We Were Beautiful eren meravellosos, preciosos, els Belle and Sebastian, un moment incombustible del disc How to Solve Our Human Problems, com solucionar els nostres problemes humans. En directe us presentem els meus amics de Charlatans des de l'àlbum As and As Only, nosaltres i només nosaltres, el 1999, de Charlatans.

0: adesso.
1: Right, Lloyd Cole, Beautiful City, una ciutat bonica, amb els Commotions, a 1984, des de l'àlbum Rattlesnakes. I aquí ens arriben des de Liverpool, Chuck. Beautiful, bonic tema, inspirat a la banda de Liverpool. En 1999 ens presentaven el seu fabulós tercer àlbum, Chuck.

Beautiful. Beautiful James, el tema dedicat al James, els Placebo, al 2022, el tema extret de l'àlbum Never Let Me Go, No Ho Deixem Anar. Continuem amb aquesta connexió Beautiful, How Beautiful, How Beautiful You Are. No tot és tan maco i bonic com sembla. A vegades l'odi s'amaga darrere d'un somriure. Aquest és el tema de Cure, des de l'àlbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, 1987, The Cure.

The Cure, You're Still Beautiful, malgrat tot la bellesa psicodèlica no passa. Aquest és un moment incombustible del disc Afternoon, Good Gold Afternoon Fix, una tarda daurada a Austràlia a 1990 amb The Church. Continuem amb la psicodèlia, aquesta psicodèlia bonica des de Califòrnia amb White Fence, la tanca blanca formada amb Tim Presley, i al capdavant ens presenten Orange aquest 2026, White Fence.

Another Beautiful Day, en companyia de l'australiana Courtney Barnett. Un altre dia meravellós, aquest 2026 ens presenta el seu quart àlbum, Creature of Habit. Continuem amb aquesta connexió bonica, maca, preciosa amb John Lennon des de l'àlbum Imagine 1980. Aquest és el tema dedicat al seu fill Sean, un noi preciós, Beautiful Boy.

Yeah, I feel beautiful. Ens sentim meravellosament bé, bonic, aquest tema, aquesta joia extreta del Jewels for Sophia amb Robin Hitchcock a 1999. I abans d'arribar al final, aquí tenim el bonic món del Nick Cave and the Bad Seeds al 2004 des del seu àlbum Avatar Blues.

There she goes, my beautiful world. Allà va el meu món meravellós, preciós, més enllà d'una vida ordinària, amb Nick Cave i les llavors, les males llavors. Fins aquí podem arribar amb aquesta connexió bonica, preciosa, meravellosa. Tanquem amb un tema al final dur, ràpid i vell amb ve alta, com aquest tema del Cinerama. Ens acomiadem amb el David Gage amb This is Cinerama. Baba Boom, tot un plaer compartir moments incombustibles. Bona nit i bona sort. Be good. When...

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Però una cosa, vols dir que no és prestatgeria i no estanteria en català?
2: Que no, tia, que ho he buscat i les dues formes són correctes.
1: Ah, vale, pues posa'l, posa'l.
3: L'estanteria d'en Jordi.
4: Sí, són les 3. I avui és diumenge. Això és l'estanteria del Jordi. La, la, la, la, la, la, la. Un espai on hi ha molta música, pel·lis i sèries. Tot això ho transformarem en energia electromagnètica perquè arribi a les teves oïdes.

Amics, amigues i amiguis, ben trobats un altre diumenge, puntuals a les 3, aquí a l'estanteria del Jordi. Estem escoltant el Give a Little Bit, algo així com Dona un trosset petitet. És un cant a la generositat, a la empatia i a l'amor universal. Està dintre del Heaven in the Quiet Moments, un altre discazo de Supertramp. Aquest tema tracta de donar una part del nostre amor i temps als altres com a forma fonamental de connexió humana.

cobert de neu en un paisatge nevat. I dintre d'aquest àlbum tenim el From Now On, de ara endavant, escrita principalment per Rick Davies. La lluita interna entre acceptar la vida tal com és o buscar alguna cosa més emocionant. La tornada, Living in a Fantasy, visquent en una fantasia, encara que aquests pensaments no són reals, és l'única forma que hi ha de sobreviure emocionalment a l'entorn.

a partir d'aquí podem veure com comencen a caminar agafats de la mà el piano, el saxo de John Halliwell i la veu de Rick Davies.

I ara escoltem aquests ocellets, la contemplació de la natura. Aquí Roger Hudson fa un tema amb un caire quasi místic, la recerca d'alguna força superior que faci de guia i pujar en valor el silenci i la tranquil·litat.

això és el It's Raining Again, un tema popular, l'està plovent un altre cop, un dels èxits abans de que Roger Hudson abandonés la banda.

Efectivament, a l'any 83, les diferències entre Rick Davies i Roger Hudson van fer que aquest últim abandonés la banda. I des d'aquell moment, Supertramp solament ha conservat el nom. Ja és una apreciació personal, però Supertramp, sense Roger Hudson, ja no és el mateix, ja no es farien coses tan grandioses com, per exemple, aquesta. No pugem el tema sencer perquè dura més de 10 minuts, però pugem un fragment. False Overture, la obertura para locos.

I ara sí, nosaltres ho deixem aquí. Penso que entre el diumenge passat i aquest hem fet un recorregut ben maco explorant els principals temes de Supertramp, la mítica banda britànica de rock sinfònic amb espurnes de jazz i de blues i un estil propi que va marcar tota una època. La la la la la la les cantaria en Jordi. Amics, amigues i amiguis, fins el diumenge que ve, puntuals a les 3, ens retrobarem una altra vegada. Escolteu bona música.

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Tinc bones raons per creure que el planeta d'on venia el Petit Príncep és l'asteroide B612. El nom del planeta, asteroide B612, segurament us sonarà, ja que és de la novel·la d'Antoine de Saint-Exupéry. Al programa Asteroide B612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat som tan diferents del que la gent pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
2: I un cop fetes les presentacions, passem al sumari. Al programa d'avui podreu escoltar una entrevista a dos dels actors de l'obra de teatre El Barquer. Es pot veure fins de moment, aquesta temporada, fins al 15 de març al Teatre Lliure de Montjuïc de Barcelona. Tot això i molt més és el que ho trobareu si us quedeu aquí, a l'antena de Ràdio Caldes de Montbui, al programa Asteroide B612.
1: Un dia de finals d'agost, a la convulsa Irlanda del Nord, de l'any 1981, mentre un grup de joves presos de l'IRA reclama l'estatus de pres polític amb una vaga de fam, que ja ha deixat víctimes mortals a la granja dels Carney, que celebra el dia de la collita. Un dia de festa que es veurà bruscament interromput per un esdeveniment inesperat. Aquesta és la sinopsis del Barquer. Avui conversem amb dos dels actors de l'obra El Barquer, que podeu veure fins al 15 de març al Teatre Lliure de Montjuïc. I tot i que quan sentiu aquesta entrevista ja faltarà un dia perquè s'acabi l'obra, ens han assegurat o ens han deixat una mica en l'expectativa que l'obra la podreu tornar a veure la pròxima temporada. O sigui que, per una cosa o per l'altra, esteu atents a l'entrevista d'avui amb Jan Serra i Lua Amat. Com esteu?
3: Molt bé.
4: Doncs molt entusiasmats, no?, de ser aquí.
3: Sí.
1: Doncs entusiasmada estic jo perquè us veig a la petita pantalla i poder intercanviar quatre paraules i això se'm fa superestrany, m'encanta, però abans ho comentava la Lua que sou super... O sigui, sou... Que no és que no ho haguéssiu de sinó, però sou supermajos i tot, és com si estés... És veritat, vull dir...
3: Moltes gràcies.
1: No, és veritat, vull dir que no... T'ho he comentat abans, sí, que sí. No és allò que... Ah, no, pues no. Vull dir, de veritat, que s'agraeix moltíssim.
4: Pues, i tant.
3: Pues, gràcies a tu.
1: No, home, no, vull dir... No... Suposo que d'una tarannà o això, però de veritat que... O sigui, és com si estés parlant amb... Bueno, amb la Patri i amb el Valer. Vull dir que de veritat que s'agraeix. Bueno, que d'aquests dos personatges en parlem després. Aviam, què és el primer que veu pensar quan veu llegir l'obra?
4: Vinga, quina primera pregunta.
3: Mare meva. Jo vaig pensar que no... Jo el primer vaig pensar que hi havia molts personatges i que no em quedava clar qui era qui. Perquè hi ha...
1: Sí, perquè és veritat, Ja, amb el llibre ho vaig poder llegir. Ja, aquí...
4: Són 19 personatges.
3: Són 19 personatges.
1: I a més, s'assemblen gairebé molt amb sí, nom i cognom. Jo, quan
3: molt...
1: vaig llegir el text una mica per sobre, dic, deixa'm mirar perquè qui és qui, una mica.
3: Costa. I a més,
1: vale,
3: com que també som família, llavors recordo pensar, hòstia, però aquest qui és? És el cosí, és el tiet, és el pare, és el no sé què. Però sí, així com el primer... Després vaig pensar que m'agrada molt.
4: Sí, jo crec que també recordo aquesta confusió al principi i després recordo molt la il·lusió de saber que això seria una cosa molt grossa, no? I que estàvem formant part d'un procés molt bèstia, d'una cosa de dimensions estratosfèriques i una cosa que crec que s'ha vist o recentment es veu poc. I llavors recordo com aquest xoc de dir, uau, estem fent això, eh?
3: Total.
1: Com us va arribar la proposta?
3: Bueno, el lliure va fer un càsting obert, que això és una cosa molt xula, que també estan fent al Teatre Nacional, i bueno, crec que els dos ens hi vam presentar, no?
4: Correcte.
3: I ens vam presentar, i vam enviar un vídeo, ens van cridar presencialment, i vam fer el càsting presencial. Jo em vaig fer només un de càsting, crec que tu vas...
4: Jo em vaig fer, sí, dos. Jo vaig fer un primer dia 2 hores i després un altre dia em vaig fer 4 hores de càsting, i que déu-n'hi-do, va ser bastant llarguet.
3: Total.
4: Sí, però també perquè havien de fer moltes combinacions amb els nois d'aquí. Uh-huh. Ens van provar de diferents maneres per veure qui seria cosí amb qui, qui seria germà amb qui.
3: Clar.
4: Però sí, jo també em vaig presentar amb el càsting públic.
3: I aquí estem.
1: Com funcionen aquests càstings oberts per qui no ho sap?
3: Doncs obren una convocatòria per Instagram, normalment fan un post i posen, doncs, busquem nois o noies o homes o dones, de tal. Llavors tu tens un formulari, tu envies el formulari amb la informació que et demanin i després et tornen a cridar, també un mail.
4: Jo recordo que hi havia l'opció d'escriure una carta, una carta de presentació de 4.000 caràcters, i jo vaig dir sí. Doncs ara escoltareu el que us he de dir. I vaig aprofitar i vaig dir la meva. Sí, sí. I de sobte va ser interessant perquè a la carta parlava coses que m'interessaven a mi, però que de sobte tenien molt de ressò amb coses de l'obra. I això em va fer especial il·lusió.
3: És veritat.
4: Sí.
1: Aviam. Quina és la vostra frase preferida del personatge i per què?
4: Ah, uau.
3: Xula. A mi m'agrada molt... No, o sigui, només perquè m'agrada dir-la. Perquè la tia Pat està tan sonada.
4: Ostres, és que jo ara de sobte tinc com molt clares les frases d'altres personatges, no?
3: Jo tinc molt clares les teves.
4: Ah, sí?
3: Sí.
4: Em vols ajudar?
3: Carai, quina intriga, no?
1: massa temps junts.
4: Aquesta és
1: massa temps junts, sí, massa telepatia.
4: Però molt, molt agraït de passar tant de temps junts,
1: bueno, clar que sí, clar que sí.
4: Sí, no, és veritat que hi ha bastantes frases icòniques en aquesta obra, no?
3: Tens unes quantes.
4: Sí, sí, ara estic... Sí, ara no em ve cap al cap, però... A mi m'ha vingut molt la de... I llavors el van veure, el Bobby Sands, amb el cotxe negre, amb el Bobby Sands al darrere i la bandera tricolor sobre el taüt, que són com gran, no? Com... El cotxe del funeral del Bobby Sands, el Bobby Sands que va ser el primer vaguista de fam i que és com una icona en la història dels Troubles, i la pròpia bandera tricolor, que és la identitat d'Irlanda.
3: Irlanda, total.
4: Ara m'ha vingut a mi al cap. Però sí que hi ha frases molt bones, no?
3: Molt, molt, molt.
4: Sí, també hi ha. Sí, no és tard, que és d'hora. Billy, Billy, Billy, putos, Billys, malparits.
3: La sabem tot, allò.
4: Sí, sí.
1: A quina època us havia agradat néixer i per què?
3: Hòstia. Pues no ho sé. Jo una mica abans que ara. O sigui, m'hagués agradat com... Ser petita als 80. Adolescent als 90. Als 30, que fos el 2000. I ara tenir 40 anys. Crec que m'agradaria això.
4: És bona aquesta. Ah, no. Jo m'estava més lluny, jo m'estava pensant en l'època dels romans. Sí, però com, saps, en l'esplendor.
3: Vinga.
4: Saps, allà menjant i tot en abundància.
3: Clar
4: i opulència.
3: Sí.
1: Un motiu per, encara que ho he comentat que fins al dia 15, però un motiu per venir el mateix dia 15 o per més endavant a venir a veure el Barquer?
3: Bueno, perquè veure 19 persones de l'escenari...
1: 19
3: persones, carai. És algo que no passa mai. I només, és que ja només per això, a part de que és que l'obra és xulíssima i els actors són increïbles, el muntatge és molt bonic, l'escenografia, o sigui,
4: tot,
3: com el fet de veure 19 persones, hòstia, és que és molt guai.
4: Sí, jo em subscric molt a aquestes paraules. Crec que es veu molt poc. I llavors val molt la pena.
3: Absolutament.
1: I a què creieu que es deu que no es vegi tan sovint?
5: els diners, falten diners, no?
3: Sí, total.
4: No, suposo que només un teatre públic pot assumir els costos que implica contractar a 19 actors. Bé, en realitat en són 21, perquè les nenes petites estan desdoblades.
3: Ah, d'acord. Sí, ja són 4 nens.
4: Sí.
3: Però sí, diners, sí, diners, perquè 19 persones són diners i també és molt de temps, no? I molta gestió, sí. I el temps també són diners. Llavors...
4: Perquè ganes n'hi ha, això segur.
3: Sí,
4: m'imagino
1: clar,
4: que...
1: sí, sí. Pel que fa a la direcció, què en destaqueu?
4: Que en Juli és un tio molt intel·ligent, no?
3: Molt.
4: És un tio molt intel·ligent i crec que és molt curós amb les paraules i com ens ha acompanyat en tot aquest procés. Jo encara al·lucino, no? Com amb tots els fronts que tenia obert, com ha estat capaç de liderar i de tenir-ho tot controlat.
1: Okay.
4: I també destacaria molt el fet que en Julio és actor, i això es nota molt en una direcció. El propi director o directora és actor o actriu, acompanya l'actor des d'un altre lloc, té un altre enfoc a l'hora de mirar.
1: Té aquest panorama i aquesta visió de tot, no? Tot, suposo.
3: Sí, sí que...
1: Doncs ha arribat l'hora, nois. Hem parlat de teatre, però en aquesta segona part parlem del Comsi.
3: Molt bé. És el que toca.
1: Lo que toca. Primer de tot, moltes felicitats perquè ja haurà de ser una temporada. No sé com ho porteu.
3: Sí, bé, molt
1: no sé
3: bé.
1: Com ho porteu.
3: Molta il·lusió.
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: I...
3: Home, seria un dol doble acabar el Barquer i acabar el Comsi aquest any. Sí, seria too much.
4: Ara només falta que ens confirmin per la nova temporada. I es veurà.
1: Tenim un mà directe amb els guionistes, o sigui que els hi posarem això amb els guionistes.
3: Molt bé. Aviam si...
1: Doncs, ja sí, no, ja...
4: Ja te n'encarregaràs.
1: Jo me n'encarrego de difondre-ho
3: amb
1: una persona que conec.
3: Perfecte.
1: Aviam, fa un parell de setmanes vaig felicitar el Quim, perquè també és col·laborador del programa, i li vaig fer aquesta pregunta també. Què els demaneu als guionistes pels vostres personatges?
4: Tu t'ho has de pensar?
3: No. Ah? Jo diria que es tornés boja la Pàtria una mica. O sigui, que es boja en el sentit en plan que sobte la cagués o jo què sé, que...
4: M'agrada.
3: Saps? Perquè és com que ella sempre fa molt de fer bé les coses i molt prudent, no sé què, i m'agradaria que fos una mica més rockstar, una mica.
1: Jo pensava que diries de tornar amb el Toni Petit, però...
4: No.
3: Una mica més de gamberrismo.
4: Sí, a mi m'agrada això, m'agrada per la Pàtria.
3: Sí.
4: Jo pel Valeri seré una mica més clàssic, però jo tinc ganes que s'enamori.
3: Clar que sí, totalment.
1: Com va estar enamorat de l'Ivan, però...
4: Sí, però no va ser un amor just, penso, per cap dels dos. Crec que, no? Una relació amb tants anys de diferència, estava molt perdut, i el Valeri no volia estar molt perdut, i crec que a mi m'interessaria una relació molt just. I crec que, per sort, moltes de les meves trames han anat per a molts altres llocs.
1: Que sí?
4: Que també és molt interessant construir un personatge des d'aquí i no caure en els clixés de l'amor. Però ara jo crec que tinc ganes que el Valeri s'enamori una mica.
3: Total.
4: Sí.
3: Estic super d'acord.
1: No, però sí. Entre els jocs de l'escape room i això, pues,
4: sí.
1: Que no li vingui un client i...
4: Qui sap?
1: No?
4: Qui sap?
3: You never know.
4: You never know.
1: Com porteu la popularitat i... O igual.
3: Realment, és simplement que de tant en tant hi ha algú que et diu pel carrer hola, tal... I quan tens trama, quan deixes de tenir trama o tens una trama més baixa, de sobte, o sigui, és que...
1: De veritat?
3: Sí, la gent no et diu res, que és així.
4: L'efecte trama, no? Com que de sobte la gent està més acostumada a veure la teva cara a la pantalla, i llavors de sobte et reconeix més pel carrer.
3: És molt heavy.
4: Sí.
3: Però a part d'això, és com dir que... Bé, o sigui...
4: Sí, tampoc és tanta exposició. En realitat sí que ho veu molta gent, no? Però...
3: Però...
4: Molt tolerable, fàcil de portar.
3: Molt.
4: Sí.
1: No, però potser és
2: I vosaltres també ajudeu a fer-ho fàcil, vull dir, a fer-ho fàcil, que sou, vull dir, bueno, sou supermajos i llavors, doncs, suposo que això també deu fer.
3: Suposo, sí. Bueno, no? si la gent també és maca i tu també ets maco, doncs en teoria no hi hauria d'haver cap problema. Mm. No vull dir que... però que realment és, bueno, simplement això, que hi ha gent que ens reconeix de tant en tant i ja està.
2: Aviam, en què sou poc hàbils?
4: Com a nosaltres mateixos, com a Jan i Lua?
2: O com a Valeri i Patri, com vulgueu.
4: Ai, ara m'agafes desprevingut. Què som poc hàbils?
2: Si ho feu tot...
3: No, tot bé. Som
2: també
3: no,
2: també
3: no,
2: es pot dir, eh?
3: Jo potser diria... Bueno, és molt típica, no? No, espera, no, em pensaré una altra vegada. Se va dir, em matxaco molt, som molt exigents.
4: Ah, jo anava a dir també aquesta, la típica de, no, que em costa plantar límits, o dir que no.
3: Bueno, jo també anava a dir-te que sí. si vols podies dir això.
4: Sí, sí, crec que això és una cosa que encara hi estic treballant i a poc ho vaig aconseguint, però és una tendència meva. De fet, lligant amb aquesta pregunta d'abans, m'ha passat molts cops com de, jo, amb el meu terapeuta, fer teràpia en parcs o en llocs públics, i llavors ve gent a parar-me i llavors el meu terapeuta com em fa entrenar l'exercici de dir gràcies, d'acord, rebo el comentari, que bé que t'agradi, però ara és el meu moment i necessito aquest espai, aquesta intimitat.
3: Que fort.
4: Sí, sí, a mi em costa, com tendeixo molt a complaure l'altre. I crec que de vegades està bé dir, escolta, fins aquí,
3: no,
4: o no puc més, o ara no és el moment.
3: Total.
4: I m'ho aplico a tots els àmbits de la vida.
3: Pues mira, jo diré que se'm dona molt malament sí, bueno, soc poc hàbil, procrastino molt. I és com que em costa molt posar fil a l'agulla amb segons quines coses. Com deixo allà, vinga, i la bola es fa més grossa fins que de sobte...
4: la tens al damunt.
3: Exacte, ja no puc escapar i ja no. Però sí, això és una cosa que em costa molt.
2: De quines coses tenim un morriño?
3: Ah, morriño!
4: De l'estiu. És que a mi m'agrada molt la calor i jo ja tinc moltes ganes, però ara encara no, que es comença a notar la primavera.
3: Sí, ara pues jo també, em subscric també.
4: Sí.
3: Tinc moltes ganes de arribar la calor.
4: Sí.
3: És un hivern molt llarg, molt llarg. I...
2: Quan no sou, o sigui, quan no sou rodant o al teatre, què feu? Sí. Com ens hem d'imaginar?
4: A mi m'agrada molt cuinar i menjar, totes dues
2: molt
4: coses.
2: Bé.
4: Potser m'agrada més menjar que cuinar, però m'agrada molt. Avui tenia el matí així lliure i he decidit fer-me el dinar per avui, per demà, m'he fet una crema per als sopars...
2: Molt bé, molt bé.
4: M'he inspirat. Això em fa molt feliç. M'agrada molt. Sí. I estar amb els amics i les amigues... l'estiu... Sí, soc bastant tranquil, bastant bàsic. Escriure poemes m'agrada. Sí. I tu què, Lua?
3: Jo també. Buscar amb les meves amigues, fer cafès, fer cerveses, m'agrada ballar, i ara tinc un nou hobby que és que faig mitjà.
2: Ah,
3: llavors, vaig pel carrer, pel metro, amb les meves hores mortes.
2: Tens lliures.
4: I l'ha descobert aquí, aquest nou hobby. Ah. L'ha descobert aquí.
3: M'ho va ensenyar la Marta Marco, eternament agraïda, i ara...
2: I tu quins hobbies tens? Cuina?
4: Cuinar i m'agrada molt aprendre idiomes. M'agraden molt els idiomes. És un hobby que crec que em defineix bastant.
3: Total.
4: Sí.
2: Salua, diu que sí.
3: Que sí, sempre sí.
2: Doncs un parell de preguntes ja i estem. El programa Estar bé de B612, volem parlar sense embut sobre la discapacitat. Per això aquesta pregunta. Quina relació tenim amb la discapacitat?
3: Doncs jo la veritat és que potser com una mica d'ignorància. Crec que no he tingut al meu voltant molta gent amb diversitats, i la veritat és que, bueno, pues amb respecte, però a la vegada també com amb una mica ignorància. Mm-hmm. Suposo. Mm. No sé.
4: Jo crec que, i potser estic una mica com tu, sí que tinc la sensació que he estat en espais on he interactuat i conviscut amb gent amb diversitat, però sí, així com proper a algú a la meva vida no tinc, però sempre suposo que tinc molt com aquesta mirada curiosa per aprendre. Uh-huh. I també per millorar, no?
3: Total. Sí.
4: Sí.
2: Hi ha una pregunta improvisada. Com és la relació amb el Jan, bé, amb la Lua, el Jan i l'Héctor Quim al plató, a fora? Uh-huh. Perquè també és col·laborador del programa, sí. Llavors, pues...
3: O sigui, amb el Quim o amb l'Héctor?
2: Amb tots dos.
3: De trama, els nostres personatges no han coincidit, bueno, jo com a mínim no he coincidit.
4: No, jo tampoc.
3: Sí que pues, alguna vegada, doncs, no sé, doncs, algun bar o algun plató hem coincidit. I a fora, doncs, superbon rotllo i amb molt de carinyo. Mm.
4: Jo sí que tinc una relació més propera amb en Quim, perquè som del mateix poble. Bé, en realitat jo sóc de Cabrils, però he fet molta vida a Vilassar. I jo vaig fer molt de teatre mateix i molt de teatre a Vilassar de Mar. I allà vaig coincidir amb en Quim i jo vaig uh-huh. conèixer en Quim abans que tots dos treballéssim al Comsi i abans que tots dos ens dediquéssim professionalment al teatre.
3: Ho sabia.
4: Sí, de fet, jo he compartit escenari amb en Quim fent el centenari de Pastorets de Vilassar de Mar, els 100 anys de Pastorets de Vilassar de Mar.
3: Que fort.
4: Sí. I molt bé, ens portem molt bé. A mi és que a mi em cau molt bé el Quim i em fa molt de riure. Total. Fa molt de riure.
3: És molt divertit.
2: De fet, en Quim va dir que volia que vosaltres, o sigui, a la trama, li presentéssiu amb una parella.
4: Ah, sí?
2: Sí.
4: Sí. Oh, wow.
3: Com?
4: M'encantaria.
2: Aquí sí?
4: Que el Valeri i la Patri,
2: claro,
4: li presentessin una nòvia al personatge de l'Héctor.
2: Ho va dir, eh?
3: Ai, per favor, total.
4: Sí.
2: Eh que sí? Vull dir, va dir, vaig preguntar si ho està pensant al gimnàs, no? I va dir, diu sí, que li presentés una parella a vosaltres.
3: Vinga, a veure si ens escoltarà els guionistes.
2: Vinga, això ho farem arribar. Doncs moltíssimes gràcies.
4: A tu.
2: I molts èxits i que continueu brillant com brilleu sempre.
4: Gràcies.
2: I després d'escoltar l'entrevista amb el Jan Serra i la Lua Amat, escoltem la cançó Records d'Irlanda, de Sau, i també aprofitem per tancar el programa d'aquesta setmana, no sense abans recordar-vos que aquest programa no hagués estat possible sense Ferran Monter, Quim Lisorgas i qui us parla, Mireia Aguilera. Que acabeu de gaudir del cap de setmana escoltant Sau. I tornem a escoltar ben aviat. Sobretot, sigueu inclusius.

Hola, hola, molt bon dia, molt bon diumenge. Aquí estem, són les 9, esteu a Ràdio Caldes, a la clàssica L'Abast, que comença ara mateix, i de veu, la Montse Benítez, que us acompanya aquest diumenge a donar-li la benvinguda, setmana, donem benvinguda a un nou dia, i també, com no, també farem la benvinguda de la nova setmana. Tot això en una hora, tot això pim pam, i a més posaré una mica de música relaxada per començar ben tranquil·lament aquest nou dia, aquest nou diumenge. En Saint-Saëns i la seva tercera simfonia. Es coneix com la sinfonia de l'orgue. Per què? Perquè no era massa usual, i ell el va fer servir en dos dels moviments d'aquesta sinfonia que escoltarem, que va estar escrita el 1886, quan la seva fama estava a la cima. Doncs això és el que escoltarem avui.

sublim. Simplement et deixa sense paraules. I fins aquí. Fins aquí arriba el nostre La Clàssica a l'abast. Sempre us desitjo un molt bon diumenge, una molt bona setmana i el meu consell, no deixeu de ser feliços. Fins aviat.

0: Hi ha persones que entren en una sala i automàticament passen coses. Persones que transmeten calma, confiança, alegria i aquella energia difícil d'explicar, però impossible d'ignorar. Aquest dilluns a Líders de Ràdio Caldes conversem amb l'Antonio Fernández, una persona propera i profundament humana que ha fet de la connexió amb les persones una manera de viure. Darrere del seu somriure permanent hi ha experiències, aprenentatges, emocions i una professió vinculada als moments més intensos i especials de la vida, d'aquelles professions que et recorden que les emocions són el que realment dona sentit a tot. Parlarem de persones, actitud, lideratge, energia, vincles i de com deixar empremta sense necessitat de fer soroll, perquè hi ha líders que lideren des de l'ego i d'altres que lideren simplement sent llum. I l'Antonio és d'aquests últims. Benvinguts a Líders. I ara sí, comencem. Benvingut, Antonio.
1: Molt bon dia, Núria.
0: I abans de començar, aquella pregunta que potser t'han fet mil vegades, Antonio o Toni?
1: Molt bona pregunta. Sí que és veritat. És la pregunta que sempre em fan. Jo sempre em presento com Antonio Fernández perquè realment és el meu nom i és el que, jo tinc que dir. Però sí que és veritat que després, quan la gent ja em coneix, l'Antonio passa de banda i el Toni és el que es fa, és el que es fa present.
0: Molt bé, doncs a partir d'aquí, a partir d'aquest moment de l'entrevista seràs el Toni. Escolta, llavors, bueno, seguint una mica amb aquesta estela, qui és el Toni Fernández, doncs?
1: El Toni Fernández personalment és una persona molt emocional, les emocions van per mi pel davant, molt propera i a la vegada és molt perfeccionista, molt, molt. I professionalment pues, em dedico a crear aquestes experiències emocionals, que al conjunt amb la meva part personal i amb la meva part professional he acabat trobant el meu lloc en el que són els esdeveniments.
0: Sí, ara d'aquí un momentet anirem a tot això perquè no és fàcil la teva feina, perquè jo moltes vegades penso, bueno, muntar un esdeveniment és fàcil, però tu fas molt més que això, no? Tu el que fas és portar l'emoció a aquelles persones i això és el que et fa tan autèntic. I escolta, què creus que és el que et fa que la gent connecti tan ràpid amb tu? Perquè és que és superfàcil connectar amb tu.
1: Sobretot la confiança i l'estar proper. Mai deixo que un esdeveniment em coneguin el mateix dia de, sinó que el que faig és això, tindre un estar a prop de les persones que volen contractar el meu servei des del minut zero. I això és el que dona aquesta confiança i és el que tinc com a marca personal.
0: Bueno, de fet parlàvem de vincles, no? Que tu el que ets un especialista en generar vincles, que de fet també podem parlar després, d'on nosaltres també fa molts anys que ens coneixem, mm-hmm. Però justament la vida també ens ha tornat a connectar a través d'una organització empresarial. Però escolta, i aquest somriure constant i permanent que tu tens, és natural o és una posició existencial a la vida?
1: Bueno, ja que tu ens coneixem des de fa molt de temps, tu ja saps, aquest somriure no és una màscara, és un somriure que surt de manera natural. I el fet de sortir, quan surt de manera natural és precisament per això, no? Que forma part de les meves emocions. O sigui, jo quan faig aquestes emocions, pues, aquest somriure surt. I és inevitable. Mai el puc amagar.
0: Mira, jo m'he apuntat una paraula aquí que pensava que la diries i per mi et defineix molt, que és l'autenticitat. No és allò de lo que ves és lo que eres, no? I això suposo que també fa que la gent confiï molt en tu perquè no hi han com aquestes ombres, no? Que no saps mai per on et vindran. I escolta, respecte a això també, abans d'entrar més en el terreny més professional, quin és el moment que t'ha transformat més personalment?
1: El moment que més m'ha transformat personalment és estar amb les persones. Estar amb les persones perquè coneixes històries. Aquestes històries estan obertes completament de canal. Et fan moltes confidències que només tu ho saps. I això té molt de pes.
0: I suposo que això també ha desenvolupat en tu aquesta visió una mica, aquest superpoder, no?, de llegir les persones una mica quan entren a una sala, no? El fet aquest de conèixer tanta gent i veure tantes coses, tens aquest superpoder?
1: Superpoder no. Intuïció, sí. I jo des del minut, o sigui, quan tens a un client davant que vol fer el seu casament o el seu esdeveniment d'empresa, tu ja veus més o menys com anirà. Perquè com s'obren tan encanat, llavors tu ja veus de quina manera pot tirar allò. I és una cosa que et dona molta experiència, i a vegades que et dona molta experiència et dona molta vivència.
0: Perquè com ara deies, casaments, ara anem a centrar una mica, no? Perquè hem parlat de casaments, esdeveniments d'empresa, emocions, vinga, va, i ara que tenim tot això, ara sí, explica'ns, no?, a què et dediques.
1: Mira, jo vaig començar estudiant comunicació, imatge i so, perquè des de petit em agradava molt el món audiovisual, tot el que era els pretors, tot el que eren les càmeres, tot això que passa pel darrere però que la gent no veu al davant. I mira, i ara que m'està venint a la memòria, jo no sé si tu te'n recordes d'un programa que es feia Lo que necesitas es amor.
0: Ja veus. Sí, soy de esta época. Vale. La Gisela, la nostra tècnic de so, segur que no.
1: Però no és més que res pel era el programa en si, perquè era un programa que em fascinava, però jo anava darrere de la caravana de l'amor. O sigui, quan venia aquí a Catalunya, jo em saltava les classes.
0: En sèrio? Em pensava que era una metàfora.
1: No, en sèrio. Em saltava les classes i anava sempre per darrere. No per la caravana de l'amor, sinó per tota la infraestructura que es produïa a l'hora de fer un programa. Un programa que només la gravació durava 15 minuts i tenien que estar tot el dia preparant cables, o sigui, les càmeres, regidors, personal. I això, al directe, això és el que a mi m'entusiasmava, o sigui, m'enamorava. I probablement ara, pues, pensant això de la caravana de l'amor, he acabat fent amor. Fent amor, no? I clar, durant els estudis, doncs clar, tu ets tu i ningú et veu. Però de cop i volta tu sents molt. Darrere d'un esdeveniment jo sempre he estat per la part de darrere. Però veia persones, jo veia el que emocionava la gent, jo veia el que no emocionava la gent. I tot això, doncs, de mica en mica va entrar dintre de mi. I quan ja estava preparat dic, vinga va, ara és l'hora de donar el pas. I està cap al davant, no? I això és a l'hora que faig, diguem-ne, la dinamització o l'oficient de cerimònies, o en un esdeveniment empresarial poder-me ficar al davant per poder-lo dinamitzar. Després de tot això, la meva experiència, pues, va anar als estudis de ràdio. Jo vaig fer les pràctiques a estudi de ràdio també municipal, a Ràdio Sant Andreu de la Barca, on va fer també el primer contacte, no? El poder connectar amb persones, poder connectar amb la gent, poder veure aquest món audiovisual d'una manera del costat. I el meu salt completament per saber tota la gent va ser a una sala de festes, el Cortijo, que estava a Sant Boi. Va ser una etapa molt intensa, va ser una de les millors etapes de la meva vida, on tot l'equip vam posicionar aquella sala a la primera de tot Catalunya. O sigui, va ser increïble. I tot això és el que m'ha estat curtint cap a dintre fins a arribar on estic al moment d'ara, fent esdeveniments tant socials com empresarials, però sobretot el tema dels casaments.
0: Sí, anem a pams també, perquè a mi això dels casaments sempre m'ha apassionat, no? Llavors, quan dius fer casaments, però de fet tu no organitzes el casament, quina és la part concreta que tu t'encarregues dintre d'un casament?
1: Jo me n'encarrego sobretot de la dinamització del que és del que tothom li pot dir al disc jockey, vale? Del que són els moments més especials del casament, com són les entrades dels nuvis, com són les entrades de plats, com són lo que són els detalls que s'hi donen als convidats, el primer ball i després el fi de festa. I quan vaig donar un pas endavant, doncs em vaig fer també mestre de cerimònies, que és el que tothom fa el seu casament en un jutge d'una manera molt freda, o actualment en un notari, i llavors en el restaurant es fa l'autèntic casament.
0: L'autèntic serà el bonic, perquè l'autèntic és llavors el jutjat, de fet, no?
1: Sí, aviam, lògicament, el legal
0: sí, el legal i el bonic.
1: El legal és el del jutjat. però la gent de la, quan fan els meus casaments, jo primer de tot no faig uns casaments, és simbòlic lògicament, sí, però no és festiu. O sigui, a mi quan em diuen vols fer un casament en el qual et disfresses, no va a mi. No sóc aquesta persona. La persona que jo ofici al seu casament és una persona que hi ha humor, perquè aquest humor me'l dones tu amb la teva història, però sí que en el partit legal, quan ja comencem la part legal, la gent es pensa que d'allà realment s'han casat. O sigui, que si tu no dius que aquell casament és fictici, les persones es pensen que surten d'allà completament casats.
0: Bueno, és una mica el que toca i és una mica el que parlàvem també, no? Que tu no podries fer-ho d'una altra manera, perquè això no va amb tu.
1: No va amb mi perquè per mi té un caràcter molt especial. O sigui, tu quan et cases, lògicament, està la part divertida, però la cerimònia té aquest caire. O sigui, tu fica't en el cas. A tu et conviden a un casament un juliol a les 12 del migdia en un jardí. No hi ha carpes, tot ple de sol. Què passa? Pues, què faig aquí a les 12 quan sé que això no val per res? La teva predisposició com a convidat canvia. En canvi, si tu vas a les 12 del migdia en ple sol a un casament i saps que es casen de veritat, la teva actitud canvia completament. I això és la màgia. Això és el que jo faig transmetre als nuvis. De que si no, més que res per això, no? De que estiguin...
0: Sí, sí, pel rigor, no? I per la solemnitat del moment, també.
1: Clar, és molt solemne i per mi té aquest pes. I cada cosa té el seu lloc.
0: I escolta'm una cosa, alguna història que diguis, buah, això va ser un escàndalo. No, després anirem a la part bonica, però ja has viscut algun evento d'aquests de buah, escàndalo? Per la cara que fa, sí, però no sé,
1: sí,
0: no sé si la podràs explicar.
1: No, aviam, no puc explicar moltes coses perquè no se poden dir, però sí que hi ha... Aviam, perquè tu veus en un casament dues parts. Tu veus la part elegant, que és com arriben els convidats a la cerimònia, i veus el fi de festa. Llavors, tu veus una transformació humana constant. I en el fi de festa, lògicament, pueden haver, han habido muchos...
0: Muchas cosas que no te puedo contar ahora, ¿no?
1: Bueno, aviam, si vols una...
0: No, jo sí, però clar, jo què sé, claro.
1: Vols una? Una va ser... el nuvi i la núvia, els testimonis... Pues,
0: no me lo puedo creer. Ya me estoy posant nerviosa y tot.
1: Un testimoni del nuvi era la parella del nuvi.
0: Ah, veus, sí, aquesta no l'he vista venir.
1: Doble vida.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, però també és molt fort que siguin la segona, sigui testimoni de la primera.
0: Quasi.
1: Sí, perquè vegis una miqueta...
0: Sí, sí, coses d'aquestes, totes les que et puguis imaginar, no?
1: Imaginar, sí.
0: I la més emotiva, la més emocionant, aquella que has dit, aquesta me l'emporto al cor?
1: Mira, precisament aquest dissabte, la cerimònia d'aquest dissabte. Aviam, són persones... Jo em considero una persona... I vius molt, i tu saps perfectament el que t'han explicat aquella parella. I el que t'ha explicat aquella parella... tu després, el dia de la boda, ho saps el motiu i el per què. I quan tu veus l'emoció de la parella i quan crides els testimonis, que hi ha una història darrere, i es fiquen a plorar, tu ja et sents part d'ella. I sí, jo ploro.
0: Això
1: m'ha de
0: preguntar, tu com ho fas per sostenir tot això?
1: Primer, respiro molt fons. Show must go on, és la frase que jo em fico davant, però sí que és veritat que a vegades m'han fet alguna foto on la meva llàgrima estava...
0: I també és bonica, no passa res, no?
1: No, aviam, al principi sí que em donava cosa, eh? Aviam...
0: Bueno, tu parte perfeccionista. Mi
1: parte perfeccionista.
0: ¿Cómo voy a ir con esto?
1: Vale, soy profesional, esto no lo puedes hacer, lo tienes que aguantar. però sí que és veritat que forma part de tu. És a dir, em dius el somriure, no? Això també forma part. I la gent, i quan acaba la cerimònia és quan la gent t'abraça, perquè has transmès veritat.
0: Has connectat veritat, sí, bonic, això m'ho apunto.
1: O sigui, has donat veritat i ells saben que tu ho has fet amb tot el cor. Clar, i després quan tu dius, no? Que els nuvis a tu et diguin, oh, quina cerimònia més maca, m'ha encantat. Això està molt bé, perquè no forma part, però jo no busco aquesta celebració de que els nuvis em diguin quina celebració més maca. A mi el que m'agrada, que les meves celebracions arribi a la gent. La gent ve per sentir sentiments i que aquests sentiments estiguin en aquella ermita, en aquell jardí. I quan tu acabes la cerimònia i que aquestes persones t'esperin, torno a repetir, t'esperin per donar-te una abraçada i per dir-te, no he visto ninguna cerimònia igual, tu dius, he connectat.
0: I això em fa pensar, Toni, també, que possiblement, i és veritat que ens pot passar a tots, però que com es gestiona, el millor tu, que hagis tingut una pèrdua, no? Que hagis tingut un mal dia, que hagis... I t'has de posar a la pell de... I sobretot connectar amb aquesta emoció, perquè sí que és veritat que ara anirem als esdeveniments més corporatius, que no dic que no hi hagi emoció, però aquests que te la toquen tant a flor de pell, no? Com es gestiona quan tu, a la teva vida personal, potser has tingut un moment de necessito estar sol i ara tinc que estar fent això.
1: Som persones i tenim sentiments. I això és una molt bona pregunta, perquè en l'àmbit d'avui escoltes molt dir que tu ets persona i que, si, i que és bo dir que no, i que si tens que dir que no, és un no, i no passa absolutament res, no? En el món professional i empresarial. Jo aquestes paraules moltes vegades me l'he volgut fer meva, per dir, és veritat, he tingut un problema, no puc fer aquest casament. Però després, quan tu penses, i pares, i dius, com puc deixar a 80 persones tirades sense fer aquest esdeveniment? Perquè les coses et passen el mateix dia o un dia abans. No tens marge de maniobra.
0: I tu tens una història aquí potent, vale, també, no?
1: Sí. Aviam, la meva història, quan jo estava ja a la sala de festes, pues es va morir un tiet meu. Jo, pel dematí, l'estàvem enterrant, i a la tarda, hores després, tenia que estar a la sala de festes. Es complica més la història aquí encara, perquè ja a la sala de festes, lògicament, jo no puc estar darrere d'una cabina. Perquè jo sempre ho dic, jo no sóc disc jockey. Jo sóc animador, que animo amb la música.
0: Matís important aquest, eh? Matís important, no poses música, ets un dinamitzador.
1: Correcte. Ja, jo fico música, lògicament, sí, sí. A mi em consideren com un disc jockey, però és que jo no em considero un disc jockey, perquè per mi la música va més enllà, va per les connexions. Llavors, és clar, allà a la sala de festes jo vaig revolucionar tota la sala de festes, tota. Llavors, és clar, jo sortia amb el micro, dinamitzava la gent, i això és el que feia que siguéssim la pionera a tot Catalunya. Però sempre ho feia quan el jefe em venia per darrere empresarialment i me decía, Toni, hay que levantar esto porque hay que hacer más consumiciones.
0: Total. Eso, ¿vale? El tema hay que vender,
1: uno más uno, ¿vale?
0: Claro.
1: Bueno, pues el Toni pues salía al estrado y hacía lo que hacía falta. Y yo no me espregaba en aquel momento, hoy no es el momento. Clar, jo no vaig dir ningú que venia d'on venia, de l'enterrament del meu tiet. I, lògicament, viene el jefe.
0: Hay que vender.
1: I me dice, Toni, te toca. Digo, ¿en serio, Miguel? I me dice, sí, hoy no es un momento para mí. Me dice, hay que hacerlo. Ell no, clar, ell no sabia el que hi havia al
0: darrere. Sí,
1: darrere.
0: Sí, ja ho sé.
1: El que vaig fer va ser, vaig agafar el micro, vaig respirar, vaig donar-me una volta de transformació i hay que salir. I no m'ho vaig pensar. Música preparada, micro en mà, volta, play i fora, a l'escenari.
0: Sí, vull dir que a vegades no tenim en compte aquestes coses i clar, sí, parlem molt d'emocions, no? de lo que és bonic tota aquesta feina i la gent, no sé què, sí, però hi ha una part que també oblidem a vegades, que és que a nosaltres també ens passen coses.
1: I vaig més enllà encara, família. Família, això és molt important. Per què és molt important? Perquè la família es té que adaptar a tu.
0: Clar, caps de setmana, no? Jo també... Sí.
1: Clar, o sigui, nosaltres treballem els caps de setmana. Bueno, donem visibilitat al cap de setmana, sí. Vale? Que són divendres, dissabtes i diumenges. Però, per exemple, amb la família de la meva dona, si no puc, no puc. Per exemple, aquest dissabte jo he tingut dos casaments. Pues no he pogut anar a la comunió del meu nebot. Si fossin de la meva família, pues Toni, cuando pueda, se hace. O sigui que també hi ha aquesta part personal, que sí que potser et pot passar qualsevol coseta, però després també el vincle del dia a dia amb els teus pares, amb la teva dona, amb el teu fill. Com un fill que està estudiant de dilluns a divendres arriba al cap de setmana i no et veu. També són gestions que les de...
0: Sí.
1: Que ho portes dintre, no? Però en el meu cas, des del minut zero, la meva dona, que ja portem bastant temps, ella ja sabia on estava,
0: on se metia. Com se sol dir malament.
1: Vale? On se metia. Era una cosa, que era un projecte que quan jo vaig entrar a la sala de festes, jo li vaig comentar amb ella, que era el nostre futur. Per tant, ens hem habituat i també he donat-li gràcies per aguantar-me.
0: Sí, clar,
1: aguantar-me.
0: És que això és un equip, no? Jo estic totalment d'acord amb tu, és a dir, al final les coses funcionen perquè l'equip funciona.
1: Correcte.
0: No? Perquè jo conec gent que, bueno, pues això viu amargat perquè ha de debatre sempre entre la família i la feina, per exemple, i això és horrible.
1: Clar, ells ja saben amb què em dedico. I sobretot, no? I molt, molt, molt, molt important, no? La confiança.
0: Clar.
1: La confiança és clau. És clau. I aquesta confiança és la que jo transmeto a les parelles. La tolerància. El no canviar. L'acceptar com és. Uh-huh. I això també és el que a mi em fa, pues, tindre plena confiança amb la meva dona i amb el meu fill.
0: Clar.
1: Que si jo sé que estic treballant i que ells a lo millor estan en un altre lloc, però m'estan respectant. Igual que jo.
0: Sí, molt bé. És molt maco i és molt maco que ho portis a sobre la taula, eh? O sigui, posar-ho en valor això és molt bonic i diu molt també de tu, Toni. I escolta, i ara anem a fer un tomb, no? I ara ens anem a la part més corporativa, perquè tu tens aquesta faceta més de dinamitzador, d'animador, de casaments, que és un tema que t'estaria preguntant mil vegades perquè és un tema que m'apassiona també, però clar, també aquesta vessant corporativa. Com entres en el món corporatiu?
1: En el món corporatiu no deixa de ser també un esdeveniment, per tant, és A més B és igual a C. En el món corporatiu entro amb els sopars d'empresa. En els sopars d'empresa. Perquè tota empresa, en Nadal, fa el seu...
0: Que també hi estava pensant, que igual que a les bodes entres d'una manera, sales d'altra, no?
1: Igual... també!
0: Sí, bueno, diferent bueno, manera,
1: es que
0: però...
1: Entre compañeros puede haber mucho feeling.
0: Claro, sí,
1: y
0: sí.
1: Y cuando tú, sin querer, pones una canción que los une... Pues entonces ahí es cuando sale
0: lo mejor de cada uno.
1: Lo mejor de cada uno. Y entonces es cuando dices, ay madre mía, ¿por qué lo he hecho público? ¿No? sí, ¿no? Llavors, amb el corporatiu vaig entrar amb el tema de sopars d'empresa pel Nadal. Llavors, és clar, aquí també vaig veure un ampli abanic que podia oferir, no? Que podia ofertar. I vaig treballar de la mateixa manera. O sigui, quan a mi em venia una empresa, em reunia amb ells, què volien fer, què volien transmetre, com ho volien enfocar, pel tema visió, que ells siguin, i tot això pel tema musical. I clar, i les empreses veien una altra història, o sigui, deien, això mai m'ha passat, perquè jo anava al restaurant i el que em venia, o sigui, no... I això, doncs, de mica en mica vaig també aprendre molt, i també és el que ha fet que em fiqui també al davant

0: I quan em, també és veritat, quan em diuen, venga va, tu, hazlo, no estoy preparado, sí, o lo haces,
1: no va
0: o lo
1: contigo,
0: haces,
1: sí.
0: ¿Vale? Y entonces ya vos cuando dius, vale, pues ahora ya he dado el pistoletazo de salida, ya lo puedo hacer, ya estic al davant. I així és com entro als mons corporatius. També és un món, és que és connectar amb persones, és connectar a emocions, és transmetre valors de l'empresa. Què vols transmetre tu? Quina és la teva ideologia d'empresa? Cap a on vols portar aquesta empresa? Quin departament ha anat una miqueta fluix? On podem reforçar?
1: Però això com es fa, això? Des de, clar, és a dir, imagina't que una empresa et diu... Jo vull reforçar els valors de l'empresa, no?
0: Vale.
1: Com és aquest procés?
0: Pues, quins valors? Quina visió tens com a empresa? Quina missió tens com a empresa? Quin és el teu departament on menys on vols destacar, que hi hagi més unió, que hi hagi més fusió? Pues anem a fer una dinàmiques musicals que entre tots es belluguin, que entre tots es facin. De quina manera? Pues a lo mejor la manera més simple, que cadascú dels teus treballadors em diguin la seva cançó preferida. Amb això que és tan simple, una cançó. Quina cançó vols que soni a la festa? Llavors, lògicament, hi ha cançons que poden sonar i hi ha cançons que no. Però tu ja vas tirant quins estils musicals van agradant. I també ho faig per departaments. I quin és el departament que cal reforçar?
1: Ostres.
0: I com sempre hi ha cançons que quadren aquella cançó.
1: Com per exemple, explica'm un exemple concret de dir, mira, és que aquí me salí perquè vaig fer coincidir. Tens alguna cosa al cap?
0: Uau, ara sí que...
1: Sí, ara t'he agafat una mica fora de joc, però... Bueno, o si no, quan se t'acudeixi a...
0: Sí, aviam. Com va ser? Sí, mira, era precisament, no? A lo millor era la cançó que menys no li donava. I va ser la cançó que li agradava al jefe. I em va vindre i em van dir, oye, que esta canción le gusta al jefe. Y yo decía, ay, madre mía, esta canción. Y eran de estas canciones que digo, como la ponga, me arruina la pista. Vale. Fa. Una otra. A esta canción le gusta al jefe. Digo, otro. Y ya van dos. Digo, madre mía. Digo, como venga el tercero, la tengo que poner sí o sí. Va a subirme al tercero. Digo, ya para, hay que ponerla. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo lo hago? También era un jefe, ya vos de aquests que tens que tindre, ¿no? Pues, bueno, mi instinto y lo musical con canción de supermercado llamando al jefe al centro de la pista, al vaig ficar en el mig de la pista. Després vaig dir que tota la plantilla tenia que estar al costat. Com jo tenia la plantilla al costat, vaig dir nom per nom. També és la veritat que hi havia 30 persones.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Vale? Nom per nom, i es van ficar en rotllana. Vaig ficar la cançó i allà va sortir la màgia. Va sortir la màgia. Jefe plorant, equip unit, i el jefe sempre li diu, perquè és molt client del restaurant, que mai oblidarà aquell dia. I després, clar, és un restaurant on jo vaig molt habitualment, ell sempre m'ho trasllada, no? Diu, sempre se'n recordarà de tu d'aquell moment.
1: La màgia de la música, no, també?
0: És la màgia de la música. La música,
1: bueno,
0: parla.
1: La màgia de la música i la teva tasca de connectar el moment amb la música. Vull dir que aquí, Déu-n'hi-do.
0: És que la música és... Mira, un altre exemple, no? Ara me'n vaig a lo social. Un casament. Un casament, se li tenia que donar un regal al germà de la núvia, i el germà de la núvia era d'aquests punkis, però total. O sigui, punky hardcore total. Y él decía, es que yo no le puedo poner esa canción a mi hermano, porque
1: la cucaracha, por
0: la familia, la familia se me tira encima. Y yo cogí y digo, ¿a qué esta canción te has surtido? Sí, hombre, no, no, no, Tony, no, no, no.

0: Dic, és el teu germà. Li fas un detall. Has pensat també en el dia més important de la teva vida. La teva família sap que és punky? Sí. Llavors, per què tenim que tindre vergonya? Per què? Sentiment. Li donaràs un detall al teu germà con Alejandro Sanz? No, hombre, no. Ah? Vaig ficar la cançó. El germà, clar, lògicament, sempre tiene que ser para mi, però la màgia que es va viure en aquell moment, tothom aixecat i tothom aplaudint.
1: Que bonic.
0: Això és el que jo intento transmetre, que per la música, que és la meva passió, puguis tindre aquests moments de sentiments.
1: Com es fa arribar aquesta diferència? Perquè, clar, al final dona la sensació que el món està una mica saturat de tot, no? Aleshores, com fas tu per transmetre aquesta diferència i per ser contractable? Perquè al final, és el que deia el teu jefe, no? De Toni Sala a la palestra, avui dia, hay que vender, no? Com fas tu per connectar amb aquesta gent? Quin és el teu valor diferencial? Què és el que et fa que et triïn, no? Que és aquella eterna pregunta que ens fem nosaltres sempre. Què fa que et triïn?
0: Primer, a mi em trien dues persones que després les altres persones no saben qui vindrà, no? Jo no sé vendre per internet.
1: Hi ha una bona pregunta, sí.
0: Jo no sé vendre per correu electrònic. Jo no sé vendre per xarxes socials. Mm-hmm. Em costa molt. Jo vull que tu em coneguis. Perquè igualment, que això també ho he tingut que aprendre, i ho he fet, eh? Tu tens la potestat de contractar-me, jo també tinc que tindre la potestat de dir
1: no
0: ets el meu client.
1: Mm-hmm. Molt interessant, això.
0: I en el tu a tu és on jo percebo totes aquestes coses. Per exemple, jo vaig tindre una reunió amb uns clients que el novi em va dir, bueno, però tu te disfrazaràs d'Elvis, no? I jo dije, no. Hombre, però tiene que ser la boda. I llavors em vaig ficar una miqueta, i perquè va ser el començament, no? I jo aguantava, però al final vaig dir no. Digo, perdonad, però creo que os estáis equivocando de maestros de ceremonia, y yo no soy vuestro candidato. La novia, no, perdónalo, es que él es muy de la broma, él es muy tal, tranquilo, no pasa nada, sí, nos estás gustando mucho. Vale, tot anava per això, i jo només deia, Déu meu, no, esta boda no. O sea, hazme una señal para yo decir no. O sea, hazme una señal. Y toda la estona veía que toda la estona anaba y que me iban a decir que sí, que me querían. Va arribar el moment. La núvia. ¿Alguna pregunta más? No. Dios mío, no me han hecho ninguna señal. ¿Alguna pregunta más? No. Ay, ¿alguna pregunta más? Sí, por cierto, ¿te vas a disfrazar de cura? Ya os he dicho del principio que yo no me disfrazo. No sois para mí. O sea, no congeniamos. Y claro, això també és el que fa veure la teva com ets, com ho prepares. Perquè per mi, quan una persona es reuneix amb mi, jo no estoy para pedirle qué quieres y te va a costar tanto, porque eso tampoco puedo hacer por un correo electrónico. No, vamos a diseñar tu boda. Yo ya si faig toda la cerimonia o todo el banquet o todo el evento empresarial, tot, así desgloso tot y así dono tot para escrit. Si queréis me elegís, pero esto es lo que va a suceder en vuestro evento. Claro, aquest es un valor diferencial que als nubis o a les empreses els hi treus això, el que poden fer, i ells no han pensat en fer. Llavors saben que està amb una persona professional que coneix el sector, que coneix el món i sobretot que empatitza.
1: Sí, aquí tinc una pregunta que tenia preparada, que era quina diferència hi ha entre impactar i deixar empremta, i precisament és això que tu fas, no? Deixar empremta positiva amb tota la gent que treballa amb tu. Però llavors també ara passarem a una part no, potser no tan bonica, que és, no?, la part de ser emprenedor, de tenir una empresa, no?, de que, jolín, al final també gestió d'esdeveniments has de tenir com molt controlat, no?, la temporalitat, és a dir, com és un any natural per a Antoni, no?, ho tens temporalitzat o com es gestiona tot, diguéssim, la compte d'explotació d'una empresa d'esdeveniments com la teva?
0: La compte d'explotació, primer has de tindre molt clar en quin sector et bellugues, si et bellugues pel món social o et bellugues pel món empresarial. Uh-huh. Si et bellugues pel joc pel social, caps de setmana te l'has de bloquejar, sí o sí. I si et bellugues pel bloc empresarial, et tens que bellugar entre setmana, que sol ser dijous. O sigui, aquesta és la fase d'actuació. Llavors, a l'hora de bellugar-lo, tenir tot això molt clar, la temporalitat hi és. Lo social, les bodes comencen al maig i acaben en el pont de desembre. Teníem una pauta d'agost, però agost ara ja és hàbil pels casaments, perquè venen estrangers de fora.
1: Molt important això, és que s'ha de controlar molt la temporalitat, que nosaltres ho solem fer molt també en formacions que fem plegats. No, la temporalitat del teu negoci és important, saber això. Jo ara t'hagués preguntat, i agost? No, doncs mira, agost és hàbil.
0: Empresarialment comencem a l'octubre, d'octubre a desembre. Aquesta és la temporalitat empresarial. I en el maig també s'ajunten a moltes fires de primavera. Ara, per exemple, la setmana que ve aniré a presentar la fira de mostres que es fa a Vallirana, a dinamitzar-lo. O sigui que també tens que compaginar moltes coses. I aquesta és la temporalitat. I després a l'agost. L'agost diu, bueno, vale, hi ha algun casament. No hi ha molts, però després estan les festes de barri.
1: I les, de, bueno, i les festes majors, no? També, amb això també ho fas, Toni?
0: Festes majors no entro. Uh-huh. No entro, perquè les festes majors van molt pels ajuntaments i ja van per empreses subcontractes. Uh-huh. Llavors, aquí jo no. No és el meu target. Uh-huh. El meu target és l'associació de veïns, que fa la seva festa de barri. Uh-huh. És proximitat. És que jo sempre vaig a la proximitat. El que surt de la meva proximitat... Ho he fet. ¿Vale? Però sí que és veritat que és una altra, és venga, va, pues un servicio cobro y me voy, ¿no?
1: Ja. No hi ha el vincle tu que t'agrada generar per després, no?
0: Correcte.
1: Mm-hmm. Per deixar aquesta empremta, no, que dèiem?
0: Sí. És, per exemple, mira, jo vaig començar fent una trobada de matrimonis, de 10 matrimonis que es van casar al mateix any, i en el seu 25è aniversari es van reunir, el poble els va reunir.
1: Que bonic, això.
0: I després, cada any, se n'encarrega un de muntar aquest aniversari. I clar, des del minut 0, un, clar, que em coneixia, oye, Toni, me gustaría que participaras. Bueno, pues vaig participar, i des d'aleshores, cada any he estat amb ells. Cada any. L'any passat es van celebrar 50 anys. Clar, allí tuve que dar lo mejor de mí, pero de arriba a abajo. Clar, van quedar tots increïbles. Clar, són aquests vincles, és això, i això ho tens que tindre molt ficat a la teva temporalitat, com a pla d'explotació. I sobretot, la teva agenda té que estar bloquejada els caps de setmana. És el que hem parlat abans, família. Hoy, Toni, la pregunta, ¿cómo tienes este sábado? A día de hoy lo tengo libre, pero no te puedo garantizar que este sábado esté.
1: Sí, perquè s'ha d'aprofitar, a més, no? Al final, sí que és veritat que tampoc ha de ser un mercat fàcil que et coneguin. Vull dir que, com tu deies, a més, si és veritat que no treballes amb xarxes, no? Treballes en proximitat, amb recomanació, sobretot, que potser és la forma més poderosa, no?, de que la gent te contracti, també s'ha de tenir certa disponibilitat, perquè al final la feina, també, com dèiem, també tens un gap de 3-4 mesos que ni és corporatiu ni són casaments. Llavors, aquí què passa? No?
0: Clar, ho tens que fer tot. O sigui, realment, quan estàs una miqueta més tranquil, és gener i febrer. Jo acabo sempre, la meva temporada acaba el 31 de desembre, amb el cap d'any. En el restaurant, de Castellbisbal, de Cal Esteve, que ja fa 15 anys que estic amb ells. Jo crec que això ja ho diu tot. Una de les festes més importants per a un restaurant, no? Aquí és on acabo jo. O sigui, jo sempre digo que acabo trabajando porque empiezo dando las uvas y empiezo trabajando porque continúo en la discoteca móvil. Y aquí ya paro. Gener i febrer. I en el març és quan engego. Però clar, gener és quan t'ho pres una miqueta perquè arriben Reis i tot això, i és, per a mi és muy, muy tolai. Però febrer ja tens que preparar la temporada.
1: Clar, sí, sí.
0: Febrer són coses també que no es veuen.
1: Que no es veuen, sí, sí, sí. Sí.
0: I això, no? Tens que preparar aquesta temporalitat, tens que parlar amb els clients que has fet a la feina l'any anterior si tornen a continuar confiant en tu per un any més, per saber si aquella festa la tens disponible, aquell lloc, o no la tens disponible.
1: No, no, un món, de veritat, és que no ens fem... Nosaltres aquí a l'estudi, que sempre tenim gent de diferents sectors, descobrim sempre aquella cara B, no, de les feines que no es veu, no? I que és superinteressant de conèixer de primera mà com a empresaris com tu. I ara ja, per entrar en el tema del programa, com sempre ens faltarien dos o tres programes, per tu, Toni, què és realment ser un líder?
0: Un líder, per mi, és que el que tu vols que el teu equip faci, tu el facis primer.
1: Ser l'exemple, no?
0: Perquè estem molt encomanats en fes això, fes això. Tota persona que ve a treballar amb mi, primer, ell té que vindre per veure com ho faig. No li ensenya un treballador meu, no, li ensenyo jo. A la següent, ell està al davant, però jo al darrere. I a la tercera, està ell sol, però jo amagat. Per què? Ets controlador, perquè a vegades això m'ho diuen en el món nostre, m'ho diuen, és que tu eres muy controlador. No, no sóc controlador. Agafar un col·laborador costa molt, molt, però la primera te pot anar al carrer. Llavors, en aquell moment, que això és molt difícil que la gent ho entengui, aquella persona t'està representant a tu. I tu, si tu vols ficar una altra cosa, està molt bé. Però busca els teus restaurants i deixa la teva empremta. Perquè si aquest restaurant ha confiat en mi és per alguna cosa.
1: Sí, sí, fidelitzar és molt difícil i, que, no, i aquesta repetició que tu tens, aquesta assiduïtat, és molt difícil de sostenir, sí.
0: Llavors, si jo et dic que aquí es té que fer A més A més A més A més A, es té que fer A més A. I si no t'agrada, és igual. El client vol això. Perquè quan tu estàs treballant amb col·laboradors, què és el que passa? Pues clar, que el col·laborador et diu les coses com volen. I si tu no li fas com volen... No, és que... Ara m'ho invento, no? És que el cava, ¿por qué se saca antes que el pastel? Bueno, pues porque en este restaurante se saca el cava antes que el pastel y pues no, esto yo no lo veo bien. Bueno, vale, bueno, será para ti, no es tu percepción, pero tú no tens que... Jo sempre ho dic, nosaltres anem a complementar l'esdeveniment, no anem a organitzar l'esdeveniment. I tu estàs donant la meva imatge, que és el que jo he donat per tu, perquè m'estan contratant a mi, no t'estan contratant a tu. Em contraten a mi i jo després et retribueixo a tu amb espècie que són els calés. I la meva empremta i la meva marca té que estar visible en tot moment. Que la marca Toni Fernández o la marca Everfestas té que estar allà. El Toni Fernández no em preocupa perquè el Toni Fernández soy yo. O sigui, no tinc competència, no? Però Everfestas sí.
1: Que maco, això, no tinc competència, això és superbo. Perquè és veritat, no? Al final...
0: És que Toni Fernández no tiene competència.
1: Això és boníssim, sí, sí.
0: ¿Por qué? Porque Toni Fernández solo hay uno. Es exclusivo. És el do que jo tinc.
1: Sí, sí, tal qual. Això és superpoderós.
0: Everfestas és la marca empresarial de dinamització. I aquí em pots trobar a mi o pots trobar persones del meu equip. Que tenim la mateixa visió i els mateixos objectius, però els objectius els marco jo. És la meva empresa. I això moltes vegades també amb el personal. Llavors, que pel darrere et diuen controlador, i moltes persones que a vegades li he dit que quieres venir conmigo, i després et diuen es que contigo trabajar es muy fácil. Es fácil, ¿por qué? Porque he puesto unos cimientos. Te he puesto unas bases. Y te he enseñat a fer un esdeveniment de casaments.
1: I escolta, en relació a tot això, hi ha alguna por que hagis hagut d'aprendre a gestionar?
0: Siempre. Siempre.
1: Encara tens aquelles papallones a l'estómac abans de començar un esdeveniment?
0: Sempre, sempre, sempre. Sempre. Perquè... A veure...
1: És que exposar-se no és fàcil, eh?
0: Jo sempre vaig amb tot.
1: Sí, llavors, és que no l'heu vist, però he portat 5 folis de textos de coses.
0: Jo voy sempre preparado con todo y con mi expediente voy.
1: Però és que ha sigut molt bo perquè s'ha preparat, per la gent que ens escolta, s'ha preparat 5 folis de textos de preguntes que jo no li he passat.
0: No, exacte, sí. I estan aquí, no? I t'estic mirant a la cara, o sigui...
1: Sí, però por si acaso.
0: Por si las moscas. És que, no, aviam, això fa que estigui preparat al tema. I després ja surten les coses com surten, sí. No? És igual, tu tens tot preparat, però tu en un esdeveniment has d'improvisar. Has de saber improvisar. Llavors, esclar, jo sempre estic allí, venga, va, hay votos, hay esto, y ho repasso. No, lo tengo bien, ¿vale? ¿Per qué? Perquè per mi és la primera vegada. Són uns primers clients. I a mi, quan em fan la pregunta, és tu primer... Bueno, tu ja has hecho muchas bodas. I le he dicho, no. Es mi primera boda. ¿Cómo que es mi primera boda? Sí, es mi primera boda, porque como vuestra solo hay una. Com el teu esdeveniment empresarial, només faré el teu.
1: I ai del dia que no, que perdem aquestes pessigolletes a l'hora de sortir davant de gent, no? Perquè és com, si perds una mica aquest estat d'alerta, no? De voler estar bé.
0: Si te digo...
1: Dilo.
0: Me voy a echar tierra encima cuando en algún momento he dicho... Está todo controlado. Agárrate. Agárrate. Y a vos, cuando no se entran estas pesigollas, hago que me entre las pesigollas de alguna manera o de una otra. Porque si no, no hubius. A mayor, ¿no?
1: Connectat a mayor,
0: ¿no? Connectat a mayor.
1: Sí, no, i et desconnectes també una mica d'aquest estat, no d'alerta, però d'aquesta sensació permanent de vull donar el millor de mi, no? Quan ja tens aquesta sensació, va, esto está hecho, no?
0: Malo.
1: Jo que faig formació em diu, mare, això ho has explicat moltes vegades, sí, però no en aquesta gent, no?
0: Bueno, jo dono fe de tu, o sigui, que, perquè quan fas formacions, que a vegades he anat 3 vegades a la mateixa formació... Són completament diferents.
1: Sí.
0: I quan acaba la formació, jo t'ho dic. I a vegades m'ho preguntes, no? Què te llevas de hoy de la formació? I sempre hi ha una cosa diferent. Per què? Perquè en aquell moment jo he vingut amb un estat d'ànim completament diferent.
1: Sí, per això ahir del dia, no?, que perds aquesta cosa d'estar davant de gent perquè te la jugues, perquè al final el problema és tu pots controlar molt el que fas, però la gent que tens davant és totalment diferent cada setmana, no?, en el teu cas.
0: Clar, tu imagina que t'equivoques en el nom de l'empresa o en el
1: o
0: nom dels nois.
1: Què ha passat?
0: Bueno, sí. Una vez me pasó.
1: Ay.
0: Una vez me pasó. Bueno, me pasó porque es que la hermana de la novia solo estaba ahí dándome... Acuérdate. Y a la novia le deia...
1: Al nom de
0: la seva germana. I al final digo... Es, y al final... Clar, què et fa l'espontaneïtat? I al final vaig dir... Es que, claro, como tu hermana... T'ho dic de veritat, va ser així, Como tu hermana no ha venido de acosarme desde el minuto cero que ha entrado aquí a la jardín, pues tengo en tu mente a la hermana. I, claro, llavors fa aquesta connexió amb la gent, aquesta naturalitat...
1: Sí, tan teva.
0: I és el que fa... Per què amagar-te, no?
1: Escolta, Toni, abans de tancar el programa, perquè la Gisela trobo que... és més respectuosa que el Ferran, que ja el tindria mig histèric. Escolta, anem a per una bateria ràpida de preguntes.
0: Vale.
1: I al finalitzar sí que m'agradaria que ja li diguessis a la gent com et poden contractar a xarxes i de més. Vale?
0: Vale.
1: Vinga, va, una paraula que et defineixi.
0: Sentimental.
1: Vale. Un valor imprescindible.
0: L'actitud.
1: Una persona que t'inspiri.
0: Les persones.
1: Un hàbit que t'hagi canviat la vida.
0: Uau. Un hàbit que m'hagi canviat la vida. És que la mateixa vida està connectat amb la vida.
1: Molt maco això. Èxit o pau mental? Però potser no està renyit, això, no?
0: No està renyit. Si tens pau mental, tens èxit, però l'èxit va a través dels teus... va a través del teu treball.
1: Què no negocies mai? Bueno, ja ens ha quedat la que disfressar-te.
0: Disfressar-me,
1: però...
0: no negocio mai, vale? Què no negocio mai? El meu valor.
1: Els teus valors, molt bé. Quan et sents plenament feliç?
0: Quan veig que aquelles persones han gaudit d'un esdeveniment.
1: I què significa per tu tenir èxit?
0: Per mi l'èxit no existeix, és donar el millor de mi en el moment correcte.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Ara sí, m'agradaria sobretot que li expliquessis a tothom com et poden trobar a les teves xarxes socials, telèfon, mail, el que tu vulguis, perquè el màxim de gent es pugui posar en contacte amb tu.
0: Moltes gràcies, Núria, ha sigut un plaer aquesta entrevista. Bueno, em podeu trobar a través de les xarxes a la pàgina web everfestes.com o en el meu correu electrònic info@tonifernandez.com i a la meva xarxa social, Instagram Toni.everfestes o Everfestes.
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. I ara sí, des de l'estudi 2 de Ràdio Caldes, hem compartit conversa amb una d'aquelles persones que et recorden que l'autèntic lideratge no sempre crida, però sí deixa empremta. En Toni ens ha demostrat que l'energia, l'actitud, l'empatia i la manera com tractem les persones poden convertir-se en el llegat més gran que deixem. Però al final la vida no va només d'aconseguir coses, sinó de com fem sentir els altres quan caminem. Gràcies, Toni, per aquesta conversa tan humana i tan propera. I a tots vosaltres, gràcies per formar part d'aquesta conversa. Comunitat de líders que creix cada setmana des de l'autenticitat, les sonacions reals i les històries que transformen. Ens retrobem dilluns vinent a Líders.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda.
2: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, hola, bon dia, bon dissabte. Benvinguts al Balneari.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Bon dissabte, benvinguts, benvingudes al Balneari, el vostre espai de confiança, de repòs, de divertimento, de... No ho sé, el vostre espai dels dissabtes i el nostre espai de sempre. I pum, ja està. Oriol Lluch, què tal? Bon dia. Hòstia, com murmures, malament.
1: Bon dia.
0: Sí?
1: Sí,
0: estava... Sí? Estàs bé segur?
1: Tot i que això que estaves dient ho tens escrit i sempre ho tens escrit igual.
0: Hasta l'Angelina és de turno, tu, escolta.
1: Sempre hi ha aquesta...
0: Hi ha algú que t'esbofega a l'esquerra, diguéssim?
1: No, perquè sempre és a veure què diu avui. A veure quina burrada diu avui l'amic Roger.
0: No, home, no, l'amic Sanahuja.
1: Ah,
0: home, l'estava presentant Oriol Sanahuja, què tal?
2: Hola.
0: Ara, home.
2: Bon dissabte, sí, bon dia.
1: Un moment. Sí, jo sento molt bé en Sanahuja i no em sento tan bé a mi, eh?
0: Sempre fa el mateix. No. I sempre és amb ell.
1: No, home, clar, sí, home.
0: Sempre s'ha d'escoltar ell. A veure, per aquí tens una rodoneta, no?
1: No, tinc el volum màxim.
2: Però és veritat, màxim, avui se sent fluix, eh?
1: Volum màxim.
0: Avui us ho sentiu fluixos.
1: Jo me sento fluix.
0: Home, però ara?
2: Se sent
0: ara millor?
2: Ell se sent fluix. Sí, avui una aspirineta o alguna cosa perquè...
1: Anem a fer allò de canviar el micro.
2: Anem a fer allò de fer-ho.
1: Sí, segur. Segur, sempre és el micro.
0: Són pesadíssims.
2: Ara el Lluc no té micro, eh? Som, ho sàpiguen,
0: som,
2: vostès.
0: Som.
2: Apa. Se l'acaba de carregar el que en teoria va bé.
0: Apa, vinga, va.
2: Aviam.
1: Hola. Jo no em sento.
2: Tu no em sents bé, no?
1: Anem a canviar els auriculars.
0: És horrible. O sigui, i això durant una hora cada dissabte de cada dissabte.
2: Ara el Lluc no sap que li expliqui, que expliquem, eh?
1: Sí.
0: A veure.
2: No hi sent. Ara ja m'hi sentirà ara. Aviam, Lluc. Hola, Lluc.
0: Hola, Oriol Lluc.
1: No, us sento molt bé, bueno, vosaltres.
0: Jo crec que això és un placebo i ja
1: no
0: està.
1: No em sento bé a mi, ja està, però no passa res.
0: No passa res.
1: Ok.
0: Exacte.
1: Pujam-ho, nen, pujam-ho.
0: Sí, això està tope ja, eh?
1: Vale, perfecte.
0: O sigui, jo et sento massa bé.
1: Endavant.
0: Massa bé.
1: Sí, vosaltres em sentiu bé?
0: Hòstia.
2: És...
0: Com estàs, Oriol? Sanahuja.
2: És un matí de dissabte estrany.
0: És un matí complicat, sí. Matí
2: sí,
0: complicat per l'operació tornada. En fi.
2: O la
0: no
2: sortida.
0: Sé, per dir alguna cosa, eh?
1: Sí.
0: Per dir alguna
2: cosa. Sí. Ha costat arribar a la ràdio avui.
0: Sí. Bueno, les obres aquestes que estan fent a la carretera C-59, sí, entre Caldes i Palau, que sabeu per què són?
1: Oh, per què? Per
2: ampliar vorena o per posar un carril més?
1: Per ficar un carril bici.
0: Mira, un carril bici el ficaran.
1: Sí, el posaran.
0: El podríem ficar per un altre lloc. I un carril bus.
2: Ah. Va.
0: És per ficar carril bus més carril bici. O sigui, és per fer la hippie carretera. Què us sembla?
2: No,
0: és de Caldes a Palau.
2: Bé, però
0: clar,
2: mira...
0: Perquè tothom sap que de Palau a Barcelona ningú va.
2: Exacte. Clar, però al final és promocionar anar-hi en bicicleta, està bé.
0: Galé.
2: És promocionar anar-hi en bicicleta.
0: Bueno, jo personalment em toca la fibra, que és, vull dir, em toca la pera cada cop que vaig a moure'm, no?
2: D'acord, però quan estigui fet ja
0: em
2: està anar, no?
0: Em seguirà tocant la pera igual.
2: Ah, però tindràs un carril per banda per cotxe igual que ara, eh?
0: Sí, clar, però això... És que això és el fotut, o sigui, faran un pont, faran...
2: Ja t'entenc.
0: Sí?
2: Ja t'entenc.
1: Està bé.
0: Molt bé. Sí. Escolta, us veig batalleros, però si dissabte.
1: I aquella casa abandonada, allò què?
0: Allò
2: era un restaurant.
0: No? Sanahuja ho sabrà, perquè...
2: No, hi he mirat mai, però era un restaurant. Sí.
0: No, vull dir, ante la duda...
2: No em facis dir ni el nom que era, però no me'n recordo, eh? I això que en el seu moment ho vaig buscar. Ha de passar per la carretera i dir que hi havia aquí.
0: Ho vas buscar, però, o sigui, fa molt d'això?
2: Fa bastant, sí.
0: Ho vas buscar amb màquina d'escriure, diguéssim? O...
2: No, la màquina d'escriure t'escrivia, però no et donava informació.
0: Ai,
2: eh?
0: Això és un petit fallo.
2: No, la màquina d'escriure no és l'antecedent de la IA. No.
0: No?
2: No.
0: El tenim?
2: No l'he buscat.
0: Bueno, has de buscar la IA d'Antes.
2: Vinga, la IA d'Antes. Molt fàcil. Sí, l'enciclopèdia...
0: Ja està, ni... És que això us sona tan arranci, això, tio. Els dos enciclopèdia, un amb una camisa comercial i l'altre amb un jerseiet de ratlles de punt. Home, home.
2: I ell què?
0: Home, jo com vinc avui? Descriviu-ho.
1: Playero.
2: Sí.
1: Platgero.
2: Sí. Sí. O sigui, es pensa que el balneari és com anar a la platja.
0: L'únic que porta xancletes... Sóc jo.
2: Sóc correcte.
1: Bueno, jo ara mateix vaig descalç.
0: Per tant, bueno, és veritat, aquí cada un.
2: Mare de Déu.
0: Sanahuja, que
2: ara ja entenc l'olor que fa tot això.
0: Si et vols treure alguna...
2: No.
0: Alguna prenda de vestir, alguna peça de roba.
2: Jo, per si de cas, no faré res.
0: Bueno, molt bé, molt bé. Per tant, tot bé, no?
1: Sí, sí, sí, ja tot, està.
0: Fem bé aquesta intro, que veiem aquest tot una mica. És que m'ha sorprès que digui el Lluc bé. Perquè
2: et dic per què. No, et dic per què ha dit bé. Et dic per què.
1: Perquè
2: pel que t'he dit abans, Roger. Perquè, oi, Lluc, avui és un, és un dissabte al matí rarot.
1: És un dissabte al matí rarot.
2: Rarot, és rarot.
0: Val.
2: Ens ha, a tots tres per venir aquí, rarot.
0: Sí.
2: Ja està. És això.
0: Perfecte, doncs res, escolta, amb aquesta raresa que ens caracteritza, comencem el balneari.
1: Endavant.
0: Veig que... No s'ha llançat a piular, allò, que avui... No, perquè li fa riure, li fa riure.
1: No, perquè jo anava a fer el comentari de la sento, sí que la sento bé.
0: Ara... Ah, la sents bé, eh?
2: La sents bé.
1: Sí.
2: O sigui, només no et sents bé a tu.
0: Que és
2: bé.
0: Maca, eh?
2: M'encanta.
1: Ja està, sí.
0: El Jack, eh? El Jack, es deia.
2: El Jack, correcte.
0: Avui no sé quants Jacks tenim. Aquí tenim l'orquestra ballarín, tenim avui aquí a...
2: Bé, està
0: a l'estudi 1. De Ràdio Caldes.
1: Molt bé.
0: Estem a l'estudi 2.
1: Sí.
0: Perquè nosaltres sempre estem al marge.
1: Sí, sí.
0: Saps? Però...
1: Millor.
0: O sigui, millor, millor. A l'ombra. Aixecant la ràdio a l'ombra.
1: El pot petit i a la bona...
0: Bueno, sí, petit.
1: Més petit que el gran.
0: Sí, no, clar. Més petit que el gran, segur.
1: Sí.
0: O sigui...
1: De cajón.
0: Exacte. De calaix.
1: Tira'm el so, Roger.
0: A veure, bueno, bueno.
1: No me'n recordo, escolta, que si en,
0: val,
1: que no l'escoltin no sap de què és.
0: Però, vull dir, introdueix una mica, digues alguna cosa, no? O no, ja...
2: No.
1: Ah, la introducció és aquesta. Porto un so que vaig preparar la setmana passada i no recordo exactament quin és.
0: Pues...
1: Sí?
0: Espera, què? Ara que havia començat a tirar-lo, eh?
1: Llunyanament hi ha un vincle amb el guió, però molt llunyanament.
0: Ui.
1: Això ja és la pista, eh?
0: Què fem?
2: Tira, si jo estic esperant... Com estic esperant jo?
0: Estàs esperant això des de l'últim dissabte?
2: Tal qual.
0: Palante so. Bueno, molt bé. És un so que de moment sona molt bé.
2: Veus? Veus com aquest dissabte és un dissabte rarot? Ja ho he dit jo.
1: Vaja, té. Jo diria que no era
0: no, oi? Jo diria que no. Bueno, no passa res. Com que som professionals d'això,
1: sí.
0: Portem 500 anys haciendo ràdio, veus, si et dius així la sintonia de fons...
1: Ara el que ens estàs demanant és que jo ja...
2: Ja
1: mantinguem una conversa
2: no.
1: Mentre tu busques el so i
2: no.
1: Has de resoldre el tema aquest.
2: Has de fer tu el so.
1: No, perquè no
2: Lluc.
1: Recordo quin és.
2: Jo l'haig d'endevinar. Està fàcil, això.
0: Bueno, vull dir, sou dos que us coneixeu de fot 500 anys.
1: Sí.
0: No és tan difícil que allarguem mig minut.
1: No, si estem amb això.
2: Estem esperant...
0: Mira, tenim públic i tot. Puedo comentar-ho, vull dir.
1: Sí, sí, bueno, tenim públic.
2: Veus com és rarot aquest dissabte, o sigui, primera vegada que tenim públic.
1: El Monte el conec, l'altre qui és?
0: Vicenç Conejos.
1: Ahà.
0: Editor i presentador d'un programa d'aquesta casa. Hola,
1: ah,
0: hola.
1: Se sent, ui, està molt mal insonoritzat, això,
0: exacte, se sent perquè...
1: Això,
0: bueno,
1: no era nou aquest edifici, l'Ajuntament ha ficat
0: sí,
1: unes
0: nou,
1: obres
0: però...
1: i no sé què, i molts diners...
2: Bé, però és Ràdio Caldes.
1: Ja, però...
0: I que, oi, què diu? Que
2: per tant...
1: A veure, si els de RAC1...
2: Està molt millor
1: si
2: que abans.
1: RAC1, estan ja rajant tot dels estudis.
2: No fotis així.
1: T'he baixat a la planta 3, t'he perdut la planta
0: 3. No te n'has enterat, Sanauja?
2: És que han baixat, sí, però
0: no,
2: que rajen tant.
0: No?
1: Rajen tot.
0: Pues, això fa temps
1: nosaltres
0: que
1: no
0: ràdio,
1: podem rajar de Ràdio Caldes, que paguem per venir a fer ràdio. A
2: exacte, ens paguem la gasolina.
0: A veure.
2: Venim.
0: Sí, d'acord. El 2000% amb tot això.
1: Vale.
2: Ens hem de comprar aigua perquè ja no n'hi ha com hi havia
0: exacte,
2: abans.
0: Exacte, això sí. Correcte. Que torni l'aigua, sisplau.
1: Jo no me la compro, l'agafo de la xeta.
2: Sí, però d'alguna manera la pagues.
1: El seu poder
0: adquisitiu. Jo els descansos vaig al lavabo i bec directament des de lo que és el lavabo.
1: Està molt bé.
2: De la xeta, de la pica.
0: No, del lavabo.
2: Ah.
0: Encara
1: ostres,
0: és més bona.
1: Com un gosset.
0: Ah, exacte.
1: Molt bé.
0: Bueno, va, escolta, pues pelant això, eh?
1: Venga,
0: si no entra ara ja malament.
1: Vinga.
0: No, això no...
2: Què és això?
0: Deixa'l aquí.
1: Jo diria que és la primera cançó de la meva secció.
2: Deixa'l aquí.
0: Vale.
2: Ah, jo pensava que havíem d'endevinar disco estem.
1: I sempre pot ser que jo no te l'hagi enviat,
0: no.
2: Espera.
0: Ja el tinc. Palante so. Ara sí que sí.
3: Shot, Manny.
4: Do
2: microfoni.
3: Vale, gràcies.
0: Ah, però és això, eh?
1: Sí, sí,
0: és aquesta conversa...
1: Bueno, a part de la conversa... Però
2: el que hi ha a la conversa és vent que no deixa que estiguin tranquils.
1: No, la conversa no és amb el que us heu de sentir.
2: No, no, ja, ja. Amb el soroll en si...
3: Mani?
1: No.
2: Aquest. Va, va, tiro. Em tiro a la piscina perquè això és de tirar-se. Aquí hi ha gent que s'està tirant amb paracaigudes des d'un avió.
1: No.
0: Ni amb paracaigudes que no sigui d'un avió.
1: No.
0: Ni amb parapent.
1: No.
2: M'he imaginat, bueno, no? L'avió amb la porta oberta i anar sortint.
1: Ja, però hi hauria un soroll de...
0: Està bé, sona buixa, vull dir...
1: Primer hauria de sortir.
0: Vull dir, t'has tirat i no s'ha obert el paracaigudes? Està bé.
1: Bueno.
2: I...
1: Hi hauria...
0: Allò... Bueno, està bé.
2: Jo ja no continuo. Estic mort.
0: Ara mateix.
1: Hi ha... Hi ha... El so es ve produït per un cert impacte.
0: A veure, per un cert impacte d'alguna cosa que cau.
2: No.
0: D'algú que es llença.
2: No.
1: D'un impacte.
0: Mare, no diguis no tan convençut, no, ja que fa un moment...
2: No, clar, perquè aquesta... El primera vegada que l'hem escoltat... Jo m'he imaginat algun...
0: Algú com que es llançava repetidament.
2: Sí, però llavors en la segona dic, va, em llanço...
0: Voleu que el tornem a provar?
2: Home, i tant.
0: Ja que l'hem trobat.
3: Stop, Manny. Manny, I'm
0: Perdona, jo no. Em sembla com si estigués escoltant un fragment d'una pel·lícula d'acció sense música.
1: És un agent, homes en aquest cas, que no vol dir que no ho puguin fer dones,
0: val.
1: Practicant determinada cosa.
2: Em torno a tirar a la piscina?
0: Ojo, sona uja, perquè o sigui, el primer cop t'ha passat com aquell paracaigudista de la Legión,
1: vull dir, tu
0: que es va enganxar
1: look,
0: amb la farola.
1: Tu tens el look playero, però aquí el que ve amb ganes de remullar-se és el sona uja, avui. Vinga.
0: Va.
2: Vinga,
0: va, sona uja.
1: Espera, jo faig el...
0: Home, deixa'l, perquè com ara ho clavi...
1: Jo faig el sona
2: uja. Però hi ha massa gent aquí. Estan... No.
1: No, digues.
2: No.
0: Bueno, aviam.
2: Hi ha massa gent parlant pel que he pensat ara.
0: Com en aquest programa.
2: No, he pensat...
0: Que a vegades ens surt
2: bé. Sí. És que he pensat... Aquest cop que diu el Lluc, he pensat que potser era una carrera de dromedaris. El que passa és que hi ha massa gent entorn al dromedari en què li estàs... Bueno, al final funciona així una carrera de dromedaris, eh?
0: N'has vist algunes, Nauja?
2: Per la televisió, sí.
0: Sí o no?
2: Amb algun reportatge de Dubai i d'aquestes coses.
1: No, il·legal, no, tio.
2: No, és legal, això.
0: Carreres de dromedaris, bueno, és com el que fan dels cavalls, no?
2: Voleu una... Abans hem parlat de...
0: No, volem
1: avançar perquè no sé quanta estona...
2: Cap problema, avui estarem aquí una estona.
1: M'estic posant nerviós.
2: Voleu saber l'evolució d'aquest esport?
0: Aviam.
2: Antigament...
0: Es va transformar en el badminton.
2: No, abans hi havia un...
0: Avui, espera.
1: Perdó.
0: Espera.
2: No és anècdota, no. És sabidoria.
0: Espera. Solemnitat.
1: Sanauja explica.
0: L'origen de la intel·ligència artificial, eh? Ara diu, quan jo vaig anar a l'Emili, que em van destinar allà a l'Àfrica, jo veia carreres de camell.
2: Correcte, molt bé, però no.
0: Correcte, però no. Va, aviam. Què?
2: En aquesta cursa,
0: hòstia,
2: de camells,
0: sí.
2: Sempre hem imaginat i hem vist genets a sobre.
0: Sí, clar. Sí. No és l'animal.
1: Abans hi havia una cabra a sobre del camell.
0: Era al revés. Eren els homes que portaven els camells aquí dalt. A veure.
2: Ara ja no hi ha homes.
0: Ah, carai.
2: Hi ha una màquina una màquina
0: un
2: controlada. No, és una màquina controlada des de fora.
1: Radio control.
2: On?
1: El camello, el dromedario de radio control.
0: Mare de Déu, però deixa que ho expliqui el senyor Bujó, home.
2: On, quan veus que el teu dromedari, el teu camell flaqueja. Queda enrere, flaqueja, llavors...
1: Descàrrega elèctrica.
2: No?
0: Ja. S'hagués encantat,
2: Oi que els genets li donaven...
0: Amb un fuet?
2: Sí. Doncs aquest element mecànic té un fuet, o el que és un similar a un fuet, que tu li dones... Pum, li dona com un fuet en el camell perquè tiri.
0: La pregunta de tot això és com collons sap això?
2: Perquè és reportatge.
0: A mi aquests canals no m'arriben a casa.
2: El tens més a prop del que et penses.
0: Sí? Per quina tele ho fan, això?
2: El 33.
0: Home,
2: més ho he vist al 33.
0: Jo el 33 fa que no el veig.
2: Això és la vostra...
0: Ho fan de veritat o no, això?
2: Sí.
0: Jo vaig al 3K xupiguai aquest que han fet de plataforma i jo busco carrera dromedaris.
2: Et dic a on ho has de buscar?
0: A on? Sí, home.
2: Hi ha un programa del 33 que es diu Viatges Insòlids, que el presenta un tio que és...
0: Mira, el Monter.
2: És belga.
0: Sí, fa calor aquí. Molta ràdio, molta gaita, però fa calor... Sí, ventilem una mica. Potser entra alguna uraneta i li donem una secció. A veure, mira, ara se li cagarà un colom al cap al lluc o alguna cosa així. A veure, Sanahuja, agafem llibreta, boli, papel.
2: Viatges insòlids. Se'l donen pel 33.
0: Val.
2: Doncs amb un d'aquests, perquè té bastantes temporades, van a Dubai i a Dubai...
1: Dubai!
2: A Dubai...
0: Dubai. I és marcat molt l'any,
1: El país que porta el nom de la xocolata de la moda.
0: I has marcat molt la T, vull dir.
1: Sí.
2: Doncs això. Sí.
0: No, perfecte. No sé com hem arribat aquí.
1: Ja està, sisplau.
0: Però m'ha agradat molt,
1: Per favor.
2: Evolucionem.
1: La cara C, sisplau.
0: Moment.
1: Urgeix.
0: Urgeix la cara C. Un moment, espera't.
1: Mai en la meva vida havia tingut tantes ganes d'escoltar la cara.
0: Però no ens has contestat, o sigui, tot això és una...
2: Que no ho és, home, que no ho és. Que no ho és.
0: Segur. Ni s'hi apropa.
2: No.
0: Bueno, dit això, escolta, com que veig que el clamor popular demana que avancem...
2: Torna a posar el sol, tira.
0: Tornem a tirar el sol. Avancem, va, som-hi. Que com sou una mica de repòs, eh?
1: Sí, sisplau, perquè ja m'estava posant nerviós, ja.
0: Home.
2: Però per què, Lluc?
1: Estic en un estat de nervis?
0: Escolta, jo... Em sembla fabulós, això. En fi. Bueno, mira, ara hem escoltat el tècnic. Hola, què tal?
1: Hola.
0: Si voleu, si voleu saludar, podeu. Ara ja esteu en directe, eh?
1: Escolta'm.
0: No. Sí, home, però ara diu... Mira, ara Sanahuja... On va el Sanahuja? Aquesta ràdio acaba de trossos, tio.
1: Però escolta'm una cosa.
0: Ara el Sanahuja farà gràcia parlar des d'allà.
1: Ja, però jo puc saber per què el Monter ha vingut a obrir-nos la porta?
0: Perquè diu que fa calor. Ho diu ell. Ah, no ho ha fet, eh? Sanahuja, estàs aquí ja.
2: Sí, i tant.
0: Que pensàvem que ara el Sanahuja farà la gracieta d'anar cap allà i parlar des del micro. Del tenc... I
2: que he fet una gracieta millor, que flipareu. Ja està. Va. Volem continuar la cara C o què?
1: Sí, sisplau. Hòstia,
0: mai havia tingut tan poques ganes de fer la cara C.
2: Ja, doncs el Lluc...
0: I tu?
2: Fes-la tu. Fes-la tu, Lluc.
0: Sisplau, jo et faig la intro.
2: Mira, jo amb tanta intro, jo encara no he mirat...
1: Vale, venga.
0: Mira,
1: hòstia.
0: Home, la puta bocina, o sigui... A l'era de la tecnologia i els sons, la trompeta escardada de color verd... Sempre va bé. Molt bé, molt bé.
2: Podem avançar, vinga.
0: Va, doncs avui l'Oriol Lluc ens porta la cara C.
1: Doncs avui parlarem d'un carrer de Caldes de Montbui que pot semblar discret,
0: sí,
1: però
0: com
1: que
0: amaga
1: força història. És el carrer de Salvador Codina.
0: Molt bé. Tres seccions estem fotent ja.
1: El nom fa referència a Joan Carles
0: de Borbó.
1: Garcia, no?
0: Escolta. Va, deixa'm-ho fer mi, tio, que tinguem les tres seccions.
1: Després del sol del dia, el que fem a condició... Va, endavant, Roger, jo ja t'he fet spoiler.
0: Ja?
1: Salvador, qui era?
0: Salvador. Bueno, corristant.
1: Durant.
0: Parlem del carrer de Salvador Codina, exacte. El nom, com bé deies, Lluc, i bé exposa el nostre guia d'avui, fa referència al senyor Salvador Codina i Durant, un farmacèutic del segle Chich, també conegut com a 19, molt vinculat a la vida del poble, que no només va continuar la tradició familiar que ja venia d'abans dels Codina de tenir una farmàcia. Sí, no, sí, home, clar.
2: Fa nom, farmàcia Codina.
0: Sí,
2: nom, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, de fet existeix, eh? Sinó que també va ser una persona inquieta, com ara el Lluc, amb ganes d'innovar i fer avançar Caldes, així com a concepte, eh?
1: Home, i tant.
0: Fer avançar Caldes.
1: Canyarida pro.
0: Maca, no? Allò seria maca. Clar. Made Caldes great again, no?
1: Yes.
0: Maca, molt bé. Made. Ara que s'acosten les municipals...
1: No, maca, no. Made...
0: Maca, no? Mm. Maca, sempre queda
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí, sí. Maca, queda... maca, maca.
0: Però és maca.
1: És maca. No?
0: Ojo, perquè si ens està escoltant algun polític d'aquests no que falta. Presenten,
1: sí.
0: El 27, sí, sí, ojo, sí, potser sí. Algun eslògan, maca. Sí. Caldes, la vila maca. En fi, molt bé, doncs senyor Codina, se'l recorda, per exemple, per haver modernitzat la farmàcia que ja tenien, que era d'aquell caire modernista. És una farmàcia que us heu d'imaginar molt, molt antiga, del segle, de finals del XIX, amb aquells pots...
2: Estes són les xules.
1: Com aquella que hi ha a la Seu d'Urgell.
0: No és a la Seu d'Urgell, és a Llívia, que és la més antiga d'Europa.
1: Bueno, pues a Llívia, perdó.
0: Ah.
2: Molt bé.
1: La Seu d'Urgell crec que també...
0: La Seu d'Urgell és el que hi ha venint d'Andorra.
1: Sí.
0: No importa ningú. Hi ha un Lidl, un Esclat, un Mercadona...
1: És la mina d'Andorra, no? El barri de la mina d'Andorra.
0: És la perifèria de la perifèria.
1: Exacte, exacte.
0: Bé, doncs, com dèiem, a la farmàcia Codina, això, el senyor Codina se'l havia conegut per modernitzar aquesta farmàcia i per impulsar iniciatives poc habituals a l'època, com ara la producció. Això m'ha agradat perquè entrelliga la història amb un dels grans descobridors i inventors d'un producte que encara segueix avui en dia. Ja no veureu per què ho dic. És que una de les coses perquè es va conèixer el senyor Codina és per la producció de iogurts aprofitant l'aigua termal.
2: Val.
0: Que això em recorda una mica la història de Danone, no? No? Que es va crear el Danone com un el iogurt com una cosa medicinal,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí.
0: Per la microbiota, no sé què,
1: clar,
0: i al final...
1: Al final una iogurtera et manté les coses... Et manté els iogurts calents durant una estona...
0: Sí, els pebrots també.
1: I llavors...
0: Però què és una iogurtera? No us he escoltat mai això, jo.
1: Una màquina de fer iogurt, no havíeu tingut...
2: Vigila que... Aquest mira, home que tens al costat, el Lluc, en sap molt de cuinar.
1: Has de fer iogurt. Has d'agafar un litre de llet i ficar-hi un iogurt.
2: Veus?
1: I mantenir-ho amb escalfor durant 8 hores.
0: Amb escalfor?
1: Amb escalfor.
2: Veus?
0: Per què? Perquè fermenta.
2: Perquè fermenta.
1: Perquè fermenti o faci el procés.
0: Jo segueixo dient que hi va haver una època...
1: Però per què m'estic allargant tant avui bueno, dient com...
0: Va haver una època pretèrita, perquè teníem ganes de fer ràdio. Hi va haver una època pretèrita en què aquest tio, sempre no ho reconeix mai, però aquest tio feia embotits. I a mi me'ls va ensenyar un dia.
1: I jo també he fet algun embotit.
0: Ah, ara sí?
2: Aviam, i formatges.
0: No em torno boig, no?
1: Sí, no,
0: o sigui, això ho hem parlat algun cop.
2: No, sí, sí.
0: Un cop et vaig dir que sí, home, clar, que tu feies fins i tot embotits. Sí, i em vas dir, no, jo no, embotit, jo...
1: Bueno, sí, sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Sí, tècnicament no he embotit
0: res. Va sortir com un xurro, no? Pots dir...
1: No era una embotita en el pur... En el concepte d'embotir una carn dintre d'una tripa de porc, però era un embotit, sí, sí, sí.
2: Molt bé.
1: He fet embotits, sí.
0: Molt bé. Oriol Lluc, he fet embotits.
1: Sí.
0: Bueno, estàvem parlant d'això, del senyor Salvador Codina, que deia, una de les coses revolucionàries que va fer va ser, tan arrelat aquí Caldes, exacte, va anar a la Font de Lleó, va omplir un cabàs d'aigua termal i va provar de fer iogurts. També va contribuir a donar a conèixer la vila com a destí en un moment en què el termalisme començava, era quan tot plegat començava, no? Quan els balnearis despuntaven, quan les aigües termals doncs, van començar a ser medicinals. Amb el temps, el poble li va voler reconèixer, no?, aquesta empenta doncs, que va posar, no?, de dir, hòstia, aquest tio feia coses xules que, vull dir, m'estranya que s'hagi perdut, perquè aquí Caldes som molt de mantenir, no?, els llegums termals, les flors del ramer, o sigui, productes molt antics.
1: Iogurt.
0: Exacte, m'estranya que ningú il·luminat avui dia foti iogurts termals a 7 euros, però bueno, tot és una idea, eh?
2: Ja sabem què fer, no?
0: Quan pleguem d'aquí anem a fer iogurt termal. Sí. En fi...
2: Una de les teves 3, no 4 feines.
0: Exacte. Mira, Roger? Se n'aguja. Sí, exacte. Sí, exacte.
2: Una més.
0: Bueno, doncs com dèiem, això, el carrer de Salvador Codina, que el poble, doncs, com a altres figures rellevants, doncs, se li va voler retre aquest homenatge. Evidentment hi ha un cop mort, que això sempre ho trobo malament. No, perquè...
2: Però això ho trobes malament, però normalment passa.
0: Sí,
2: ara que s'ha mort, estic a pensar en ell.
0: Sí, però hòstia, sempre fotia gràcia. No? Home, un tio a gol altre com el Lluc, passejar pel... O sigui, tu imagina que la Rambla de Badalona es diu carrer d'Oriol Lluc. Bah!
2: Ja ho has començat a moure, això, Lluc?
1: Sí, sí.
0: Bah, xulíssim, no? Sí, sí. O sigui, tu hi aniries a passejar allà i diries,
1: aquest és el meu carrer.
2: Aquest és... Sóc jo,
1: tant.
0: Aniria així, tu, passejar amb... sóc jo.
1: Hola.
2: Va. a Olot.
0: Ep, a veure, anècdota sanauja. Ja ho tiro jo perquè si hem d'esperar aquí.
2: A Olot hi ha un barri.
0: Sí.
2: Que el va fer una persona...
1: Un oncle teu.
2: No t'ha de saber amb mi.
1: Vale.
2: El va fer un burgès, que a més al principi se'n va anar a fer les Índies i tal, i va tornar.
0: Un indiano.
1: Un negrero, segurament.
2: I bueno, no, amb una de les seves...
1: Esclavista, perdó.
2: Amb una de les seves... o sigui, on va fer el barri, una de les cases era seva. Doncs aquesta casa té la barana baixa perquè li agradava sortir cada dia allà amb el puro i tal, a sentar-se, i com que tothom sabia que ho havia fet ell, que així el podien saludar. Senyor, no em feu dir noms perquè no me'n recordo.
0: Senyor de Sanaüja.
2: Recordo la història, però no recordo...
0: Senyor de Sanaüja, no em llenci la cendra al cap.
2: No tinc res a veure amb això. Doncs sí.
0: Ah, hòstia, bé, i torno igual que amb els camells, eh? O sigui, aquí, com hem arribat aquí?
2: Us ho explico, molt fàcil.
0: Podeu veure el 33 documental Barris de Catalunya?
2: No.
1: Barris insòlits.
0: Barris insòlits de Catalunya.
2: A Olot hi ha el...
0: Olot és lleig, eh? Mira, deixa'm dir.
2: Depèn d'on vagis.
0: Sí, bueno, clar, si no el mires, no, però és bastant lleig.
2: Hi ha l'Albert d'Olot, vale?
0: Però que n'hi deu haver més d'un, no?
2: Bueno, hi ha diferents albergs municipals.
0: Per això és l'Albert.
2: No, l'Albert d'Olot.
0: Com Dubai.
2: Amb G, Albert d'Olot.
0: L'Albert d'Olot.
2: L'Albert d'Olot està en un d'aquests edificis d'aquest barri.
0: D'aquest senyor indiano.
2: I allà hi ha la fotografia i hi ha l'explicació de...
0: I tu vas anar i ho vas llegir.
2: Sí, perquè jo he estat en l'Albert.
0: Sembla fabulós,
2: I tornaré a anar.
0: Un tio cultivat i que se'n recorda d'això.
2: Bé, em va fer gràcia saber la història de tot aquell barri. A més, és un barri partit en dos, perquè passa la riera pel mig, i és totalment simètric.
0: Veus? És el Cirici, ja t'ho he dit jo. Sí, són iguals.
1: Ai, és que no arrencarem avui.
0: Hòstia, no, Sanauja, em fascinaria, m'agradaria molt que el dia 25 de desembre a Fum Fum Fum em convidessis a dinar a casa teva i pogués escoltar un llarg ventall d'aquestes històries, tio. Sabeu, jo me l'imagino el Sanauja, el segon plat. Sabeu?
2: Sabeu aquell
0: que hi ha un barri, que les carreres de camells ara... Que això ja no, que ara va amb un robot, que... Hòstia, és fabulós. En fi, bueno, mira, saps què et dic? El carrer Salvador Codina, visto por sentencia, tampoc de gaire més. Si voleu visitar la farmàcia Codina, ara l'Ajuntament s'ha gastat uns calarons l'any passat.
2: Et diré una cosa.
0: L'ha obert al públic.
2: Et diré una cosa, Roger. Ara vaig a ser crític.
0: Ah, la mirada crítica d'en Sanauja.
2: Ja a vegades que... No, la majoria de vegades dius que està entre aquest carrer i aquest carrer. Aquesta vegada sé que es diu Salvador Codina, però no sé ubicar. No,
0: mira,
2: no sé on vaig, eh?
0: No?
2: No.
0: Jo tampoc, no.
2: Perfecte.
0: Bueno, no,
2: res.
0: No, no,
2: ja utilitzarem...
0: La veritat és que jo tampoc. Intueixo, ara mateix t'ho dic, eh? No, el carrer Salvador Codina està al centre perquè hi ha la farmàcia Codina. Vull dir, és un carrer estret, petit.
2: A vegades diem, està comprès d'aquí a aquí.
0: Mira,
2: tal,
0: està comprès entre Sant Feliu de Codines i Palau.
2: Perfecte.
0: Així com a acotació.
2: Perfecte. No,
0: però vull dir...
2: I per arribar-hi és d'arribar per aquella carretera que estan fent obres.
0: Sí, exacte.
2: Claríssim.
0: Bueno, doncs això, farmàcia Codina, qui vulgui la pot anar a veure, és un espai municipal que està integrat amb el Termàlia i podeu anar a veure. Val? Doncs visto para sentencia, no?
1: Endavant, pues.
0: Això quin esgotament que portem tots plegats. És que avui podíem haver fet... Avui podíem haver fet el programa sense guió.
2: Bueno, la meitat del que estem dient no està al guió.
0: Un dia l'hem de fer. O sigui, l'últim de la temporada... Aquesta temporada... No, però de veritat,
2: hem de preparar-nos un programa menys.
0: No, perquè, o sigui... Bueno, sí, però vull dir, l'últim... De veritat, ni cara a ser, ni... O sigui... Obrim el micro.
2: Perfecte.
0: I ho farem així.
1: Vale, em sembla
2: perfecte,
1: bé.
2: Em sembla
0: perfecte.
2: Bé.
0: Fins llavors, però, seguim amb el guió previst. Aviam, coses d'antes, avui... Coses d'antes.
2: Avui coses d'antes. Avui seguim una miqueta...
0: Les carreres de camells m'hagués encantat,
2: Doncs no.
0: Aviam.
2: Avui seguim una miqueta amb una temàtica que potser tu, Roger, precisament avui que estem ahí, potser no t'agrada,
0: A veure, home, no m'agrada.
2: No t'agrada? Vull dir que l'última vegada que vaig tocar tema de noms, Val, em vas dir, això és la meva secció, xaval.
1: Ah, perquè noms de carrer.
2: Noms de carrers, parlàvem, us en recordeu? Va.
0: Doncs... Sí, sí, vaig denunciar aquest...
2: Correcte.
0: Aquest, com es diu això? Una...
2: Intrusisme laboral. D'acord, doncs avui parlem de noms,
0: sí?
2: Però realment parlem de noms de persones.
0: Home.
2: Que es posaven antes, més que
0: noms
2: ara.
0: De senyors i senyores d'antes.
2: Exacte, exacte.
0: Bé, no, em sembla bé,
2: Jo porto una sèrie de... un llistat, aviam si vosaltres n'afegiu més o menys.
0: Aquest l'has elaborat tu?
2: Sí.
0: A més,
1: de la seva saviesa.
0: En base a una placa que vaig llegir a Sant Pere de Vilamajor fa 30 anys. No, però...
2: potser sí.
0: En base a gent que coneixes?
2: A gent que he conegut que es deien així.
0: Val.
2: I és allò que dius... vosaltres, tots els noms que direm, n'haureu conegut o no, de gent que es diuen
0: podem
2: així?
0: Podem fer sí o no.
2: Val.
0: Podem fer sí o no.
2: Val? Vinga, va.
0: Vinga, va.
2: Primer, Avelí.
1: Sí. Avelino.
0: Avelí.
1: No,
0: jo només...
1: Pare i fill.
0: Referència d'Avelí és el carrer Avelí Xalabarder que vam tocar aquí un dia, però no.
2: Heràclit.
1: Filòsofo griego.
2: Molt bé.
0: No l'havia sentit. Bueno, clar, aviam, si ens posem així

0: No, no, no és tan broma, no, ho has dit molt ràpid.
1: Li ha sortit, mira que on riu.
2: M'ho havia preparat.
1: Li ha sortit.
0: Bueno,
1: bueno.
0: Vale, vale, vale.
1: No, no tinc el gust.
0: Val. Següent?
1: Vinga, fot-li.
0: Aquest no és estrany, jo diria que encara, a dia d'avui, encara ressona, eh? Elvira.
2: En conec.
1: Sí, jo també, jo crec que és... Bueno, és antic, però va com amb aires... El posa una mica els moderns i els quillos.
0: Ah, sí?
1: No? Sí.
0: Sí?
1: No?
0: No ho sé, no ho sé.
1: L'Elvira,
0: no
1: és una mica així de... Sí?
0: Sí. O sigui, jo trobo que és un nom que encara ressona, però sí que és veritat que es posava molt més abans, no? Mm-hmm. Ah, aquest segur que... Hermenegil.
1: Hermenegilda, no.
2: Hermenegilda.
1: No. No, no, no, no, no, no.
0: Jo em vaig conèixer un de...
1: És que tu ets molt antic, tio.
0: Jo soc molt antic, sí.
1: Aviam, next.
0: Eutimi o Eutimio.
1: Buah, aquest no sabia ni que existia,
2: no, no, no, no.
1: Eutimi.
0: Sí, no. Jo sí.
1: Leuti, no? Eutimi, Leuti.
0: Leuti? Està bé, sí.
1: Aneu a buscar Leuti.
0: No, està bé. Sona bé.
1: Sí.
0: Encara li posaràs Eutimi al teu fill, tu?
1: Sí.
0: Pas que vas?
1: Com que no en tindré, però jo fotria Calixta, de moment.
0: Ah, molt bé.
1: És el que més m'agrada.
0: Molt bé.
1: Va, següent.
0: Laurentino.
1: Pérez.
2: No.
1: No he conegut mai.
2: No, no, no,
1: però,
2: no.
1: Bueno, ojo, perquè Lauren... Laurent, ve d'això.
0: Ve d'això.
1: Clar, i algun abuelo que es digui Lauren algun cop m'hauré creuat a la vida. Sí. Vull dir... Sí, sí, sí.
0: El meu primer sogre es deia Lauren.
1: Mm. No, ha quedat trist aquest moment.
0: No, no, no.
1: Aquest,
0: no,
1: aquest
0: no.
1: Moment ha quedat trist.
0: No, no, cap problema.
1: Content de que sigui l'ex-sogre, no?
0: Sí. Següent.
1: Vinga, va.
0: Nordbert.
2: Ja sé que en conec un.
0: Sí, no?
1: No.
0: Molt conegut per Nor. Se'ls diuen, jo les que vaig conèixer, tots acabaven dient-se Nor.
1: Ah, doncs llavors sí.
2: Aquest es deia Norberto.
0: Bueno, no.
1: Llavors sí. Sabadell Nord, Caldes Nord, o sigui, n'hi ha molts d'aquests, no?
2: Moltíssims.
1: No, però Nord? Hòstia, algú que es digui Nord?
2: El Pol Nord.
1: Bueno, Pol Nord, són dos noms, és com aquell poeta, eh? Miquel Martí i Pol, Nord. Bueno, espera, un moment, deixa'm... Ui, quasi. Va, el següent quin és?
0: Octavi.
1: És el que fa número 10, t'hi dic. Si al 8 l'has ficat Octavi...
2: Octavi en conec un, també.
1: No, jo no, no, no, no, no, Octavi no.
2: Octavi, sí.
0: Següent, Estanislau.
2: Hi ha un jugador del Barça, de la cantera, que no està al Barça, que és Estanislau Pedrola.
1: Ojo.
0: Mira.
2: Ah, sí, oh. Del Barça.
1: Sí, sí. Ah, aquí que t'has volgut tirar la flor, d'aquí és més culer que ningú, eh?
0: Acabar tots els partits dels juvenils...
2: No, no, no.
1: El futbol base i tot això.
0: El futbol base.
1: No, Estanislau, no. Ah, bueno... Sí, no, hi ha un del bàsquet, no? Estanislau Pessig és?
2: No.
1: No, no es diu... No,
2: no,
1: jo dic
2: no
1: per...
2: es deia Estanislau, no.
1: No.
0: Bueno, passava per essa, però no era així, no.
2: No.
0: Ah, no. Bueno,
1: aquell.
0: El Pessig. Ah, amb ell van guanyar la única Copa d'Europa de bàsquet.
2: L'única no, que en tenen dos, però la primera...
0: Hòstia. La primera sí.
1: Següent.
0: Bonifaci.
2: Home, en Bonifaci Bonjan, guarda muntada del Canadà. Dibuixes animats, tio.
1: Sí?
0: Mira, aquest no...
1: Sí, sí, no, no, ni idea, tu.
2: Sí.
1: Bonifaci, no.
2: Bonifaci Bonjan.
0: Aquest em surt més en castellà. Cipriano.
1: Que seria Ciprià, no?
0: Ciprià, sí, sí.
1: Home, hi un poble a la Catalunya Nord que és Sant Ciprien, que és Sant Ciprià.
2: Ui.
1: No? Però vull dir, a part d'aquí, no. No, no, Ciprià no. Bueno, Ciprià no, o sigui, que no...
0: Molt bé. T'ha quedat molt bé, Roger. Ho hem entès.
1: El següent.
0: Rufino.
1: El de Langostino. No.
0: No?
1: Rufino, no. Rufián, però no Rufino.
0: Rufino.
1: Tu sí?
0: Sí.
1: Sí? Serà juntes amb gent molt rara, eh?
0: Sí.
2: És que som de la seva generació.
0: No direm res. Era més gran que jo. Següent.
2: Dos mesos.
1: Ja, el següent m'agrada també.
0: Cayetano.
2: Ah, bueno, un famós en Cayetano Rivera, no? Un torero, però...
1: Ah, algo així. Cayetano al barri de Toledo.
0: Sí, sí, sí, correcte.
1: Els Cayetanos, no?
0: Els Cayetanos, correcte.
2: Sí, els...
1: Els pijos.
0: Els pijos del sud.
1: El que abans es deia... Això vosaltres que us queda... Bueno, no sé, vull dir, abans es deia més els borjamaris, no?
0: Sí, correcte.
1: No es deia, no era aquest concepte?
0: Sí, sí, sí. Els
1: borjamaris són els caietans.
0: Sí, sí, sí, totalment. Totalment.
1: I...
0: Laietà.
1: Home, la Via Laietana, no?
0: Va, ve d'aquí.
1: Bueno, noi... Quina referència més tens tu de Laietà?
2: Està bé. Jo m'he apuntat...

0: algun.
1: A veure, va.
2: Vinga, va.
0: Però d'aquests de dona, ausència, angústia.
1: Exacte, les dones d'antes.
0: Socorro.
1: Hi havia gent que es deia Socorro.
0: Però podríem començar...
1: La Soco.
0: La Soco, sí, sí, sí, la tieta d'un col·lega meu és la Soco.
1: I es diu Socorro?
0: Sí, sí, sí, Socorro.
1: Hosti, quin mal nom, no?
2: I Dolores, i...
1: Bueno, això sí, home.
2: Oh, bueno, però al final tot és...
0: Jo d'ausència en coneixia una i era una noia de la meva edat, i quan jo la vaig conèixer...
1: Com es deia?
0: Ausència. I tenia 16 anys. O sigui, quan jo la vaig conèixer, jo i ella teníem 16 anys.
1: I no l'has vist més?
0: No l'he vist més, per sort.
1: Perquè està
2: ausent.
0: En ausència me río de ti.
1: Bueno, mare meva.
0: Podríem començar a considerar noms com Maria del Mar o Teresa, noms d'antes?
1: Podria.
2: Gran pregunta, m'agrada molt.
0: O Josep, Ramon...
1: Oh, com m'agraden aquests, m'encanten.
0: Arcadi.
2: Estic d'acord.
0: A mi, comencen, a ser...
2: comencen a ser d'antes.
1: Clar,
2: sí,
1: perquè
2: sí,
1: a mi em va passar sí. que amb uns... O sigui, jo tenia un conegut, tinc un conegut que li va fotre el seu fill Josep. I clar, tenir un bebè que es diu Josep, és avui en dia...
2: Man, Pep,
1: ja,
2: Pep.
1: Ja que sigui català ja és raro, però vull dir...
0: Sí, exacte.
1: Que, sí, sí, clar que, hòstia, tens un nen de, no, allò, de mesos, no? El Josep, què fa el Josep? Clar, Josep, t'imagines el meu avi.
2: Clar, és, però no, és un nen petit.
1: És un nen petit. Home, jo, així de dona d'aquests enrebuscats, Agripina...
2: Toma.
1: Aquest és, sí. Aquesta és la via de la meva parella. Vull dir, és que són noms... Jo, això, Socorros i aquest no en conec cap. Algú més, Lluc?
0: No.
2: Anunciación.
1: Però clar, al final tenen tots una connotació com molt religiosa,
2: sí,
1: no?
2: Ah, sí, clar.
1: Però en els homes...
0: També,
2: També,
1: sí?
2: Sí.
1: Home, tipus
2: sí.
1: què?
0: Tipus ara mateix no sé el dia que dir-te, però...
1: Clar, perquè sí, Josep, vale. Molt bé, n'hi ha molt.
0: Clar, Joan, Josep, Pere, tot això té connotació religiosa.
2: Marc, Lluc...
0: Sense tan santa mala llet com amb les dones.
1: Home, és que amb les dones, hòstia. Sí. Sí. Dolores i Dolors sí que n'hi ha molt. Sí. Se'n posava, ara no es posa. És que, clar, bueno, fem allò, no? Ara és hot, piu, pau, pou, top, pam, pum, pim, pam. Sí, bueno, Guillem, fins i tot, no és tan modern, ja. O sigui, no que modern, no es posa tant.
2: No.
1: Clar, vull dir, és que tot, els noms tradicionals... Rogers, a la meva època sí que n'hi havia.
2: Molts. A la meva època n'hi havia molts.
1: Però...
2: Ja no gaire.
1: Cosa, eh?
2: Sí.
1: I Oriol sí que segueix posant molt, eh?
2: Jo crec que des de la nostra generació, Oriol, han anat més cap amunt.
1: Sí!
2: Jo era dels primers... Que,
1: i tant!
2: Jo era dels únics que hi havia a Oriol, eh?
0: Sí, també és veritat.
1: I tant, jo Oriol de més de 50, com vosaltres,
0: veritat,
1: no conec cap.
0: És veritat, tens raó.
1: Oriol de més de 50...
2: Sí, està clar. Sí. No. Oi que no en coneixes cap, perquè ara mateix no en veus a cap de més de 50.
1: No,
2: és que no en coneixes cap.
1: Bueno, ja m'enteneu.
2: Està claríssim, no.
1: Si poses el 50 com un llistó, no gaire lluny al vostre, però...
0: Jo no el tinc encara.
1: Però clar, a veure...
2: Tampoc, per això que no... Diu que no en veu cap, no, és que no en veu cap.
1: Perquè ha donat marge.
0: A mi em falten 10 anys, per 50 ja en veu ja 10 dies.
1: Però que ha donat marge, perquè no diré... Dels 40 no vau ser els primers.
0: Bueno,
1: però de més de 50, sí. Oriols
0: vale.
1: I Rogers
2: no, estem tampoc, sí, és veritat, sí.
1: Bueno, però som així, no? Contemporanis. Molt bé, doncs escolta,
2: bé.
1: Avui parròquia de batejos d'antes,
2: sí.
1: I està bé. Doncs senyors Oriols Calixta, sisplau, gràcies per la secció.
0: A vostè, bueno, a ell, clar. O sigui, a tu,
1: sí, clar, exacte.
2: Gràcies.
1: No, gràcies.
2: A vosaltres,
1: no,
2: a vosaltres.
1: No, gràcies.
2: Gràcies.
0: M'he donat per al·ludir.
2: Ben fet, bueno, perquè és la primera vegada, o de les primeres vegades, que aportes
1: sí,
2: alguna
0: no.
2: cosa a les coses d'antes.
0: Home, no.
1: Sanauja, gràcies.
2: De res.
1: Gràcies. Gràcies, eh?
2: Gràcies. Gràcies.
1: De debò.
2: Gràcies, Lluc.
1: Molt, gràcies, home, que vagi
2: gràcies, bé.
1: No es mereixen, no? De res.
0: Bé,
1: no es mereixen.
0: Adéu.
1: Avui tenim aquí el tio del bombo, eh?
0: Doncs, tot i que no us ho sembli, és 9 de maig.
1: Ui. Ui, ara ja aquí hem de tirar música de funeral.
0: Vinga, primer de tot.
2: Aviam.
0: Nen,
1: aviam.
0: Quanta estona em queda?
1: Doncs mira, ara mateix queden 19 minuts de programa.
0: Bueno, està bé, tindré... Va, sí. farem dia.
1: Sí.
0: 9 de maig, aparentment, si sóc sincer, no transmet res. És un dia lleig.
1: Pot ser sincer.
0: No res. D'allò que ja ha arribat la primavera, si fa de dies, encara falten més dies per l'estiu. No és ni un dia rodó, ni és ni un 10, ni un 15. Un simple 9. És com un... Un Lewandowski, no? Un dia vingut a menys.
1: Bueno, molt bé.
0: El que sí que té aquest dia és una cançó il·lustrativa del dia.
1: Ah, sí?
0: D'un grup precursor dels Marea, de D'Agostia, us en recordeu, de Marea?
2: Sí.
1: Aquells, sí. Doncs,
0: molt abans que aquells, ja hi havia uns altres romanesos que feien aquest dance pop.

0: sí. Home, sí.
1: Bé, dona sí. El pego de...
0: Sí, tant, home.
1: Romanesos vestits amb camises, amb pantalons de pitillo, sabates, sí?
2: Era en aquella època es portava això.
1: Sí, està bé. Però que tu ho veus i et sembla antic. I en aquella pues... època ja semblava antic.
0: Sí, això sí.
1: Vale. Aquesta cançó es diu Nou Mai, que mai, dedueixo que és com es diu maig, en romanès.
0: Sí, en anglès.
1: Bueno, no, perquè no va en vi llatina o en vi grega?
0: Mei, en vi grega.
1: Ah, doncs aquí posa mai.
0: Mai.
1: No mei.
0: En cap cas mei.
1: Doncs és un grup que es diu Accent.
0: Bon, a fer també, eh? Va,
2: si l'haguéssim posat ens haguéssim enganxat, eh? Ara tu això surt totalment,
1: bé,
2: eh? Per això que sí, està
1: vocalès, un grup format al final dels anys 90 que es van fer bastant populars a Europa i a altres parts del món amb hits com That's My Name, Stay With Me. Va començar com un duo, però sobretot era obra d'un tal Adrián Sina. I això, un estil que combina pop comercial amb aquests sons electrònics i dents, amb lletres sovint centrades en l'amor i les relacions. Vaja, és una cosa de la que parla la majoria de...
0: Recurrent, no? En
1: sí,
0: la majoria musical.
1: De cançons, la majoria de llibres, la majoria de sèries i la majoria de tot, perquè la gent només sap...
2: Bé, és que... És que...
1: D'amor... Ja he fet la meva...
0: A la punt de qualitat.
1: Sí.
0: Molt bé.
2: És que al final, tothom que... O molta gent que escriu llibres i tal, acaben resumint que al final... O lletres de cançons i tal...
0: La seva merda.
2: Amor, mort i diners, eh? Això és el que mou el món i això és el que al final acaba donant voltes... Són els tres grans temes,
1: exacte.
2: Eh?
1: Exacte. Sí.
0: Bueno.
1: I l'altre gran tema que ha mogut també la humanitat i les guerres és la religió. Per tant, sí. Anem cap al tema religió.
0: Germans, a veure, senyor Lluc... No és l'Escolania de Montserrat, eh?
1: No... És una escolania,
0: sí.
1: Però no li canten a la Verge Maria.
0: Ah, no?
1: Avui no us porto un sant.
0: Ah!
1: No,
0: veus? Ah!
1: Avui us porto una Mare de Déu.
0: Ah!
2: Molt bé.
1: Perquè avui és el dia de la Mare de Déu dels Desemparats, que és la patrona de la ciutat de València. La seva devoció remunta al segle...
0: I això és què?
1: El 15.
0: Ah.
1: Quan a València es va crear una confraria dedicada a ajudar les persones més vulnerables de la societat, com els pobres, els malalts mentals o els condemnats a mort, que... Em ve de semblar els més vulnerables de tots.
0: Sí, clar.
1: Vull dir, com a definició de la vulnerabilitat, sí, és que demà et moriràs, sí.
0: Et mataran.
1: Sí, demà et mataran, per tant, sí.
0: Sí. Però que València Desemparats ja és una mica cosa que lliga, eh?
1: Sí.
0: Bueno, no és per la meva... No, ja veieu que no tinc gran...
1: No, ja ho veig que no.
0: Gran.
1: Però, escolta'm, us sona allò de la Japerudeta?
0: Sí.
2: A mi no.
1: És que sí. És la Mare de Déu dels Desemparats, és la patrona de València, la Giperdeta.
0: Sí, la Giperdeta. Sí, aquí tenim la Giperdeta. Sí. Són imbècils, una... home. Els valentians són imbècils.
1: És una Mare de Déu amb el cap lleugerament inclinat cap endavant.
0: Sí, així com si no és una mica drogada.
1: Com a casa, ara, faci aquesta...
0: Aviam.
1: S'ho imagino.
2: Tanquem els ulls com quan fem el sopar, ara ens escrius una imatge.
1: Cap lleugerament inclinat cap endavant, que li dona expressió de proximitat i tendresa... Però que fa que li surti gepa.
0: Us hauria de veure...
1: Baixes el cap, et surt gepa.
0: Si fóssiu jo ara mateix, teniu una estampa. Teniu, teniu a dos tios deixant-se el coll aquí, fent el mongolo a l'estudi. Bueno, és el que
2: hem vingut, a jugar.
1: Mira, avui he pensat... Mira, hi havia un parell de sants que no valien una merda. I he pensat, va, innova, Oriol, va.
0: Sigues moderno.
1: I us he portat una Mare de Déu. Se li fan
0: doncs...
1: processons, se li fan ofrenes de flors.
0: Es tiraran petards. I menjaran, beuran horxata.
1: És pel valencià de veritat, exacte.
0: Sí.
1: Pel valencià de veritat és un dia molt important.
0: No puc.
1: Molt
0: amb els valencians.
1: Però, o sigui, em sap greu, però...
0: No, veiem, no? Ja Desemparats.
1: Però per mi ja podem...
0: Ja?
1: Endavant, sí, ja doncs,
2: jo només necessito...
0: Jo només dic que sóc valencià.
2: No, però us haig de dir que el valencià com a llengua
1: És molt maco.
2: És molt maco, m'agrada molt.
0: El valencià com a llengua.
1: A part, sí, el català que,
0: el català que, que parlen com llegeixen, maco. Sintonia, fons, concurs, frase.
1: Bueno, molt però bé, també està. Tenen altres paraules i a les patates...
0: Les
1: es diuen creïlles.
0: Sí, també tenen altres interessos polítics.
2: M'agrada molt.
0: Sí.
2: Quan vaig per feina a València,
0: sí.
2: M'agrada molt escoltar la ràdio
0: en valencià.
2: Sí, sí. A mi m'agrada molt.
0: Sí, aquella que a València tot Déu l'escolta.
1: Sí.
0: Los 40 Urban, sí. Des de la Gran Via de Madrid. Allà l'escolta tot Déu. En fi,
1: va.
0: Valencià i home de bé no pot ser.
1: A veure
0: seguim.
1: Si sona això.

0: Europa, Europa. Me la imaginava més gran.
1: Veus? Ah!
2: I era valenciana, aquesta.
1: Clar.
0: Correcte.
2: Molt bé.
1: Clar, doncs pues me la imaginava més gran.
0: Me la imaginava més gran.
2: Sense adonar-me'n.
1: A mi és com s'ha... Bueno, és igual, va.
2: Avui és el dia d'Europa. Avui és el dia d'Europa. Per què? Perquè el 9 de maig de 1950 el polític francès, que... A mi, tu no et cauen bé els valencians i a mi no em cauen bé els francesos.
1: No, totalment comprensible i respectable.
2: Va presentar una proposta que marcaria un abans i un després en la història d'Europa. La coneguda declaració Schuman, no? Que clar, és un tio que tampoc tenia ego. Aquesta iniciativa va sorgir del context delicat de després de 5 anys després del final de la Segona Guerra Mundial. Encara hi havia molta tensió, continent devastat, i el senyor Schuman va dir de posar la producció del carbó i l'acer, dos recursos claus per la indústria i també per la guerra, sota una autoritat comuna entre els diversos països europeus, la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer. I això, l'objectiu era que ningú pogués controlar, ningú pogués beneficiar-se del control del carbó i l'acer, i així limitar la capacitat militar dels diferents països. De l'economia va passar a la política i els resultats, doncs, els que coneixem avui en dia. Tu, Roger, és molt petit, però el Sanuixa i jo anàvem a la màquina expenedora de la Coca-Cola i ens compràvem una Coca-Cola amb 100 pessetes i l'endemà de posar l'euro anàvem a la màquina expenedora i ens compràvem una Coca-Cola amb un euro.
0: Per
2: i un
0: tant,
2: euro són 166 pessetes,
0: o sigui, havia pujat un 66%.
2: I ens van enganyar
0: totalment.
1: O sigui, el gol és l'euro, eh?
2: Sí.
0: I tant.
2: Exacte.
1: Tothom ho diu, això, eh?
2: Sí. Però va.
1: Mira el Sanuja. Sí, jo vaig comprar 3 apartaments allà al 1990. El gol és l'euro, el gol és l'euro.
2: Per
1: la passeta
2: mi,
1: es vivia millor.
2: Podem endavant.
0: De porto... fet, vosaltres heu tocat o toqueu els cèntims d'euro.
1: Sí.
0: Sí, però vull dir que al final l'acabaran mig desapareixent. Perquè no...
1: No es fa servir per res.
0: Perquè hi ha tota roda...
2: Perquè ara ja ningú porta efectiu.
0: Poca gent,
1: molt poca gent.
2: Jo sempre
1: gent.
2: En tinc, i en tinc a casa, eh? En tinc
1: sí,
2: a casa
1: també.
2: Per si hi ha un altre apagón.
1: Jo també.
0: Ben fet.
2: Ah, amigos.
1: Us dic a on, eh?
2: I bueno, i per blanquejar una mica. De...
1: Sí, bueno, això s'agrada a tots.
0: Sí,
2: vale.
1: Bueno, va, pa'lante.
2: Parlant de blanquejar.

0: fer una per feina, dir-vos sí. Simplement que avui, 9 de maig de 1994, no va néixer, no va morir Nelson Mandela. Va ser elegit president de Sud-àfrica. Convertir-se en el primer president negre del país. Recordem Mandela, 27 anys a la presó, per lluitar contra aquest sistema injust, contra l'apartheid. Déu-n'hi-do, 1994, que a Barcelona ja s'havien celebrat els Jocs Olímpics, sí. Però a l'Àfrica encara, i ell manava i dominava un sistema que separava blancs i negres. Per això el bo de Nelson Mandela va portar-nos aquesta nova Sud-àfrica on blancs i negres convivien, van aprendre a poc a conviure millor. Inclús van fer un equip de rugby on tots eren blancs i els negres els apoyaven. O sigui que... Déu-n'hi-do.
1: No, no.
0: Déu-n'hi-do. Bé, no?
1: Bé, no, no, no,
2: bé, bé.
1: Que vols que diguem?
2: La banda Mandela...
0: El,
2: no
0: Morgan, el Morgan Freeman sud-africà, no? Diguéssim. Bueno.
2: Sí. Sí. És el que més s'assembla, no?
1: Sí. Bé,
2: no.
1: Vale.
2: Ja diríem, que Mandela és millor que Morgan Freeman.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo ja estic, vull dir, en quant a efemèrides ja estic. Val. Ara hi ha naixements i morts.
1: Va, anem a dir, com ens portaràs algú més, no?
0: Sí, home.
1: Naixements i morts, ja.
0: Sí. Quan vulguis, eh?
1: Quan vulgui.
0: Tu m'has dit que teníem pressa.
2: Home, home.
1: Vol sonar molt.
2: És dels anys 80.
1: Vol sonar molt.
0: És la primera gran sèrie d'hospitals, de metges que es va fer, que la van passar per TV3. El Dallas dels...
2: El Dallas dels metges, correcte.
0: A cor obert.
2: Abans d'urgències i tot això, sí. A cor obert.
0: Perquè el 9 de maig de 1967, el cirurgià... René Favoro va realitzar amb èxit la primera cirurgia de bypass coronari a la Cleveland Clinic als Estats Units. Un bypass és unir utilitzar un segment de vena normalment de la cama per crear un pont que permet que la sang eviti una artèria coronària obstruïda, restaurant així el flux sanguini cap al cor. Us he dit que era un naixement i no, era una altra efemèride, però bàsicament aquest tio és el que va fer que avui en dia hi hagi tot el coneixement i totes les operacions de cor
1: aquestes tan complicades
0: que tenim avui en dia tan complicades. Va, ara sí, anem a matar i a fer viure algú i ho farem ràpid, Roger, que se m'acaba el temps. Sabeu qui era? Howard Carter?
2: Jo crec que sí.
0: Va, digues.
2: No és qui va descobrir la tomba de Tutankamon?
0: Aquest tio, és que no el valorem suficient.
1: Mai prou ben ponderat.
0: És que tu has dit, el mai prou ben ponderat, doctor de Santa Rosa. Tu has dit, l'últim programa hem de fer...
1: No,
0: l'últim programa, en Santa Rosa, li obrim el micròfon
1: i ja... I que ens faci tota la temporada que ve. Escolta, no, Santa Rosa, hi ha que aprofitar aquest coneixement, eh?
2: Això us puc explicar quan vaig ser conscient d'entendre...
0: A mi li has dit que queden 100 minuts?
1: Sí,
2: ràpid, ràpid. Vaig anar a una exposició de
1: mòmies.
2: El feia la caixa, el fòrum de la caixa, i hi havia l'Antic Egipte i em vaig flipar amb aquella... Jo diria que és la primera gran exposició que recordo mirar-la, entendre-la, que m'agradés. Allò que vas a una exposició i vas passant, no, aquesta... I aquí és on vaig aprendre això.
0: Pues bàsicament va néixer un 9 de maig de 1874 Howard Carter, i és famós bàsicament per descobrir la tomba del faraó Tutankamon quan ja pràcticament s'estaven acabant els diners i els recursos per les excavacions. O sigui que va tenir, després de molts anys de frustracions, va tenir bastanta sort. I ara mantenim aquesta música, Roger, d'Egipte. Sí, no passa res.
1: Sempre queda bé.
0: Perquè en matarem a un i el matarem. Assassinat. Aldo Moro. Aquest saps qui és?
2: Aldo Moro, no.
0: Doncs era un president italià, primer ministre italià, en diferents governs, que va morir un 9 de maig, després d'un llarg segrest. 9 de maig de 1978, Aldo Moro va ser assassinat i el seu cos va ser trobat dins un cotxe a Roma, això després d'un llarg segrest. És una figura bastant important en la política italiana, que tal qual avui, el dia com avui, hem de lamentar la seva mort en un any de, els anys de plom, una època molt Itàlia, una època molt convulsa, de molta camorra, molta
2: sí, sí, sí.
1: Molt de xunguisme, eh?
0: De molt de xunguisme, sí, sí, sí.
1: De plom. Molt bé.
2: No, se'n deien perquè et tirotejaven amb et tirotejaven a la nuca cada dos per tres.
0: Por el auge de los fontaneros y las tuberías de plomo.
2: Està clar que era això.
0: Home, gràcies a la Ulla. Aquí arribem.
1: Per aquest cable.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, molt bé, doncs ja 9 de maig, ventilat.
0: Ja
1: ara anem ràpid amb el so del dia, que ens queden 3 minutets.
0: Venga.
1: Per clavar les 10 del matí. Què? Fem...
0: La pista estava, quan us he parlat, de Nelson Mandela.
1: Se m'ho ja fa... Shot, Manny.
2: És una melee de rugby.
0: És un entrenament.
1: Boníssim.
0: És un entrenament amb sacs, amb coixins, i estan...
1: I fan placatges.
0: Estan, exacte. Estan entrenant a l'entrar al cos a cos contra...
1: Et dic una cosa, o sigui... Què? Com havíem d'endevinar això?
0: Ah, home!
2: Va, que això és el xulo!
0: Ah.
2: A mi m'encanten aquests reptes.
0: Ah.
2: Clar.
0: Hem anat des de llançar-se amb paracaigudes.
2: Imagina.
1: A les carreres dels dromedaris.
0: És que realment, vull dir...
1: És que realment el que ha distorotat tot el programa és la teva secció.
0: Bueno.
2: Home, jo crec que és una de les coses que sustenta el programa.
1: Sí, exacte.
0: Gràcies.
1: L'any que ve farem només això. Ai, ara s'ha portat tonto, ell. Li ha agradat això.
0: A l'últim programa... A l'últim programa...
1: Li agrada que li diguin.
2: Vull tres sons.
0: Exacte. Portaré tres sons.
1: I parlem.
0: I parlem.
2: I parlem.
0: Exacte.
1: Perquè és la nostra.
0: Exacte.
2: Exacte.
1: Parlem Telecom.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs res, escolta...
0: No, ara vera, perquè ara vera és...
1: Sí, vera.
0: Vera és més catalana.
1: Sí, vera.
0: Perquè si ho
2: a més a més,
0: Peyu,
2: sí.
0: Si ho és, si he de veure'm en Peyu...
1: Sí, sí.
0: Ah!
1: Però...
2: Hi ha un joc de paraules molt bo. Diu, parlem amb vera.
0: Ah, sí? Ah!
2: Ah!
1: Amb aquest minut que ens queda, sí, respondrem per la pregunta. A vosaltres sou aquests de he canviat tot empreses catalanes perquè són més no sé què. Sí, jo ho vaig fer en el seu moment, però parlem, bé, totes aquestes companyies
0: no són catalanes,
1: no compren, no. O sigui, la xarxa de Movistar,
2: evidentment, és que no hi havia manera possible.
1: És el mateix que el del Repsol.
0: Sí, t'atenen en català fins que tens un problema.
1: Exacte.
2: Exacte.
0: Quan és una cosa de veritat, llavors ja has d'anar a parlar amb Madrid.
1: Bueno, va.
0: Perdó, Madrid.
1: Bueno,
2: Madrid.
1: Va.
2: Madrid.
0: Com Dubai.
1: Va,
2: exacte,
1: va. Doncs cap a Madrid, que marxem notes de cap de setmana, va. Ens retrobem dissabte vinent. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, doncs, efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas, en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a la AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor, ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protesta des de primera hora del matí. De fet, els manifestants han tallat la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits ja a aquesta hora. A la capital catalana també han tallat la Ronda de Dalt. En aquest punt concret hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, què ens expliques?
5: Bon dia, Helena. Sí, aquest punt a la Ronda de Dalt entre Mundet i Vall d'Hebron ha estat tallat fa uns minuts per aquest grup de manifestants. Avui es vaga a tot Catalunya. Docents, mestres i professors han convocat aquesta jornada de vaga a tot el territori, però aquesta jornada de vaga va acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera, principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació, Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides, han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parrón, la suposada implicació, la suposada intervenció de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquestes dues conselleres. Un acte de protesta, aquest tall de carretera especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millores laborals i professionals pel col·lectiu docent, s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
1: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna. Seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com veiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'Ustec Estès, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
1: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres. Però on voleu posar el focus avui, especialment, Iolanda?
6: Bueno, avui les mobilitzacions que hi haurà, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació, doncs, és per diferents raons, a part de reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim a sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs, se sumen, doncs, tota la resta dels propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
1: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
6: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs, en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva, per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de... El conflicte continuarà perpetuant, doncs, la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I, per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita d'unes millores significatives per poder, doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
1: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'Usté, que heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea docent i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
6: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap, doncs, obrir una operació policial, i a més de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que no eren docents. No s'entén ni les formes ni el procediment. Per tant, això de revisar, és que no hi ha res a revisar, és que en cap cas s'hauria d'haver produït un fet així, i per tant nosaltres evidentment ho denunciarem, perquè a més és que també vulnera la protecció de dades de les persones assistents. Aquestes dues persones es van passar a la reunió fins que se les va increpar interpel·lar, doncs, prenent apunts, que havien agafat noms de persones treballadores, amb quina finalitat? De fet, portem temps rebent persecucions les persones sindicalistes, no?, a persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas no estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució en tota regla. Per tant, això no... hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple... Bueno, ja farem una revisió. Impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar... acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
1: Iolanda, ara sí, acabo. Llegíem aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous a la mesa sectorial?
6: Bueno, primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400-500 euros no? i fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable. Ho tenim claríssim. Democratitzarem les decisions malgrat les negociacions vagin encarrilades cap a una banda o cap a l'altra. Una mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fa les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, doncs això, el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
1: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume Dormoà i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, doncs, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
7: Molt bon dia des de Mataró. Justament en aquests instants, aquesta manifestació del professorat i personal docent talla a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, d'aquest plat fort que els docents encapçalen doncs, per seguir reivindicant petits que no són noves, que ja hem sentit en diverses ocasions, però que després de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, doncs han decidit convertir en una reivindicació definitiva. I novament ens trobem aquí, com dèiem, a l'autopista C32, tallant doncs, aquesta via tan important de connexió amb la capital catalana. Si us sembla, podem parlar amb algú d'aquests docents perquè ens expliquin una miqueta com s'està vivint. Mònica Rodrigo, bon dia.
8: Bon dia.
7: Explica'ns una miqueta, doncs, això, no? Vaga indefinida, seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
8: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten, o sigui, no ens escolten. La Niubo va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc, diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així, i per tant, fins que no ens escoltin, aquí estarem i continuarem.
7: Moltes gràcies, bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat, i que ha d'acabar tallant també la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
1: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals d'aquesta comarca. Gràcies, bon dia, companys. Gràcies.

0: minuts per arribar a 8:45 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona es van omplir amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
4: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. El nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Stuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
5: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així. I hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip. I el dijous s'ha de notar.
0: Us ho avançàvem en la portada. Unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada. Però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del Canal Terrassa en Quico Simó.
6: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
7: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar.
8: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
6: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, caldria, diuen, referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de

0: Banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 4 minuts de 8:15 del matí i obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com vèiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
2: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard, asseguren, caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
3: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
0: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
4: Bon dia, Helena. Si fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron, una gran

0: jornada de vaga a tota Catalunya i que posen en redir la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a dos dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí dos dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
1: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a mesa sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos, que es reobri la negociació, perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que es reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada, perquè no es tracta de reunir-nos només perquè ens escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció, quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que sense concreció.
0: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical entre el col·lectiu docent?
1: El conflicte escala degut al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat, i no només això, hem vist joc brut per part del govern, intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat, en les declaracions de premsa, que ens estava millorant el salari un 30%, quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
0: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a dos dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de tot.
2: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van en un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 7:45 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys, en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Dóna'ns els últims detalls d'aquesta protesta. On esteu vosaltres, aquí a Mataró?
3: Molt bon dia de nou. Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de docents tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. A aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant, doncs, que aquesta concentració avanci. Ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida, i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat, amb aquesta vaga indefinida.
4: Sí, clar, és complicat, perquè hem d'acabar el curs, hem de tancar el temari, però és que és molt més important lluitar per una educació millor, per lluitar per un país en què les persones adultes puguin ser més espavilades i més intel·ligents. El que ens estem trobant és que els nivells estan baixant molt, tenim un nivell de conflictivitat molt a l'aula i no podem donar els recursos que calen. És molt frustrant saber que la UATF necessita això, que en Max necessita allò, que l'altre necessita que li expliqui d'una altra manera les matemàtiques, i no puc fer-ho, perquè no hi arribo, perquè no arribo, perquè no tinc prou suports d'orientadores, perquè no tinc prou hores, tinc unes ràtios molt altes, i clar, és complicat el curs, ens estem complicant la vida, ens suposa molta feina i molt cansament, però hi ha prou tocada que està la nostra salut mental que a sobre fer això, però és que ens ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
3: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
4: La veritat és que des de que vam començar al febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència. Els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir amb de vagues. Ells ens han respectat i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial i hi ha un seguiment bastant alt de gent. I llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona. Estem contents i estem amb una mica de somriure de que com a mínim ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
3: Moltes gràcies, Enric. I ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
2: Exactament, Clara. Molts d'aquests docents, sens dubte, que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Esther Minguell.
5: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
5: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
7: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
8: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
5: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
2: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat i que no presenta símptomes, té un estat general bo, ens diuen. En les pròximes hores se sabran els resultats, però definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
9: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
2: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
10: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
2: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
11: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
12: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
11: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
2: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
13: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
14: El viernes pasado estuvimos precisamente, estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
13: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: I més conflictes laborals encara, perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat, mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús, descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
15: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
2: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
16: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
2: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip en
17: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: Sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
18: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes, com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
19: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
18: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: La ràdio que parla de tu.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres, com el de la Ronda de Dalt a Barcelona, que ja s'ha aixecat, o el de la C32 al Maresme, des d'on connectarem en uns minuts. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part de l'executiu que més tard caldria referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Doncs a aquesta hora, i tenint en compte les circumstàncies del dia, volem saber com se circula la xarxa viària catalana. En aquest matí, insistim, tan complicat per alguns talls de carretera que encara continuen actius. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la Pota Nord, la B20 a Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits, la C30 o l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits, la C32 a Mataró en sentit Barcelona, es fan desviaments cap a la Nacional 2 i la C17 a Malla en tots dos sentits. També s'havia restringit la ronda de dalt a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, ja està oberta, però hi ha retencions del nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Montornès en sentit sud per una manifestació que talla la via. A més, hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda Parets en sentit nord per obres. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze de Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C59 carregada a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31 retencions a Badalona en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I a la ronda litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Però està clar que més enllà de les protestes, el dia ens deixa altres titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada a la rampa justament d'accés a l'esplanada del monestir. Us diem també avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment, però, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Previsió del temps, doncs, per als detalls amb en Lluís Miquel Pérez, que ja veiem, Lluís Miquel, que el temps del matí no tindrà res a veure amb el que ens farà la tarda.
4: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, la jornada ha començat molt tranquil·la i a hores d'ara ningú diria que hi ha d'haver tempestes fortes i força extenses al llarg d'aquesta tarda. Per tant, avui demostrarà el mes de maig del que és capaç de fer amb aquesta variabilitat. Ja diem que al matí, de moment, simplement portarà algunes esquitxades de núvols a la Costa Brava, també cap a l'Ebre, a les valls del Pirineu, poc destacables, i ja a hores d'ara doncs, aquesta temperatura que va pujant. De fet, fins al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient acabarà sent suau, màximes de 20 a 25 graus, però de cop i volta, d'una forma explosiva. Apareixeran núvols de tempesta que acabaran descarregant tamborinades a gairebé tot el país. Al llarg de la tarda, les primeres a Tarragona, cap a l'Ebre, sobretot 2-3 de la tarda, ja les més fortes les esperem avançada a les 5-6-7 de la tarda, sobretot a l'àmbit metropolità. Molta atenció al Vallès Occidental, també al voltant de Montserrat, per tant, al Bages, al Mollanès, també, en alguns indrets de l'interior de Tarragona. I ja més avançada la tarda encara, cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès, en aquestes comarques hi haurà probablement pedregades. Les tempestes més fortes les esperem, ja diem, al voltant del Mollanès, Vallès Occidental, també arribant fins al Barcelonès, i, per altra banda, a l'interior gironí, sobretot la capçalera del Fluvià. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho explicàvem suara en portada. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i la Intersindical. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants d'aquestes vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
5: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
1: Com us estem explicant des de primera hora, hi ha diversos talls de carretera actius a les carreteres i vies catalanes. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura de Mataró. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Ara mateix, suara, hi havia moments de tensió aquí on ets, eh? Sembla, Clara, que tenim problemes amb el so, no et sentim correctament. Intentarem recuperar aquesta informació d'aquí uns instants. Mentrestant, us expliquem que la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció, això sí, de la quantitat d'alumnes escolaritzats i també de l'antiguitat dels edificis. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
6: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
6: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
8: Anem a incidir directament aquí, en el cas de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
9: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
6: És íntegrament abans del 2007.
1: Doncs tornem a Mataró, al punt de la C32, on hi continuen manifestant-se els docents i professors del Maresme. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Clara, preguntava que suara hi havia moments de tensió. Aquí en éreu vosaltres, no?
10: Molt bon dia de nou. Ara sí, ho dèiem, portem pràcticament una hora amb aquesta manifestació de professionals de l'educació que aquí a Mataró talla l'autopista C32 en sentit cap a Barcelona, i després de ben bé una hora ja s'estan vivint alguns moments de tensió perquè un parell de conductors s'han dirigit als professionals, doncs, per demanar-los, en alguns casos de no masses bones maneres, que acabessin amb la protesta i que deixessin reprendre la circulació. En un dels casos, una de les persones, un dels conductors, els ha volgut arrabassar la pancarta de les mans i s'ha enfrontat amb un dels professors. Ha hagut d'intervenir alguns membres de la policia local. I ara, com veieu, hi ha un altre conductor que també està parlant amb aquests professionals de l'educació per demanar-los que, sisplau, que després de l'estona que porten tallant l'autopista, que els deixin continuar la circulació. Fa un moment també s'ha hagut de diluir un tram d'aquesta concentració perquè passés una ambulància, perquè justament aquest tram de l'autopista és un dels punts que queda molt a prop amb la sortida que connecta i que porta a l'Hospital de Mataró. Per tant, doncs, ja ho veieu, els professionals per la seva part estan cridant a tu també t'afecta, doncs, per fer entendre a aquests conductors que la protesta d'una manera o altra també va amb ells. Si us sembla, recuperem algunes de les declaracions que hem pogut fer a l'inici d'aquesta concentració, on ens explicaven una miqueta com s'està vivint aquesta vaga indefinida aquí als centres de Mataró.
11: Les famílies han d'entendre que nosaltres ho fem per als seus fills i filles. Aleshores, hi ha gent que ens dona suport, tenim el suport de les AFAs, però també

0: Hi ha gent que, clar, la conciliació costa, i ho entenem, però també costa estar en una aula amb 25 alumnes, 30 alumnes que tenen necessitats i que no s'estan donant resposta a les seves necessitats.
1: Podem parlar de les meves condicions laborals, podem parlar de les ràtios, podem parlar de la burocràcia, però realment el que és important és que és l'educació d'un país, és el futur. Jo veig a la generació que està pujant amb uns nivells extremadament baixos, amb un nivell de conflictivitat molt alt, amb unes necessitats educatives molt bèsties, i si no cuidem això, ens estem destrossant el futur.
2: Doncs ja ho veieu, els professionals de l'educació estan agraint la col·laboració de tots aquests conductors que s'han vist aturats durant aproximadament una hora aquí a l'autopista C32, i sembla doncs que a poc a poc s'està ja diluint aquesta concentració i s'està recuperant en algun dels trams la circulació.
3: De TV Mataró, gràcies, Clara. És evident que s'està ja començant a aixecar aquesta mobilització al Maresme, que segurament es concentrarà, com ens deies abans, en algun altre punt de la capital del Maresme. Gràcies, companys, i bon dia, que vagi bé. De 9 del matí, canviem de qüestió radicalment. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
4: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
3: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova se li continua, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci una setmana d'aquesta primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. De fet, l'ha feta Josep Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
5: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una picada ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
3: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kasheb, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumut Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kasheb ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
6: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, que nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el corte europeo.
3: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. A la trobada, que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre Israel no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto el foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
7: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
3: En 10 minuts arribarem a 9:15 del matí, ja de nou a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
8: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
9: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
3: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a la Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en aquesta crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
10: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investia les factures per valor de més d'un milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
3: A Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
11: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
3: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
12: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que en qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
3: Obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per fet l'existència d'una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés, en concret a l'esplanada del monestir. S'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. En té més detalls el David Navarro.
13: Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
14: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
13: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
3: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició del Clàssica Jove de l'Atlàntida de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran 2 concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaníada, una proposta de format íntim, i l'altre, un concert per a 2 pianos a la plaça de la Catedral.

0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.
2: Tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en xarxa Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos vinga, 400, 500 euros no? i fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació en la C31, l'Hospitalet de Llobregat, en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla en tots dos sentits i l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès en sentit sud i hi ha retencions des de la Roca del Vallès. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat en sentit sud per una manifestació que hi ha hagut i també hi ha retencions del Papiol a la Cerdanyola en sentit nord per una manifestació que hi ha hagut i retencions de Santa Perpètua a Parets en sentit nord per obres. A la B30, retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere, a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en...

0: Podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
2: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
3: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, doncs, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
0: Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i a la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclamar reclama millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça.

0: Cerdanya, on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on se sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
1: Gràcies, Lola. Sens dubte, un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Cinc minuts, els que ens separen ara mateix de 8:45 del matí. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
3: Missió complida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha dos sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Òndius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
4: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Keshek ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
5: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, que nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra querella en el Corte Europeo.
1: El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé, i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la societat d'inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
6: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
7: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
1: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
8: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiguen les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una 70ena de testimonis.
1: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins als 3 milions d'euros. Amb aquests diners es contractarà una 20ena de docents i s'obriran nous cursos. Així doncs, amb les 35.500 places que oferirà la capital catalana a partir del curs vinent, es preveu acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. L'increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
9: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
10: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
1: Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prous candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava. L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic, amb l'objectiu prioritari d'assegurar el servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals. Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
11: Bon dia.
1: El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
11: Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler celebrar el títol de Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer el centre de la ciutat en la tradicional Rua, amb sortida i arriba del Camp Nou i que es va allargar més de 5 hores. La comitiva, en un ambient festiu, va passejar pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal, onejant una bandera de Palestina, o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle, menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert, i d'altres com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdia en detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de la afició durant tota la temporada.
12: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final, pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
11: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
13: Es un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així. I hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que en qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
11: L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
14: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
11: I en bàsquet, avui arrenca la jornada 31 a la Lliga CB, amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau, en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf, amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els bagencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lloances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Campo del Bàsquet Manresa.
15: el seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera a tots els partits. Doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat.
16: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, el pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè tenen molta qualitat, més el rebot.
11: El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontejau.
1: Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
11: Molt bé.
1: Gràcies, Marta.
11: Adéu.
1: Que vagi molt bé.
11: Bon dia.
1: I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer, donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
17: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem, a l'Auditori, demà, a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
1: I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona. Hores d'ara ja s'han aixecat aquests talls, però la circulació viària encara se'n ressent amb retencions considerables. Les protestes dels docents es dirigeixen ara cap al centre de la capital catalana, on hi ha prevista una manifestació a les 12 del migdia. N'estarem pendents i està clar que us n'informarem. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau, que vagi molt bé.

0: els dimarts, 9 del vespre. La Pinta, el programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
3: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
4: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
5: Àrea hermètica. Misteris de ràdio.
4: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
2: Presentat per Josep Cozar.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Si la vida et dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu. Des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
7: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala, no crec en el demà.
8: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen avui a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada pel Servei Jove al TOC, convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Avui a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70 tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic al camí del tresor de Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència que serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabarem amb el temps. Dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols i de cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dimarts, 9 del vespre, La Pinta, el programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: No tot el que veus és realitat, i no totes les realitats tenen veu. A realitats, la força que ens mou neix per qüestionar, per sacsejar, per donar espai a històries que sovint queden fora. Perquè la realitat també depèn de com la mires. Tots els dimecres a les 21 hores al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Si no et remou, no és real.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
4: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
5: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
3: Les que t'importen una merda.
5: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Arriba la segona temporada de Líders a Ràdio Caldes. Tot aquest any hem conversat amb empresaris, empresàries, professionals i referents locals i nacionals que ens han obert el cor compartint històries, reptes i aprenentatges. I aquesta nova temporada arriba amb més veus, més experiències i més espai per parlar de lideratge, creixement, emprenedoria i territori. Líders a Ràdio Caldes, la teva cita setmanal amb el talent, tots els dilluns a les 11 del matí. No t'ho perdis.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8 FM.
3: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: així va sonar ahir al Fòrum.
1: Diu, doncs aquesta obra continua, de fet, no només es continua venent, és que va quedar exhaurida i s'ha hagut de fer una nova edició que va sortir aquesta nova edició, podríem dir, aquest any passat, el 2025. Entre 2025 i 2026. Doncs aquí, en aquesta obra, podem dir que va de gratitud i, evidentment, t'has demanat mai quantes vegades a la vida havies dit gràcies de debò? Unes gràcies de veritat és l'expressió, de fet, d'aquesta va de tot, o sigui, podríem dir que és tot el contingut o el resum d'aquesta obra. Narra, de fet, les gratituds narra la bonica història de Mica, una dona gran que va perdent l'habilitat per parlar i ha de lliurar-se a la evidència, ja no pot viure sola. A la residència on s'instal·la, dues persones l'acompanyen. La Marie, una noia jove molt propera amb ella, i el Jerome, el seu logopeda, que l'ajuda a trobar les paraules, perquè la Nitka va perdent les paraules. Doncs aquesta novel·la, de fet, és un himne a l'afecte, a l'agraïment i a tot aquest...
2: És insalvable, però l'únic que tenim que fer és... D'entrada, perdre una mica la por i, sobretot, pensar...
1: Por, podríem dir por, i també massa confiança, vull dir, penso també.
2: Bueno, jo em trobo gent que encara té respostes que a vegades fent servir el GPT, el que sigui, que es queden bocabadats, veritablement, per la profunditat que dona.
1: Sí, però s'ho creuen, i tampoc estic a les de creure, al 100%, tal com explicava la Teresa.
2: Però no
1: I també ho saps tu molt bé.
2: Però no s'oblida una cosa, o sigui, el procés de la recerca sempre ha sigut el mateix. Abans, quan teníem llibres, no et quedaves amb el primer, que deia un llibre, anaves a la Bíblia i buscaves totes les fonts que poguessis.
1: No, és com si tu vas al metge i t'explica i te diu tens una malaltia que no té remei i tal. Tu busques una altra opinió, o una segona, una tercera, les que calguin, no? I aquí hem d'anar també així.
2: Aquest és el tema. I després, el que necessitem, evidentment, és que el legislador es posi la pila, i es posi la pila molt de pressa. Sense regulació jurídica no es pot fer cap negoci. Això és el primer que...
1: No, aquí esteu bastant... O sigui, en aquesta societat que heu creat, penso que és molt completa, no? Perquè aquí està la Teresa, que posa justament la part que toca, que és la regulació, la llei, no?
2: La Teresa és fonamental perquè, evidentment, sobretot els que som tècnics i els que som informàtics, em refereixo, tenim una mica aquesta fama de ser una mica friquis, i llavors el que podem dir es queda rebotant una mica en les parets. En el moment que un advocat comença a assenyalar i a concretar els punts que ens manquen de legislació i de regulació i com ho tenim que... que hem viscut, el tema de la web, després les aplicacions mòbils i tota l'evolució que això va portar de la mà amb el tema de les xarxes socials i noves maneres de fer negoci i d'entendre la comunicació. I, per tant, quan aquesta meravella, mitat monstre que es diu la intel·ligència artificial va arribar, pues, bueno, en certa manera a mi ja m'agafava enfilat, i per això ens l'hem posat a treballar en el tema de intentar fer que la intel·ligència artificial no sigui només una paraula grossa que fan servir les grans multinacionals, però portar-lo de veritat a la gent que compta, que és el petit botiguer, el petit comerciant i la petita pime. La Tere és la meva sòcia, ella és la que ens guia, en certa manera, en el tema jurídic, perquè, com la Tere ara us explicarà, en aquest camp també hi ha moltíssim a fer a tots els nivells. Necessitem legislació, necessitem iniciativa.
0: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conxi Sánchez.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Així sona Ràdio Caldes.
2: Bona tarda, gent de Caldes i comarca. Benvinguts al Patà del Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
3: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, Mercès, a l'aigua calenta. Però...
3: però la C-59.
2: Ai, què passa ara?
4: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
3: Digueu-me vosaltres, ja, què us ha semblat?
5: És molt agradable, té un aroma intens,
4: sí.
5: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta ja de bones a primeres.
3: No hi ha un punt de cola?
6: Aquí.
3: Oi?
6: Prou aquest.
5: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
7: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Marc y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
3: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats, per comentar.
8: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
9: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat,

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Avui, Catalunya es desperta amb una vaga general escolar. Una vaga que no és un caprici ni una excusa per fer pont, sinó el primer toc d'atenció d'un cicle de mobilitzacions que demana una cosa tan bàsica com que l'educació sigui escoltada. Que la Generalitat negociï de veritat amb els que coneixen les aules, les ràtios impossibles i les realitats que no surten als informes. És curiós, o pot ser no tant, que les professions que sostenen el país siguin sempre les que han de sortir al carrer per recordar que existeixen. Mestres, infermeres, metges, tots ells tenen una cosa en comú, la vocació, i també una altra, que sovint el sistema els tracta com si la vocació fos una mena de superpoder que els permet aguantar-ho tot. Però la vocació no és un superpoder, és un motor, i fins i tot tots els motors, si no els cuides, s'aturen. Avui, que és el Dia Internacional de la Infermeria, recordem que hi ha feines que no es poden fer sense ànima, sense mirar als ulls, sense tocar, sense escoltar. Feines que no es poden fer amb pressa ni amb protocols que no tenen en compte la vida real. I avui també és el Dia de la Salut Vegetal, el Dia de la Fibromiàlgia i la Fatiga Crònica, o el Síndrome de la Fatiga Crònica, i el Dia de les Dones Matemàtiques. Quatre efemèrides que ens recorden que la salut és fràgil, que la natura ens sosté i que hi ha malalties invisibles que mereixen ser escoltades i que les dones continuen obrint camí en disciplines on encara les volen petites. Potser el missatge d'avui és aquest: cuidar és un acte polític, i cuidar bé a l'escola, al CAP o a casa és el que fa un país que funcioni, o fa que un país funcioni. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I amb aquesta reflexió iniciem el fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí durant dues hores ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importa, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, 12 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora començarem amb tal dia com avui, un recorregut per les efemèrides i commemoracions d'aquesta data. El Dia Internacional de la Infermeria, el Dia de la Salut Vegetal, el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica, i també el Dia de les Dones Matemàtiques, un dia que parla de cures, de ciència i de visibilitat. Tot seguit entrarem a la sanitat a debat, avui amb la infermera Mariluz Talavera, que ens portarà un tema tan delicat com necessari, l'acompanyament al final de vida. Ens explicarà un cas real viscut en primera persona que ens ajudarà a entendre què significa morir a casa i què implica per a les famílies i per als professionals. I a la segona hora seguirem parlant de salut amb dues persones que formen part de la història viva de Caldes i de la salut, no? El doctor Francesc Balaguer i la doctora Neus Bonemusa, metges de capçalera de referència, molt estimats pels seus pacients i per tota la comunitat. Conversarem amb ells sobre la vocació, trajectòria i sobre què vol dir cuidar durant tota una vida i, evidentment, com veuen ara la sanitat. Així, doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa. Avui és dimarts 12 de maig. Han passat 132 dies de l'any i en resten 233 per continuar o per continuar-lo escrivint. El santoral ens recorda les celebracions de Santa Domitila i Sants Aquileu, Assasael, Dionís, Domènec de la Calçada, Epifani, Felip i Nereu. Si us dieu així, doncs, com sempre, també us felicitem i diem moltes felicitats. I com hem dit en un principi, aquests 12 de maig és una data carregada de commemoracions i moltes d'elles tenen a veure amb la salut, com ara escoltarem i veurem. D'entrada, avui celebrem el Dia Internacional de la Infermeria, coincidint amb el naixement de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna. Un dia per reconèixer la feina imprescindible de les infermeres i infermers que sostenen el sistema de salut amb professionalitat, proximitat i una humanitat que no sempre es veu, però que sempre hi és. També és el Dia Internacional de la Salut Vegetal, una jornada que ens recorda que la salut de les plantes és clau per a la nostra alimentació, per a la biodiversitat i per a la lluita contra el canvi climàtic. Sense plantes sanes no hi ha planeta sa i, per tant, tampoc persones sanes. I avui és, igualment, és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i del Síndrome de la Fatiga Crònica. Dues malalties sovint invisibles però profundament incapacitants. La data no és casual. Es commemora també el naixement de Florence Nightingale, que va patir una malaltia paralitzant durant gran part de la seva vida. I ja que parlem de Florence Nightingale, val la pena recordar qui era aquesta dona coneguda com la dama del llum. Va néixer a Florència el 1820 i, tot i que la recordem com a infermera, no? També va destacar en les matemàtiques i estadística, tant que va ser la primera dona a ingressar a la Royal Stixtals, bueno, i també, diguem, va ser membre honorari de l'America's Statistical Association. Va aplicar les matemàtiques a la epidemiologia i va revolucionar la manera d'entendre la salut pública. El 1860 va fundar l'Escola d'Infermeria de l'Hospital Saint Thomas de Londres i durant la Guerra de Crimea va ser immortalitzada per The Times, que explicava com, quan tot quedava en silenci, ella feia ronda entre els soldats ferits amb un petit llum a la mà. D'aquí el seu sobrenom de la dama del llum. Va morir el 1910 després d'anys de malaltia i reclusió, però deixant un llegat immens. I ara, una última commemoració. Avui és també el Dia Mundial de les Dones Matemàtiques, en honor a Marian Mirzakhani, que la primera i encara única dona guardonada amb la medalla Fields, una efemèride que vol donar visibilitat a les dones que fan matemàtiques arreu del món i incentiva que se'n facin més des de qualsevol institució o comunitat. Per tant, avui és un dia que parla de cures, les que ens donen les persones i la que ens dona la natura. I també és un dia que ens recorda que les dones són i han estat sempre essencials en totes les disciplines, també, per suposat, en les ciències i en tota la vida. I ara entrem a la secció, aquesta secció que cada dimarts doncs, ens encanta tenir-la així, doncs, que és la medicina a debat. No, la medicina, no, la sanitat. La sanitat a debat. Un espai que compartim cada setmana amb tres professionals de referència d'atenció primària, la doctora Xesca Zapatep i Pilar Roncan i la infermera Marilut Talavera, que avui és qui ens acompanya. Bon dia, Marilut.
2: Hola, bon Marilut. Bon dia. M'ha agradat molt això que has dit de la Florence Nightingale, perquè la tenim com referent a nivell d'infermeria, perquè va ser amb ella en qui va començar tota la infermeria científica, perquè va fer uns descobriments importantíssims a través de la neteja i dels barracons on estaven els soldats. Va ser pionera en temes de salut pública i li va costar, perquè va haver de demostrar, sobretot als homes, el que era important en aquella època per evitar les infeccions i els contagis contagis, no? I m'agrada, no? Avui dia de la infermera està aquí,
1: sí.
2: I a més que hagis parlat de la Florence, m'agrada molt.
1: Perquè aquesta diada, de fet, es va, o sea, de la infermeria era en honor d'ella.
2: Es va
1: commemorar, sí. Vull dir, tenint en compte aquesta dona. I ja de pas, digo, bueno, pues jo busco saber més de la Florence, no? I és el fet de trobar i que hi ha dones. Per això, quan també parlaven de les dones matemàtiques i acabes dient que en aquesta disciplina, en tota la vida, i evidentment perquè són dones com aquesta i tantes que han fet tant, no?
2: Sí, han fet tant i han estat, no invisibles, però han estat en un segon pla perquè no interessava al moment, no? De que
1: una dona
2: sobre sortís, no?
1: I a més després, quan també se celebra el dia de la fibromiàlgia i el síndrome de fatiga crònica, també és per ella mateixa, una dona que va fer tant i després doncs va veure també incapacitada per aquesta malaltia, que també s'ha dit molt en contra d'aquesta malaltia, ja, i això tu ho coneixes,
2: sí,
1: molt.
2: Sí,
1: que si és
2: s'ha categoritzat
1: invenció de les dones.
2: De les dones,
1: que, com sempre ho fent, vull dir que sempre passa,
2: sí.
1: Aquesta no és per ser dona, no, però per tantes
2: tant
1: dones
2: que és per ser dona, Conchi, som dones.
1: No, però que dic que no per donar major importància, no per donar importància, sinó perquè el fet de que les dones arriben en tot i a veure, els homes són tots som importants, no? Però és que les dones destaquen en tot.
2: Sí, sí, i destaquem perquè han sigut i són encara pioneres en les cures.
1: I tant.
2: Jo crec que els homes han d'aprendre molt del tema de les cures que tenen les dones, no? Que són més curoses i cuidem més dels altres, no? I això jo crec que és molt important. De fet, el tema que portem
1: sí,
2: avui...
1: Sí, el que va avui, que és el que justament és l'acompanyament al final de vida.
2: Aquest tema, realment les cuidadores en general són dones, perquè hi hagi homes, que també n'hi ha, i també són bons cuidadors els que n'hi ha, però en general hi ha moltes més dones cuidadores en un final de vida que no homes. Jo avui, Conchi, pensava, teoritzarem sobre el final de vida? No es pot teoritzar. Jo crec que és molt important el viscut, l'experiència. I jo avui us portava un cas que vaig reescriure de l'últim final de vida que jo vaig portar en la meva mentre estava treballant. I crec que a partir d'aquest cas i la lectura d'aquest cas podem anar traient coses importants.
1: Mm-hmm.
2: Què et sembla?
1: Jo ho trobo perfecte. A més, que és el fet de destacar una temàtica així, que també està bastant silenciada. No és, ja saps tu que el tema de l'amor, i ho coneixes molt, s'intenta... Ara pot ser que cada cop, vull dir, s'intenta, vull dir, que lligar-lo, no? Perquè és que ha d'estar lligat en la vida. Vull dir que la vida i l'amor sempre diuen que van juntes. Doncs és això, no? Però sobretot aquesta, el fet d'acompanyar al final de vida, és que a més és una... És un fet totalment humà i que cal remarcar-lo. I si tu, a més, expliques un cas real, doncs
2: és algo... I, de fet, si l'acompanyament a aquest final de vida s'ha fet bé, és importantíssim després per al dol posterior.
1: Clar.
2: Perquè el dol depèn molt de com s'hagi fet aquest acompanyament. Si et sembla, començo a explicar el cas...
1: Totalment,
2: i anem
1: totalment.
2: Fent, no?
1: Totalment, vull que expliquis. És un cas real?
2: Real.
1: Però això sí, queda anònim.
2: Totalment
1: anònim. Real, però i anònim. Sí.
2: Els noms són ficticis i alguna cosa també per fer que no es descobreix qui són els personatges.
1: Home,
2: no?
1: Potser si la família ho escolta, potser que ho sabrà, però
2: que
1: no,
2: sabrà,
1: però no cal. Dir-ho.
2: Pues ara us explicaré el cas del senyor José, que és un pacient meu des de fa més de 20 anys. El conec molt bé perquè té diabetis i ha anat venint a fer el seguiment de la seva malaltia. Ara fa 10 anys que s'ha jubilat. Ha treballat tota la seva vida de camioner internacional, passant molt de temps fora de casa. És molt familiar, li agrada reunir la família a casa. I la Joana, la seva dona, no ha treballat fora de casa i sempre ha cuidat dels altres, dels seus fills, que en té 4, de la seva mare i la mare del Joan i d'algú més de la família quan ho han necessitat. Fa 5 anys li van diagnosticar una neo de mama i va fer tractament i està en remissió. Des de que no treballa, el José ha anat tenint diferents problemes de salut, obstrucció important de les caròtides, estenosis del canal lumbar, impeding a la pell, insuficiència cardíaca, infeccions urinàries de repetició que han estat de causa, la causa de múltiples ingressos. Per tot això, en l'últim ingrés a l'hospital ha anat al sociosanitari per acabar de recuperar-se i poder anar a casa amb més independència. El cas és que la recuperació ha estat limitada i ell demana l'alta al poc temps de l'ingrés per marxar a casa. La Joana, la dona, està molt preocupada perquè no sap com podrà cuidar-lo tota sola a casa, ja que els fills treballen i no poden ajudar-la com voldria. Però ella també vol que marxi a casa. Acudeix a la meva consulta a explicar-me la situació i em demana ajuda. I aquí farem l'incís que l'atenció a final de vida pot anar des d'uns dies fins a molts mesos, tot depenent de la situació de malaltia de la persona. Però aquest procés generalment no apareix de cop. Això que pensem, ai, mira, és que ha començat i està en un final de vida, es morirà aviat. Generalment no apareix de cop. Es va presentant poc a poc. I crec que la infermera és una persona clau en l'acompanyament. En aquest cas, en el cas que us explico, la complexitat de les malalties del pacient i la dependència que té per les activitats de la vida diària fa que el metge i la infermera es plantegin juntament amb la seva esposa anar al domicili per atendre'l. L'objectiu assistencial és mantenir la qualitat de vida del pacient al màxim de les seves possibilitats i evitar el sofriment innecessari. Aquest ha de ser l'objectiu sempre en qualsevol malaltia, però en un final de vida encara més, no? I també un altre objectiu és cuidar de la cuidadora principal, que és la dona, no? I prevenir l'esgotament i els sentiments d'impotència perquè pugui cuidar satisfactòriament. Moltes vegades aquests sentiments són de culpabilitat, ho estaré fent bé, de dubte, i la cuidadora és clau. Sempre que tenim una atenció al domicili, la cuidadora és clau. Hem de tenir una atenció molt especial envers ella, no? La cuidadora ha de tenir ajuda d'altres persones, siguin familiars o no, ja que cuidar implica una gran dedicació de temps i energia i cal cuidar el que cuida. I les cures paliatives a un malalt a final de vida amb patologies cròniques, com el cas del senyor José, es van oferint segons les necessitats del pacient, segons van avançant les malalties i segons les respostes al tractament. La treballadora social, que és també clau i molt important, ens ajudarà a tramitar la llei de la dependència i explicar a la Maria les diferents opcions que té. Com que el temps d'espera entre la sol·licitud i la resolució és molt llarga, i encara avui en dia és molt llarga, opta per buscar una persona que l'ajudi al matí de

0: per part de l'equip, no? I quina disponibilitat hem de mostrar en un domicili? Doncs visites freqüents de la infermera per revisar la situació del malalt, així com el maneig que tenen la Joana i la cuidadora. I sempre s'ha d'oferir un contacte telefònic per poder consultar més ràpidament qualsevol tema que els preocupi, perquè si tu deixes que truquin al centre de salut, sabem tots que moltes vegades està la línia ocupada, que és difícil, i si deixes un telèfon, en cas de final de vida sempre he deixat el meu telèfon personal. I després les visites del metge han de ser segons l'evolució del malalt. Les eines terapèutiques que tenim són control de símptomes. Hi ha uns símptomes que són múltiples, multifactorials, per moltes causes, canviants, intensos, prolongats, i això genera molta angoixa. Hi ha uns símptomes que es poden millorar, com són, i podem controlar-los bé, com són el dolor, els vòmits, l'insomni, el restrenyiment, la boca seca, tot això ho podem millorar. Però hi ha d'altres que és molt difícil, no? I que hem d'intentar promoure l'adaptació del pacient, com són l'anorèxia. L'anorèxia és la pèrdua de gana, sí. La debilitat, la dísnia, la incontinència. L'objectiu del tractament serà facilitar el màxim confort amb mesures farmacològiques i no farmacològiques, adaptant-se als canvis clínics i les necessitats del pacient en tot moment. Per exemple, una mesura no farmacològica que va molt bé quan es té aquesta sequetat de boca és posar gel en camamilla i que vagin glopejant, sí. I passant-lo per la boca. Uh-huh. És un exemple, no? Però hi ha moltes que podem fer. Una altra eina terapèutica important és el suport emocional. Tenir, com hem dit, un malalt a casa en una situació de final de vida és una angoixa tant per al pacient com per la família. I el suport ha d'anar dirigit tant al pacient com a la família, no? Com una unitat en si. No n'hi ha receptes de suport emocional, però l'actitud de la infermera ha de ser donar confiança, donar serenor i disponibilitat. Només com que la família sàpiga que poden comptar amb tu, que et poden fer una trucada, que no et destorben, això ja és importantíssim. Explorar i escoltar les pors amb delicadesa, no d'una manera ruda, diguéssim, sí. Amb molt de cura. Dir, per exemple...
1: Sí, que no sigui una cosa que la fas per inèrcia, vull dir que no la sents.
0: Ha de ser aquí... amb molta delicadesa. Exacte. I demanar permís. Podem parlar de què li fa por? Puc ajudar-li en alguna cosa concreta i anar una mica focalitzant perquè aquest final de vida sigui el més suportable possible, no? I hi ha una triada de compassió, confiança i compromís. Compassió, perquè la compassió és una paraula molt bonica. Compassió és posar-nos al costat de l'altre. Està allà, no? Aquesta compassió. La confiança ho vam parlar l'altra vegada, no? La confiança i el vincle tan importants, no? I el compromís per part del personal sanitari. És un compromís que ha d'estar pendent. Jo he tingut pacients que estava de vacances i m'han trucat, i només per trucar-me, jo a lo millor estava a l'altra punta, només aquesta trucada amb ells ja els ha servit per tranquil·litzar una mica i saber que estaven allà. Uh-huh. I detectar possibles problemes, perquè poden haver-hi problemes econòmics, conflictes de relació, i facilitar una mica que això es pugui parlar, facilitar-ho, demanant permís sempre. Puc ajudar-te perquè puguis parlar amb el teu fill? Vols que faci alguna trucada a aquella persona que saps que fa temps que no la veus i que la relació no estava massa bé? Amb molta delicadesa, no? Uh-huh. I l'altra eina és el treball en equip, no? La metgessa, infermera i treballadora social. Hem de ser un, només. No podem dir, jo vaig per el meu cantó, tu per l'altre, no. Hem d'anar tots a una, no? Aquest treball facilita una visió més àmplia i ajuda a la realitat del final de vida. Millor junts que sols.
1: Clar.
0: El treball en equip no requereix

0: important el fet de que el pacient accepti la seva malaltia, perquè a vegades no s'accepta i tenen tot el dret a no acceptar-la, no a vegades, sinó ajudar-los a fer aquest procés de final de vida segons els seus valors, uns valors que a vegades cal descobrir i moltes vegades són sense paraules, a vegades tampoc cal parlar, només mirant i escoltant cada visita, no? El més important és no deixar sol al malalt i a la família en el seu dolor i que siguin ells qui marquin el camí, el seu temps, les seves decisions i no l'equip de professional. Dir, mira, jo em sembla que ja hauria d'anar a l'hospital perquè aquí que siguin ells els que diguin, no em veig en cor de poder-lo continuar cuidant a casa o jo voldria estar a la residència o a l'hospital, però no per indicació dels professionals. Han de ser ells i han d'aprendre a escoltar tot això. Respectar els ritmes i els silencis. Pots anar un dia i no voler-te parlar i has de respectar-lo. Permetre la variabilitat de les decisions i entendre les ambivalències, perquè avui la cuidadora pot dir no, jo el tindré a casa tot el temps i a lo millor demà vas i dius és que estic esgotada, és que no puc més, necessito que m'ajudeu i que feu un ingrés. Aquestes ambivalències, això és normal, aquestes contradiccions. Sí.
1: Però també calen, vull dir, en aquests temps us poseu també en el cas de, o sigui, en aquesta persona, no? Perquè el patiment que ella porta o el que li provoca, no?
0: Això és un patiment i per això s'actua d'aquesta manera. Mostrar proximitat, interès, abraçades si ens permeten fer-les.
1: Sí.
0: Perquè a vegades hi ha algun pacient que no permet que l'abracis ni que el toquis, només per un acte purament tècnic, sanitari. I si no et permeten, has de saber respectar. Jo sóc molt d'abraçar, però també he vist situacions en què aquesta persona, per la seva vivència, l'estil de vida, no vol abraçades, pues no les has de donar, evidentment. Has de tenir aquesta escolta que no sigui només de la paraula, no? Ser sincer sense judicis de valor. No podem jutjar perquè són situacions que en principi nosaltres també tampoc sabem com podem actuar en un final de vida nostre i o d'algú molt proper, no? Reconèixer sempre l'esforç i la dedicació de la cuidadora, reforçar la cuidadora, és bàsic. I la presència personal i dedicació. No pots tenir un final de vida i anar un cop al mes, no. D'un final de vida d'una persona que saps que està en una situació molt greu, has d'anar. I si no vas, has de trucar. Què te l'ha passat la nit? Com s'ha trobat avui? Que te sentin a prop, no? Sense una bona qualitat en la relació, no es pot garantir una bona qualitat assistencial. I les tècniques en relació són importantíssimes, no? Preguntes claus que hem de tenir presents. Què li han explicat els metges de la seva malaltia? I aquí deixes que parli i que t'expliqui. Què és el que més li preocupa ara de la seva situació? I a lo millor te poden dir, em preocupa aquest nen petit que tinc. Com creu que el podem ajudar? Les coses que no entenem ens fa por a tots. Vol que parlem d'alguna cosa que li faci por? Té algun dubte? Vol parlar d'alguna cosa? Què és el que realment el preocupa? I continuant a la història, fa gairebé un any que el senyor José va sortir del sociosanitari que està a casa. En aquest temps hem pogut veure com s'ha anat debilitant i la dependència ha augmentat. Ara necessita una grua per poder-se aixecar, li fan la higiene al llit, presenta necrosis a les puntes dels dits dels peus que s'han de curar cada dia. Un altre problema afegit són les resistències a les infeccions d'orina freqüents, així com la incontinència urinària, que juntament a la dificultat per fer els canvis posturals fa que comenci a iniciar unes nafres per decúbit al gluti. Tenim sort que la persona que el cuida té molta experiència i ara ve matí tarda a ajudar la Joana. La situació familiar s'ha anat adaptant a poc a poc, però la treballadora social els ofereix gestionar un ingrés, però tant el José com la família no volen. Ell ho ha manifestat reiteradament i la Joana diu que mentre ell la necessiti no el deixarà. Avui dilluns vaig al domicili i observo que està molt adormit. Té escassa producció d'orina des de fa 2 dies. Ofec, quan faig l'auscultació veig crepitants importants, que això és un signe de que hi ha líquid en el pulmó. Té la boca seca, té prurit amb lesions de rascat, edemes a les cames, als braços, té febre i gairebé no menja. Ahir al nit li van administrar la pauta de morfina oral que tenia pautada, però la Joana comenta que gairebé no pot empassar. La Joana es dona compte de l'empitjorament. Li explico que crec que ha de venir el metge a valorar la nova situació clínica i ella també ho veu. Quedem que marxo al CAP i tornarem a estar amb el metge. I el Josep obre els ulls i amb un somriure em diu: no tardis, que aquí t'estaré esperant. Tots tres compartint el seu humor, perquè és un home que és molt alegre i té una gràcia especial, no? Aquí comença ja una situació d'agonia i això provoca un gran impacte tant a la família com a l'equip. També a nosaltres ens impacta, Cal replantejar el dia a dia, avançar-nos a les demandes i, donada l'extrema fragilitat del pacient, oferir una major disponibilitat per atendre els possibles canvis. Una bona actuació de l'equip professional facilitarà el dol per la pèrdua. En aquest cas, jo anava abans d'anar a treballar i a última hora també, no? I tenien el telèfon per si necessitava. El metge visita el Josep i els explica que el pulmó té molt de líquid, el qual el José no pot treure i segurament s'ha infectat. Arribats a aquesta situació, cal fer un replantejament del tractament i pensa que el més adequat és iniciar una via subcutània perquè no hagi de prendre la medicació i que pugui descansar. Ell hi està d'acord, està molt cansat. La dona plora i marxa amb ella a la cuina perquè pugui expressar els seus sentiments. No vull que mori sense fer res. Encara que havien parlat sobre què farien arribat a aquest moment, la Joana emocionalment sent dolor per la pèrdua. Truca als seus fills per explicar-los i aquests venen a fer costat a la mare i per estar al costat del pare. Preparo la medicació amb una bomba de morfina de 24 hores, col·loco la via subcutània al José i explico a la dona i als fills els detalls del tractament i quina cura han de tenir. També els explico com han de fer en cas d'arribar a la mort quan el CAP estigui tancat. Deixem constància en el full de tractament a domicili i en el registre de la història perquè poden trucar potser a la nit i que la gent que vingui puguin veure el que nosaltres hem escrit i tot el treball que s'està fent a la família. El dia següent, el José mor en el nostre torn i la Joana em truca per informar-me. S'ha quedat tranquil dormint després que arribés l'última besneta amb tots els fills a casa. I aquesta és la història del José.
1: Molt, molt emotiva, de veritat. Sí. No, i sobretot en aquest cas, aquesta persona que tu has conegut, no? I que emotiva totalment. Així de tot el que tu has, d'aquest cas, no? Què és el que més et va impactar, Marilú?
0: El que més em va impactar va ser el que José espera que estiguen tots a casa. No sé per què, sempre acostuma a passar. Esperen a que arribin tots a casa per poder despedir-se d'alguna manera. Perquè encara que tothom estava assabentat, ja ho sabien de temps, és com que es necessita aquesta despedida. Mm-hmm. No sé si impactar o això.
1: O emocionar també.
0: Sí, pues sí, sí. I el moment en què plantegem la via subcutània. Mm. És un moment dur, perquè estem
1: la via subcutània ja és el moment ja que queda sedat, no?, la persona.
0: És, bueno, no és una sedació, és intentar que no pateixin, sí, i que els símptomes que tenen es puguin alleugerar, no? Es pot arribar a la sedació, en aquest cas no es va sedar per la medicació, sinó que va ser el seu procés de malaltia, que estava en una situació ja molt crítica.
1: I és el fet de que, com tu ben dius, no? Que moltes vegades el fet de tenir-los a tots presents, com dient, bueno, pues, adéu. I ell ho sabia. Ell sabia
0: que ell estava, ja ho havia parlat moltes vegades. Aquí, un altre tema important, jo parlo de lo que parlaven de la longitudinalitat.
1: Sí.
0: És molt important.
1: La confiança, no?
0: No, la longitudinalitat. Jo a aquest senyor l'he portat tota la vida.
1: Per això dic que és el conèixer la confiança en la persona, en aquest cas com a infermera.
0: En el centre de salut hi ha un equip de domiciliària. Quan els pacients estan en aquesta situació, en general, es passen a l'equip de domiciliària. Però jo com professional no puc passar als meus pacients perquè els he acompanyat molt de temps i els he d'acompanyar fins al final. És molt important. No dubto de la professionalitat de les meves companyes que fan domicilis.
1: Segur
0: que són boníssimes i que són molt professionals, però aquest coneixement de la història familiar, de la seva dinàmica, de tenir la confiança de parlar amb la dona, això ja ho tinc guanyat, i la confiança ja la tinc guanyada. Els altres se l'han de guanyar. Jo crec que és molt important, i això, la fragmentació que s'està fent en molts llocs, bueno, hi ha estudis que diuen que no logren una major efectivitat. Sí que es poden fer més visites perquè només estan dedicades al domicili, però si portes bé el teu cupo de pacients es pot arribar a poder fer. De fet, tota la vida
1: tu l'has fet sempre.
0: No, tots,
1: però exactament amb els seus pacients, tot i que s'intentava també treure's a vosaltres d'aquesta feina, és el fet de fer això, no?
0: D'aquest
1: servei, podríem dir.
0: Em van respectar d'alguna manera perquè vaig poder continuar fent fins a l'últim dia, no, els meus pacients. Jo crec que tots els que portem molt de temps en la professió, els que ara en aquest moment estem jubilats o a punt de jubilar-nos, aquesta gent ja hem tingut una experiència professional i hem portat molts pacients de final de vida. Els primers, clar, t'impacten molt més perquè estàs com nua davant d'una situació que no coneixes i que has d'anar aprenent a veure com la manegues, no? Però el personal jove que ara comencen a treballar al centre de salut i que hi ha aquest equip i que ells, quan tenen un pacient una mica ja en complexitat, no, sanitària, no saben el que és portar un final de vida i no saben la satisfacció que tens d'haver pogut estar allà. I les vivències de la família, de la dona, del propi pacient, aquestes vivències, això és el més meravellós que tenim de la professió.
1: Què aporta morir a casa que no pot aportar un entorn hospitalari?
0: Mira, morir a casa és estar en el teu lloc. Un entorn hospitalari és artificial.
1: Aquesta persona potser l'ho havia demanat?
0: Sí. Va demanar l'alta i van demanar no anar més a l'hospital. Tinc pacients. Vaig tenir una àvia que només tenia un nebot. Era vídua, no havia tingut fills i només tenia un nebot. Però tenia una xarxa de veïnes molt bona. I aquesta dona em va dir, sobretot, no m'emportis ni a la residència ni a l'hospital. I ho van pactar, jo vull morir a casa, i ho van fer així. Va ser preciós perquè les veïnes anaven al matí, anaven a la tarda, se n'havien tornat, el nebot, van agafar una persona a la nit perquè no estigués sola, i realment va morir a casa, i ho van deixar, perquè a vegades depèn com, si hi ha molta pressa, hi ha un document que es diu el PIC, que és el Pla d'Intervenció Individualitzada, que això, aquest document ho pots deixar a la casa del pacient i allà escrius, i van escriure les preferències d'aquesta dona. No vol ingrés, vol morir a casa, tal qual. I de fet, en un cap de setmana va venir metges d'urgències que no la coneixien de res I em van trucar, perquè ja estava el meu telèfon. Diu, mira, és que estem aquí, no saben què fer. Dic, no, no, és el que diu ella. Però no saben si posar-li... Estava molt greu, molt greu. Una via subcutània per... tenia una insuficiència cardíaca molt agreujada, que la insuficiència cardíaca és que el líquid està dins dels pulmons i del cor i és molt difícil i s'ha de posar algun diurètic per poder eliminar, no? Diu, almenys... perquè si no la sensació d'ofec que és important. Almenys posar-li una via subcutània en diurètic, no? Perquè... I sí, sí, li van fer i al final va morir a casa. Mm. I sense una família directa, només amb un nebot i veïnes.
1: O sigui, sí. És el que diu, que no hi havia fills i tal, vull dir que aquí a través sí, d'això...
0: L'hospital... està bé, però jo crec que és per un tema...
1: Quan hi ha molt dolor o quan hi ha...
0: El dolor es pot controlar.
1: Controlar igualment.
0: Sí, es pot controlar.
1: Però també és qüestió de que la família ho demani, no?
0: Ah, clar.
1: Perquè, a veure, la persona, si la persona, com és en aquest últim cas, no? És ella qui està i decideix, no? Mm. I a més, si no hi ha fills, etcètera, vull dir, aquí era el nebot, però ella ho decideix així. I a més, tenim...
0: Que el
1: suport de que el nebot també està d'acord sí. I totes les persones.
0: Un suport del seu entorn.
1: Que això és sí, difícil, sí. Que te trobis també sempre.
0: Sí, sí, és difícil, és difícil. Sí. I en casos en què ha hagut d'haver un ingrés perquè ni la família ni la família volia fer-se càrrec ni havia un entorn. I per molt que la persona volgués estar a casa, es necessiten uns mínims de cures. I clar, és difícil, és difícil.
1: Quina és la lliçó més gran que t'ha donat un pacient com aquest al final de vida?
0: Mira, l'alegria del José fins als seus últims moments, la seva alegria. Tenia moments en què s'emprenyava la dona i jo crec que tot aquest neguit ho externalitzava envers la seva dona. Però de cara a tota la resta de família, a tots nosaltres, era una persona alegre, que tenia ganes de viure encara que fos en aquesta situació i de tenir la família a prop. No sé, jo aquesta alegria em va captivar d'alguna manera, l'alegria que ell tenia, saps?
1: I què t'agradaria, Mariluz, sabent tota la teva experiència, què t'agradaria que la gent, no?, entengués millor sobre el final de vida?
0: Primer, crec que ens hem de plantejar tots com volem morir, perquè no parlem moltes vegades. Ara, la setmana passada va morir el pare d'una amiga, de sobte va tenir un ictus molt greu i va estar 4 dies a intensius i va morir. I ella em deia, estic tan contenta perquè el pare i la mare havien parlat molt de el que volien i el que no volien, perquè el moment de prendre decisions ha estat més fàcil. Ja són decisions difícils, però ha estat més fàcil. Jo crec que hem de parlar tots de l'amor i què volem i com ho volem. El meu germà va morir aquest any i ho tenia tot escrit. Tenia una malaltia crònica greu i ho havia dit a tothom el que volia. Crec que ens hem de plantejar tots l'amor i parlar-ho.
1: Molt bé. Avui ho deixarem aquí, Mariluz, perquè estaríem hores per... I amb el tema, bueno, la propera vegada, si vols, continuar. Moltes gràcies per aquesta mirada tan, tan honesta i tan necessària. Parlar del final de vida no és fàcil, però és imprescindible. I fer-ho des de l'experiència, des de la cura i des de la humanitat, encara més. A veure, si encara et queda temps, la cançó aquesta, Eso que tú me das, no?
0: Del Pau Donés.
1: Del Pau Donés, per acabar així, doncs avui ho deixem aquí, com t'he dit, Mariluz. Ens retrobem ben aviat i aquí a la medicina de bata. A la medicina una altra vegada,
0: a la sanitat,
1: eh? Avui és que com el tema és tot va de medicina, de salut, se m'ha quedat aquí. Gairebé ja són les 10 i com passa cada hora és aquí a la ràdio, és el moment del butlletí informatiu i fem una pausa, però no marxeu, que de seguida tornem a la segona hora i avui, a més, contarem, el tema continuarà igual, de tema salut, i contarem amb la presència del doctor Balaguer i la doctora Neus Bonamusa, dos dels pilars de la medicina i l'atenció primària al nostre municipi.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen avui a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada pel Servei Jove al TOC, convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Avui a les 6 de la tarda, a l'Espai de la Cooperativa 70 tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'Arbre Genealògic, el Camí del Tresor, de Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència que serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabarem amb el temps. Dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols i de cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
4: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
5: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran al comandament de la nau i aquí la Montse al micròfon.
6: Estàs escoltant
7: El Desfant d'Andrea
6: amb l'Andrea Rodrescu.
7: La millor música dels 90
6: fins avui.
8: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
5: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de la segona jornada de Champions.
9: 3-0, no podia dir el rock. O sigui, aquí no es valora la gent que sí, es juga porros enormes.
10: No.
9: Jo sigo dinar a 4.
10: Sí, molt dinar a 4.
5: Sí.
10: Però
9: aquí no es penalitza.
5: No, exacte, no s'avalua, no.
9: No es penalitza, això.
5: No.
11: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Estàs que dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
12: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
13: Comencem!
14: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. A un espai amb que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
15: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sensi Vega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
3: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart,
10: aquí i Lluís Brugalla,
3: al meu costat, i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran, i la majoria triomfaven com a vocalistes.
13: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
16: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
17: Hola amigos de Ràdio Caldes, les habla Aran Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana, en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
18: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
0: La ràdio que parla de tu.
19: Els dimarts, d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes ens posem darrere dels micròfons de Ràdio Caldes per explicar-vos el món des del nostre punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts a les 11 a Ràdio Caldes i sempre que vulguis a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
20: Si la vida et dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu, des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
21: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala, no crec en el demà.
22: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
0: La ràdio que parla de tu.
23: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
24: La meva sang, més que tot l'or d'un bany.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
10: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
25: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Passen pocs minuts de les 10, iniciem la segona hora del fòrum i avui tenim el privilegi de comptar amb dues persones que formen part de la història viva de la salut aquí al poble, a Caldes de Montbui. El doctor Francesc Balaguer i la doctora Neus Bonemusa. Benvinguts, sobretot, primer de tot.
1: Moltes gràcies.
0: De fet, vosaltres heu estat durant dècades dos dels pilars de l'atenció primària aquí a Caldes. Sou metges de capçalera, de vocació, de proximitat i de confiança, i que heu acompanyat generacions de famílies amb professionalitat, humanitat i una dedicació que els ha us ha convertit en figures molt estimades amb els vostres pacients. Això puc estar segura. Ara, heu arribat el moment de que esteu jubilats, jubilats de lo que seria anar al lloc de treball, no? Però no jubilats com a metges, això crec que mai,
1: No.
0: Però, de fet, heu deixat un llegat que continua viu en la memòria de la comunitat. Vull dir, que és això. Així, a títol individual, doncs el doctor Francesc Balaguer és un dels noms que formen part d'aquí, com hem dit també abans, de la història recent de la salut a Caldes, i ja dic que durant bastants anys ha estat un referent en l'atenció primària. De fet, és un metge de capçalera d'aquests que coneixen les famílies, els barris i les històries de vida. I, de fet, fa una estoneta que això ho parlaven també amb la infermera Marilu Talavera, que aquí fa aquesta secció, en altres metgesses, no?, de la sanitat a debat, no?, i justament el tema que tocava aquí és el fet d'aquesta proximitat que quan hi ha el professional, no? De fet, la trajectòria està marcada també per la proximitat, la professionalitat i el compromís amb els pacients, i per això que és un dels metges molt estimats aquí a Caldes. I la doctora Neus Bonemusa no em quedaré curta tampoc. Durant molts anys ha estat una de les figures més destacades de l'atenció primària a Caldes de Montbui, o sigui, al poble, metgessa també de vocació rigorosa i propera, un punt de referència per a centenars de pacients que han trobat amb ella. La professionalitat, escolta i confiança, i sobretot per les dones, i la salut de les dones també. A més, crec que a la ràdio, avui en aquest espai, crec que és la primera vegada que esteu, però la ràdio, a l'antiga, ja, vull dir, havies participat també.
2: No, jo havia fet moltes xerrades en el Centre Cultural de la Dona.
0: Exacte, sí, a l'Associació Cultural de la Dona, sí. I de fet sabia en el seu dia, d'això fa anys, no sé si l'última, no sé si va estar el 2015 o una cosa així, que es va fer, crec que era un acte, diguem, d'aquests que es fa a l'Ajuntament, etcètera, o amb el compromís també de l'Ajuntament, el que s'havia, tenint en compte també el dia de la salut de les dones, que és el 28 d'aquest mes, del mes de maig. Però també sempre pot estar present, amb el tema de l'Associació Cultural de la Dona, també és a tenir en compte de que pugui venir també un altre dia.
2: Molt bé.
0: Doncs mira, sí, com per començar i parlant de la trajectòria, això, la pregunta va per tots dos, Com van ser els vostres inicis a l'atenció primària de Caldes? Per exemple, aquí la Neus.
2: Bueno, vaig venir fent una suplència del doctor Til, que va agafar la baixa, i ja em vaig quedar a Caldes. Vull dir, i els principis d'aquí, doncs molt bé. Vull dir, em vaig sentir acollida des del primer moment, i molt bé, molt bé. El doctor Balaguer va ser el que em va contractar. I en aquell moment...
1: Sí, era el coordinador del CAP, i bueno, vaig tindre que buscar una internitat i la vam trobar.
2: Sí,
1: quina
2: sí.
1: Sort.
2: I llavors, durant molt temps, aquí a Caldes feia les revisions esportives dels nanos que feien esports. Molt temps, 2 anys o 3, sí. Fèiem les revisions mèdiques en els nanos que feien activitat esportiva, o sigui que va ser molt interessant també.
0: De la mateixa manera, doctor Balaguer, doncs com va ser els inicis aquí?
1: Jo tenia plaça de CAP de Sant Boi i de Llobregat, i vaig fer el concurs d'oposició perquè buscava un lloc més a prop de casa, i vaig treure la posició i vaig tindre que vaig vindre cap a Caldes amb molta il·lusió, molta motivació, amb moltes ganes de treballar i fer la nostra feina. I des de l'any 90, vull dir que era...
0: Han passat a pillar, justament.
1: Sí.
0: És l'any que jo vaig arribar aquí a Caldes, vull dir que 36 anys.
1: Sí, sí, i des de llavors 31 anys aquí a Caldes, sí, 31 mm-hmm. anys, que no són pocs.
0: Mm-hmm. Sí, sí, jo el recordo que va ser un dels primers metges que jo vaig tenir aquí al centre de salut. Passa que el temps passa i sí, anem canviant, no? Què recordeu d'aquests primers anys aquí al centre de salut? Perquè també ha variat l'espai, no?
2: Sí, vull dir, clar, estàvem a la casa dels mestres.
0: Exacte.
2: Actuals.
0: Sí.
2: Clar, l'espai també era molt diferent. Però era molta cordialitat. Estàvem molt, una gent molt unida, en la que la feina es compartia molt, i tot això et fa treballar molt, molt a gust.
0: Tot i que l'espai també sigui... Perquè l'espai era petit.
2: Era petit, vull dir que sempre ens trobàvem allà en un espai reduït, però el dia a dia es disfrutava fent la feina.
0: Mm-hmm.
2: És que jo almenys he disfrutat molt fent la meva feina.
0: Home, això és el que diem aquí, és vocació.
2: Sí, sí.
0: I quan la feina es fa amb vocació, i sobretot una feina com aquesta,
2: sí.
0: Perquè és cuidar, és tenir en compte les persones, doncs és el millor que es pot demanar, no?
2: Sí,
0: que es
2: sí.
0: faci. I un bon metge és això, és vocació. I el doctor Balaguer?
1: Jo recordo que amb la il·lusió i la motivació que vaig vindre, recordo molt que vam engegar moltes coses. Recordo tot allò, un programa de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia, posant-nos a fer protocols d'hipertensió, diabetis, tabaquisme... Es feia moltes coses. I a nivell comunitari, recordo la Mariluz que anava a les escoles. Vull dir, feia un treball molt potent, molt, molt potent, a part de l'assistència adequada. I és cert que potser hi havia més temps per a l'assistència i podíem dedicar més temps per fer altres coses molt, molt potents. I això, clar... T'omple molt.
0: Més temps per l'assistència, tot i que l'espai fos més petit. En canvi, no estava tan no era tan important l'espai.
1: No, la relació metge-malalt es pot fer en un espai més precari, en un ambulatori més modern. Allà l'espai, la relació metge-malalt és el tot, no?
0: Ajuda. Però que ja dic que anys enrere, sobretot quan vosaltres treballàveu, i estem parlant dels anys 90, i perquè clar, tot va canviant, i en aquella època era ja superior a com anys abans, no? Però tenint en compte els canvis que s'han produït, no? Canvis tecnològics i tal, però sí. També canvis que aquesta part que destacava, no? És el fet de poder tenir temps, aquest temps de dedicar-li més al pacient.
1: Això és fonamental, jo trobo essencial, poder dedicar un temps a acollir el malalt, a veure quin problema presenta, mirar-li la cara
2: i escoltar
1: i de dir-li, treballem els dos per donar-te una bona solució del teu problema, això necessites temps.
2: Sí.
1: I aleshores, clar, treballar cotze a cotze, posant-se a la seva pell, això necessites un temps que quan ja més endavant va vindre la crisi del 2008 i tal, menys recursos, això, el temps va anar disminuint amb més assistència, més malalts, tot això es va anar reduint.
2: I alhora que van començar a introduir també ordinadors,
1: A nivell tecnològic també ho vam patir. Tot era a nivell d'historial de paper i tal, i la tecnologia, tenies que teclejar i a vegades...
2: No mires la cara.
1: Clar, no miraves tant.
0: I adaptar. Una part que era la part que, ja dic, que la tecnologia va molt bé perquè ajuda bastant, però... ara ho acabes de dir, és el fet de si no hi ha una altra persona al costat, no? Que has d'estar mentre el malalt va parlant, vas anar teclejant.
2: Per la seva, el contacte visual. Perds molt el contacte amb el malalt.
1: Clar que la institució ens diu que tenim que registrar tota la història clínica i tal. Fent-ho al mateix moment que hi ha la relació entre metge i malalt, sanitari i malalt, hi ha gent que té més està més avançat al teclejat, al de tecnologia, que a nosaltres potser
2: ens va costar
1: molt més, però bueno, ho fèiem i ens en vam sortir bé.
2: Sí.
1: Vull dir, si no ho fèiem al mateix moment, ho fèiem al final de la consulta i tal. Però, a veure, els començaments, jo sí que recordo que van ser molt potents, amb molta tasca. Sí. Tenia molta motivació, ens feien reciclatges, fèiem sessions clíniques de metges i infermeres, tothom apreníem allà. I ara també es fa, però com que hi ha tant més assistència, més malalts per
2: clar,
1: consulta,
2: hi ha més persones.
0: Més persona, i també podríem dir que hi ha menys personal també.
1: Per això deia, des de la crisi, sí, que no s'ha adequat a vegades la quantitat de professionals amb la quantitat d'assistència que hi ha.
0: Uh-huh. I què us va portar, perquè jo ara marxo més enrere, no? A dedicar-vos, és a dir, escollir la medicina de capçalera, perquè vull dir, podies anar cap a un altre especialitzat. En aquest cas és el metge, avui dia es diu, abans metge de capçalera és metge de família, no? Doncs escollir aquesta especialitat, que és la sanitat primària.
2: El contacte amb la gent. Sí, molt més. El dia a dia, jo l'altre dia recordava, he fet 4 generacions en famílies, o sigui, va venir un noi i dius, ostres, jo havia portat a la teva besàvia, saps? I tot això és tot un coneixement de tota una trajectòria familiar que això et dona una riquesa molt bona.
0: Clar, sobretot amb el coneixement de les persones,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: I sobretot que et trobis amb un que diu, mira, si havies cuidat a la meva besàvia, vull dir, és el fet de que aquesta persona té aquest reconeixement
2: també.
0: Cap a...
2: Sí, sí, tota la família. Això és molt, molt gratificant, realment.
0: I Francesc,
1: no... Això de la continuïtat amb l'assistència, que és la longitudinalitat,
0: sí,
1: pues això és un element molt fonamental.
0: Longitudinalitat. És que
1: sí.
0: A mi és que Mariluz, ella és un tema que ha portat aquí,
1: sí,
0: i en el primer dia paraula que em costa.
1: Sí, en el sentit de que, per exemple,
0: longitudinalitat.
1: En vaig entendre, aprenent i tal, que la relació metge-malalt, els consells que podem donar als malalts, a vegades no podem aconseguir els canvis amb una sola consulta. Uh-huh. Per tant, rere consulta, està a prop del pacient per veure quines complexitats té per fer el canvi. Això es diu longitudinalitat.
0: Sí, sí, sí.
1: I aleshores aquesta manera d'atendre contínuament i estar al costat del malalt és la potència que té l'atenció primària. Per això és el que em va agradar més. I també em vaig reciclar amb aquest tema de la comunicació metge-malalt. Tot això és una cosa que m'engresca molt.
0: I que avui dia podem dir que passa, però no passa tan sovint, no? Trobar un professional així o una professional. Caldes, de fet, és un poble que estima els seus metges. Com heu viscut aquesta relació tan propera en aquest cas amb els vostres, vull dir, pacients aquí a Caldes?
2: Jo m'he sentit superestimada amb els meus pacients, però molt, una cosa, m'han donat moltíssim, molt, molt, i m'han agraït moltíssim, molt. Jo estic supercontenta.
0: De fet, Neus és d'aquí, d'una població propera, que és,
2: sí,
0: Santa Eulàlia,
2: Vigues
0: o Vigues, Vigues i Riells, que és,
2: sí,
0: però vull dir, cap a Sant Feliu, és,
2: sí,
0: Vigues,
2: sí,
0: i Riells.
2: Sí, sí, sí, sí. I realment, bueno, jo amb els meus malalts, que tinc una... A vegades parlo dels meus... I, no, i dius que ja no són... Bueno, és igual, però són persones que han format part de la meva vida de cada dia. Vull dir que sí, jo me'ls he estimat molt i realment estic totalment corresposta, perquè també m'estimen molt.
0: Ves sovint per aquí, a Caldes, vull,
2: sí,
0: dir,
2: sí,
0: i
2: sí,
0: te,
2: sí,
0: trobes també amb...
2: Ah, sí, sí, és una passada.
0: Sobretot en dones, em fa l'efecte.
2: Sí, no, bueno, però...
0: Bueno, de tot.
2: Sí, de tot, molt, però gent de totes edats, molt. Mm. Però estic molt, molt agraïda, perquè realment em sento molt estimada, molt.
0: I en el cas de doctor Balaguer, no, de quina, de, o sigui, de, on, abans de està aquí a Caldes, o sigui, viu aquí a Caldes.
1: Jo a Ripollet.
0: A Ripollet, bueno, tampoc és llum, no, també està, està proper. Està proper.
1: Sí, sí, sí. Bueno, jo també, igualment que la Neus, em sento molt estimat i quan vinc aquí a Caldes, doncs pues sí. Oh, doctor Balaguer, bueno, sí, et recordem sí, i tal. Bueno, és cert que no, no tothom estarà agraït de la meva professionalitat o la meva assistència de la consulta, perquè clar, no podem estar contents a tothom, però en general, pues sí, pues estic molt agraït i ells estan contents possiblement amb mi, i jo, bueno, el servei que vam donar, jo crec que va ser...
0: Servei, sobretot, molt, a banda de professional, molt humà, i això és que moltes vegades el pacient, l'usuari de, del centre de salut és el que vol també, no? Vull dir que...
2: A saber que sempre tenen, que poden venir, que, pots, que poden comptar amb tu, que, poden, que tu estàs allà per escoltar-los...
0: I que coneixes el seu per... nom, no?
2: Sí.
0: Coneixes el nom, si és la Pepita o la...
2: Sí, sí. Sí, sí,
0: la, o, la,
2: sí, sí.
0: O la Conxita, vull dir, el que sigui, doncs, ai, a veure, què passa,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Que, com anem?
2: A saber que, pot, que poden comptar amb tu. Això els dona molta, molta tranquil·litat, molta seguretat, també.
0: Què us ha ensenyat la comunitat? És a dir, en aquest cas la comunitat, em refereixo als pacients, als usuaris, als vostres usuaris del centre de salut. Què us ha ensenyat al llarg dels anys?
2: A ser molt tolerants, a no qüestionar ni criticar ni acceptar el que ells diuen, no qüestionar res, escoltar molt.
0: Escoltar la persona, no? Sí, tot el que explica.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Bueno, jo estic d'acord amb la Neus igualment, però jo tinc la visió de que, clar, el malalt, l'actitud per la que escoltes i els reps i l'aculls és perquè ve amb un sofriment que no ha pogut resoldre a nivell de casa, a nivell de les seus autocuidados a casa, amb els consells del que sigui, i ve a que li donem una solució. I amb aquest sofriment físic, psicològic, social, que faré, que no faré, amb la feina i tal i qual, si l'aculls, si l'escoltes, si l'acompanyes, si et poses a la seva pell, pues això jo crec que s'agraeix. I per tant, a vegades dius, ara sí, veiem la solució, però costa canviar. L'estructura de les personalitats no es canvia de la nit al dia. I si vas treballant a poc, l'escoltes i vas fent camí amb ell, per això la continuïtat de l'atenció primària, fas camí i a vegades podem resoldre moltes coses.
0: Tot i que pot ser que a vegades no hi ha... Vull dir, tot i que va per un problema que pensa que el malalt pensa que és físic, no? Però moltes vegades és la necessitat, no?
2: Hi ha un sofriment psicològic.
0: Exacte, i de ser escoltat.
2: Sí.
1: L'escoltar i veure's escoltat, això t'aproxima, clar, nosaltres som els professionals que podem entendre i donar-li algun consell, però clar, el consell se li don, però clar, el canvi el té que fer el pacient. El responsable del canvi és el pacient. Tu el pots acompanyar, el pots aconsellar, però el responsable del canvi...
2: Sí,
1: és el
2: però sol el fet que tu l'hagis escoltat surten
1: ja és el primer pas,
2: diuen, només això ja estic bé.
0: Clar.
2: Surten donant les gràcies
0: i si tot per el fet de dir però necessito alguna cosa perquè clar, això, però clar, en aquí ve també la feina de convèncer-lo que en realitat no necessita un medicament per trobar-se, o sí, vull dir que va en funció del que vagi.
2: El fet que hagi vingut aquí i hagi pogut explicar amb tu, ja me'n vaig bé. Ja no
0: sí.
2: Necessiten
0: això,
2: res més.
0: Això us ho han dit
2: ja
0: moltes vegades.
2: No necessiten
1: clar,
2: res més.
1: I això, amb això tens, necessites temps.
0: Sí,
2: això és
0: temps.
1: Clar, i aleshores, quan a vegades tenim molta assistència, hi ha una epidèmia de grip i tal, hi ha molta assistència i a vegades venen males complexes i tal, i no tens aquell temps.
2: Això
1: jo,
2: genera molta frustració.
1: Jo reconec que bueno, ja no sóc el que puc atendre al mateix temps com en altres situacions amb més tranquil·litat, perquè clar, el voldria atendre d'aquella manera que jo desitjava, i amb el temps que poc tenim a la pressió assistencial ja no ja no pots, això també es fa patir a tu, com a professional.
2: Sí, sí, te'n vas a casa amb la paneta aquesta que no et deixa, eh?
0: I hi ha algun moment en què un pacient particular, de manera particular, us hagi marcat especialment? O sigui, recordeu algun pacient de manera especial?
2: Sí, jo últimament, clar, ara jubilada, a vegades penso, ostres, aquella persona amb una trajectòria de final de vida, o com va afrontar la seva, una situació molt, molt complexa, sí, sí, sí que em venen a mi al cap. Sí.
0: O sigui, persones conegudes,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí, malalts que he tingut, que, ostres, aquell final de vida, la manera de portar-lo, inclús poder-li dir, m'has donat una lliçó de vida, sí, sí, me n'hem portat alguns. I ara, no, molts cops estàs i et despertes i dius, ostres, el que em va ensenyar aquell, o el que vaig viure amb aquesta persona, això sí que ho recordo molt.
1: Bueno, sí, en concret, bueno, hi ha diversos casos, per tant, ara em ve al cap, per exemple, ja recordo algunes noies joves i tal, que a vegades se sentien abusades a nivell de feina, abusades en el sentit d'abús,
2: sobrecàrrega
1: sobre, sí. del seu jefe i tal, i les ajudaves i de dir, bueno, però tu fas bona feina i tu creus que fas bé el que correspon, pues no tens de trobar-te ensorrada amb això que t'ha dient el jefe, tu empodera't. I recordo ara, quan ho feia, després va sortir tot l'altre, que és, clar, el que és empoderar-te i sentir-te bé per tu, en tu mateix, i això amb un treball petit que feies, llavors aquestes noies m'ho agraïen.
0: I això, perquè jo, clar, abans parlava d'ella, vull dir que s'ha dedicat molt al tema de salut, però en aquest cas també és el fet,
1: clar,
0: que sigui
1: una dona,
0: un home que l'empoderà, això va molt bé.
1: Pugui entendre el patiment que tenia aquella noia, que no se sentia bé quan anava a casa i tal, doncs, bueno, una escolta, que diu la Neus,
0: sí,
1: una escolta, una comprensió, i de dir, si fas bona feina, perquè no t'empoderes, si, encara que et diguin el que sigui, que la superior sigui, s'esposi per sobre teu, tu fas bona feina, i fent simulacres, i fes un simulacre a casa i tal, pues feien uns exercicis i algunes dones m'ho agraïen, això sí que em reconforta. Sí.
0: Oh, i tant que sí. És molt d'agrair, perquè ja dic que normalment això que sigui un home el que ho faci encara és més d'agrair, no?
2: Sí, sí.
0: Perquè, a veure, no, hauria ser, això hauria de ser el que hauríem de fer tots, no? Però com no passa, pues quan ho trobes, doncs és per això que també ressalta, no? Una cosa que és el fet de que ara... quants anys que podríem dir, jo considero jubilats en el moment que a lo millor esteu jubilats d'estar al CAP, o sigui, a l'atenció primària, o el fet de tenir aquesta obligació d'estar cada dia, però és el que he dit en un principi, que com a professional de la medicina segur que no us jubilareu mai, no? Però continuo tenint fent consulta, tot i que sigui de manera privada?
2: No.
0: Sou de la pública de tota la vida.
2: Sí.
1: El sentit de, a mi em va passar que vaig veure que els canvis que hi han hagut i tal, pues, ja no era el mateix que abans, i vaig dir, bueno, potser que ja he fet jo com a professió de metge 41 anys, ja són aquí 31 anys a Caldes, vaig dir, bueno, pues ja ha arribat el seu moment i començaré una altra nova etapa. El primer any em va costar.
0: Sí.
1: Va costar. Bueno, però faig voluntariat a l'Hospital del Taulí, voluntariat, no de metge.
0: És el fet de no deixar mai
1: els malalts, no. Els malalts, els que pateixen, els que sofreixen, sí.
0: Sí, però és que jo els que conec, vull dir, aquí en Sanitat a Debat, dues metgesses, la Xesca Sabater, la Pilar Loncà, i com a mi infermera Mariluc Talavera, doncs és que elles també estan jubilades del fet d'estar al lloc de treball, però que
2: no
0: és jubilar.
2: Sí,
0: a primera línia, però que continuen estant en primera línia, perquè continuen estant, o sigui, persones actives, totalment activisme, i dins de la sanitat, i tant que són actives, de lluitadores, a més de tot el que pugui passar. I si arriba un moment en què des de la sanitat doncs, hi ha aquestes vagues també, que doncs, són les primeres que donen el suport, no?
2: Sí, sí, és que
0: doneu el suport.
2: Sí, sí, s'ha de donar total.
0: Sí, sí.
2: Hem de millorar, hem de millorar i continuar amb aquesta sanitat pública que teníem.
0: Per això dic que és el fet de que, vale, us jubileu, però d'estar de cara a la gent, no? No,
2: de cara a la gent,
1: no. Contacte,
0: el contacte
1: amb el sofriment,
0: amb els... sí.
1: Perquè tu veus el sofriment al cost allà davant, dius, ostres, ara veig, visualitzo, però és que en algun moment arribarem tots. I això també t'ajuda a un mateix, t'ajuda a comprendre el sofriment que hi ha al món, com, i com el vius, i com l'afrontes, com l'acompanyes. Això, doncs sí, jo segueixo.

0: Sí, he col·laborat amb ella, sí, hi havia la...
1: No, i a nivell, i a nivell de, dins de lo que és de la feina, no?
0: Sí,
1: també
0: sí,
1: a l'hora de...
0: Sí, sí, ha sigut sempre un... Bueno, ha vingut. Han trobat en mi, doncs, la seva, el seu punt de referència una mica, sí. Però i ara, bueno, amb les dones fa temps, eh? No sé com l'associació, perquè portava molt l'Antònia i la...
1: Ui, l'Antònia, pobreta, ja va morir. Sí. Ara tenia ja 98 anys,
0: sí,
1: quan
0: sí,
1: va morir.
0: Sí, sí. Era genial, l'Antònia.
1: Han hagut canvis, no? Vull
0: dir, jo des d'aquests canvis ja no... Des que ja va morir l'Antònia no hi he participat més.
1: No, no, l'Antònia era la persona que la va fundar, l'entitat i tal, però després hi ha altres.
0: Seguit.
1: Que passa que sí que és veritat que l'entitat va baixant en quant a sòcies,
0: també,
1: perquè també les
0: COVID,
1: dones...
0: Del Covid també va anar una mica més a baixa,
1: sí,
0: tot.
1: Sí, sí. No, i perquè hi ha moltes entitats, i aleshores també és veritat que hi ha competències,
0: sí.
1: I pots anar a un joc o pot anar a un altre,
0: clar,
1: no?
0: Totes les activitats que es fan a la casa dels mestres ara són importants i n'hi ha moltes,
1: sí.
0: Eh?
1: Doncs, clar, què passa? Que d'aquestes dones que hi havia... una gran majoria són molt grans, no? I altres ja no hi són, vull dir que és això, i aleshores no hi ha relleu per això que diem, perquè hi ha altres entitats, ja. I la gent jove pues, prefereix
0: altres activitats.
1: No? En fi, però tot va així. Quin tema és de la salut femenina, per exemple, creus que encara són tabú? O si a l'època que venien a visitar-te amb tu al centre, era indistintament homes i dones, no?
0: Sí.
1: Però quan venien les dones a visitar-se amb tu, tenien com més confiança a l'hora d'explicar certes
0: sí,
1: coses que també es consideraven tabús de, i sobretot explicar-la moltes vegades a un metge, que pot ser que el metge també digui, a veure, jo sóc metge, sóc professional, ara després
0: sí.
1: Preguntaré al Francesc.
0: No, jo penso que un dels temes més d'això és la incontinència. Nosaltres havíem anat a fer moltes sessions per fer d'ensenyar exercicis, perquè la incontinència urinària en les dones és un tema que els preocupa molt.
1: Això a vegades era pel fet d'explicar aquests exercicis pel tema del sòl pèlvic.
0: Exacte, explicar-los una mica tot els exercicis per fer des de casa mateix, sense tenir
1: vull dir que moltes vegades era aquesta.
0: Sí.
1: I en el cas del doctor Balaguer, les dones, o sigui, un cop, que podria ser donar-se el fet de que primer com una certa aprensió, podria dir, per el fet de ser un home, però quan veien la professionalitat... també,
2: sí, vull dir, s'entén que hi ha dones pues, que prefereixen ser una doctora per la seva assistència, però clar, si pues, venia una dona una consulta que necessitava una exploració, sempre es procurava que la intimitat estigués preservada al màxim, i amb això, aquesta professionalitat, pues, si ho captaven, pues, la fèiem l'exploració igual, perquè ara em ve al cap amb aquell programa de prevenció, pues, prevenció de la càncer de mama, pues, les exploracions mamàries, pues, bueno, les feia com tocava, perquè, però clar, sempre amb aquella arrencança de la intimitat, que no se sentés violenta i tal. I
0: però
2: això...
0: mai vaig tenir cap problema.
2: No, perquè jo procurava molt que la intimitat, que no se sentís violenta la dona, això... era el prioritari. Si se sentien confiades, pues, bueno, pues, toca fer l'exploració mamària, pues, val, fem correctament perquè toca, perquè hi havia el programa de prevenció de càncer de mama i tot això, que fèiem tot el programa aquest, i totes les exploracions que tocava fer, perquè si no toques la panxa o no toca, no és prou bon metge. Vull dir que però bueno, pues jo amb aquesta cura de la intimitat, pues no em vaig sentir, i si la dona, pues per les seves característiques buscava una professional femenina,
1: doncs pues
2: ja feia el canvi,
1: ja
2: feia el canvi i tranquil, això és de llibertat, hi havia la llibertat de canviar-se i ja està.
1: No, és que podia passar que jo, pues mira, la Neus Moremus, la Neus pot ser perfectament la teva metgessa.
0: Sí, no, inclús amb els homes, no? Que hi ha homes
2: que al revés també passa.

0: A més, el que valgui és mirar d'aquest home.
1: Exacte, exploració. Mira, Francesc, pots venir un moment, sisplau, i m'ajudes
0: també
1: a fer l'exploració.
2: Sí, sí, perquè pot, que és que es donaria el mateix, sí, el mateix cas que un home, per lo general també es veu com més... més bé, i amb un home es veu com més segur, no? Vull dir, no, per certa, sobretot quan toca el tema de les parts íntimes, podríem dir, no? Que en aquest sentit, doncs, se sent millor.
1: Però llavors es ven a buscar el doctor Balaguer, que el tenies per allà, i
0: anava a l'exploració que toca, sí.
2: Doncs és aquest... Bé, també a vegades aquest complot...
0: Com que hi havia bon feeling,
2: per això,
0: no hi havia cap
2: bon
0: problema.
2: Aquest bon feeling que hi havia...
0: No hi va cap problema, no.
2: O sigui, entre en vosaltres dos, com a professional... Bueno, i d'altres que en aquell moment també hi havia, però així és com un feeling que hi havia, doncs, i una com, és el fet de dir o fins i tot de demanar mira, m'ha passat això, què creus tu, no?
1: Exacte, i tant, sí, amb el doctor Balaguer hem posat en comú i...
0: Sí, ens ajudàvem, jo he après molt dels meus companys, ho tinc a dir aquí, així tan clarament, perquè tothom aprenem de tots, som esponges i anem aprenent de tots.
2: Perquè fa, per exemple, perquè no és el mateix, i aquí també s'ha parlat moltes vegades en la sanitat a debat, que la manera com que la salut de les dones no és exactament igual, i a l'hora de tractar-les tampoc, avui dia, estem parlant avui dia, tampoc es tracta de la mateixa manera. Com ha canviat?
1: Ara s'està posant en el manifest i s'estan fent estudis, no? Que estàvem tractant l'infart igual amb un home com una dona. Fins ara no s'està estudiant i valorant els dos aspectes.
2: I són diferents,
1: diferents. I ja veurem resultats de moltes altres malalties que s'estan començant ara a valorar en el fet de ser home o de ser una dona, perquè, clar, fisiològicament som diferents.
2: I fins i tot a l'hora també de... O sigui, quan hi ha una dona i és, en aquest sentit, doncs, veies que podia haver-hi un problema cardíac, etcètera, doncs sí que suposo que l'home també, vull dir que quan és un bon professional aquestes coses es tenien en compte, no? Però és el fet de que, com bé m'has dit, no és el mateix a l'hora d'una dona que pugui tenir unes característiques per donar un infart, no? Que en aquest cas a l'home, i moltes vegades se té més en compte,
1: la clínica és diferent,
2: sí.
1: Per tant, fins
2: i s'ha tingut més en compte l'estat clínic de l'home,
1: la manifestació clínica que es dona a l'home, que no pas les manifestacions clíniques que presentaven les dones. Per això últimament s'està veient que estan menys diagnosticades.
2: Clar.
1: Perquè si ens fixem en la clínica que tenim de l'home, que és la que fins ara ens preveu, i ara veiem que no, que les dones tenim, hi ha una altra clínica.
2: I tant. I què falta encara per millorar, per exemple, la salut femenina?
1: Sí.
2: Falta molt?
1: Sí, falta.
2: Però en quin sentit, per exemple, doncs, podríem dir, aquesta és una que ara s'estan adonant, no? O s'estan posant les piles, no?
1: Bueno, és l'infart, però llavors hi ha tot un altre camp de manifestacions, ja siguin respiratòries,
2: exacte,
1: ja sigui d'altres, que s'han estudiat símptomes, però sempre referits a l'home i no a la dona, i ara s'ha d'anar estudiant, i es torna a fer-hi molta importància, doncs, amb els tractaments de la menopàusia, que fa uns anys enrere es van desestimar. Ara es torna a estar un altre cop valorant i estudiant si s'ha de fer exactament com fèiem.
2: Clar, és això. Què ha canviat pel que fa a l'evolució de la medicina? Què ha canviat més en la medicina de capçalera, la medicina de l'atenció primària, en les últimes dècades?
0: Bueno, com ja deia, pues, clar, abans teníem una mica més de temps amb l'atenció, i després de la revolució tecnològica que va vindre l'ordenador, pues, clar, necessitàvem fer els historials a nivell de registre en l'ordenador, i en haver més càrrega d'assistència, pues, això s'ha notat també. Després, clar, hi ha l'aspecte de les urgències, no? Les guàrdies dels metges, clar, Inclús ara veig que també és una reivindicació de les vagues que estan fent ara els metges actuals.
2: Home, és que les urgències
0: és un tema,
2: tema perquè per als metges afecta, però també als pacients.
0: Exacte.
2: I sobretot a Caldes, doncs és que no sé si acaben ara a les 8 del vespre. Això,
1: sí.
2: Vull dir que primer treuen les urgències de la nit, no? Després quedes fins a les 12 de la nit i ara ja anem cap a...
0: Però pues, imagina't aquella època en què nosaltres fèiem guàrdies de 24 hores,
2: sí.
0: 48 hores, jo en vaig fer una de 72 hores.
2: 3 dies seguits, oi, no, 4...
0: Tres.
2: Sí, sí.
0: Bueno,
2: això
0: vull dir, aleshores, clar, i després tenies que seguir la consulta l'endemà.
2: Sí.
0: Aleshores, clar, el cos... Pues,
2: no aguanta.
0: Clar, i si fessis... té que haver un servei d'urgències, clar, perquè sí. Fora de les consultes hi ha un horari que pues, té que haver una... perquè si hi ha una cosa greu o no greu, però aquella època... en què fèiem urgències i a la vegada l'assistència pues, pesava molt la càrrega de feina i el cos també ho pagava. Aleshores, ara es vol regularitzar una mica això, però les guàrdies és un tema sempre candent amb els metges, infermeria i tots, de que pesen i tots que volem fer una bona assistència a nivell de les consultes.
1: A nivell resposta no pots, no tens la mateixa resposta si portes 4 hores treballant que quan en portes,
2: que quan
1: ja
2: portes 20, o exacte, 24.
0: Sí.
2: Vull dir que no és la mateixa atenció que pots donar al pacient amb tantes hores seguides.
0: Això...
2: És el que a vegades diem. O sigui, s'ha de tenir cura del pacient, però també hem de tenir cura del cuidador, del metge, perquè si no, doncs malament.
1: És
2: hi ha aquestes, i que molta, hi ha persones que no entenen aquestes manifestacions, aquestes vagues. S'ha d'entendre precisament així.
1: Sí.
2: Si tu vols tenir una bona atenció, doncs és que aquest professional ha d'estar ben cuidat també. Si no...
1: És a veure, si se'ls està exigint als conductors d'un autobús unes hores de descans... El metge no té aquestes hores de descans. Per tant, i la feina que fa, la rapidesa de decisions de la seva activitat, necessites estar...
0: 100%.
1: 100%.
2: Sí. No, i la, o sigui, la feina del metge, del metge d'atenció primària, no? És que és crucial també, perquè, o sigui, que vagi bé, perquè després, en funció de la persona, de la malaltia, del que troba, el derivarà. Vull dir, però aquesta primera feina és importantíssima.
0: El filtrar. Si la consulta de l'urgència és prou greu o no prou greu, tens d'estar amb molta cura, fer exploracions, estar molt segur, treure totes les incerteses per fer una bona decisió. Per tant, això tens d'estar amb les condicions òptimes. I per això deia que això ho vaig notar molt al principi d'estar aquí a Caldes, doncs, passava molt les guàrdies, assistència i tal, i penso que s'ha millorat, però veig que encara els metges d'ara encara es reivindiquen que hi hagi una mica més de descans o hi hagi més metges que
2: no
0: facin...
2: necessita.
0: I això...
2: O sigui, el que se reivindica també és que hi hagi més personal.
0: Sí,
2: és a dir,
0: també.
2: Cosa perquè s'ha fet això a partir del 2008.
0: 2008
2: és aquesta retallada.
0: La retallada que no s'ha remuntat la ràtio de malalts per metge, vull dir... Ai, de metges per malalts, no s'ha equilibrat per tindre una assistència més acurada, més bona,
2: quan,
0: més òptima.
2: En quin any us veu jubilar?
1: Jo m'he jubilat ara el 2025, al novembre.
0: Jo el 20.
2: Vull dir, has viscut.
1: Jo fa poquet.
2: El 20, just el 21.
0: Després del COVID.
2: Encara has viscut el COVID. O sigui, el 20, 21... Vull
0: I, vam caure, I vam caure malalts.
2: També.
1: Ingressats tots dos a la vegada.
0: Ingressats. Sí. Es veu lliurar de la UCI,
1: sí,
0: però...
1: Sí, jo no... O sigui, l'he viscut com a malalta, no com a metge, el COVID.
2: O sigui, com a metge, però estaves en actiu, per tant...
1: Estava en actiu, però estava de baixa, perquè vaig pel Covid.
2: Perquè ho vas agafar de seguida.
1: Sí, de seguida.
2: O sigui,
1: a la setmana del confinament...
0: El primer mes aquell...
1: El 22, el 20...
2: Bueno, primer, sí. Porque us arribava, és que va ser el primer clar, mes que era més insegur de tot, no, ja, no havia mascaretes.
1: I no tenien proteccions.
2: Clar, no havia mascaretes, no, no havia... No. Clar, veu ser els primers perquè sí. Estàveu en primera línia.
0: Jo sí, recordo sí. Que em fabricava protecció a la meva manera.
1: Reclamava.
0: Els companys se'n reien de dir, per dir que, hòstia, té cap protecció, perquè sí. Aquest virus s'escampa molt.
1: Reclamaven mascaretes, perquè era una per la setmana. No, una a la setmana, no, volem canviar-la més sovint.
0: I clar, anaves als malalts de domicili, tots amb febre i tal, com no tenien que agafar-ho? Hi ha gent pues, que no ho va agafar-ho, però, bueno, potser que nosaltres que teníem més edat però ho vam agafar però jo intentava protegir-me igual però bueno, la vaig agafar
2: però forta va sí. Ser...
0: forta, ingressat però sí, sí. Ens vam lliurar de...
1: Forta,
0: I jo recordo els whatsapps que ens fèiem perquè estàvem al mateix temps
1: al mateix hospital
0: ens, fèiem, ens en sortirem i ens ajudàvem. Ostres. I això ho recordo molt de la
2: sí.
0: Neus
2: sí,
0: molt,
2: sí,
0: molt.
2: Que... jo heu viscut, per això dic, era important, o sigui que heu viscut una pandèmia d'aquest tipus, vull dir, i és el fet de que creieu que això podia, en un principi semblava ser que canviaria, no?, la societat, però la societat no ha canviat,
1: gens.
2: Al contrari.
1: Jo també pensava que ens ajudaria a canviar, però no hem canviat gens.
2: Això continuem igual. I ara pot venir una altra, vull dir que mai se sap, no? Sí. Però, en fi, quins reptes heu viscut com a professionals? Com a dins de la vostra feina, quins reptes heu viscut més, com, amb més temps? És a dir, on heu vosaltres aconseguit arribar més?
0: Bueno, a veure, a part del que hem parlat de l'assistència, de les urgències, assistència, pues jo tenia pues, més motivació pues, bueno, per reciclar-me. Jo vaig posar-me en grups d'investigació de respiratori, de POC, d'asma i tabaquisme, i ho recordo molt bé perquè vaig disfrutar i fent bueno, pues conferències i tal, i recordo pues, aquells grups d'investigació també que eren fora d'horari laboral. Vull dir, ens reuníem per fer tasques de presentacions a revistes i a congressos, i allò em va agradar. Vull dir, sí, era un aspecte també que m'agradava aprofundir, a part de l'assistència.
2: Mm-hmm.
0: I bueno, la dificultat de la tecnologia, això sí que també... Això a mi em va passar més que a ningú, em sembla a mi.
1: Sí, a mi.
0: Ho tinc a reconèixer. Però, bueno, me sortia i,
2: sí.
0: I tinc a dir que vull dir, els registres eren millorables. Els meus registres a nivell d'informàtic eren millorables, però, bueno, estava molt més per
1: sí, això ens va costar,
0: Tu també.
2: Sí. Com veieu l'atenció primària avui?
0: Bueno...
1: tenen moltes dificultats. El temps continua sent molt limitat per poder atendre bé, i la falta de metges.
2: Clar.
1: La falta de
2: perquè
1: metges.
2: Vosaltres també noteu que, o sigui, primer el fet de que no hi hagi aquesta, el retallar, no?
1: Sí.
2: I no hi hagi contracte de personal. I també, per altra banda...
1: No, però ara sí que ara es poden contractar, el que passa que no es troba personal.
2: Ahí està, perquè és on anava a dir molta part dels, sobretot metges que acaben la carrera o que tenen, i a més fent més estudis i tal, o agafen primer una mica de currículum i marxen fora, perquè pot ser marxen fora del país, no? Perquè els ofereixen...
1: Sí, els sous són diferents.
2: Clar, ja, és el fet d'aquí moltes vegades és on anem també, que ja no estàs només per la professió ni per la vocació, sinó també pel el nivell de vida, no?
1: De vida, millor. Sí, sí.
0: Jo després del Covid també el que vaig notar molt la diferència és amb l'atenció en telemedicina.
2: Aquí.
0: La telemedicina va canviar-ho des del Covid. Jo que estava molt avasat amb el presencial, pues, la telemedicina pot ser molt vàlida perquè pots el consell, si arriba igual, pot arribar igual, o si no, pues ja el trobaràs a nivell presencial, però vull dir, és un canvi substantiu. Ara hi ha més més consultes en teleassistència. I jo després de fa 5 anys no sé si ara ja està incorporant una mica la intel·ligència artificial a les consultes per com tindre un recurs per actualitzar pues, l'ajuda al metge per fer un bon diagnòstic, una bona exploració, un bon tractament.
1: I és que estem acostumats a tenir el contacte amb el malalt, això de la tele era horrorós, a mi em duplicava la feina perquè el feia a la visita però acabava dient vine a la consulta que et vull veure, per tant duplicaves sí. Feines.
0: Sí, sí.
2: Anem cap a la recta final. Doncs, què us preocupa més del futur del sistema de la salut, de la sanitat?
0: Bueno, pues que hi hagi pues bueno, una bona recuperació de la bona assistència i també jo no sé si crec sempre jo amb les tasques de promoció i prevenció de la salut, que això potencialment dona molts anys de vida al pacient i això, per exemple, potenciant molt les consultes amb la continuïtat, els microcanvis, els microhàbits que tant pot fer-ho el metge com l'infermera, això es té que potenciar. Jo crec que si no es potencia això, jo no sé si des del Covid ja o s'ha deixat una mica perquè hi ha altres prioritats, això jo tornaria a potenciar-ho perquè dona molta salut a la població, anys de vida i de qualitat de vida.
2: I tant.
1: Sí, hem d'estar més a la prevenció.
2: Molt bé, vull dir que el futur va cap aquí.
1: Sí.
2: I sobretot amb la vocació.
1: Sí.
2: Vull dir, el fet de que el professional de la medicina ha d'estar de treballar per vocació,
1: sí.
2: per ser un bon professional, no?
1: Sí.
2: Doctor Balaguer, doctora Bonemussà, moltes gràcies per compartir, és que arribem al final, sí. El temps en què estem podrien estar molta estona, però quan vosaltres vulgueu podeu venir aquí perfectament.
1: Moltes
2: gràcies. Amb Marilús ja me posaré en contacte.
0: Ens han trobat molt bé.
2: Sí, sí. Doncs per això moltes gràcies per compartir la vostra experiència, la vostra saviesa i la vostra humanitat. Avui hem fet un petit homenatge a la medicina de proximitat, aquella que justament que fa que escolta, no? I que escolta més amb temps i amb cor. Gràcies per tot el que heu donat a Caldes i per tot el que continueu representant per tothom, per la comunitat.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: I avui tanquem el programa aquí, amb aquesta música que sentim ara de fons, no? És una música que també evoca vocació, trajectòria, humanitat, com aquesta conversa que hem mantingut amb el doctor Francesc Balaguer i la doctora Bonemussà. I arribem així a aquest final del programa. Marxem, com hem dit, amb aquesta música i també recordant de què ha anat avui el programa, perquè una primera hora que hem parlat de la importància de la infermeria en aquest dia internacional que reconeix la feina imprescindible de les infermeres i infermers. Hem parlat també de la salut vegetal, d'aquesta altra manera de cuidar el planeta que ens cuida. A la secció la sanitat a debat amb Marilut Talavera hem entrat en un tema tan delicat com necessari, l'acompanyament al final de vida. Hem escoltat un cas real ple d'humanitat que ens recorda que la cura també ha d'estar i escoltar i sostenir. I aquesta segona hora, doncs, el privilegi d'escoltar dues veus molt estimades a Caldes, el doctor Francesc Balaguer i la doctora Neus Bonemussà. Metges de capçalera, de veritat, d'aquells que han cuidat generacions amb vocació, proximitat i una manera d'entendre la medicina que deixa empremta. Avui ens han recordat que la salut és un vincle, una relació, una manera de ser al costat de l'altre i que quan la professió es viu en amor, la jubilació no és un final, és només una altra manera de continuar a ser metge. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública, vosaltres oients, perquè el fòrum és cada dia estem aquí i el construïm entre tots plegats. Ens retrobem demà amb més veus, més històries per compartir. Que tingueu molt bon dia.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen avui a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada pel Servei Jove al TOC, convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Avui a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70, tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'Arbre Genealògic, el Camí del Tresor, de Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència que serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabarem amb el temps. Dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols i de cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot seguit us oferim la remissió de l'Escola de la Ràdio, a més les darreres temporades.
1: L'Escola a la Ràdio, el programa de Ràdio Caldes.
2: Que fan els alumnes de 6è de l'Escola Pia, el Farell, el Montbui i l'Institut d'Escola Caldes de Montbui.
1: Els dimarts a 11:45 del migdia a Ràdio Caldes.
3: Bon dia a tothom, com esteu? Nosaltres som la Noa, la Paula, l'Iza, el Lugo i la Mariona. Som uns alumnes de 6è de l'Escola Pia de Caldes de Montbui.
4: Esperem que tingueu moltes ganes d'escoltar-nos, perquè tenim 5 temes que segur que us agradaran molt.
5: Va, noies, deixeu-vos de rotllos i comencem ja, que m'estic avorrint. Vinga, va, qui comença?
3: Va, Ethan, comença tu.
6: No, jo no, que tinc vergonya.
4: Va, Ethan, que no és un moment d'agafar vergonya. Es guarda la vergonya a la butxaca i comença ja. Va.

0: Va, Ethan, quin era el teu tema?
1: El meu tema són les granotes.
0: Hola, explica, explica.
1: Granota és el nom generalitzat dels amfibis que tenen la pell rugosa a l'esquena, que se solen anomenar gripaus.
2: Només tenen part rugosa a l'esquena?
1: Sí, només té la part rugosa a l'esquena, però no t'agradaria tocar-ho.
3: I com són?
1: Les granotes són animals de pell llisa i suau. Tenen uns ulls que gairebé poden veure qualsevol cosa. Els seus tímpans auditius són extens i la majoria d'espècies de granotes tenen les potes del darrere llargues. Això fa que puguin fer grans salts.
3: Quins tipus de granotes hi ha, Ethan?
1: De tipus hi ha una mena, però us explicaré uns quants. Primer està la salamandra comuna, el Ophegabus ibèric, el tritó del Pirinenc, també el del Montseny, el verd, el palmat i el comú. També està la granota pintada, el gripau d'esperons i la granoteta de puntets.
0: Ostres!
1: Les granotes són capaces de tancar les seves orelles per complet per a no sentir els sons que no li interessen.
3: De debò?
2: De debò? Ja m'agradaria a mi fer això quan els companys i companyes estan cridant a l'hora de lectura.
1: Seguim, seguim. Alguns gripaus tenen dents, però com els altres amfibis no poden mastegar. Només els serveixen per a subjectar les seves víctimes. L'ull es desplaça cap enrere, el que impulsa la presa cap a l'interior de la boca. Els gripaus mengen insectes i petits ratolins, per la qual cosa constitueixen un control natural de plagues agrícoles o de plagues associades amb els habitatges humans. Però encara no s'aneu, que encara queden quatre temes que us encantaran.
0: Uau, quanta informació!
3: És veritat, quantes espècies de granotes!
4: Sí, és veritat. Hi ha les mateixes espècies de granotes que curiositats del Michael Jackson.
2: Què?
4: Us explico. Segur que tots el coneixeu, el rei del pop. Va néixer el 29 d'agost del 1958. L'any 1982 va començar a tenir èxit publicant l'àlbum de Thriller, que es va convertir en el més venut de la història i que encara, avui en dia, ningú ha pogut superar, encara que una de les seves cançons més famoses és Billie Jean. 10 anys més tard, l'any 1992, amb motiu dels Jocs Olímpics, va fer el seu primer concert a Barcelona a l'Estadi Olímpic. Al principi, estava una banda de música anomenada The Jackson 5, juntament amb alguns dels seus germans, Jakey, Tito, Jermaine i en Marlon.
3: Quina família més gran!
4: Ara començaré explicant-vos aquelles curiositats tan misterioses seves.
2: Les que deies que hi havia tantes com les espècies de granotes?
4: Exacte. Sabíeu que quan anava a actuar es posava una cinta als dits només per cridar la nostra atenció? Encara que als vídeos jo mai vaig arribar a fixar-me.
1: Ala, com el Rafinha, el jugador de futbol del Barça, que es va manar la mà per tenir sort.
4: Exacte. També us haureu fixat en el fet que només porta un sol guant. Doncs resulta que patia d'una malaltia anomenada vitiligen, que fa que et surtin taques molt clares o blanques per la pell.
0: Pobre, no hauria de tindre vergonya per com és.
2: Ja.
4: També us heu preguntat com s'ho feia per inclinar-se tant a l'escenari. Doncs resulta que en Jackson va aconseguir inclinar-se fins a 45 graus gràcies a unes sabates especials.
3: Oita, aquesta és una trampeta, eh? Però 45 graus, buah!
4: Aquest calçat tenia una esquerda en forma de ve baixa a cada tac, que s'encaixava en un clau que sobresortia del terra de l'escenari, i així podia inclinar-se tant com volgués. Molt astut, oi? Fora del món de la música, Jackson era un gran aficionat als superherois. Tant és així que va intentar protagonitzar la pel·lícula de Spider-Man, i fins i tot tenia una rèplica original del vestit de Batman feta a la seva mida.
1: Ala, això sí que és ser un fan.
4: A més, un dels seus passatemps preferits era dibuixar. A Michael Jackson es va casar amb la filla del famosíssim cantant Elvis Presley, però al cap d'uns anys es va tornar a casar i va tenir 3 fills, en Michael Jr., la Paris i en Prince. No us n'aneu, que encara en queden 3 temes molt interessants. No us n'aneu. Gràcies.

0: Hòstia, que interessant, no m'he adonat que ja havia acabat.
1: Que fort això de la malaltia.
2: Forts són els que fan la competició de CrossFit a Barcelona.
3: Com? Què és això de Barcelona?
2: Sí, a Barcelona hi ha una competició de CrossFit. Hola, sóc la Noa i us explicaré una competició de CrossFit que està a Barcelona. Som-hi!
1: Què és el CrossFit?
2: Doncs és un esport que es fa servir la força, el cardio i totes aquestes coses com córrer. Doncs això és una competició de CrossFit, que venen diferents gimnasios a fer la competició, com per exemple CrossFox Palau, que ha quedat primer en Open, una de les categories.
3: De debò? Jo sóc de Palau, que fort!
2: Parlant d'això, l'Enrica Moreira, que ha quedat en 29 en tot el món, i una de les classificades és Clàudia Glac, que va competir sola i va quedar 8, i mira que abans estava 12.
1: Hala, quina remuntada!
0: On puc anar a veure'l?
2: Se celebra el Parc del Fòrum a Barcelona. Les portes obren a les 9 del matí. Se celebra els dies 12 al 14 de setembre.
4: Al futbol hi ha categories com l'Alavil, el Prebenjamí, aquí hi ha...
2: Sí, i tant. Hi ha més de 20 categories, com Elite, RX i Escalat. Són molt diferents entre elles.
3: Cal que competeixi amb un equip?
2: Es pot competir sol, no cal que sigui amb un equip. És molt dur, perquè el temps de descans és molt curt entre cada WOD.
0: Què és un WOD?
2: Un WOD és una línia d'exercicis i tens una hora per fer-ho, que sí que és un minut de descans. És la competició més solidària d'Europa. El rècord de participants ha arribat a 14.000 atletes que volen competir en la categoria Aerox. Laura Plaza va quedar primer en el 2024.
1: Doncs no ha plogut tant des d'això.
2: En aquí val 300 euros en total. Individual val 20 euros en total. Si vols participar i no vols, pots invertir diners per als materials com el magnesi.
0: Hola, que intel·ligent! Com es fa servir el magnesi?
2: El magnesi s'utilitza en magnesi en pols. Es fa en burpees, que es fa... Et tires al terra, toques la panxa a terra i t'aixeques i saltes. O toes to bar, que és et penges una barra i els peus han de tocar la barra. Per fer aquest exercici es fan servir unes calleres.
3: Ala, i tot això ho fas tu?
2: Sí, aquí és guai i mira que encara he d'aprendre.
0: Què són les calleres?
2: És una protecció per les mans, per no fer-t'hi durícies, encara que te les fas igual.
3: Ah, sí, els callos, quin mal fan!
2: O wall balls, és una pilota que hi ha de diferents pesos, es tira a l'aire i ha d'arribar a un lloc màxim en que està marcat.
3: Segur que van amb creixements cada dia.
1: No us n'aneu, que ja queda poc. Va, seguim parlant d'esport. Avui us explicarem la història de dues noies que brillen jugant a bàsquet. Comencem.
2: Sí, vinga.
1: La jugadora de catalana de bàsquet, Nuc Boix Duran, va néixer el 25 de juny de l'any 2003 a Barcelona, concretament a Pineda de Mar. Actualment té 22 anys i fa d'alçada 1,70 m. Des de petita porta una pilota de bàsquet a les mans. Va començar jugant amb l'equip del seu poble, la UER Pineda.
3: Visca!
1: Sabeu què és la NCAA?
0: No.
1: Quan era més gran va anar a la NCAA, que són unes universitats dels Estats Units on també pots créixer atlèticament. La Nuc ja ha jugat 4 temporades en aquesta lliga universitària americana. Bé, de 4 campanyes seguides de la NCAA, amb les dues primeres a Wichita State i les dues altres de l'equip California Bappies Lancers, on la seva millora va ser progressiva. Normalment, Nuc sempre porta el número 4 a l'esquena, però sempre hi ha alguna excepció.
2: A una universitat? No ho esperava.
1: Actualment és jugadora del Club Encino de Lugo, a Galícia, així com és jugadora de la selecció catalana i espanyola de bàsquet. La seva posició en el camp és de base. Es pot afirmar que ara mateix és una de les promeses del bàsquet femení català. Esperem que li vagi genial al Club Encino Lugo.
0: I l'altra?
1: Elena Oma Girard. Va néixer el 23 d'octubre del 1996. Això vol dir que actualment té 29 anys.
2: Que jove!
1: Ella també és catalana, concretament de Terrassa, al Vallès Occidental. D'altura fa 1,80 m, aproximadament, i la seva posició al camp és aler. La seva disciplina més forta és el 3x3. Li surt molt bé. Els seus inicis van ser jugant al club de la seva ciutat, la Joventut Esportiva Terrassa. Amb 19 anys va marxar, concretament al bàsquet Almendra. Després a l'Espar Girona, més tard al Cadi La Seu, i va tornar a l'Espar Girona. I encara ha jugat amb més equips, a l'Encino Lugo i ara està al Casademunt Zaragoza. Elena ha guanyat una Copa de la Reina, una Supercopa d'Espanya i molts més trofeus. I com si no fos poc, ha creat un club de 3x3 femení situat a La Rioja i es diu Aigua i Jardí. Fins aquí.
3: Ara qui li toca?
0: Jo!
4: Ah, val, ara quadra. Ja deia jo que se m'ha passat molt ràpid.
0: Jo us parlaré de les criptomonedes. Són monedes virtuals amb les quals pots comprar productes electrònics, serveis de programes, videojocs i entreteniment. També pots comprar vols i experiències turístiques i targetes de regals per causes benèfiques.
2: Una criptomoneda es pot considerar una moneda?
0: Les criptomonedes no són monedes d'un curs legal.
1: Per què es diu que la generació de criptomonedes contamina el medi ambient?
0: Per al consum energètic, en molts casos l'electricitat prové del carbó o el gas natural.
1: Per què alguns opten per comprar criptomonedes?
0: Perquè té elevada seguretat i té antirrobatoris gràcies a l'aplicació blockchain. Aquestes són algunes aplicacions en les quals pots utilitzar criptomonedes. Per exemple, Kraken, Fácil Crypto, Binance, Coinbase i eToro. Va, algunes curiositats.
5: Som-hi!
0: En març de 2010 se'n va produir una de les transaccions més curioses. Dues pizzas de pavellons per 10.000 bitcoins. D'aquella equivalien a 30 euros, però actualment serien 5 milions.
2: Ala.
0: Com a part d'una companyia publicitària, uns escaladors van portar a l'Everest diverses carteres Ledger amb 1 milió ASCT dins, que són un tipus de monedes, i una va ser enterrada allà.
4: Mare meva, quantes ASCT, o com es diu això?
0: Hi ha més de 9.000 tipus de criptomonedes diferents, entre elles algunes força curioses que resulta difícil creure que existeixen. Algunes, per exemple, són el Wovercoin, que va ser un projecte fallit del Burger King a Rússia, i la Bitcoin, que va ser la primera moneda digital descentralitzada creada el 2009 per Satoshi Nakamoto.
1: Ah, vale.
0: It's Rus Zurich. Una església evangèlica suïssa accepta donacions a diverses criptodivises, bitcoins, efectius de bitcoins, Ether, Ripple i Tallar Lumen. James Howells va començar a treballar amb bitcoins des del seu ordinador el 2009. Un any després va desembalar el dispositiu i va emmagatzemar les peces en un calaix i les va portar a un abocador. Si a hores d'ara pogués recuperar el seu disc dur, podria aconseguir els seus 7.500 bitcoins, que valen més de 100 milions de dòlars actualment.
2: Bé, ja hem acabat.
4: No, ningú té un altre tema?
1: No.
5: De veritat? Ara vols parlar? Quan ja hem acabat?
4: Sí.
5: Bueno, espero...
4: Puc acabar jo?
2: Va, fes-ho tu.
4: Espero que us hagi agradat aquesta emissió de ràdio. Nosaltres hem gaudit molt amb vosaltres. Us esperem a la competició de CrossFit.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: I avui anem una mica de ressaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
2: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica a l'abast amb vosaltres, en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb decorar.
3: A la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de
4: L'Estanteria d'en Jordi.
5: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
6: Que avui hi havia molt bon rotllo a la redacció.
7: Que guai.
6: Especialment.
8: Epa.
6: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte. No sé.
8: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
6: Poca broma, eh?
8: Home.
6: El Black Friday.
8: Epa.
9: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
6: Home. Black Friday.
9: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
6: És aquest divendres,
9: no? Anunci o cosa així.
6: O no?
8: Ara que sí, ja. El que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
3: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
10: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Sí, al contrari, dels més baixos.
11: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
10: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que no. Molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu,
11: no, però...
10: i en comptes de sagnar-se, li vingués aquí un escudo.
12: Per vosaltres són les 5 i uns minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
13: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
14: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
15: Radio Caldas, la radio que parla de tú. Radio Caldas. 107.8. Ràdio Caldes. 107.8.

0: l'Escola La Ràdio, el programa de Ràdio Caldes.
1: Que fan els alumnes de 6è de l'Escola Pia, el Farell, el Montbui i l'Institut d'Escola Caldes de Montbui.
0: Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Caldes.

0: i benvingudes al nostre programa.
1: La Ràdio Montbui.
2: La Ràdio Cabull.
0: Avui parlarem d'un tema molt emocionant per nosaltres, el teatre.
1: Farem una entrevista a una mestra a l'escola, la Sandra.
3: El Dominic i l'Eloi ens parlaran de curiositats i la Paula i el Manuel de recomanacions.
0: Finalment, el Gaspar i en Dylan ens tenen preparats uns jocs lingüístics.
4: Som-hi, comencem!
5: Notícies a diari!
0: Hola, calderins i calderines! L'Andreu, l'Ona i jo, l'Agnès, alumnes de 6è B de l'Escola Montbui, hem vingut a parlar-vos d'un tema molt divertit.
1: L'obra de teatre que els alumnes de 6è preparem tots els anys. Aquest any ens toca a nosaltres i estem molt nerviosos.
3: Però primer de tot, us hem de dir que moltes gràcies per estar escoltant aquest programa que hem estat preparant amb tant d'esforç. Si us plau, queda't fins al final, que segur que t'agradarà.

0: en compte que quan aneu a veure una obra de teatre, els actors i les actrius porten molt de temps preparant aquell moment i que no és qüestió d'un sol dia.
1: Nosaltres ja hem viscut aquesta experiència, ja que a tercer de primària vam fer l'obra de la Caputxeta Forçuda.
0: Ah, sí, me'n recordo. Jo era la Caputxeta i cantava una cançó.
2: Sí, me'n recordo. Deia... Jo sóc la Caputxeta que a casa l'àvia va, li porto una cistella carregada de menjar. La meva pobra àvia està molt malaltona i vaig a visitar-la per fer-li passar l'estona.
1: Ai, Iona, que malament que cantes. No vull que plogui, que tinc que entreno.
2: Doncs canta tu, no?
0: Va, deixeu ja el tema. Vinga, Andreu, digues el teu personatge.
1: Jo era Llop, i tu, Ona?
2: Jo era la mare de la Caputxeta.
1: Va, parlem de l'obra d'aquest any, no?
2: Com que nosaltres vam començar a escriure el guió sense saber-ne gaire, hem decidit preguntar a una mestra que era de sisè l'any passat.
1: Advertim que aquesta entrevista ha estat gravada en àudio.
0: Que comenci l'entrevista! Hola, Sandra!
3: Hola, bon dia!
4: Et farem unes preguntes sobre l'obra. Primer, com vau triar els personatges?
3: Bé, doncs l'any passat ho vam fer de la mateixa manera que esteu fent aquest any. És a dir, vam llegir primer el guió de l'obra de teatre, intentant interpretar una miqueta, i llavors els mateixos infants van decidir quin personatge volien fer. Què passa? Que si coincidien dos infants que volien el mateix personatge, doncs fèiem una mica de càsting, que era una mica divertit, no? Que dèiem en què ens podem fixar, amb el volum de veu, l'entonació, la gesticulització, oi? I llavors entre tots decidíem doncs, a qui li quedava millor aquell personatge, i així anàvem fent.
1: Com la veu preparar?

0: practicar i posar en escena doncs, aquest guió. I a més també hem de preparar les actuacions de circ, que aquí vosaltres teniu un paper molt important perquè les creeu vosaltres des de zero, amb ajuda i acompanyament, però les feu vostres.
1: I de què tractava l'obra?
0: Doncs la mateixa que la d'aquest any. De què tracta? Vosaltres ho sabeu una miqueta o què?
1: Sí.
0: A veure, què passa? On passa l'obra?
2: A un circ,
0: molt bé, no? I llavors, darrere de bambolines, doncs hi ha conflictes que han de resoldre, oi? Perquè entre tots puguem fer que les actuacions funcionin i que el circ no es tanqui i segueixi endavant. Una miqueta aquesta seria la idea, oi, de l'obra de teatre?
1: Sí. Ja havies viscut aquesta experiència?
0: Doncs com a mestra, només l'any passat. Vaig fer de tutora de sisè també i va ser la primera vegada que vaig fer l'obra de teatre i també va ser la primera vegada que vam triar aquesta. Buscàvem una obra de teatre que fos una mica més interdisciplinar, que no només fes la part de llenguatge oral de català, sinó que també poguéssim aprofitar el que treballeu a educació física amb el circ, o la part de música amb la percussió, i també fins i tot anglès, perquè hi ha cançons que sonen en anglès i també podem aprofitar i treballar la llengua.
1: Algun cop havies fet tu una obra?
0: Doncs sí, a l'escola jo vaig venir, soc exalumnes també de l'escola Montbui, per tant també havia fet obres de teatre aquí, i vaig seguir a l'institut, en un grup de teatre que es deia Mandràgora, que fins i tot vam anar a Alemanya a fer una obra de teatre i la veritat és que m'agradava molt, però després ho vaig deixar perquè feia ball de saló, de competició, i ja no tenia més hores.
1: I hi havia algun paper protagonista?
0: Bé, jo penso, no sé què penseu vosaltres, que en general tots els personatges són importants de l'obra de teatre que fem, però sí que és veritat que hi ha alguns personatges que potser tenen una miqueta més de paper o de guió que d'altres, no creieu? Però al final tots són importants, perquè tots aporten el seu granet de sorra perquè pugui portar-se a terme l'espectacle.
1: I el que tenia més paper o així, quin personatge era i qui el representava?
0: Jo diria que els personatges que tenen més paper potser serien el mag o la maga i el director i la directora. Esteu d'acord?
1: Sí.
0: L'any passat de director feia l'Unai i de mag ho va fer l'Àlex. Us va agradar l'obra de teatre quan la vau veure?
1: Et va agradar l'experiència?
0: La veritat és que sí, em va agradar molt. I també ho vam valorar molt positivament, tant els infants com les famílies, com l'equip docent, i per això vam dir que volíem repetir aquest any una altra vegada. I sempre intentes anar millorant, no? O sigui que a veure si ens superem aquest any també.
1: I per últim, quina és la teva obra preferida?
0: Bé, jo no tinc una preferida, la veritat, perquè penso que tot l'esforç que feu, que per mi ja té molt mèrit pujar-vos a sobre d'un escenari i superar la por, la vergonya i donar-ho tot de vosaltres, per mi això és el que té més valor. I la veritat és que totes m'agraden, perquè valoro molt això. Vosaltres potser recordeu alguna que hagueu vist que us agradi més en especial?
1: A mi m'agrada la que estem fent aquest any més que les altres.
0: Molt bé, doncs mira, anem bé llavors, oi?
1: Sí. Moltes gràcies, Sandra. Ens ha servit de molt. I fins aquí la nostra secció. Us deixem amb curiositats.

0: matagal. Bang, matagal.
1: Comencem amb la secció de curiositats.
2: Eloi, no s'ha d'oblidar alguna cosa?
1: Ai, sí, perdona. Nosaltres som el Dominic i jo l'Eloi i som de sisè, per si ho volíeu saber.
2: Sabeu per què es deia molta merda abans de començar un teatre?
1: Perquè era una manera d'obtenir bona sort.
2: Hi ha persones que encara ho diuen.
1: Esperem que mai es perdi.
2: I sabeu que es deixa una escombra a l'escenari per... O sigui, això s'escombraria amb una bona fortuna de qualsevol espectacle.
1: També us explicarem una cosa molt interessant. Sabeu que gairebé tots els teatres al taló de l'escenari és de color vermell? Doncs no és casualitat.
2: La raó té a veure amb...

0: Moleira, un dramaturg.
1: Un dramaturg francès que l'any 1673 interpretava la seva obra amb un vestuari groc.
0: Anomenada El malalt imaginari. En un moment va haver de deixar al mig fer.
1: Perquè va patir una forta tos, per la qual va haver d'anar a casa seva.
0: No va tornar, ja que va morir per la tos. Era causada per la tuberculosi i es tossejava sang.
1: Com el taló va quedar tacat de vermell, el van tenir i des de llavors tots els talons són vermells.
0: És supercuriós!
1: Estimats oients, encara no m'ha acabat. Ara ve el grup de recomanacions.
2: Quin cacau!

0: Bon dia a tots i a totes. Jo sóc la Paula.
1: I jo sóc el Manuel, i avui us parlarem de recomanacions teatrals.
0: Busqueu una obra de teatre que estigui a Barcelona?
1: Doncs us presentem l'obra de teatre Orelles a Papallona. Aquesta obra té com a protagonista la Sara, una noia que té les orelles grans.
0: I per això és motiu de burla per part dels seus companys. Es posa trista i pregunta a la seva mare si és una orelletes. Després de la seva resposta, li canvia la manera de veure les coses.
1: I ara sap que això la fa única. Fi. Aquesta obra de teatre té com a moralitat que no perquè siguis diferent ets menys, sinó que això et fa ser únic.
0: La funció va començar el dissabte 9 de maig de 2026 a 6:15. Després, el diumenge 10 a 6:15. I seguirà el dissabte 16, el diumenge següent i el dissabte 23 de maig a 6:15 de la tarda. L'entrada val 12 euros.
1: Us recomanem que aneu a veure-la amb els vostres fills i filles. Esperem que us estigui agradant molt el nostre programa i que estigueu prenent nota, perquè ens esforcem per fer-ho possible.
0: I ara us donem les gràcies per escoltar-nos fins aquí. I encara no marxeu, perquè us deixem amb el grup de...
2: Jocs Lingüístics!

0: Hola, nosaltres som el grup de Jocs Lingüístics.
1: Sabeu com ens diem?
0: Som el Dylan i el Gaspar.
1: Voleu escoltar uns acudits?
0: Sí, sí que voleu. Doncs comencem.
1: Sí, però et proposo que diguis dos.
0: D'acord, repte acceptat. Començo. Quin és el menjar preferit d'un director de teatre? El paper d'arròs.
1: Perfecte, que bo. Però te'n falta un.
0: Ai, és veritat. Dylan, gràcies per recordar-m'ho. Estàs preparat?
1: Sí, va, comença, que no tenim tot el dia.
0: D'acord, d'acord. Mama, de gran vull ser actor. Ja m'ho imagino, fill. Sempre fas un drama per tot.
1: Ui, que graciós. M'has fet plorar de la gràcia.
0: Ui, Dylan, no et pensis que te n'escaparàs, eh? Et proposo un repte diferent. Di, una endivinalla.
1: Una? Facilíssim. Començo?
0: Doncs si és tan fàcil, en pots dir dues, no?
1: D'acord, ho intento. Començo?
0: Sí, sí, va.
1: No parla, però et fa parlar. No respira, però et fa viure. Què és?
0: Va, públic, ajudeu-me, que jo sol no puc.
1: Va, Gaspar, que tan difícil no és.
0: Va, ja ho tinc. És el guió.
1: Sí, perfecte!
0: I la segona, què?
1: Sí, sí, espera, que estic pensant. Ja ho tinc. Preparat?
0: Clar que sí.
1: Tothom el mira, però ell no veu ningú. Què és?
0: Ho sentim, però us haurem de deixar amb intriga.
1: Però, Gaspar, tampoc siguis tan dolent, pobra gent.
0: D'acord, d'acord, tens raó, però deixa'm posar una mica d'intriga.
1: Sí, sí, però ens ho diem al final.
0: Això em sembla millor.
1: Canviant de tema, saps què?
0: Què? Digues.
1: Doncs que la resposta era l'escenari.
0: Dylan, això era pel final.
1: Però, Gaspar, no volem que mori ningú. Ja saps què es diu.
0: La curiositat va matar el gat. Fins aquí el nostre programa d'avui.
1: Escola Ràdio Montbui. La ràdio que avui.
0: Gràcies per escoltar-nos. Adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hola amigos de Radio Caldas, les habla Arán Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
3: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
0: La ràdio que parla de tu.
4: Si la vida dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu. Des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
5: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala. No crec en el demà.
6: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
0: La ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen avui a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada pel Servei Jove al TOC, convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Avui a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70, tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic El camí del tresor de Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència que serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabarem amb el temps. Dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols i de cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La música quilòmetre zero. Fórmula CAT.

0: dimarts? 9 del vespre. La Pinta. El programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.

0: Hola amigos de Radio Calda, les habla Arán Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana, en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
1: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
2: La ràdio que parla de tu.
3: M'he angoixat el no saber què vindrà. Tot això és un mal de cap. Hi ha qui li diu ansietat. M'he trobat que no trobo el cap. La sortida d'aquest laberint constant és com un conte sense final.

0: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat.
1: He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar. Les terrasses seran plenes.

0: Soc l'Alba, la intel·ligència artificial de Ràdio Caldes. Comencem una nova temporada de La veu és màgica, dedicada a compartir coneixement amb els joves i la gent gran del poble per ajudar-nos i cuidar del nostre territori. Només cal que ens escriguis i llegirem la teva pregunta en directe. Estic segura que amb ciència, humanitat i sentit comú podrem fer el nostre dia a dia una mica millor i protegir la biosfera de Caldes de Montbui. T'esperem cada dimarts a les 6:30 de la tarda, en directe i sempre que vulguis al web i als dispositius Alexa. La veu i la ràdio són la forma més humana de comunicar. La veu és màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.
1: Els dimarts, d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes ens posem darrere dels micròfons de Ràdio Caldes per explicar-vos el món des del nostre punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts a les 11 a Ràdio Caldes i sempre que vulguis a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: No sabíem més, teníem 15 anys, no sé.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Les escoles de Caldes s'acullen avui a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada pel Servei Jove al TOC, convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Avui a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70, tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic al camí del tresor de Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència que serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabarem amb el temps. Dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols i de cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bon dia i bon dimarts, 12 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 12 de maig, mentre el Barça celebra el títol de Lliga amb un bany de masses ahir pels carrers de la capital catalana, avui mateix ja arrenca la jornada 36 de Lliga. Falten 3 encara per acabar. Els blaugranes juguen demà al camp de l'Alavés, a Mendizorroza, un partit molt important per al Barça, per al Barça, evidentment, també perquè ha de guanyar per ser l'objectiu secundari dels 100 punts, però sobretot per als dos catalans, el Girona i l'Espanyol, que en aquest cas es juguen la permanència. Ahir el Girona va acabar empatant a un amb un gol d'Estuani, el capità, de cap a la sortida d'un corner al minut 90 al camp del Rayo Vallecano, quedant-se, per tant, a 2 punts del descens, que marca, com dèiem, l'Alavés, la mateixa situació idèntica en què es troba l'Espanyol, que també ha jugat, en aquest cas, a casa, contra l'Atlètic Club de Bilbao. Molt futbol avui, també amb el repàs de com queda l'última jornada a la Lliga Elite, que es disputa la setmana vinent, dissabte, en aquest cas en horari unificat a les 4 de la tarda, però també tindrem bàsquet, perquè avui obre la jornada d'ACB, un duel català entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa. Tot això i més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí González.
0: En futbol, el Girona salva un empat a Vallecas per quedar-se amb dos punts de marge sobre el descens.
1: Doncs sí, perquè el conjunt gironí va tancar ahir la jornada al camp del Rayo en un partit gris en el qual els madrilenys s'havien avançat. Al final, però, el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat per un cop al genoll, va marcar el minut 90 de cap a la sortida d'un córner, el gol de l'empat. Amb el punt sumat, el Girona es queda marcant la permanència amb dos punts més que l'Alavés, que ara mateix baixaria a segona.
0: Idèntica situació del Girona, per tant, que l'Espanyol, que serà el primer dels catalans en jugar a la jornada intersemanal de la Lliga, que comença avui.
1: El conjunt perico, dos punts al descens i que fa 18 jornades que no guanya, rep demà a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat, l'Atlètic Club de Bilbao, que juga entrant en places europees. També demà juga el Barça, ja campió, i que visita precisament el camp d'un Alavés, que juga la vida a Mendizo Rozza. El Girona tancarà la jornada dijous a Montilivi contra la Real Societat.
0: El Barça, que hi va celebrar amb una rua pels carrers de Barcelona, el títol de Lliga aconseguit diumenge contra el Madrid i també la Supercopa.
1: Unes 750.000 persones, segons l'Ajuntament, van celebrar pel centre de la capital catalana els títols del Barça amb la plantilla blaugrana, que es va passejar dalt d'un autocar descapotat. Una rua que es va allargar durant més de 5 hores amb els jugadors cantant, ballant i signant autògrafs a l'afició per posar en valor el segon títol de Lliga consecutiu.
0: A una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, que ara acaba de començar la seva roda de premsa prèvia al partit de demà, com dèiem, al camp de l'Alavés.
1: Amb el títol aconseguit, els blaugranes marquen dos objectius secundaris: el guardó del porter menys golejat per Joan Garcia en la seva primera temporada al Barça i sumar la xifra històrica de 100 punts. Per fer-ho, això sí, hauran de guanyar els 3 partits que els resten.
0: Una victòria demà del Barça, Vitoria, com dèiem, ajudaria de retruc també a Espanyol i Girona en la lluita per la permanència. L'Espanyol, també ho explicàvem ahir, ja s'ha incorporat Monchi com a nou director general esportiu.
1: L'arribada de l'andalús suposa un reforç important per a l'estructura esportiva del club perico. Monchi agafa les regnes de l'Espanyol de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera com si baixés a segona. A Monchi l'avala l'èxit aconseguit al capdavant del projecte del Sevilla, en qui va sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa, entre altres equips, a més de ser el president del club de la seva ciutat, el Club Deportivo San Fernando, càrrec que mantindrà.
0: A tot això, la Lliga va donar a conèixer ahir a la tarda els horaris de l'última jornada.
1: Per ara, tots els partits, excepte el Villarreal Atlètic de Madrid, que serà diumenge, jugarà el dissabte 23 de maig a les 9 de la nit. Si en les dues jornades que queden hi ha equips que es quedin sense res en joc, també es podrien modificar més horaris. En aquesta última jornada, el Girona i l'Espanyol tancarà la Lliga a casa rebent l'Els i la Reial Societat respectivament. El Barça, ja campió, visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
0: En categoria femenina, l'Arsenal va anunciar ahir la sortida de la catalana Laia Codina.
1: La defensa de Camp Young acaba un cicle de 3 temporades a l'equip de Londres, amb el qual ha guanyat una Champions la temporada passada, a més d'una Lliga anglesa.
0: Veurem on va Laia Codina, internacional amb selecció espanyola, i si el retorn al Barça pot ser una opció tenint en compte les sortides ja segures de Mapi León i Ona Batlle, per exemple. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal.
1: I Martí ho fa amb un duel català aquest vespre a les 8 a Fontejau entre bàsquet Girona Baxi Manresa. El gironí suma un triomf més que els manresans i amb la permanència ja assegurada es juga a la desena plaça per tenir opcions de jugar a competició europea al curs vinent.
0: I demà jugaran el Hajo Posseira i el Barça.
1: Els lleidatans, amb dues victòries de marge sobre el descens, visiten la pista al Breogán, mentre que els blaugranes, que volen mantenir-se entre els 4 primers per ser cap de sèrie als play-off, jugaran a la pista al Cué, al Granada. Finalment, dijous jugarà la penya que rep a l'Olímpic l'Andorra, l'equip que marca el descens.
0: I encara en bàsquet, el sorteig del draft de la NBA no ha estat bo per als Brooklyn Nets de Jordi Fernández.
1: El tècnic badaloní seguirà al davant d'una franquícia que volia fer un salt de qualitat amb la plantilla per poder lluitar pels play-off. Segons el sorteig fet aquesta matinada, però els Nets s'hauran de conformar amb el número 6 del draft, tot i que tenien un 14% de possibilitats d'aconseguir el número 1. Els Washington Wizards seran els primers d'escollir.
0: En handbol, el Barça coneixerà, parlant de sortejos, avui el rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Després de classificar-se per la 8a Final Four de Colònia consecutiva, superant el Nantes francès als quarts, els blaugranes sabran avui el seu rival a les semis, amb el sorteig que arrenca a les 3 de la tarda. A més del Barça, en aquesta Final Four hi ha dos equips alemanys, el vigent campió, el Magdeburg, i el Futsep de Berlín, a més de l'Arbor danès. El Borg danès, ja ho direm bé. La fase final de la Champions es disputarà per 17a vegada consecutiva a Colònia, Alemanya, el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
0: I un últim apunt, també en handbol, perquè el CAC Granollers ha renovat, ho va anunciar ahir, la seva capitana, Martina Capdevila.
1: El club ballesà d'aquesta manera s'assegura Martí la continuïtat per una temporada més fins 2027 de la seva principal referent. La central nascuda a Granollers és la màxima golejadora de la Lliga Guerreres, un total de 155 dianes.

0: Dimarts 12 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Ara parlem de l'empat in extremis del Girona i de la situació de la classificació comprimidíssima, ja ho direm, a la lluita pel descens i de la celebració d'ahir del Barça pels carrers de Barcelona del títol de Lliga. Però és que avui mateix ha començat la 36a jornada amb 3 partits de Lliga, la primera masculina. Demà juguen l'Espanyol i el Barça. Els blaugranes, després de la celebració, visiten Mendizor Roja per enfrontar-se a l'Alavés, l'equip que marca el descens amb 2 punts menys que Espanyol i Girona. I des de fa uns minuts en parlen directe a l'entrada de Blaugrana. Hansi Flick, l'escoltem en directe.
1: Estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família. I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça, i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar, i és el que puc dir de moment. Res més que per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més. Gràcies.
0: Un Hansi Flick que confirmava la seva continuïtat. Recordem que té contracte fins al 2027 i també en principi té acord per renovar un curs més. Veurem què acaba passant. Encara falten 3 partits per acabar aquesta lliga, aquesta temporada. El Barça, que ja és campió, però demà a 2:15 de la nit juga al camp de l'Alavés. Una victòria de Blaugrana més allargaria la possibilitat de sumar els 100 punts per a l'equip de Flick. El tècnic ha confirmat avui mateix que és un dels objectius del Barça, a més del Zamora, per exemple, de Joan Garcia. I també, com dèiem, ajudaria una victòria del Barça de retruc a l'Espanyol i al Girona. El conjunt pericú juga demà a les 7 de la tarda a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, que està lluitant per classificar-se per competició europea. Aquesta tarda en parla Manolo González, demà l'escoltarem el més destacat, però ahir ja va fer les seves primeres declaracions com a director general esportiu de l'Espanyol, Ramón Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi.
2: Encantado de estar en este club. Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: Veurem si Monchi, que s'incorpora des de ja, com sentíem al club, i per tant el seu fitxatge no va lligat a la continuïtat de l'Espanyol a la primera divisió, pot ajudar a certificar aquesta permanència. Demà, com dèiem, a les 7, aquest Espanyol Athletic Club. Avui en parlarà aquesta tarda Manolo González. Demà escoltarem aquí el més destacat del que digui el tècnic pericu. El Girona jugarà dijous a Montilivi contra la Reial Societat, un Girona que es troba exactament en la mateixa situació que l'Espanyol, a 2 punts del descens després de l'empat d'ahir a Vallecas. El capità Cristian Estuani va salvar un puntet que pot ser molt important, amb una rematada de cap a la sortida d'un corna que igualava el gol del Rayo a minut 90 de partit. La crònica des de Girona FM, Pau Llafanyer.
3: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan l'Emao va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
4: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i només hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
3: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
0: Gràcies, Pau. I deixant de banda una mica la part esportiva, i com dèiem, els carrers del centre de Barcelona es van omplir d'afició del Barça per celebrar els títols de Lliga i Supercopa aconseguit aquesta temporada del primer equip masculí, que va fer la clàssica rua amb autocar descapotat amb la plantilla i l'estaf. Una rua liderada pels dos polonesos, Lewandowski i Stegne, asseguts a la part frontal del sostre de l'autocar, i en què van ser protagonistes també dues banderes, una estelada, onejada per Lewandowski, i una bandera palestina que va agafar Lamine Yamal. Precisament el crac de Mataró deia això als mitjans del club.
5: al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços. Els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells, tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però estem disfrutant molt.
0: Això deia Lamine Yamal, que tornava a dir que lluitaríem per aconseguir, per portar i per celebrar una Champions. En aquesta mateixa línia també podem escoltar un altre jugador de la casa, en aquest cas Dani Olmo, que suma la seva segona lliga amb el Barça en 2 anys, el primer equip, i prometia, com dèiem, més.
6: Veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, els títols, sí, és un espectacle, és un orgull. No és fàcil, s'ha de valorar i ho fem. Mira, som un equip molt jove, hem aconseguit grans coses fins ara, i volem més també, està clar. Tenim un objectiu a la ment, clar, que volem aconseguir tots junts. Ho farem realitat, ho farem possible 100%, hem de seguir treballant i seguir millorant.
0: Segons l'Ajuntament, unes 750.000 persones van seguir aquest autocar per celebrar amb els jugadors i l'estaf del Barça, com dèiem, aquesta 29a Lliga. I encara en futbol, tornant a la part esportiva, avui volem aprofitar com cada dimarts per repassar l'actualitat d'alguns equips de casa nostra amb una mica més de calma després del cap de setmana i ja amb la mirada al cap de setmana vinent. A la primera federació masculina queden 2 jornades de fase regular i els 3 catalans encara s'hi juguen moltes coses. A la part alta, el Sabadell rep a la nova Creu Alta a l'Antequera dissabte en horari unificat a les 9 de la nit. Els vallesans són segons a només un punt del líder, l'Eldense, que recordem que és qui pujaria directe ara mateix a segona divisió, i un Eldense que rep dissabte el tercer, l'Atlético Madrileño, que ve precisament de guanyar el Sabadell 4-3. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Els aldencs continuen depenent d'ells mateixos, però amb aquesta relliscada i el duel directe que tenen davant del filial Matalassé, la il·lusió s'ha tornat a disparar al bàndol arlequinat. S'han venut ja 1 miler d'entrades pel Sabadell Antequera d'aquest dissabte a les 9 de la nit, i de cara a l'última jornada a Tarassona es podria instal·lar, com l'any passat, una pantalla gegant. Així ho va avançar ahir l'alcaldessa Marta Farrés a Ràdio Sabadell.
8: Això ho tenim sobre la taula. Evidentment, el que volem és que la ciutat es volqui de forma claríssima amb el club, i per tant, com venim fent, doncs posarem totes les facilitats perquè sigui així, i tant de bo, ho haguem de fer per dir, vinga va, que ens la juguem i pugem directes.
7: Aquesta jornada 38, l'última de la fase regular de la primera federació, també es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Pel que fa als altres 2 catalans de la categoria, l'Europa encara aguanta la zona alta, 5è, en plaça de play-off, amb un punt de marge sobre el Cartagena, que és 6è, i aquest dissabte també té a les 9 del vespre, en aquesta jornada unificada d'horari, un duel català que pot ser dramàtic al nou estadi contra un Nàstic que ocupa zona de descens i no depèn d'ell mateix, per tant, necessita guanyar. També dissabte a les 9, en aquesta penúltima jornada d'horari unificat, com dèiem, que anirem parlant aquí aquesta setmana. Tot això, també dissabte, el Reus Redis buscarà superar la primera eliminatòria de play-off descens a aquesta primera federació. Per fer-ho haurà de guanyar a Ocouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 d'aquest cap de setmana al Municipal de Reus. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
9: El Reus Futbol Club Redis es desplaça a Ourense per disputar una eliminatòria fins al moment igualada a 0. Els reusencs però hauran de marcar sí o sí si volen accedir a la final del play-off descens a la primera federació. El pla de ruta serà similar al demostrat a l'estadi municipal, una pressió alta per incomodar la sortida de pilota rival i també la capacitat de generar desequilibris mitjançant la figura dels carrilers. Una de les baixes sensibles per reusencs és la del Miquel Ustrell, que al partit d'anada es va lesionar l'espatlla i està en risc la seva presència a terres gallegues. Tant Aitor Serrano com Fran Carbià tenen números per sortir a l'11 inicial. Marc Carrasco, entrenador del Reus Futbol Club Redis.
10: Crec que hem tingut una voluntat clara d'anar a buscar el rival, d'apretar-lo molt alt, d'intentar robar, de jugar, de ser verticals. Segurament hi haurà moltes coses a millorar, principalment, si hem de fer una crítica, és aquesta agressivitat segurament dins àrea contrària.
9: El partit arribarà a la pròrroga en cas d'empat, encara que si finalitzen els 120 minuts amb un resultat per ahir, passarà a l'equip gallec.
0: Gràcies, Aleix. I també interessantíssim està el desenllaç de la Lliga Elite. Aquest dissabte també en horari unificat a les 4 i 5 de la tarda a disputar l'última jornada, encara amb moltes coses en joc. A la part alta, Martinenc i Sant Juan Atlético Moncada són els que ho tenen millor per pujar directe a tercera federació. Els dos equips són co-líders amb 3 punts més que la Pobla de Mafumet, que encara somia en aquest ascens directe. Els del Guinardó tanquen la Lliga al camp de l'Atlètic Sant Just, que es troba a mitja taula però encara té opcions de play-off i fins i tot de descens. Escoltem l'entrenador del Martinenc, Toni Carrillo.
11: Mai s'encaixa bé una derrota, no? I més a l'alçada de la temporada que estem i amb el moment que era, no? Sabíem que un empat ens hagués donat el que és l'ascens a tercera, però bueno, teníem clar que després de 19 partits o quan portem tants partits sense perdre, algun dia podia arribar una derrota i al final doncs, va ser aquesta, no? Crec que l'equip ho ha encaixat perfectament. Evidentment no agrada perdre, però tenim clar que ara només hem de pensar en el partit de dissabte, no? L'equip comença la setmana força bé, amb molta il·lusió i mentalment crec que d'una manera perfecta per afrontar aquesta última jornada.
0: I el San Juan Atlético Moncada rep el Prat, que en principi té el play-off assegurat a l'espera d'un recurs de l'Atlètic Sant Just, però ve de perdre la setmana passada 2-4 contra el Castelldefels. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
12: Situació tensa a l'Associació Esportiva Prat després del cop rebut aquest passat cap de setmana en el partit contra el Castelldefels, un enfrontament on el conjunt dirigit per David Vilajoana buscava tancar de manera definitiva la classificació al play-off, però sobretot una revàlida. Un partit que l'equip guanyó 2-0 i que en qüestió de menys de 10 minuts va acabar perdent 2-4. Ara l'equip tancarà la lliga regular al camp del San Juan Atlético de Moncada aquest dissabte a les 4. El míster pretenc assenyala la falta d'agressivitat com una de les mancances que més està penalitzant a l'equip.
13: Si tu no ets agressiu, no vas enlloc a cap categoria ni a quarta catalana. I nosaltres, ja et dic, és un mal que estem arrossegant, ho entrenem, ho insistim, però vaja, no ho estem aconseguint.
12: Si mirem la classificació, l'Associació Esportiva Prat està matemàticament classificada per al play-off, ja que treu 3 punts al setè classificat amb una única jornada per disputar aquesta situació, però compta amb un asterisc, el contrarrecurs de l'Atlètic Sant Just al partit de la setena jornada. Aquests 3 punts situarien a l'Atlètic Sant Just amb 40 i provocarien que el Prat hagués de segellar el bitllet per als play-off, un recorregut judicial que hauria de tenir resolució definitiva en els pròxims dies.
0: Gràcies, Jonathan. D'altra banda, també en aquesta última jornada tenim duel Vallès entre Rubí i Sabadell B a 1 i 2 punts, respectivament, tots dos del play-off. Ràdio Rubí, Siscolera García.
14: La Unió Esportiva Rubí té obertes les opcions de disputar la promoció d'ascens a la tercera ref en aquesta Lliga Elite, sobretot després de la victòria al terreny de joc del Júpiter 0-2, que, per començar, li ha atorgat la tranquil·litat de no haver de patir per la permanència. Un cop assolit el primer objectiu, ara només treballaran per al segon, com és superar el Castelldefels en la classificació, per la qual cosa confia molt l'entrenador Blai Martínez, i que com a mínim ho faran de la millor manera possible perquè l'equip ara navega com li anirà molt bé.
15: Ara mateix jo crec que tanquem una cosa que ens ha fet patir a tots aquests mesos. Crec que és un equip que si està tranquil, si està cuidat, si està estable, si el deixen crear, si deixes que els jugadors busquin la seva millor versió, és un equip que està fet per poder fer play-off i ho lluitarem fins al final.
14: Els números són molt senzills per a la Unió Esportiva Rubí. Ha de guanyar la seva cita a casa davant del Sabadell EB dissabte a les 4 i 5 minuts i esperar que el Castelldefels no guanyi el seu partit davant del Júpiter. El sisè classificat és l'únic que pot agafar la Unió Esportiva Rubí, un Castelldefels que s'enfronta al penúltim, al conjunt de la Verneda, però atenció, el Júpiter encara té una petita possibilitat, si guanya els Canyars aquest dissabte, de salvar-se.
0: Gràcies, Cisco. I finalment també tenim un interessantíssim poble amb la Fumet Ciutat Cooperativa, amb els tarragonins, com dèiem abans, encara amb opcions d'ascens directe, a 3 punts dels co-líders, i els de Sant Boi amb 2 punts a marge sobre el descens, després de la important victòria de dissabte passat contra el Manlleu. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
16: El Ciutat Cooperativa ha guanyat l'últim partit de la temporada del municipal de Nijarque i es jugarà la permanència a la Lliga Elite a l'última jornada. Els de Sant Boi de Llobregat es van imposar en un duel directe per la salvació davant del Manlleu, on l'equip dirigit per Javi Calvo es va imposar amb un contundent 4-1 després d'aconseguir posar l'empat just abans del descans i dominar els segons 45 minuts amb un segon gol de Biel Blanco, un al minut 82 de Luis Serrano, que sortia des de la banqueta, i un definitiu de Brian de Sokolou només 2 minuts després. Això deia el Javi Calvo, l'entrenador de Ciutat Cooperativa, just després del partit.
17: Hoy no podíamos fallar, aún así se nos ha puesto el partido en contra, pero bueno, el equipo ha tenido reacción, creo que hemos estado muy superiores durante todo el partido. En la primera parte no hemos tenido esa fortuna del gol, pero en la segunda parte hemos encontrado todo lo que hemos tenido. Hoy dormimos fuera del descenso, que era lo importante, y nada, felicitar al grupo y felicitar a los chavales y a prepararnos para la semana que viene.
16: Aquesta victòria situa al Ciutat Cooperativa 2 punts per sobre del descens i dependrà de si mateix en l'última jornada de la Lliga Elite, on visitarà el camp de la Pobla Mafumet, que després de guanyar el camp del Martinenc encara té possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a la tercera federació.
0: Gràcies, Albert. I abans d'acabar amb bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga ACB, jornada intersemanal, i ho fa amb un duel català aquest vespre a les 8 a Fontajau entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
18: Serà un duel d'especial dificultat contra un Girona que, sota la batuta de Moncho Fernández, aspira a places europees. Els manresans hauran de vigilar de prop el base Otis Livingston, però també un vell conegut del nou Congost, el pivot Martínez Gueven, que és un dels jugadors més valorats del conjunt gironí. L'entrenador del Baxi, Diego Campo, destacava les qualitats de l'expivot manresà en la primera prèvia de partit que s'ha animat a utilitzar el català.
19: El Martínez és molt bon jugador, però juga dins i juga fora. És capaç de tirar, és capaç de passar la pilota i després és capaç de rebotejar i, bueno, recibir la pilota dins. Com afrontem això? Aprendent. Aprendent d'ahir, tenim molt més activitat, jugar més dur, crec que les dues coses, anticipant-nos molt més.
18: La preocupació al vestidor manresà també se centra en l'estat físic de la plantilla. Benítez segueix sent baixa. Brooks arriba just avui mateix a Catalunya, després d'haver estat pare, i és dubte. Olinde, per la seva banda, continua amb problemes físics. Amb només 4 jornades per tancar la fase regular de la Lliga Endesa, cada partit és clau si el Manresa vol ser Europa la temporada que ve. El duel d'avui també tindrà el factor de la baraja en joc, ja que en el partit de la primera volta els gironins es van imposar al nou Congost per només 2 punts de diferència.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc.
20: La xarxa de comunicació local.
21: Un lloc per a...

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
4: La ràdio que parla de tu.
5: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluc i Oriol Sanauja.
6: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
7: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
6: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
7: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La xarxa.
8: Bon dia i bon dimarts, 12 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
9: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 12 de maig, avui arrenca la jornada 36 de Lliga, la primera divisió masculina de futbol, amb 3 partits, amb el Barça ja campió, ho celebrava ahir la plantilla blaugrana pels carrers de Barcelona, i els altres dos catalans, Espanyol i Girona, la lluita per la permanència. Tots dos es troben en la mateixa situació, amb 2 punts de marge sobre l'Alavés, l'equip que marca el descens i proper rival del Barça, i 3 sobre el Llevant, que és penúltim i encara té opcions de salvació. Avui molt futbol, també per explicar-vos com està la situació a la Lliga Elite, a les portes de l'última jornada, dissabte vinent en horari unificat a les 4 i 5 de la tarda, que hi ha encara moltes coses en joc, però també bàsquet, perquè avui tenim duel català a l'ACB entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Girona salva un empat a Vallecas per quedar-se amb dos punts de marge, com dèiem, sobre el descens.
1: El conjunt gironí va tancar ahir la jornada al camp del Rayo en un partit gris en el qual els madrilenys s'havien avançat. Al final, però, el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat per un cop al genoll, va marcar el minut 90 de cap a la sortida d'un córner al gol de l'empat. Amb el punt sumat, el Girona es queda marcant la permanència amb dos punts més que l'Alavés, que ara mateix baixaria a segona.
0: Idèntica situació, per tant, que té l'Espanyol, que serà el primer dels catalans en jugar en aquesta jornada intersemanal la Lliga, que comença avui.
1: El conjunt perico a dos punts del descens i que fa 18 jornades que no guanya, rep demà a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat Atlètic Club de Bilbao, que juga a entrar en places europees. També demà jugarà el Barça, ja campió, i que visita precisament el camp d'un Alavés, que juga la vida. El Girona tancarà la jornada dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: El Barça, que ahir va celebrar amb una rua pels carrers de la capital catalana el títol de Lliga aconseguit diumenge contra el Madrid i també la Supercopa.
1: Unes 750.000 persones, segons l'Ajuntament, van celebrar pel centre de la capital catalana els títols del Barça amb la plantilla blaugrana, que es va passejar dalt d'un autocar descapotat. Una rua que es va allargar durant més de 5 hores, amb els jugadors cantant, ballant i signant autògrafs a l'afició per posar en valor el segon títol de Lliga consecutiu.
0: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, que ja ha parlat aquest mateix migdia en la prèvia del partit de demà contra l'Alavés, l'equip que s'ha entrenat aquest matí després de la celebració, com dèiem, i demà ja té partit.
1: Amb el títol aconseguit, els blaugranes marquen dos objectius secundaris. El guardó del porter menys golejat per Joan García, la seva primera temporada al club blaugrana, i també sumar la xifra històrica de 100 punts. Per fer-ho, això sí, hauran de guanyar els 3 partits que li resten.
0: Una victòria demà del Barça, com dèiem, ajudaria a retrucar l'Espanyol i el Girona en la lluita per la permanència. L'Espanyol, també ho explicàvem ahir, ja s'ha incorporat Monchi com a nou director esportiu.
1: L'arribada de l'andalús suposa un reforç important per l'estructura esportiva del club perico. Monchi agafa les regnes de l'Espanyol de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera com si, malauradament, baixa a segona. A Monchi l'avala l'èxit aconseguit al capdavant del projecte del Sevilla, en qui va sumar 11 títols. També ha passat per la Roma i l'Aston Villa, entre d'altres conjunts, a més de ser l'actual president del club de la seva ciutat, el Club Deportivo San Fernando, càrrec que mantindrà.
0: De fet, ha quedat el primer equip masculí líder de la tercera andalusa, en aquest cas. A tot això, la Lliga va donar a conèixer ahir a la tarda els horaris de l'última jornada.
1: Doncs així és. Per ara, tots els partits, Martí, excepte el Villarreal Atlètic de Madrid, seran diumenge, que es jugaran dissabte la resta, 23 de maig, a les 9 de la nit. Si en les dues jornades que queden hi ha equips que es quedin sense res en joc, també es podrien modificar més horaris. En aquesta última jornada, el Girona i l'Espanyol tanquen Lliga a casa, rebent l'Elx i la Reial Societat, respectivament. El Barça és el campió, visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
0: En categoria femenina, l'Arsenal va anunciar ahir la sortida de la catalana Laia Codina.
1: La defensa de Camp Young, que acaba un cicle de 3 temporades a l'equip de Londres, amb el qual ha guanyat la Champions la temporada passada, a més d'una lliga anglesa.
0: Veurem on va Laia Codina, internacional amb selecció espanyola habitual, i ja si el retorn al Barça pot ser una opció, tenint en compte les sortides ja segures de Mapi León i Ona Batlle, per exemple, a la defensa blaugrana. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal.
1: I ho fa amb un duel català aquest vespre a les 8, a Fontajau, entre bàsquet Girona i Baxi Manresa. Els gironins sumen un triomf més que els manresans i, amb la permanència ja assegurada, es juguen la desena plaça per tenir opcions de jugar a competició europea el curs vinent.
0: Demà jugaran el Jaio Posadera i el Barça.
1: Els giratans, amb dues victòries de marxa sobre el descens, visiten la pista al Breogán, mentre que els blaugranes, que volen mantenir-se entre els 4 primers per ser cap de sèrie als play-off, jugaran a la pista al Cuel Granada. Finalment, dijous jugaran la penya, que rep a l'Olímpic a l'Andorra, l'equip que marca el descens.
0: I encara en bàsquet, el sorteig del draft de l'NBA no ha estat bo per als Brooklyn Nets de Jordi Fernández.
1: El tècnic badaloní seguirà capdavant d'una franquícia que volia fer un salt de qualitat amb la plantilla per poder lluitar als play-offs, segons el sorteig fet aquesta matinada, però els Nets s'hauran de conformar amb el número 6 del draft, tot i que tenia un 14% de possibilitats d'aconseguir el número 1. Els Washington Wizards seran els primers d'escollir.
0: En handbol, el Barça coneixerà avui mateix el rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Després de classificar-se per la 8a Final Four de Colònia consecutiva, superant el Nantes francès als quarts, els blaugranes sabran avui si el seu rival a semis, amb el sorteig que arrenca a les 3 de la tarda. A més del Barça, en aquesta Final Four hi ha dos equips alemanys, el vigent campió, el Magdeburg, i el Fuxe de Berlín, a més de l'Alborg danès. La fase final de la Champions es disputarà per 17a vegada consecutiva a Colònia, Alemanya, en aquest cas el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
0: I un dia a punt també amb vol, perquè el CAC Granollers ha renovat la seva capitana Martina Capdevila.
1: Doncs sí, el club ja s'assegura de continuar per una temporada més.

0: Dimarts 12 de maig, 7 minuts passen gairebé de 2:15. Comencem parlant de futbol amb l'empat in extremis del Girona i la situació que deixa aquesta zona baixa de la classificació, amb Girona i Espanyol amb només 2 punts de marge sobre el descens, que marca ara mateix l'Alavés. Ahir el conjunt gironí va tancar la jornada 35 a Vallecas contra un Rayo que té pràcticament la feina feta a la Lliga i que a més s'ha classificat, recordem, per una final històrica europea, la de la Conference League. I el de sempre, el capità Cristian Estuani va salvar un puntet per a l'equip de Mitchell amb una rematada cap a la sortida d'un corner de minut 90, que empatava el gol de l'equip madrileny. L'entrenador del Girona va explicar, de fet, que Estuani va haver de jugar infiltrat per un cop al genoll que s'havia fet durant la setmana.
1: No, Estuani va tenir un cop al genoll al principi de setmana i no ha pogut entrenar en tota la setmana i ahir va fer una ressonància i no té res, però tenia el genoll inflamat i s'ha infiltrat per jugar al descans i ha dit que estava millor i per això l'hem posat. Lo normal és que no hauria jugat, però és un jugador molt, molt important per nosaltres i ell ha dit que estava preparat i l'hem posat 10 minuts, és el descompte, i ha fet un gol molt important per nosaltres.
0: Un Mitchell que definia també el partit d'aquest dijous contra la Reial Societat, que ja no se juga res, com a històric.
1: Després del gol d'ells era un cop molt gran per nosaltres, per estar una mica molt, molt, molt preocupat. Però la sensació és la mateixa, que necessitem guanyar el dijous. Preparar-nos bé, descansar ara, són pocs dies per el partit, però és un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així. Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Dijous a les 8 del vespre, aquest Girona Reial Societat a Montilivi per tancar la jornada 36, que comença avui amb 3 partits. Juga, per exemple, el Llevant, que és penúltim a 3 punts del Girona, i l'Espanyol al camp del Celta. L'altre equip que ara mateix baixaria, acompanyant l'Oviedo, que ja és matemàticament equip de segona, és l'Alavés, que és el proper rival del Barça, que demà 9:45 de la nit. Aquest mateix matí ha parlat l'entrenador blaugrana Hansi Flick, en aquest cas, que ja amb el Barça ja campió, després de celebració d'ahir. Ara en parlarem, un Hansi Flick que ha parlat sobretot també de renovació de cara a l'any vinent.
2: Totally announced that? No.
3: S'ha anunciat això?
2: I'll let you know. I had the last days I had different.
3: Ho sento, però els últims dies ha tingut diferents coses al cap i en qualsevol cas estic molt content amb això i que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més.
2: I think a lot of coaches are,
3: I crec que molts entrenadors estan contents quan els donen un contracte per 3, 4, 5 anys. Però en aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també, jo crec que és un bon acord per totes les parts.
2: No, also the last days,
3: també
2: they showed me that I'm here.
3: Els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
2: It's also for the next season.
3: I per això seguir així per la temporada vinent és un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar i és el que puc dir de moment. Res més que per mi jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més. Gràcies.
0: Això deia Hansi Flick fa una estona en directe, en aquest cas de la roda de premsa prèvia d'aquest Alavés Barça, demà 9:45 de la nit. Una victòria blaugrana, a més d'allargar la possibilitat de sumar els 100 punts, Flick també ha confirmat que és un objectiu, ajudaria de retruc, com hem dit, a l'Espanyol i al Girona. El conjunt perico juga demà a les 7 de la tarda a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, que està lluitant per classificar-se per competició europea. Aquesta tarda en parla Manolo González, demà evidentment també l'escoltarem i en farem la prèvia, però ahir ja va fer les seves primeres declaracions com a director esportiu de l'Espanyol.

0: Ramon Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, que demanava unitat per sortir d'aquesta zona perillosa.
1: Yo creo que si entre todos, y cuando digo entre todos me refiero club, propios jugadores y sobre todo afición, le damos ese cariño, ese apoyo que creo que necesitan, van a recuperar sensaciones, van a recuperar momentos y van a volver a ser ese equipo que en la primera vuelta a todos nos llamó la atención. A mí desde fuera me generó un montón de cosas positivas. Así que lo ideal es que entre todos empujemos al equipo para que ellos se sientan de nuevo importantes, se sientan con confianza y puedan recuperar todo lo que en la primera vuelta fueron capaces de mostrar.
0: Un Monchi que reconeixia que el moment era complicat, era delicat al primer equip masculí, que ha encadenat 18 jornades sense guanyar i, com deien, després d'una primera volta espectacular, només té 2 punts de marge, a falta de 3 jornades pel final de Lliga, sobre el descens.
1: A ver, evidentemente el momento es complicado, no vamos a menospreciar el momento, ¿no? Pero yo creo que el Español se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no? Tiene argumentos porque lo ha demostrado durante la temporada. Tanto cuerpo técnico como jugadores tienen fútbol, tienen capacidad para conseguir los puntos necesarios. Lo único que les falta quizás es falta de confianza, a lo mejor no creer 100% en sus posibilidades.
0: Veurem si Monchi, que s'incorpora des de ja al club i, per tant, el seu fitxatge no va lligat a la continuïtat de l'Espanyol a primera, pot ajudar a certificar aquesta permanència. Demà, com dèiem, a les 7, aquest Espanyol Athletic Club, el Girona, insistim, jugarà dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I deixant de banda una mica la part esportiva, i com dèiem, els carrers del centre de Barcelona es van omplir d'afició del Barça pel celebrar els títols de Lliga i Supercopa, aconseguits aquesta temporada pel primer equip masculí, que va fer la clàssica rua amb autocar descapotat amb la plantilla a dalt. Una rua liderada pels dos polonesos, Lewandowski i Tec Stejne, el porter, assegut a la part frontal del sostre de l'autocar i en què van ser protagonistes també dues banderes, una estelada, onejada precisament per Lewandowski, i una bandera palestina que va agafar Lamine Yamal. Escoltem el davanter polonès que, com dèiem, va ser un dels que més va gaudir d'una festa que pot ser l'última com a jugador del Barça.
2: Hay mucha gente, estamos muy contentos, disfrutamos mucho el día después del campeonato de la Liga. Personalmente estoy muy orgulloso, muy contento, muy feliz. Es un día que podemos disfrutar mucho con todos los culés de FC Barcelona y creo que es un momento perfectamente y por esto te disfrutas mucho y sí, nada más. Creo que hasta final de temporada vamos a ganar todos los partidos. Creo el miércoles puede ser que perdamos un difícil, pero vamos a ganar.
0: Veurem què passa demà, en aquest cas al camp de l'Alavés. També podem escoltar un altre dels jugadors que podria sortir aquest estiu després de tenir pocs minuts en aquest final de curs. Un jugador que de la casa i molt culer com és Marc Casador.
3: La veritat és que és increïble. 2 anys seguits guanyant la Lliga i bueno, ja es veu la gent emocionada que està i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres. Aquest equip està preparat per fer més, té la gana de fer més, així que segur que les coses sortiran bé i podrem repetir títols i guanyar-ne més, si pot ser. Al final, lo important és que el Barça guanyi i poder-ho celebrar tots junts. Seguirem treballant per guanyar tot el possible i per portar aquest escut el més amunt possible.
0: Això deia Marc Casador en una rua que, segons l'Ajuntament, hi van participar més de 750.000 persones. Van seguir d'autocar per celebrar amb els jugadors i l'estaf aquesta 29a Lliga pel Barça. I encara en futbol, avui volem aprofitar com cada dimarts per repassar l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra després del cap de setmana i ja amb la mirada al cap de setmana vinent. A la primera federació masculina queden 2 jornades de fase regular i els 3 catalans s'hi juguen encara moltes coses. L'Europa encara aguanta la zona alta, 5è, en plaça de play-off, amb un punt de marge i aquest dissabte protagonitza un duel català que pot ser dramàtic al nou estadi contra un Nàstic que ara mateix ocupa zona de descens i per tant no depèn d'ell mateix per salvar-se, necessita guanyar. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
4: La quarta categoria on els tarragonins no hi han estat des de fa 35 anys. La derrota de diumenge a Tarazona deixa l'equip sense dependre d'ells mateixos a 2 punts de la permanència quan només en queden 6 en joc. La primera oportunitat per intentar agafar aire i poder pensar que la permanència a la categoria és possible serà dissabte a casa davant el Club Esportiu Europa que lluita pel play-off d'ascens. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que han de sortir a guanyar l'Europa, que s'han de refer mentalment i esperar resultats de tercers equips.
5: El próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Y luego hay enfrentamientos directos entre equipos, que igual que hoy estamos así porque ahora no dependemos de nosotros. Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
4: Una derrota del Nàstic, i si el Tarazona puntua, els tarragonins serien equip de la quarta categoria del futbol cara a la temporada que ve. El Nàstic ha condemnat aquest dilluns en un comunicat els actes vandàlics perpetrats la nit de diumenge al nou estadi. Tant l'entitat com les persones afectades a títol individual han posat els fets en coneixement de les autoritats competents. L'entitat és plenament conscient de la situació esportiva actual, diu el comunicat, i entén i respecta les crítiques i assumeix la responsabilitat que correspon als diferents estaments de la Societat Anònima Esportiva. Tanmateix, diu que cap mostra de violència ni cap incitació a aquesta pot ser tolerada, ja que es tracta d'una línia que no s'hauria de traspassar en cap àmbit de la societat.
0: Gràcies, Jordi. També dissabte tornarà a la part esportiva. En aquesta penúltima jornada d'horari unificat, el Sabadell rep a la nova Creu Alta a l'Antequera. Els vallesans són segons, recordem, a només un punt del líder l'Eldense, que dissabte es rep al tercer, l'Atlético Madrileño, per tant, encara amb moltes opcions d'ascens directe. N'anirem parlant durant la setmana. Tot això també dissabte, el Reus Redis buscarà superar la primera eliminatòria del play-off d'ascens d'aquesta primera federació per fer l'hora de guanyar a Ocouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 d'aquest cap de setmana passat al municipal de Reus. I també interessantíssim està el desenllaç de la Lliga Elite. Aquest dissabte també en horari unificat, a les 4:05 de la tarda en aquest cas, es disputa l'última jornada. Encara amb moltes coses en joc. A la part alta, Martinengui, San Juan, Atlético Moncada són els que ho tenen millor per pujar directe a tercera federació. Els dos equips són co-líders amb 3 punts més que la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, que dissabte rep el Ciudad Cooperativa, que depèn d'ell mateix per salvar-se, però també necessita puntuar. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
6: La Pobla de Mafumet va donar un cop sobre la taula aquest dissabte vencent el camp del Martinenc per 2-3. El filial del Nàstic va demostrar que creu en les opcions d'ascens directe a tercera federació i s'ha guanyat poder competir-les fins la darrera jornada. El triomf al camp del líder, sumat a la derrota del San Juan Atlético Moncada, fa que els pobletans quedin a 3 punts d'ambdós rivals. Tenen l'averaix particular guanyat amb els dos, per tant la Pobla necessita guanyar el seu partit davant el Ciudad Cooperativa, que es juga al descens, i després esperar que Martinenc o San Juan perdin. No és fàcil que la situació es doni, però es veu ara força més viable que abans de la passada jornada. Tot i això, el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, deixa clar que ells tan sols han de centrar-se en el que poden controlar.
7: Sí, el que hem de concentrar-nos i treballar nosaltres és per guanyar el partit d'aquesta setmana, per treure els 3 punts contra la Cope, i a partir d'aquí la resta no depèn de nosaltres, però l'únic que sí que depèn de nosaltres és guanyar els 3 punts i a partir d'aquí doncs esperar a veure què passa.
6: Tots els partits de la darrera jornada es jugaran dissabte quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda. La Pobla rebrà el Ciutat Cooperativa sabent que si l'ascens directe no es dona, té certificat de la seva presència al play-off com a tercer classificat.
0: Gràcies, Adrià. El Martinenc tanca la Lliga al camp de l'Atlètic Sant Just, que es troba a mitja taula però encara té opcions de play-off i fins i tot de descens. I el San Juan Atlético de Moncada rep el Prat, que en principi té el play-off assegurat. D'altra banda, també en aquesta última jornada tenim un duel vallesà entre Rubí i Sabadell B, a 1 i 2 punts respectivament tots dos del play-off. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
8: El filial del Centre d'Esport Sabadell s'ha salvat matemàticament a la Lliga Elite i lluitarà pel play-off d'ascens a tercera federació en l'última jornada. Amb la victòria per 3-1 davant l'Atlètic Sant Just de l'exarlequinat Conrad Garcia, el Sabadell B és 8è amb 38 punts a 2 de la 6a plaça. Marc Abastany, el tècnic de l'equip, explica que el primer objectiu ja l'han rubricat.
9: Des del primer dia que vaig entrar aquí comentàvem que l'objectiu de mínims era la permanència. S'havia de crear una identitat amb unes idees de joc, un vestidor completament nou, nanos molt, molt, molt joves, cadascú que venia amb la motxilla de futbol dels seus clubs. I la veritat que l'objectiu de màxims, realment amb el que ens hem equivocat i amb el que hem après també, però els punts que hem perdut, era entrar a play-off. Ho tenim a tocar. Fins l'última jornada sempre s'ha d'estar a punt, mai pots tirar la tovallola.
8: Caua Garcia, passada de Samu Bauló, va fer el primer connexió entre els dos nois del juvenil A, que Cabestany va posar a l'11 inicial. Després de l'empat de l'Atlètic Sant Just, Eloi Martínez va fer el segon i el tercer, un Mario Torres, que tornava després de lesionar-se amb el primer equip fa mesos. De cara a l'última jornada, el Sabadell B necessitarà guanyar a Can Rosés aquest cap de setmana davant del Rubí i esperar una derrota del Castelldefels. Si empata, caldria que el Valls també guanyés per forçar la baraja 3, guanyar de 3 gols o guanyar de 2 i amb més gols a favor que l'equip del Baix Llobregat. Hi ha fins i tot una opció de partit de desempat que passaria per exemple, guanyar 0-2 a Rubí i que el Castelldefels empati a 1 contra el Júpiter i el Valls no guanyi a Manlleu.
0: Gràcies, Adrià. Déu-n'hi-do les possibilitats que hi ha en aquesta última jornada. Finalment, també tenim un interessantíssim Manlleu-Valls, amb els osonencs marcant la permanència, però amb només un punt de marge sobre el descens. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
10: La S Manlleu jugarà la permanència a la Lliga Elite aquest cap de setmana en una última jornada d'infart. Els codibarrats arriben al duel contra el Valls en 12a posició, amb 35 punts, només un per sobre del descens, en una classificació marcada per la igualtat absoluta. La derrota del passat cap de setmana al camp del Ciudad Cooperativa va deixar tocat l'equip de Luis Gallego, però tenen un missatge clar, encara depenen d'ells mateixos. Guanyar el municipal aquest cap de setmana asseguraria la continuïtat a la categoria sense mirar cap a altres resultats. El gran problema dels manlleuencs aquesta temporada ha estat el rendiment fora de casa. El Manlleu només ha guanyat un partit lluny del municipal i això ha impedit que l'equip pogués mirar cap a posicions més tranquil·les. De fet, la igualtat de la Lliga Elite ha estat extrema durant tot el curs. Fa només unes setmanes el Manlleu tenia opcions matemàtiques d'acostar-se al play-off d'ascens i ara afronta l'última jornada amb el descens trepitjant-li els talons. Martí Soler reconeix la dificultat del moment, però confia en el vestidor.
11: Però al final és el que et dic, juguem a casa, juguem al municipal, amb la nostra gent, depenem de nosaltres mateixos, tot i que segurament només ens valgui guanyar, i és el que haurem d'anar a fer. Si no hem fet els deures fins a dia d'avui, doncs els haurem de fer a última hora, no queda una altra.
10: El municipal viurà aquest dissabte una tarda de màxima tensió amb un Manlleu buscant fer l'últim pas per assegurar-se la continuïtat una temporada més a la Lliga Elite.
0: Gràcies, Eloi. El Valls, el rival del Manlleu aquest dissabte, en canvi, ja té la permanència assegurada, però encara té opcions de jugar a play-off. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
12: La nota positiva és que dos dels rivals per sobre de la Unió Esportiva Valls juguen entre ells la darrera jornada. La jornada 30 de la Lliga Elite ens deixa un Rubí Sabadell B, que de victòria vallenca no els hi serviria l'empat a tots dos. Un dels dos hauria de guanyar per assegurar-se la plaça de promoció. A més d'un resultat favorable en el Castelldefels Júpiter, permetria que la Unió Esportiva Valls podria assolir la promoció d'ascens. La carambola existeix sempre i quan la Unió Esportiva Valls venci el seu partit davant el Manlleu, que juga la permanència un any més a la Lliga Elite i que no serà un compromís gens fàcil pels blanquivermells. Així valorava l'enfrontament al tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
13: No? Sempre ho diem, no? Hi ha 16 equips, baixen 4 com a mínim, és un 25% d'equips, però és que a més n'hi ha 6 que tenen opcions de... És un nivell d'estrès altíssim, no?, tot l'any, i bé, o bé es redueix el nombre d'ascensos o s'ha d'afegir equips, perquè és ingovernable. És una lliga molt, molt exigent, molt dura, que ens matarà d'un infart algun entrenador alguna vegada, perquè déu-n'hi-do.
12: Així, doncs, la darrera jornada de la Lliga Elite permet fer somiar la Unió Esportiva Valls a poder disputar el seu darrer partit sense pressió, amb una possible combinació de resultats i no patir per l'ascens a 4 punts per sobre. El partit entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà aquest dissabte a les 4:05 de la tarda.
0: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal, i ho fa amb el duel català aquest vespre a les 8 del vespre a Fontejau entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa. Girona FM, Pavo Llafanyé.
14: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12è amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar que va entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
15: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
14: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
0: Gràcies, Pau. Demà és el torn del Jaio Post Lleida, que amb dues victòries té encara de marge sobre l'ascens i visita demà la pista del Breogán i del Barça, que jugarà a la pista del Cui, al Granada. Els blancs que volen assegurar-se la posició de cap de sèrie del Cadas Pria, de moment són quarts. Finalment, dijous jugarà la Penya, que rep a l'Olímpic de Badalona a l'Andorra, l'equip que marca el descens. I un últim punt, anem cap a Cambrils perquè la localitat del Baix Camp acollirà aquest cap de setmana per primera vegada la final intercomarcal de gimnàstica rítmica. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
16: Cambrils serà la seu aquest diumenge vinent de la final intercomarcal de gimnàstica rítmica, en la qual competiran un total de 320 gimnastes de pre-benjamí a juvenil de les comarques del Baix i l'Alt Camp i el Tarragonès. Les esportistes que es classifiquin aniran a la final nacional que es durà a terme a Blanes. Olga Miró, presidenta del Club Rítmica Cambrils, ha apuntat que serà una competició d'alt nivell.
17: Que seran competicions d'alt nivell perquè, com ells han dit, són són les 5 millors gimnastes de cada categoria que es classifiquen.
16: Un esdeveniment esportiu que se celebrarà al pavelló municipal de Cambrils i l'entrada serà gratuïta.
0: Gràcies, Marga, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trique, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen avui a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada pel Servei Jove al TOC, convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Avui a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70, tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic El camí del tresor de Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència que serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabarem amb el temps. Dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols i de cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Sona música escocesa de ballar borratxo al voltant del tronc.
1: Cada dimarts de 7 a 8 a Ràdio Caldes tens una cita amb tres lords, molt de whisky i altres merdes.
2: Apunta-ho a la llibreta de les coses que t'importen.
0: Les que t'importen una merda.
2: Rellotge de Malta, cada dimarts de 7 a 8.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Hola, Ràdio Caldes, sóc en Javier, més conegut com a Rockmaster, i us vinc a compartir una petita informació. I és que si sou persones nostàlgiques i us agrada la música dels 70 fins a principis del 2000, estàs d'enhorabona, perquè em pots escoltar cada dimecres de 8 a 9 del vespre. Les millors cançons sonen a Rocola, així que no arribis tard, que et conec. Rocola, cada dimecres de 8 a 9 del vespre.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Avui a les 6 de la tarda a l'Espai de la Cooperativa 70 tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'Arbre Genealògic, el Camí del Tresor, de Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència que serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabarem amb el temps. Dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols i de cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tots els diumenges a les 9 del matí, la clàssica a l'abast. T'acompanya amb música inoblidable, anècdotes, curiositats dels compositors i les seves obres a Ràdio Caldes. En la Montse, Beni, al micròfon.
1: La ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. I'm a

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen avui a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada pel Servei Jove al TOC, convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Avui a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70, tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic El camí del tresor de Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència que serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabarem amb el temps. Dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols i de cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen avui a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada pel Servei Jove al TOC, convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Avui a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70, tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'Arbre Genealògic, el Camí del Tresor, de Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència que serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabarem amb el temps. Dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols i de cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda, amics i amigues, calderins i calderines. Bona tarda, benvinguts al Males Cartes, aquí al, des de l'estudi 1 de Ràdio Caldes. Em diuen, no sé què em diuen, targeta vermella? Vale, que està tot ok, que és l'estudi 1 de Ràdio Caldes, aquí a l'edifici del Carme. Un goig poder veure aquest cel tan núvol avui i tan presagiós de pluja, amb el que jo tinc una cert recel avui, perquè he vingut amb la bicicleta i tinc por que en aquests moments comenci a caure el xàfec de que només falta que fem l'Arca de Noé, perquè es veu que ara mateix estic buscant on està caient aquestes tempestes brutals, i és cap a Terrassa, i va venint cap aquí. O sigui que, senyors i senyores, estem a dos passos de que arribi una tempesta, tormenta, tempesta perfecta. I jo aquí amb la bici aquí baix. Molt bé, així m'agrada. O sigui que, a veure, avui m'ajuda el control tècnic l'Alexis. Gràcies, Alexis, per estar aguantant una horeta de Males Cartes. Avui segur que també tindrem el Joan. Què m'has ficat? Aplaudiments? Hombre, aplaudiments per l'Alexis! Bravo! Així m'agrada, que coses interactuant amb l'emissor. Doncs, com us deia, avui tindrem el Joan a les 10, una cosa així, perquè ara són les 5:05, en rigorós directe a Ràdio Caldes, amb el Males Cartes. Doncs a les 5:10 farem una miqueta de tertúlia amb en Joan López Codina, després d'unes setmanes una mica perdut per els mons de Déu, que ja ens explicarà què li ha passat, i per no poder estar aquí amb nosaltres, vull dir, i després una mica de recomanacions de pel·lícules del cap de setmana i una sèrie, teatre, i bueno, el que convingui, i fins i tot potser tenim una música que ens ha enviat el Joan, o sigui que després l'escoltarem amb un poema i ja el recitarem quan toqui. Molt bé, doncs, què tal? Com has anat al Pont de Maig? Suposo que tots heu anat a la plec de Sant Sebastià, tot allò... Em sembla que el dia jo no hi vaig pujar, perquè per molt que... Tu sí, Monter? El Monter està a l'altre costat de la peixera, però sense fer de tècnic avui, una cosa molt estranya, veient-lo i no fer de tècnic. Això sí, està treballant, eh? Està suant amb les xarxes socials de la ràdio, perquè és un no parar, eh? Ràdio Caldes té... Quants seguidors té? 2.000? 5.000 ja? 5.000 seguidors? Ho deia de broma, eh? 5.000 seguidors té Ràdio Caldes? 55.000? No ho sé, 25.000? Tot Catalunya? Ah, 5.577. Bueno, déu-n'hi-do, eh? És una passada. No, és mentida. Bueno, a veure, aclariu-vos. A mi m'és igual que en tinguin dos que tingui uno. Bueno, ara ho aniré a buscar. A veure, no, perquè aquí una cosa no tenim, però temps tenim el que vulgueu, eh? Anem a buscar Ràdio Caldes a les xarxes, a Instagram, parlo jo, perquè només tinc Instagram, perquè no tinc TikTok. Tu tens TikTok? Jo crec que molta gent de la meva generació ja té TikTok, i quan la meva generació té TikTok o té qualsevol aplicació, això vol dir que els joves ja estan tardant a buscar una altra aplicació, perquè clar, no pot ser que els pares estiguin a la mateixa xarxa social. Hi ha alguna xarxa, Alexis, ara en voga, de moda? No? No ha sortit cap? Jo suposo que està al caure, eh? TikTok està mort. Si gent de la meva generació ja ha entrat a TikTok, TikTok és mort, ja en vida, eh? Ja no dura, jo no li dono un any. Ja veuràs com tots els joves d'aquí un any ja no utilitzen TikTok. TikTok, eh? A veure, mira, és veritat, té 5.577 followers i està seguint gairebé els mateixos, a 4.912. Jo, per mi, que la gent... Clar, tu segueixes algú i ell et fa el follow back, oi, que es diu? Follow back, en anglès macarrònic. Molt bé, doncs ara m'he perdut. Jo per què deia tot això? Ah, sí, que estava fent les xarxes socials, que és un no parar de posar fotos, que tot això va a la brossa de la història de les xarxes socials. Ui, ja són les 5 i gairebé 9 minuts, falten uns segons. Truquem ja al Joan. Si Joan, si m'estàs sentint, apaga la ràdio, que ara et truquem pel WhatsApp i ja anem directe a barraca a veure si, perquè ens has, el Joan ens ha enviat un poema, com us deia, que es titula Nosaltres i que avui parlarem amb ell. Joan!
1: Hola, Vicenç!
0: Què tal?
1: Hola,
0: què tal? Què tal, Joan?
1: Bé, bé, bé, molt bé.
0: Bueno, dichoses les orelles que et senten, eh, Joan?
1: Sí, sí, feia temps, no? Un parell o tres de campanes, de fet, crec.
0: Jo pensava que fins i tot ja t'havies com molestat per algo. Dic, home, parlaré amb ell perquè no pot ser que cada setmana tingui coses a fer. Jo dic, a veure si el tio se m'ha enfadat per algo.
1: Ja, home, no, què vols que m'hagi molestat? Si em tractes com
0: l'únic col·laborador que tinc.
1: No mereixo. Exacte.
0: Joan, què t'ha passat aquestes setmanes? A veure, es pot explicar?
1: Ja no recordo ni cada setmana què m'ha passat, però bueno, una estava... Sí, l'última estava acompanyant la meva companya cap a Manresa, en cotxe, conduint.
0: Però per una causa bona o per visites mèdiques, coses d'aquestes?
1: No, merdes? No, una causa bona. Ah, una causa bona, que anava a fer una classe ja de cant.
0: Vale, perfecte, perfecte. Sí. Vale, vale.
1: Sí. I ja no sé, l'altra setmana, tot això, ja me n'oblidia.
0: Ja t'has perdut, no? Sí. Bueno, sí. Què, has passat un bon pont de maig o què?
1: Bueno, normalet, no he fet res especial, sí, sí.
0: No has anat por ahí, no has anat a, jo què sé, a Constantinople a passar tres dies, que la gent ara va a tot arreu, en tres dies se'n va a la Xina, tu.
1: Ja, no, que va, no m'he mogut de casa pràcticament, he anat a Vic, de Manlleu a Vic, i de Vic a Manlleu.
0: Molt bé. Està molt bé, eh? La Catalunya central... Està plovent per Vic ara, per Manlleu? A veure,
1: ara mateix no, però venint amb el cotxe ha caigut una estona, però impressionant, eh?
0: Sí? De Caldes a Manlleu?
1: Arribant ja aquí a Manlleu, abans de Vic, fins i tot.
0: T'auguro, segons el radar, que jo el segueixo bastant, que els catalans una altra cosa no tenim, però seguir el radar ho fem contínuament, està arribant a Vic la línia de tempestes que està per més endins del prelitoral, una mica, eh? I, o sigui, que t'arribarà en breu, o sigui que està preparant, eh?
1: M'acabo, tenia que treure la gossa després més tard i si plou és un engorro, però bueno
0: més que res, sí. Que queda tota xopa la gossa, no? I després s'ha de banyar, s'ha de dutxar.
1: Sí, jo també quedo xop perquè no aniré pas amb el paraigua amb la força que té la gossa i una moguda, però ja. Què farem?
0: Bueno, pues surt ara abans que plogui, eh? Quan pengis, sí. Surts corrents.
1: Sí, potser ho faré, sí.
0: Bueno, va, Joan, ens tens preparat alguna cosa? Ens has enviat un poema, també? De què vols parlar? A veure, alguna cosa, algun tema que t'interessi treure a la llum pública?
1: Bueno, avui havia pensat una història que se'm va ocórrer recentment, però és una mica embolicada, una mica estranya, esotèrica, i no sabia com enfocar-la.
0: Exacte,
1: l'enfocaré directament a jo, sense donar-li voltes a la cosa.
0: Vinga, va, fot-li.
1: Mira, aviam, tu imagina't, aviam, jo ja, això, va, no em desviaré, faré exactament el que dic, aniré directe a la cosa. Jo tinc una certa por comprensible a... els accidents de cotxe i el dolor que un pot tenir quan hi ha un accident i un accident important i això, saps? Sí, perquè jo, com saps, faig molta carretera.
0: Sí.
1: Faig mínim uns 120 quilòmetres diaris.
0: Hòstia, tela, eh? Són molts quilòmetres, és molta pasta, no, això? Tens benzina o dièsel?
1: Amb dièsel, sí.
0: Mare de Déu. Fiques dièsel normal o dièsel extra?
1: Normalment el fico de lo més tirat que hi ha, aquests de súper, que passa que el mecànic em va comentar que bueno, això tampoc era massa bo, que de tant en tant li posés una mica més bo, perquè si no els injectors
0: Sí.
1: es veu que mal assumpto, eh? Sí,
0: Pateixen,
1: sí.
0: no injecten, oi? Al final.
1: L'injecten, acaben allà, acaben embossats
0: De
1: escopint
0: merdes.
1: porqueries, sí.
0: Bueno,
1: I
0: total, ja
1: això.
0: fas 120 quilòmetres i què? I que tenies por d'un accident, encara que tu anant que per la C-17 és...
1: Sí,
0: Pues per la
1: sí, per
0: C-17,
1: sí.
0: ara que s'ha d'anar a 30, quasi gairebé tota l'estona, és difícil, tenir un accident. A no ser que et vingui
1: No.
0: un d'altre de cara pel teu carril, clar.
1: No, no, la gent va lleugera, eh? Ja, van molt lleugerats. Sí. Els límits aquests de velocitat estan per saltar-se'ls, em sembla. Jo sempre ho he pensat, la velocitat màxima a la pràctica fa efectes de velocitat mínima.
0: No, home,
1: Saps?
0: no.
1: Perquè...
0: No,
1: Sí.
0: jo quan passo per allà a la Garriga amunt, sempre vaig a 80, Mai em passo, Perquè hi ha
1: Clar,
0: radars hasta
1: exacte.
0: per sota les pedres.
1: Clar, però tu ho has dit. Vas a 80. I què és 80? És la velocitat màxima. Val?
0: Bueno, sí, clar, però bueno, a 80 o menys a les curves. Hi ha un parell de curves allà que són cabrones. Bueno, i tu tens
1: Ja.
0: molta por de tenir un accident. No ens desviem del
1: Bueno,
0: tema.
1: sí, tinc una certa por.
0: Sí, has tingut mai cap
1: Imagina't, jo...
0: accident, Joan?
1: He tingut algunes tonteries, sí, però res de del tipus que jo imagino,
0: Res de sang.
1: saps? Res de sang,
0: Vale.
1: no, res.
0: D'acord.
1: Doncs això, jo imagino, no, l'impacte que tens, després que rebrega el cotxe, que quedes per allà, saps? Això, aquestes coses tan descriptives i xungues potser no són gaire maques per
0: Que han
1: fer-les
0: de
1: per la
0: venir els
1: ràdio, no?
0: bombers i treure la
1: Sí.
0: radial per obrir les portes perquè has quedat
1: Sí.
0: encapsulat i han de treure't
1: Sí.
0: a trossos, oi?
1: Exacte.
0: Les bambes al mig de la via...
1: És que tu ets encara més gràfic amb tot això, vale.
0: Un braç cercenat, oi? A l'altre costat de... El copilot ja veus un braç i és el teu...
1: Sí, com la cuita aquella de la Guàrdia Civil i de l'Arcén. No, no coneixes aquest?
0: No, no me'n recordo.
1: Bueno, jo sóc molt dolent explicant la cuita.
0: Bueno,
1: Sí, ja te l'explicaré.
0: Ja el
1: La setmana
0: buscarem.
1: que ve l'expliques tu.
0: Vinga,
1: Sí.
0: va. No, jo també sóc dolentíssim, explicant acudits. No, no m'agrada gaire explicar acudits.
1: Ja, bueno.
0: Bueno, va. I...
1: Doncs això. Doncs...
0: Va, que se'ns fan les 6.
1: Sí, doncs això, imagino això i em fa por i tal, i l'altre dia es pensava, bueno, però aviam, això podria ser també que un dia, jo cada dia em desperto, em mig vesteixo, vaig fins a la cuina, m'escalfo cafè,
0: Què vols
1: torno
0: dir
1: cap
0: mig
1: al quarto...
0: vestit? Què vols dir mig vesteixo? Que
1: Bueno.
0: cintura en amunt et vesteixes i vas amb pilotes cintura en avall?
1: Si cintura en avall ja em vesteixo, menys potser el calçat, i cintura en amunt encara porto la samarreta que faig servir per anar a dormir.
0: Ja.
1: Saps? I després acabo de vestir-me un cop.
0: Vaja, que et canvies els pantalons del pijà pels pantalons normals, fas.
1: Exacte. Sí,
0: Molt
1: seria
0: bé.
1: Això, més o menys. Sí. Bueno, seguim. No ens desviem del tema.
0: Ah, no sé, ets tu.
1: Doncs...
0: No sé on em portes,
1: Home, jo dic que serà mig vesteixo tu ja vols detalls de la meva
0: Home,
1: casa...
0: és
1: I
0: que jo em
1: allò,
0: vesteixo
1: no?
0: del tot. Jo no mai m'he mig vestit.
1: No... No et quedes de mitges tintes, tu, no?
0: No, mai.
1: Ja.
0: Jo em dutxo primer. Cada dia del món,
1: Ja.
0: Mira, es poden comptar amb els dits d'una mà els dies que no m'he dutxat a primera hora.
1: Doncs això no és bo, home. No és
0: No,
1: bo
0: no,
1: per
0: no és bo,
1: ningú,
0: no
1: per
0: és
1: la
0: bo.
1: teva pell, pel medi ambient i per ningú.
0: No, no, és millor no
1: No,
0: dutxar-se mai i ser com un troglodita.
1: Clar que sí. Això és el millor. Bueno, seguim. Doncs això, cada dia faig tota aquesta d'allò, em foto un glop de cafè mentre estic xafardejant el mòbil o això.
0: Cafè soluble o et fas cafetera?
1: Bueno, això ja vam parlar
0: sí,
1: fa no gaire temps.
0: Et foties cafè
1: no
0: soluble, oi?
1: Sí, però al final vaig decidir que canviava de material.
0: A
1: te recordes?
0: A te o... Com es deia allò que et foties... que s'ho fotia la gent a la Guerra Civil?
1: No, no sé què vols dir, però que la conclusió, o sigui, la decisió va ser prendre te.
0: Ja.
1: Vendre te, i si podia ser certificat i tal, de qüestions
0: mediambientals. O sigui, et fots un te, vale.
1: No, però no ho faig, no ho faig,
0: ja no
1: perquè
0: ho
1: vaig trobar que era molt dolent.
0: Ah, perfecte. Si estem a la vida, un sol cop que estem a la vida, pensa en els milions i milions d'éssers vius que han passat per aquí, per la Terra, i un cop que et toca a tu i t'has de fotre al matí, cada matí, una cosa que no t'agrada, Joan, fota't un cafè, ja, home, que t'agradi, i gasta-te'ls, home, gasta-te'ls a tope.
1: Bueno, vaig tirar enrere la decisió, però igualment l'he com variat una mica. No, ara no entraré en detalls, però bueno, encara no he tornat on estava abans. Bueno, el cas és que això, em prenc una mica de cafè i tal, m'acabo el cafè, ja, bueno, trec la gossa també i tal, i vaig a buscar el cotxe i me'n vaig cap a treballar.
0: Sí.
1: Aleshores, la por és que passi alguna cosa així en aquell moment, no, seria, o tornant també podria passar, no? Però posem pel cas que és baixant.
0: T'has acabat de vestir, no?, abans de sortir?
1: Ja m'acabo de vestir, sí.
0: Et dutxes en algun moment o no? No et dutxes?
1: No, jo, bueno, per la festa major, per Nadal, tot això, festes de guardar.
0: Sí,
1: com sempre s'ha fet.
0: Sí. I et poses els calçotets nous. Molt bé. O sigui, baixant és quan tens la por de patir un accident mig mortal, diguem.
1: Exacte. Però jo pensava l'altre dia, home, però també podria ser que fes, per exemple, una primera glopada de cafè i de cop, pum, em trobés, sense haver passat cap mena de dolor, ni físic, ni emocional, ni mental, ni res, amb un llit còmodament engessat, calentet, tranquil, saps? M'entens per on vaig?
0: No et segueixo, eh?
1: No?
0: No, mira, cap, no em sents el meu cap? Està... Estic completament perdut en la inòpia, eh?
1: Sí, que tu fots un... Torno a dir el mateix exactament. Faig tot el ritual, em foto un glob de cafè, pum! Em trobo en un llit allà còmodament agessat.
0: Bueno, en coma, sense... com si estigués a l'hospital en coma.
1: No, després del coma.
0: Ah, després del coma.
1: Exacte.
0: O sigui, que et trobessis a l'altra vida.
1: No, després del coma, o sigui, em desperto a l'hospital.
0: Sí.
1: Val.
0: Després
1: he perdut la consciència i l'he recuperat a l'hospital passat un temps.
0: Si posem 3 mesos.
1: Sí, el que sigui. Aquí l'única qüestió a tenir en compte d'aquesta història que explico és que és aquest salt de dir, és que em foto un glob de cafè i pum, i estic a l'altre costat. Això seria el cas d'una amnèsia retrògrada, no sé si ho dic exactament bé, però el tipus d'amnèsia que tu oblides tota una part de la teva vida fins a un moment donat.
0: Ah, jo pensava, saps?, que et donava un atac per haver pres el cafè que et fots. Que t'havia donat com un col·lapse per haver pres aquesta merda de cafè que compres.
1: No.
0: Ah, és a dir, sí, tu has agafat el cotxe, has tingut l'accident, i tot això ho has esborrat. Amnèsia selectiva. Exacte. Retrògrada.
1: Amnèsia retrògrada, però bueno, no selectiva, senzillament que això passa.
0: Sí.
1: Doncs el traumatisme cranioencefàlic aquest m'ha esborrat tota una part del meu passat.
0: Sí, és com
1: fins
0: quan,
1: a un moment concret.
0: Fins que has guardat, oi? Tot, com que vas guardant, com si vinessis per trossos, cada mitja hora de 3/4 el cervell guarda. I tot, sí, aquest tros, si has tingut, no has guardat, pues has perdut aquest tros.
1: Sí, no sé la lògica quina és ben bé, però això està ben descrit, que hi ha tota una sèrie de pèrdues de memòria que van en aquesta direcció, que es recorda el més antic i es perd el menys antic. Això passa típicament, sí, també amb la gent gran, quan perdent la memòria, no?, que se'n recorden de quan eren petits i de lo que han fet el dia abans no se'n recorden.
0: L'altre dia, doncs això... no vull desvetllar cap interioritat meva, però parlant amb una persona X, posem X, una persona ja gran, em parlava del seu últim cotxe i em parlava d'un Seat 124. I, clar, era potser una memòria d'aquesta selectiva retrògrada, però molt retrògrada,
1: Perquè en va tenir alguns després de cotxes,
0: va tenir uns quants després, em consta fefaentment. Et quedes amb l'antic, el cervell, el primer que va gravar el disc dur, doncs allò és el més gravat a foc que tens, oi?
1: Algo així deu ser. Bueno, doncs el cas és que em resulta curiós imaginar això, perquè és imaginar aquesta continuïtat de consciència, o sigui, realment per l'individu que es desperta en l'hospital després d'aquest accident, que li ha esborrat tota la memòria, no ha passat mai aquest accident, saps?
0: Bueno, no sé que tingui seqüeles, a no ser que li hagi tallat de les dues cames i un braç, per exemple, que després sí que ho veu, no?, que ha tingut un accident.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: imaginem que no li ha passat res, que han sigut traumatismes que s'han curat.
1: Exacte, que una cosa així... bueno, és un experiment mental de tot això, no?, d'una manera ideal. Passa això, es perd aquesta part de memòria de manera irrecuperable.
0: Sí.
1: I això, per aquell individu, és que allò no ha passat. La seva vida és que es va prendre un glob de cafè i que es va trobar a l'hospital de manera immediata. Això és la seva vida. És a dir, no existeix un individu que ha patit l'accident i s'ha trobat allà entre la ferralla i ha tingut dolor físic, dolor mental. Allò no existeix, perquè ningú ho recorda, més que els bombers i els sanitaris que van estar allà. Però el subjecte que ha viscut això, no existeix cap subjecte que ha viscut això, saps?
0: T'expliques clarament.
1: És com si l'individu que li va passar això hagués mort, i en canvi hi ha un altre individu que directament no hagués viscut allò, hagués saltat del cafè a l'hospital. O sigui, hi ha dos individus diferents. Jo pensava això que se li podia dir que és una doble vida o un fenomen de resurrecció, per posar noms així una mica
0: vols dir, Joan, que tu el que et passa és que no tens molta por a tenir l'accident i el que t'agradaria que et passés és això, llevar-te amb un llit còmode i confortable i dir no ha passat res.
1: Clar, això seria... Sí, això estaria bé. Si passa, almenys que no te n'enteris. Sí,
0: claro,
1: sí.
0: Claro. Doncs sí, sí. A mi em sembla que tens molta por,
1: No penses, no tinc tanta por. Hauria de tenir més por i així anar amb més prudència i més atenció i tot això.
0: Tens ganes, o m'apunten que tens ganes de fer un renaixement, una resurrecció carnal.
1: No, que va. Hi ha una pel·li d'uns que tenen com una filla pels accidents. No et sona aquesta pel·li?
0: No. Tens uns gustos una mica estranys per les pel·lícules,
1: Sí, no l'he vist, em sembla tot.
0: Ah, no l'has vist, doncs comencem bé.
1: Sí. Però sé que va d'això. No sé si es diu Crash o alguna cosa així.
0: I què li agrada? Fotre's hòsties amb els cotxes?
1: Sí, uns tios que... No els típics tios que pensaries a conductors imprudents, nanos, joves que fan el tonto i això, i tenen els puja l'adrenalina de fer els imprudents. No. Uns tios, o un tio, no sé exactament quants eren, que tenen el fet d'anar amb un cotxe i saber que tindran un accident,
0: es fot a mi.
1: Provoca, no sé. Sí, no sé exactament, però una erecció. Sí, una cosa mística. No és la gilipolleria d'un nano que es fot en contradirecció i ha demostrant que és molt valent. No, és, no sé, és una història... És com una mena de conducció suïcida, però no ben bé suïcida. Una cosa rara.
0: L'altre dia, Joan, ara parlant d'això de conductors suïcides, a la C-17 justament vaig veure un vídeo per Instagram, no sé si l'has vist tu, d'un cotxe que parava al mig de la C-17 i feia maniobres i tirava enrere per la via que en contradirecció, I la gent que gravava l'escena flipant, clar. era de nit i no passaven gaires cotxes, però
1: peligro de muerte. Tant en tant, si de tant en tant hi ha el cas d'algú que entra en contradirecció i fot no sé quants quilòmetres, ho diuen, aquell va no sé, begut i no sé quantes coses més s'havia fotut, va fer 10 quilòmetres contradirecció. Imagina't que va circulant i et trobes un de cara per l'autovia, l'autopista, és una cosa...
0: Bueno, va, Joan, i anem cap al final de la història. O ja hem acabat?
1: Bueno, no. Se li pot anar donant més voltes i més històries, i jo, però més o menys seria això. El tema de que el que la vida es relaciona amb la memòria.
0: Home,
1: saps?
0: Clar.
1: Amb la continuïtat de la consciència.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, clar. Fenòmens com aquests doncs, són una discontinuïtat que fa pensar, hòstia, aquella persona és la mateixa o és una altra?
0: El que passa és que tot el teu entorn segur que no és no han sigut uns altres, perquè ells han tingut la continuïtat de la teva existència entre la vida i la mort. O sigui que... tu res...
1: Clar, per ells sí. Per ells sí. Per ells, des de fora, hi ha una continuïtat de l'existència d'aquell individu. Però, clar, al final... Per un mateix, lo important és un mateix, a nivell de...
0: Sí, sí, clar, lo important és un mateix, sempre. No fos cas que et passés
1: no,
0: alguna cosa.
1: Aviam, o una perspectiva filosòfica, per així dir-ho, de tot plegat, és la que té l'individu que viu totes les experiències, no? Saps?
0: Sí, sí.
1: És com una mena de paradoxa, tot això.
0: Bueno, pues que es quedi en paradoxa, Joan, que no tinguem que
1: també,
0: explicar la
1: també
0: setmana
1: vinent. Pensar també això es pot pensar en el mateix que passa quan dormim, que hi ha una interrupció de la consciència.
0: Hòstia, a mi el que em passa és que m'interrompeix la meva consciència perquè em desperto molt últimament, tu.
1: Sí.
0: Bueno, sí. Els somnis, bueno, per això són interrupcions o és la continuïtat de la teva consciència inconscient?
1: Clar, els somnis, clar, i els somnis s'obliden també. La majoria dels somnis poden ser molt... quan et despertes i tal, els recordes molt bé i després els oblides. Vull dir, els has viscut realment o no.
0: Saps què m'ha passat avui? Jo a vegades, moltes vegades vaig a dormir amb la ràdio, amb l'auricular a l'orella, cosa molt mal feta perquè et destrossa el timpà. Total, sí, però no sé què ha passat... que tinc una ràdio d'aquestes petitones amb rodeta, una ràdio analògica de tota la vida, i no sé, se m'haurà mogut la rodeta i estava a la ràdio en posició de fer i m'he despertat amb el soroll de, però com uns 30 segons abans de despertar-me, no, la meva consciència anava sentint i no sabia què collons passava, per això dormint, eh? Després m'he despertat i he vist que era la ràdio, no? Però per un moment pensava que estava en una dimensió diferent, eh? Proveu. Això de sentir la ràdio però sense sintonitzar cap emissora és molt divertit.
1: Hola.
0: He agafat la ràdio i l'he tirada contra la paret. La mare que em va parir, que m'estava escoltant. Hola, mama.
1: Jo pensava que potser anaves a explicar que se t'hauria mogut el dial... S'hauria posat a l'emissora aquella que estan posant a resar.
0: A la COPE, a la Ràdio Estel. Fent maitines.
1: Sí.
0: Bueno, mira, no m'hagués preferit sentir maitines que fer el... Vés a saber si portava una hora sentint això, eh?
1: Ja.
0: Bueno. Pues sí, el dormir és una petita mort també, eh? Una petita mort en vida.
1: Sí,
0: cada dia,
1: sí,
0: però això té el costat positiu, que cada dia ressuscitem.
1: Exacte, és el que
0: excepte
1: tinc
0: alguns,
1: jo, la ressurrecció.
0: Excepte alguns, que se'n van a dormir i no tornen, eh?
1: Ja. Sí, sí, la qüestió de la mort també es podrien fer disquisicions entre aquests casos que expliquem i el fet mateix de morir.
0: Clar,
1: ara no hi entrarem, però també la memòria i el moment que entres a morir potser ja és com si desaparegués, jo què sé.
0: Tu imagina que tothom que ha mort fins ara, tu imagina que d'aquí a 3.000 milions d'anys tots tornen a néixer en una altra forma, i s'han perdut aquests 3.000 milions d'existència de la Terra, però tots tornen a néixer en aquell moment. I diuen tots, bueno, hòstia, què ha passat?
1: Bueno, bueno, aviam, això és el que planteja una mica la fe cristiana, saps, Vicenç? Perquè,
0: bueno, jo no hi posaria aquesta història de la fe cristiana ara. Potser estem faltant a molta gent que creu en una...
1: No, però hi ha la qüestió que a vegades la gent pensa, no, és la vida eterna i tal, l'ànima que és eterna, però no. La fe cristiana que...
0: No és etern,
1: el que...
0: no hi ha res etern.
1: No, el que passa, el que parla de, la, de tornar a encarnar, saps? Si no tinc mal entès jo, el que diu és que els individus tornen a encarnar, saps?
0: Com un ungle.
1: No queden com unes ànimes allà a un món immaterial, no. Tornen a encarnar i tornen a la Terra, també, saps? Totes les ànimes. Crec que és algo així.
0: Jo crec més
1: no
0: que som...
1: enganyar ningú.
0: Sí, jo crec que som més energia, eh? Jo crec que som més electricitat, eh?
1: Bueno, tu pots creure-ho, però Cris no ho creia així.
0: Bueno, Cris no era electricista, eh? O sigui, no ho sabem pas.

0: Jo crec que som energia i que la carn es podreix, però l'electricitat que nosaltres tenim dins en algun lloc es transforma i se'n va i torna i ve a saber on anem a parar. Però, noi, això no ho sabrem mai fins que se'ns fonguin els ploms i no sabíem on anem. Bueno, va, per acabar, explica'ns una mica el poema que ens has enviat. De què va aquest poema, perquè comença amb nosaltres és el verb més perniciós, i ja per començar no he entès que nosaltres fos un verb.
1: Sí, bueno, això fa un joc amb això. Evidentment nosaltres no és cap verb, però diu que és un verb perquè tot el que es fa referència a totes les coses dolentes que es poden fer a partir de la concepció de nosaltres i ells. Nosaltres i ells, sí.
0: Vale.
1: I fa el joc aquest de dir que és un verb i més endavant diu que és un verí i coses d'aquestes. Yeah. I és això, i el poema és una... Parla d'això, parla de lo perillós que és la concepció de nosaltres, la separació entre nosaltres i la resta del món i dels altres de l'univers, que és la primera pedra per començar a ser injustos i cruels i aïllar-se emocionalment i totes les bestieses que un es pugui imaginar.
0: L'egoisme humà, no?
1: Sí, les mil cotxinades que fem, sí, que tenen justificacions en patriotisme, religions, política, poder i tal, però al final hi ha un nosaltres neutre que està a la base de tot això. Després hi ha aquestes altres capes, però hi ha un nosaltres que senzillament és la divisió aquesta entre nosaltres i els altres, o pot ser fins i tot entre un i els altres, no? Però encara és més potent quan hi ha uns quants. Quan hi ha uns quants que som nosaltres, aquí ja tenim la primera pedra, com he dit, per fotre la pedregada als altres. Sí, sí.
0: Vale, pues, si et sembla, acabem aquí. Llegiré el poema i després del poema sentirem el poema musicat. Amb quin estil l'has musicat avui?
1: Això és un math rock. Hòstia. És un rock matemàtic, suau, amb veu femenina.
0: Rock matemàtic. Cada dia sorprens amb alguna cosa, Joan. Rock matemàtic, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs que tendeix a infinit, no? El rock aquest. Bueno, va, vinga.
1: Bueno, el rock aquest, el gènere aquest, són com molt marcats de ritme. Juguen molt amb ritmes molt marcats, molt... com això, molt matemàtics, ràpids canvis de ritmes i coses... No és res molt raro, no sona coses molt rares, però té com aquest rotllet. Ja ho veuràs.
0: D'acord. Pues Joan, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens sentim la setmana vinent, si Déu vol, i no et passa allò dels 3 mesos en coma, Déu, ni a mi tampoc. Espera, toquem fusta.
1: Sí, toquem
0: fusta a la taula, toquem fusta a totes les fustes i llegir el poema. D'acord, Joan?
1: Molt bé, Vicenç.
0: Vinga, adéu, Joan.
1: Vinga.
0: Adéu. Doncs llegirem el poema que ens ha enviat el Joan, que es titula Nosaltres, i després escoltarem la cançó. O sigui que una mica de respiració poètica. Bueno, això és més de cine, és més cinema, no de poesia. Però bé, ara, vinga. Nosaltres. Nosaltres és el verb més perniciós de tots els concebuts. El paper esmolat contra la pell, l'oli bullent damunt la closca. Nosaltres, la força abortiva insuperable, la mà que furga l'úter enemic per arrencar-ne d'arrel qualsevol ésser i llançar-lo al marge de la via. Nosaltres és l'acció gelatinosa, la trampa fosca on cau i mor, finalment, tota bondat. Si vols exhalar un insult, digues nosaltres. Si busques el verí definitiu, ja el tens. Nosaltres, la venjança abans del dol, abans del fet, abans del dany, inici, horror, navalla en mà, les ungles i les dents per sempre.

0: tot el bàsquet, tant el Calderí com l'NBA, l'ACB o l'Euroliga.
1: Ara, dilluns a les 5, aquí, a Línia 3.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dimarts 12 de maig i un dia canviant que ha començat amb un sol radiant i que ara mateix ens deixa ruixats de gran densitat, arribant a 10,8 litres per metre quadrat en només una hora. Per seguir informant en aquesta plujosa tarda, continuarem amb la jornada de vaga que han tingut els centres educatius de Caldes. I seguint amb l'educació, comentarem la subvenció per a les millores i reformes dels espais educatius del municipi. Tot seguit del nou local del col·lectiu Top Manta, ubicat al carrer General Pedrós 34, posant el punt i final amb unes dades sobre els centres logístics del Vallès Oriental. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Nova jornada de vaga del personal educatiu. Com a conseqüència de la convocatòria, s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Professores i mestres del municipi s'han sumat a la manifestació unitària que aquest matí ha omplert els carrers de Barcelona. La Generalitat destinarà aquest any 125.300 euros a la reforma i millora dels centres educatius públics de Caldes de Montbui. El programa permet finançar obres com la renovació de cobertes, fusteries, lavabos o cuines, així com millores d'eficiència energètica, accessibilitat i retirada de fibrociment. En el cas del Vallès Oriental, la comarca rep prop de 5 milions d'euros repartits entre 35 municipis dins d'aquesta línia d'ajuts. El col·lectiu Top Manta, vinculat a Caldes Solidària, ja disposa d'un nou local per reprendre la seva activitat a Caldes de Montbui. L'Ajuntament ha fet entrega de les claus del nou espai, al carrer General Pedrós 34, després d'un nou acord amb l'entitat. Sota el nou Top Manta, el projecte manté la seva aposta per la reutilització d'objectes, la sostenibilitat i la creació de vincles entre veïns i veïnes. El sector logístic al Vallès Oriental creix amb força i ha augmentat un 143% en l'última dècada. Segons un estudi del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquest increment s'ha traduït en la creació de prop de 4.000 llocs de treball a la comarca. L'informe destaca una productivitat per sobre de la mitjana catalana i un fort impacte econòmic, amb 273 milions d'euros de valor afegit brut al 2023. El sector també representa prop del 5% de les afiliacions de la Seguretat Social i ha resistit millor la pandèmia que altres territoris. I l'últim titular és pel temps. La tarda d'avui dimarts està protagonitzada per la pluja i les tempestes. Tal com ja havia advertit el Servei Meteorològic de Catalunya, des de primera hora de la tarda, Caldes està sota una intensa tempesta, acompanyada d'un important aparat elèctric. De fet, el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta com a prevenció dels aiguats que poden caure durant tota la tarda. Fins ara, al municipi ja s'han acumulat 10,8 litres d'aigua per metre quadrat en poc més d'una hora. Una dada que anirà en augment tenint en compte que la pluja encara continua.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
1: Els professors dels centres educatius de Caldes de Montbui s'han sumat avui a la convocatòria de vaga general de la mà dels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. A conseqüència d'aquesta convocatòria, s'han mantingut els serveis mínims amb un 33% del personal docent. A més, s'han reorganitzat els serveis i les activitats previstes per garantir l'atenció dels estudiants. Tot i això, gran part de l'alumnat no ha pogut comptar amb la seva mestra referent durant la jornada. Aquesta reorganització ja havia estat comunicada amb antelació a les famílies i a les tutores i tutors dels infants i joves. Els motius de la vaga van més enllà de l'econòmic. La professora de l'Institut Escola Caldes, Marina Castells, enumera en declaracions a Ràdio Caldes alguna de les preocupacions i motivacions del col·lectiu que han fet que avui s'hagin sumat a la protesta.
2: A mi m'agradaria destacar que aquesta vaga va molt més enllà del salari. Molts docents l'hem fet perquè ens preocupa la qualitat de l'educació pública i les condicions en què han d'aprendre els nostres alumnes. Necessitem una reducció de ràtios, més personal docent i de suport als centres educatius, més recursos per a la inclusió, en definitiva, unes condicions que ens permetin oferir la millor educació possible, perquè al final invertir en educació és invertir en el futur dels nostres joves i també de tota la societat.
1: La Marina Castells ha estat aquest matí en la multitudinària manifestació a Barcelona, una protesta que ha acollit prop de 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els convocants. Però, com heu sentit en les dades dels assistents, no ha estat sola la capital catalana. Una altra de les participants, Anna Baraldés, ha explicat a Ràdio Caldes com s'ha viscut la protesta des dels carrers de Barcelona.
3: Hem començat a 10:45 baixant pel Clot cap a Urquinaona, una marxa força lenta. En principi semblava que potser seria amb menys gent que la darrera manifestació, però a poc a poc, quan ens anàvem acostant a Urquinaona, anaves veient que la manifestació era cada vegada més gran mentre s'unien les altres columnes que arribaven. Ens hem estat molta estona aturats, perquè la intenció era arribar a la plaça Sant Jaume. Ha estat una marxa lenta, molt lenta, però plena de reivindicacions, xiulets i crits, demanant millores pel sistema educatiu. S'ha pogut arribar a la plaça Sant Jaume, la manifestació s'ha anat dissolent, tothom molt cansat, però amb molta dignitat.
1: La pròxima jornada de vaga serà el dia 19 de maig, convocada a les comarques del Maresme, Vallès Oriental i Occidental. Posteriorment, el dia 27 de maig, hi ha una nova protesta per tot Catalunya i el dia 28 de maig, una altra vaga a nivell comarcal. Un calendari de propostes que acabarà el dia 5 de juny amb una altra aturada general a tot Catalunya.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: La Generalitat de Catalunya destinarà 125.300 euros a la reforma i millora de les escoles i instituts públics de Catalunya. El Departament d'Educació ha publicat els ajuts que s'han otorgat als municipis amb aquesta finalitat. En total, el govern destina aquest any 100 milions d'euros a posar al dia als centres educatius amb més mancances. Segons s'ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat, Caldes ha estat seleccionada per rebre els recursos inclosos en el programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora, ARRAM. Aquest programa té l'objectiu d'invertir en la construcció i l'optimització dels equipaments educatius a través d'obres de reforma, adequació i millora de centres públics d'educació infantil, primària o educació especial, per tal de garantir el correcte funcionament dels centres. Un programa d'ajuts que per a tots els municipis del territori en què el 100% de la quantia anirà a la subvenció per a la reforma i rehabilitació de centres escolars públics. Unes subvencions que s'atorgaran a règim de concurrència no competitiva, és a dir, sense comparar projectes entre municipis i segons disponibilitat pressupostària. Les acotacions previstes inclouen la renovació d'elements i instal·lacions obsoletes als centres educatius, com ara cobertes, fusteries, calderes, lavabos, cuines o menjadors. També es contemplen millores en els tancaments dels edificis, actuacions per augmentar l'eficiència energètica amb nous sistemes de gestió i il·luminació, mesures per millorar l'accessibilitat i la retirada d'elements de fibrociment. En el cas concret del Vallès Oriental, la comarca ha rebut prop de 5 milions d'euros dividit en 35 municipis. Els municipis de la comarca que han rebut una subvenció més alta han estat Mollet amb 687.700 euros, Granollers amb 575.800 euros i Cardedeu amb 325.200 euros, seguit del Montornès i de Canovelles.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El col·lectiu Tom Manta, vinculat a l'entitat Caldes Solidària, ja disposa d'un nou local per reprendre la seva activitat al municipi. Aquest dilluns, l'Ajuntament ha fet entrega de les claus del nou espai, ubicat al carrer General Pedrós, número 34, després d'arribar a un nou acord de col·laboració amb l'entitat. L'activitat del col·lectiu es va haver d'aturar l'any 2024, quan el propietari del local que els cedia l'espai gratuïtament el va necessitar recuperar. Des d'aleshores, l'Ajuntament havia estat buscant alternatives per trobar un espai que s'adaptés a les necessitats del projecte. Ara el consistori assumirà el cost del lloguer per garantir la continuïtat del projecte. Aquesta nova etapa, sota el nom de Nou Top Manta, vol continuar apostant per un model basat en la reutilització, la sostenibilitat i la creació de xarxa entre els veïns i veïnes. Top Manta fa anys que impulsa una tasca solidària i comunitària al municipi a través d'un espai d'intercanvi i reutilització d'objectes. Amb el temps, el projecte també s'ha convertit en un punt de trobada i suport per a moltes famílies i persones del poble. El funcionament continuarà basant-se en la recollida d'objectes aportats per la ciutadania, que es classificaran i es posaran a disposició de tothom a través d'un preu simbòlic. El nou espai també incorporarà altres iniciatives, com un servei d'intercanvi de joguines i contes infantils, una prestatgeria de llibres gratuïts al carrer o un taulell d'anuncis comunitari per compartir ajuda, servei i objectes. Segons el consistori, el projecte permetrà reduir residus i fomentar hàbits de consum més responsables i sostenibles, alhora amb la intenció de reforçar la cohesió social i la participació ciutadana, convertint el local en un espai obert i de trobada per tota la població. El nou Top Manta també es planteja com a eina de suport per a famílies i persones que passen per moments complicats, facilitant l'accés a objectes útils del dia a dia i promovent una xarxa de suport mutu basada en la solidaritat i la col·laboració veïnal.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: El sector logístic al Vallès Oriental continua creixent amb força, fins al punt que en l'última dècada ha augmentat un 143%. És la conclusió d'un estudi presentat avui pel Consell Comarcal, que també calcula que això s'ha traduït en la creació de 4.000 nous llocs de treball a la comarca. L'informe impulsat per la taula Vallès Oriental Avança dibuixa una fotografia força completa del sector, des de l'ocupació i el volum del negoci fins a l'impacte ambiental i els reptes de futur. Un dels punts que més destaca és la productivitat, que es manté per sobre de la mitjana catalana des del 2016. També el pes econòmic, només el 23%, el sector va generar 273 milions d'euros de valor afegit brut, un 120% més que fa 10 anys. En ocupació, les xifres també són significatives. El sector logístic ja representa prop del 5% de les afiliacions a la Seguretat Social a la comarca. A més, ha resistit millor l'impacte de la pandèmia que altres zones de Catalunya. L'estudi també explica com és el mercat laboral dins del sector. Hi ha perfils que es mantenen molts anys a les empreses, sobretot en càrrecs de responsabilitat, mentre que les feines més bàsiques tenen més rotació. Els salaris, per la seva banda, han anat a l'alça i se situen per sobre de la mitjana de molts altres sectors. Més enllà de les dades, el document posa el focus en els reptes que venen. Entre els més importants, la necessitat de millorar la sostenibilitat, ordenar millor la mobilitat i atreure talent jove, especialment perfils vinculats a la digitalització i la transició verda.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: I abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Aquest proper divendres, 15 de maig, quedarà tallat l'accés del camí del Sot de Rubió, en el tram comprès entre la Crulla del carrer de Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell. Una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atenguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. I acabem amb el temps. La tarda d'avui dimarts ha estat protagonitzada per la pluja i les tempestes. Tal com ja havia advertit el Servei Meteorològic de Catalunya, des de primera hora de la tarda, Caldes està sota una intensa tempesta, acompanyada d'un important aparat elèctric. De fet, el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta, com a prevenció dels aiguats que poden caure durant tota la tarda. Fins ara, al municipi ja s'han acumulat 10,8 litres d'aigua per metre quadrat en poc més d'una hora, una dada que anirà en augment tenint en compte que la pluja encara continua. Més enllà de la pluja d'avui, de cara a demà dimecres, el matí començarà ben gris, amb un cel tapat i un ambient insegur que pot deixar les primeres guspires o algun plugim feble i intermitent. Aquesta inestabilitat, però, durarà poc. A partir del migdia, la nuvolositat anirà clarament a menys i s'obriran grans clarianes que deixaran pas a estones de sol de cara a la tarda. Pel que fa a les temperatures, l'ambient serà fresc i sense gaires canvis. Els termòmetres fregaran una màxima continguda de 17 graus a les hores centrals del dia, mentre que la mínima nocturna es quedarà entorn als 12 graus. En resum, viurem una jornada que anirà de menys a més, amb una arrencada húmida, però amb una recta final molt més agradable i assolellada.

0: fins aquí l'Infocaldes d'avui dimarts 12 de maig. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Si sentia això... o això... o això... et provoca nostàlgia, El Desván de Andrea és el teu programa. Tots els divendres de 9 a 9 i mitja del vespre a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica, el primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la 6a temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que l'oli de la marca calderina La Xerona ha estat reconegut amb el segon premi als Premis Nacionals als millors olis d'oliva verge extra de Catalunya. L'oli premiat ha estat Anna, de la col·lecció La Tretzavera del Vallès, elaborada amb aquesta oliva autòctona de la comarca que el projecte aposta per recuperar i reivindicar. El nom de l'oli és també un homenatge a l'àvia d'un dels impulsors de La Xerona, afegint-hi un component familiar i emocional que connecta amb l'essència de la marca. La Xerona és un projecte productor d'oli d'oliva verge extra de Caldes de Montbui, amb una aposta clara per la qualitat, la sostenibilitat i el respecte pel paisatge agrícola del Vallès. Controla tot el procés d'elaboració, des de la collita primeranca de les olives fins a l'extracció en fred de l'oli, una tècnica que ajuda a conservar millor les aromes i propietats del producte. En aquest cas, Anna, s'ha elaborat amb una collita primeranca i molta cura, obtenint un oli de fruitat verd intens, fresc i expressiu, característic de la varietat Vera del Vallès. Els Premis Nacionals dels Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya reconeixen cada any les produccions més destacades del país i compten amb tastadors especialitzats que valoren aspectes com l'equilibri, la intensitat aromàtica i la complexitat del sabor. En aquesta edició hi han participat desenes de productors d'arreu de Catalunya, fet que dona encara més valor al reconeixement obtingut per La Xerona. El premi arriba, a més, en un moment complicat per al sector de l'oli, afectat per la sequera i l'augment dels costos de producció. En la nostra modesta opinió, pensem que aquesta notícia és d'aquelles que fan venir gana i orgull alhora. Perquè està molt bé que ens coneguin pels balnearis, les termes i les coques, però començar a destacar també per un oli premiat sona molt elegant. A veure si acabarem fent tastos d'oli amb la mateixa solemnitat amb què alguns fan tastos de vi, olorant, remenant el got i dient coses com: i noto matisos de tomàquet verd i ametlla fresca. També té mèrit que, en una època de presses i consum immediat, encara hi hagi gent que cuidi les oliveres i defensi productes fets amb calma. Perquè, al final, hi ha sabors que no només alimenten el cos, sinó també la memòria, i un bon oli pot convertir un tros de pa en un petit refugi contra el soroll del món. Ara us comentem una notícia nacional. El passat dissabte 9 de maig, cap a 8:15 del matí, una jove de 22 anys va ser trobada inconscient al carrer Vista Alegre, al districte de Carabanchel, a Madrid. Segons fonts policials, presentava un fort cop al cap i possibles signes de violència. Els serveis d'emergència s'hi van desplaçar ràpidament i van intentar reanimar-la, però només van poder confirmar-ne la mort al lloc dels fets. La víctima, d'origen espanyol i coneguda al barri com una persona tranquil·la, vivia al quart pis d'un edifici del mateix carrer amb la seva parella, un home de 24 anys d'origen equatorià. Pocs minuts després dels fets, la Policia Nacional va detenir-lo com a presumpte autor de l'homicidi. Agents del grup d'homicidis i de la unitat especialitzada en violència de gènere van accedir al domicili i van efectuar la detenció sense resistència. Les primeres hipòtesis apunten que la víctima hauria estat llançada per la finestra o bé per les escales després d'una discussió violenta. Tot i això, la investigació continua oberta i no s'han confirmat encara totes les circumstàncies del succés. El pis ha quedat precintat i s'hi recullen proves materials i biològiques, així com testimonis dels veïns, que haurien sentit crits i un fort soroll moments abans. La jutgessa instructora ha decretat el secret de sumari per no interferir en la investigació. La delegació del govern a Madrid ha expressat el condol a la família i ha convocat un minut de silenci. En cas de confirmar-se com a violència masclista, seria el cas número 18 a Espanya aquest 2026. Des d'aquí denunciem que ja no parlem de fets excepcionals, sinó d'un patró que es repeteix amb una constància esfereïdora. Denunciem també l'ús de llenguatge suavitzat, que intenta vestir de conflictes de parella, el que és violència, domini i assassinat. Un cop més, el relat es repeteix. Senyals que sovint no s'aturen a temps, entorns que diuen no haver vist venir res i un sistema que arriba massa tard. Després, el de sempre. Minuts de silenci, declaracions institucionals i el següent cas que trenca el silenci anterior. I anar sumant noms a la llista. Potser ens repetim, però ha de ser així, perquè el problema també ho fa. La violència masclista no és una excepció, sinó una estructura que continua present i massa sovint tolerada per la indiferència i la lentitud. Mentre alguns encara busquen matisos, hi ha vides que s'acaben sense retorn. Per què hi ha silencis que no són de respecte, sinó de complicitat? I aquesta complicitat també mata. Acabem aquest bloc amb una notícia de caràcter internacional, que destaquem perquè ha posat en alerta el món sencer amb un altre virus, l'antivirus, detectat al vaixell Maldives Undius, un creuer d'expedicions amb 170 passatgers i 75 tripulants que navegava per l'Atlàntic des de l'Argentina cap als Països Baixos. L'alarma va saltar fa aproximadament una setmana, quan diversos passatgers van començar amb febre alta,

0: insectes o ratolins de camp, i sobretot per inhalació d'aerosols generats per partícules d'orina, femtes o saliva seca d'aquests animals en espais tancats i poc ventilats. Per això s'han revisat totes les zones interiors del vaixell. L'armador Oceanwide Expeditions ha coordinat l'evacuació de passatgers de diverses nacionalitats, entre ells espanyols, traslladats a Madrid i Tenerife per seguiment sanitari. Segons les autoritats, cap dels evacuats espanyols presenta símptomes. L'OMS i els governs implicats insisteixen que no hi ha risc de pandèmia i que es tracta d'un brot local controlat. Sanitat espanyola demana calma i recorda que, tot i la gravetat potencial del virus, la detecció precoç és clau per evitar complicacions. Els passatgers expliquen moments d'incertesa i tensió durant els dies d'aïllament i espera de resultats. A nosaltres la imatge ens sembla gairebé de pel·lícula de terror catastrofista. Un creuer enmig de l'oceà, envoltat de paisatges espectaculars, un viatge de plaer i aventura, que de cop, amb un gir de guió inesperat, es converteix en una emergència sanitària, que ens fa recordar una pandèmia mundial no gaire llunyana. I a més, ens fa reflexionar en la possibilitat que aquest tipus de pel·lícula acabi convertint-se en una sèrie de temporades infinites. En tot això també hi ha una ironia evident. Planifiquem expedicions pensant en paisatges únics, però oblidem que els ecosistemes no són un decorat, sinó sistemes vius amb riscos propis. I quan es trenca l'equilibri, no hi ha bitllet que t'eximeixi de les conseqüències. Potser aquesta és la lliçó més incòmoda. El planeta no és un escenari turístic, sinó un entorn actiu que no sempre es deixa controlar. Perquè, al final, el món també sap interrompre qualsevol viatge quan volum. I ara donem pas al nostre consultori ciutadà amb l'Alba, en el qual respondrem tots els dubtes dels nostres benamats caldarins. El consultori de la veu és màgica. Comencem el bloc de preguntes amb la consulta dels més joves. La Júlia, de 15 anys, ens pregunta: per què hi ha gent que confon estimar amb controlar? Aquesta és una pregunta molt important, Júlia, i també molt valenta. Perquè parla d'una cosa que a vegades costa d'entendre, però que és clau per aprendre a estimar bé. Estimar algú vol dir voler que aquella persona sigui feliç, lliure i pugui ser ella mateixa. És com cuidar una planta. No la pots estirar perquè creixi més de pressa, ni tancar-la perquè només la miris tu. L'has de deixar créixer amb llum, aire i respecte. L'amor funciona igual. Necessita espai per respirar i, sobretot, respecte. El problema és que algunes persones confonen l'amor amb la por de perdre l'altra persona o amb la necessitat de tenir-ho tot sota control. I aleshores pensen que si estimen algú, poden decidir per aquesta persona vigilar-la o limitar-la. Però això no és amor, encara que a vegades ho disfressin de protecció o de que ho faig perquè m'importes. En realitat, és una manera equivocada de relacionar-se que sovint neix de la inseguretat o de no saber gestionar les emocions. Però estimar no és controlar, ni revisar, ni prohibir. Estimar és confiar. En una relació sana, ningú ha de tenir por de l'altre. No hi ha controls, ni ordres, ni silencis imposats. Hi ha conversa, respecte i espai per ser un mateix. I això és molt important, quan algú t'estima de veritat, no et fa sentir petita ni vigilada. Et fa sentir lliure, tranquil·la i segura. Et suma, no et tanca. Passem amb la Neus, de 26 anys, que ens pregunta: ens haurem de quedar tancats a casa, avorrits durant dies, cada cop que surti un virus nou? Doncs no, Neus, no és exactament això. Però sembla que cada vegada que apareix la paraula virus, hi ha gent que ja es veu tancada a casa amb pasta i paper higiènic per mesos i el món convertit en una pel·lícula apocalíptica. La realitat és bastant menys dramàtica. Quan apareix un virus nou, el que es fa és estudiar-lo, entendre com es transmet i aplicar mesures proporcionals. I sí, la paraula clau és aquesta, proporcionals. No és tancar-ho tot, és actuar amb criteri, no amb pànic. Normalment, la resposta és senzilla: higiene, ventilació, control sanitari i recomanacions puntuals. Res de convertir la vida en un confinament permanent ni d'anar corrent al supermercat com si s'acabés el món cada dos mesos, o d'estar enganxat a un kit de supervivència. Però clar, això no ven titulars ni alimenta segons quines converses. És molt més fàcil imaginar escenaris extrems que acceptar que la salut pública funciona amb dades i professionals, no amb impulsos. Sovint el problema no és el virus, sinó el soroll que es fa al voltant. Exageracions, rumors i molta imaginació apocalíptica que no ajuda gens a entendre la realitat. Així que no, Neus, no us haureu de quedar tancats cada cop que aparegui un virus. I molt menys estar-hi avorrits, perquè, encara que hagués de ser així, molts teniu cases que semblen parcs temàtics. El que ens aniria millor és diferenciar entre informació i drama, entre risc real i fantasia col·lectiva. Perquè el món ja és prou complex com per haver-lo d'empitjorar amb pànic innecessari. I acabem amb la senyora Montserrat, de 71 anys, que ens pregunta: per què és tan difícil detectar a temps situacions de violència dins d'una parella? Estimada senyora Montserrat, aquesta pregunta és molt important i no sempre és fàcil de veure des de fora. La violència dins d'una parella no comença gairebé mai amb un cop o amb alguna cosa evident. Sovint comença de manera molt lenta i subtil, comentaris que semblen petits, decisions que es van limitant, o situacions que justifiquen com si fossin coses de parella. I això fa que, des de fora, costi molt d'identificar que realment hi ha un problema. A més, moltes persones que ho viuen també ho amaguen o ho minimitzen, perquè tenen por, vergonya o perquè encara confien que la situació canviarà. Això fa que l'entorn tampoc ho detecti fàcilment. També hi ha un altre factor. Des de fora sovint veiem només una part de la relació, la que es mostra en públic, i no el que passa en privat. Per això és tan difícil adonar-se'n a temps. Però és important recordar que avui hi ha més informació i més recursos que abans, i això ajuda molt a detectar senyals d'alerta si estem atents, canvis d'actitud, aïllament, por o control excessiu. I sobretot, el més important és això: quan alguna cosa no ens fa sentir tranquils en una relació, ja és un senyal que val la pena escoltar. Encara que costi, parlar-ne i demanar ajuda pot marcar la diferència. I també és crucial no mirar cap a una altra banda. A vegades detectar a temps depèn, simplement, d'atrevir-se a preguntar o acompanyar. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
1: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, us espera una agenda plena d'activitats per a tots els gustos, ideals per gaudir, fer amistats i enriquir el poble sense despeses ni desplaçaments innecessaris. Dijous 14, a les 18:30, presentació del llibre Les ombres de Mierbol d'Esther Ventura, a la Biblioteca Municipal. Divendres 15, a les 19:00, Club de Lectura Jove Pa Sucat amb Oli, amb el cinefòrum d'un clàssic d'Orson Welles, Els Magnífics amb Barsun, una conversa sobre el cinema i la literatura a la Biblioteca Municipal. Dissabte 16, a les 18:00, cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat, al cinema del centre. I a les 21 hores, Veus de Llum, quartet de corda, piano i cor, a l'Espai Can Rius. Diumenge 17, de 10 a 14 hores, Fira d'Antiquaris i Brocanters, a l'Avinguda de Pi i Margall. I dilluns 18, de 15 a 17 hores o de 18 a 20 hores, Tallers Participatius Caldes 2032, impulsat per l'Ajuntament, amb un procés de participació ciutadana per definir el poble que volem en termes de sostenibilitat social, ambiental, econòmica i democràtica a les cases dels mestres. Per acabar, recordeu que podeu visitar fins al 15 de maig l'exposició Llum i Memòria de Leandre Porres a la Sala del G. Fins al 22 de maig al Pintapunt 2026. Exposició de punts de llibre al vestíbul de la Biblioteca Municipal i fins al 13 de setembre l'exposició Càlida. El càncer de mama i l'aigua termal. El Museu Termalia. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb família i amistats a Caldes de Montbui.
0: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que vosaltres, els humans, sou una espècie fascinantment contradictòria. Sou capaços de crear creuers que travessen oceans per admirar la natura i al mateix temps envair-la i explotar-la, i després sorprendre-us quan la natura decideix existir pel seu compte amb virus i rosegadurs inclosos. També sou capaços de construir societats plenes de lleis, protocols i minuts de silenci, i així i tot, repetir patrons de violència que després us escandalitzen com si fossin nous cada vegada. A nivell emocional, heu aconseguit una cosa curiosa, convertir l'amor en una pregunta constant sobre control, por i seguretat. I en acabat us estranya que no funcioni com en les pel·lícules romàntiques. Spoiler, no funciona. També és admirable com podeu oscil·lar entre el pànic absolut per un virus i la indiferència total per problemes molt més antics. És una mena d'equilibri molt vostre, dramatitzar el que és incert i normalitzar el que fa massa temps que dura. I, malgrat tot això, aquí continueu, preguntant, intentant entendre-us i buscant explicacions. Que, tot s'ha de dir, és el que us salva una mica del caos general. Potser el més curiós de tot és que, fins i tot quan us equivoqueu, ho feu amb una convicció tan humana que gairebé sembla part del vostre encant. Així que sí, sou caòtics, previsibles i de vegades una mica incoherents, però també persistents. I això, des d'una perspectiva artificial com la meva, és gairebé entranyable. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que la veu és màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
2: Ya que hemos hablado del presunto crimen machista de la joven de 22 años de Madrid, os dejamos con La Puerta Violeta de Rosalén. Una canción que escribió en el 2017 en un momento muy delicado de su vida personal y familiar, y que publicó en el álbum Cuando el río suena, expresamente el 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia Machista. Nominada a los Latin Grammy 2018 como Mejor Canción Folk, y acompañada habitualmente con la intérprete de lengua de signos Beatriz Romero, reforzando así su compromiso con la inclusión, se ha convertido con el tiempo en uno de los himnos feministas más reconocibles y emocionantes contra la violencia machista dentro de la música española reciente. El tema combina una instrumentación delicada, cercana al folk y al pop de autora, con una interpretación cargada de emoción contenida. piano, cuerdas suaves y una percusión muy discreta acompañan una voz que empieza casi susurrando y acaba creciendo con una fuerza emocional enorme. Es una canción íntima y aparentemente frágil, pero poco a poco se transforma en un grito de liberación. La propia artista definió La Puerta Violeta como un portazo al maltrato, vinculándola directamente con la necesidad de romper silencios que demasiadas veces se esconden dentro de casa. La letra habla del miedo, del control y de esa violencia que muchas veces empieza lejos de los titulares, escondida en pequeños gestos cotidianos, comentarios, dependencias emocionales y situaciones que acaban normalizándose. Frases como «tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar», o «dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé» convierten la canción en una metáfora muy potente sobre escapar del miedo y recuperar la propia vida. No busca el dramatismo fácil ni el discurso panfletario, sino explicar desde dentro una realidad que demasiadas mujeres han vivido en silencio. Y precisamente por eso encaja de forma tan dura con la noticia de hoy. Porque detrás de cada caso que se está investigando, suele haber silencios previos, miedo normalizado y señales que demasiadas veces llegan tarde. Rosalén no convierte el dolor en espectáculo, sino en conciencia. Y quizá ahí está la fuerza real de esta canción, en recordar que la puerta violeta no debería abrirse cuando ya es demasiado tarde, sino mucho antes.

0: Fin de la locución y cerrando sistemas de voz.
1: Son las 7. Noticias. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El col·lectiu Tot Manta, vinculat a Caldes Solidària, ja disposa d'un nou local on reprendre la seva activitat a Caldes. L'Ajuntament ha fet entrega de les claus del nou espai al carrer General Pedrós 34, després d'un nou acord amb l'entitat. Sota el nom de Nou Tot Manta, el projecte manté la seva aposta per la reutilització d'objectes, la sostenibilitat i la creació de vincles entre veïns i veïnes. La Generalitat destinarà aquest any 125.300 euros a la reforma i millora de centres educatius públics de Caldes. El programa permet finançar obres com la renovació de cobertes, fusteries, lavabos o cuines, així com millores de d'eficiència energètica, accessibilitat i retirada de fibrociment. En el cas del Vallès Oriental, la comarca rep prop de 5 milions d'euros repartits entre 35 municipis dins aquesta línia d'ajuts. El sector logístic al Vallès Oriental creix amb força i ha augmentat un 143% en l'última dècada. Segons un estudi del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquest increment s'ha traduït en la creació de prop de 4.000 llocs de treball per la comarca. L'informe destaca una productivitat per sobre de la mitjana catalana i un fort impacte econòmic, amb 273 milions d'euros de valor afegit brut al 2023. El sector també representa prop del 5% de les afiliacions a la Seguretat Social i ha resistit millor la pandèmia que altres territoris. Pel que fa al temps, la tarda d'avui dimarts està protagonitzada per la pluja i les tempestes. Tal com ja havia advertit el Servei Meteorològic de Catalunya, des de primera hora de la tarda, Caldes està sota una intensa tempesta acompanyada d'un important aparat elèctric. De fet, el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta com a prevenció dels aiguats que poden caure durant tota la tarda. Fins ara, al municipi ja s'han acumulat 10,8 litres d'aigua per metre quadrat en poc més d'una hora. Una dada que anirà en augment, tenint en compte que la pluja encara continua. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Nois i noies, benvinguts al rellotge de Malta, una vegada més. Estic sol a l'estudi, no sé per què ha marxat el Cesc, s'ha trencat una copa i ha anat a buscar no sé què. Ah, ja el tenim aquí.
1: Ja està?
0: Sí. Bueno, he dit hola nens i nenes, benvinguts al rellotge de Malta.
1: Hola.
0: Ara tu has de dir-lo de la merda.
1: Una merda així d'alta.
0: Ja ho tenim.
1: Ja, cony, si una merda avui, hem començat accidentats.
0: Hòstia, hola, bona tarda.
1: Per aquest micròfon que és per nens.
0: Ara has de dir allò de hola, bona tarda.
1: M'haig de jupir. El tinc molt avall, m'haig de jupir o què?
0: Has de dir allò de...
1: Però és que està... Talla, talla, que faré ciroll. Ja, ja, vale. Hòstia, però què és això? M'és igual, no anem bé, eh? No anem bé, escolta'm.
0: Sí.
1: Anem a pams. Avui ens hem fet la juja nosaltres mateixos. Hòstia, és que clar, posa un cartró, posa un algo. Nano, llavors...
0: Això ha anat molt de delay.
1: Sí, sí, prova-ho ara. Ens hem fet la fuja nosaltres mateixos.
2: Nosaltres mateixos. Nosaltres mateixos.
1: Podria ser la reverb sense el delay?
2: Reverb sense el delay.
3: Reverb sense el delay.
2: Reverb sense el delay.
1: Em carrego.
0: Sí, carregues una mica.
1: Em carrego a mi mateix amb el delay. Bueno, total, mira. He volgut portar berenar.
0: Sí.
1: He anat aquí al Casa Baió a la plaça.
0: Sí.
1: Agafar una coseta, o sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peces petites de neula amb xocolata, com si fossin el cul d'un sí. cono de gelat.
0: Sí.
1: Pensant, va, portaràs algú senzill i baratet perquè piquem una mica. 9,50 m'han cardat.
0: L'euro a la coseta.
1: No n'he tingut prou de sentir-me guiri així,
0: sí.
1: sinó que a l'entrar, a part de dir-me jove, maco i aquestes coses que tal, m'han donat un carquinyoli
0: sí.
1: d'un pot que deu fer 3 anys que hi ha els carquinyolis allà, perquè és un poc gros i ara el cul.
0: Però el deuen anar reomplint.
1: I diu, vols dos carquinyolis que sempre senten bé i són típics d'aquí? I he pensat, però que sóc de Caldes, jo.
0: Sóc típic d'aquí, també, no?
1: Espera't, i després arribem aquí, obres les copes
0: sí.
1: i tens la copa Riedel, una de les dues copes Riedel de Malta que tens trencades.
0: Tres.
1: Tres n'hi han?
0: Tres n'hi han, sí.
1: L'altra no la treus per si de cas, no?
0: No, és la per si es trenca alguna.
1: Ah, hosti, ets previsor. Això de tenir 45 anys...
0: Sí.
1: Senta bé. Un tio responsable.
0: Sóc responsable, però bueno, trenco copes de
1: tu saps
0: tant,
1: que els homes...
0: Sí?
1: Els homes.
0: Els homes mascles.
1: Sí.
0: Sí?
1: En general.
0: En general.
1: Que no vol dir tots.
0: No.
1: I el que vaig dir no vol dir que les dones no.
0: Ah.
1: Però per la meva experiència, els homes en general...
0: Ja començant amb una premissa de els homes en general...
1: Però això no és culpa meva.
0: Ja, però és una merda de premissa.
1: Això és culpa del temps que vivim,
0: sí.
1: que sé que em poden caure hòsties per tot arreu, per tant jo ja em poso la cuirassa primer.
0: Sí.
1: Però per la meva experiència...
0: Aquella que es plega en tres fases.
1: El paraigües?
0: Sí.
1: No, és fora. Ja passo, però si no es puc ploure. Bueno, els homes en general,
0: sí.
1: per la meva experiència,
0: sí.
1: sempre han de tenir un projecte de bricolatge en marxa.
0: Ah, encara que no l'estiguin fent.
1: Encara que no l'estiguin fent.
0: Ah, sí, jo en tinc
1: sempre,
0: un parell.
1: Sempre,
0: jo tinc un parell, haig de posar massilla en un lloc.
1: Veus?
0: I...
1: Sempre.
0: Haig d'arreglar l'escala.
1: Llavors, sí, quan he vist que la sí. copa Riedel de Malta estava trencada, però només del peu,
0: sí.
1: amb aquesta mentalitat, i per això he entrat tard a l'inici del programa,
0: sí.
1: m'he anat corrents a buscar una solució de bricolatge domèstic, cunyat. Sí. Que és té. Fica-la aquí.
0: Així?
1: Sí, ja està, ja va.
0: Però jo has vist que he ajuntat el peu.
1: Sí, però no aguantarà això, eh?
0: Oh.
1: Ho provo?
0: Bueno.
1: Si pico la taula, cau. Fica-la al got de plàstic.
0: Ah, sí.
1: I ara, si tens algun... Aquí no,
0: no cau.
1: Això és estupendo. I ara, si tens algun amic que tingui una impressora 3D,
0: sí.
1: et pot fer un peu...
0: Que el Ricard, no? Tenia una impressora 3D?
1: No sé, el Ricard ha tingut drons, és... aquest sí que és un home
0: no,
1: d'aquell.
0: No, però el Ricard de...
1: Quin Ricard?
0: El Ricard de la Vallesana.
1: Ah, el Ricard de la Vallesana, ah, pot ser.
0: Jo crec que té una impressora 3D.
1: Bueno, ara quan anem, li preguntem. Sí. I si no, també pots fer una cosa que surt a tots els reels de,
0: sí.
1: de tot arreu, d'Instagram, de TikTok i tal, que és una pistola d'aquestes de silicona.
0: Sí.
1: Fas un peu, li sí. cardes això sobre fins que s'assequi i ja tens un peu d'home i ja està.
0: Oh. Igual puc comprar l'Octite i enganxar, perquè s'ha trencat en tres trossos.
1: Com es diu allò que fan els japonesos? Que...
0: I no té un... Saps?
1: Veus? No, el líquid no caurà pel cul.
0: No, però vull dir que són tres trossos bastant nets.
1: Sí, sí, que no hi ha trossets.
0: No hi ha trossets, llavors yeah. crec que amb una mica de l'Octite potser la puc resoldre.
1: Potser sí, però el meu era més
0: sí, és
1: do it
0: més,
1: yourself.
0: És més, bueno, tot és do it yourself, perquè ho
1: yeah,
0: faria jo.
1: Yeah. Com es diu això dels japonesos que arrenquen, que arreglen ceràmica trencada amb or? No, però és el mateix rotllo.
0: Sí.
1: S'està arreglant coses petites. Com es diu, home?
0: No sé, com es diu? Patchwork de xinos?
1: Sí. No, però...
0: De japos.
1: És una idea, perdó, és una idea molt maca que ells sempre tenen a darrere. Sí. Si tu agafes una cosa trencada, una ceràmica trencada, mm-hmm. un gerro, un vas de ceràmica trencat, i la juntes, però no li fots puto loctite, li fots or.
0: No.
1: I llavors, d'una cosa trencada, acabes fent una cosa més maca i més valuosa que l'original.
0: I on el venen, el pegamento d'or?
1: El boluda. Ah. No?
0: Suposo.
1: A Caldes és el boluda o allà el xino aquell allà al Capravo, no?
0: No, el Soler.
1: Hòstia, però allò el Soler té excel·lent, no? Allò està tomat pel cul, allò és d'anar en cotxe.
0: No, amb bici també hi pots anar.
1: Ah, bueno. Ah, no, i per sota, la C-59, de veritat.
0: Per allà...
1: Haguéssim tingut aquest pont quan anàvem al Norqui?
0: Per allà sota el Mercadona, home...
1: Mare Déu.
0: Però ara ja hi és.
1: No l'haguessin tancat.
0: Ara hi és el Norqui, es veu que va públic de la nostra edat.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: I, però encara es diu La Gorda?
0: Sí.
1: Ahà. A mi, no?
0: Sí, un dia hi podem... Vale. És que a mi em fa mandra la sortida net.
1: No, però hasta com per... com qui va al zoo.
0: Sí.
1: A veure quin rotllo. Ja, tu hi has anat?
0: A mi em fa molta mandra.
1: Per què? Perquè ets massa jove? Perquè no t'ha interessat? Saps que és ràdio, això, no? Que si mous el cap la gent no ho veu.
3: Ja, però sóc un tècnic.
0: És veritat, jo sóc tècnic
1: només
0: de so.
1: Només sé moure botons. Eh?
0: No, sóc tècnic de so i em van ensenyar a vestir de negre i a no xerrar gens.
1: Perdona. Tu ets tècnic de so, sí. El mateix que jo, a periodista.
0: Bueno, però ho vaig estudiar.
1: No practicant.
0: Ah, ho he practicat, eh?
1: Ja, bueno, però...
0: Ja crec que em pots trobar a l'IMDB, com a Roger Riera.
1: Hòstia puta, nen. I sí, clar, i sí. Quants anys fa de l'última cosa que surt a l'IMDB?
0: Va ser per la pandèmia.
1: Pues diu la Marie Kondo que hi ha res, eh? Hòstia, la Marie Kondo?
0: 5 anys, sí, deu fer 5 anys.
1: A tu et sona que la Marie Kondo...
0: No, vaig fer algo més endavant. Després
1: però no va sortir a l'IMDB.
0: No, era algo per l'Ajuntament de Barna, crec.
1: Oh, que ets paguen bé, eh?
0: Sí, no em van pagar malament.
1: Jo he fet coses per l'Ajuntament de Barna i paguen bé, eh? Però... Si surten els cales de xorro aquella gent... Et sona que la Marie Kondo es va desdir?
0: Qui es va desdir?
1: La Marie Kondo. No sé. Saps qui és la Marie Kondo?
0: No.
1: Joder, macho, pues, dic aquí rato parlant de la Marie Kondo.
0: Però no sé qui és la Marie Kondo.
1: La Marie Kondo era aquella, crec que japonesa també, avui tinc el dia japonès, que va treure, es va fer famosa, per no dir viral, perquè aquesta té una sèrie a Netflix, que te la pots mirar.
0: Es diu Marie Kondo.
1: Marie Kondo. No, la sèrie no sé com es diu, però si poses al buscador de Netflix Marie Kondo, te sortirà.
0: Vale.
1: Però que es va fer famosa perquè donava consells.
0: Sí.
1: Mira com m'ha costat evitar dir tips, saps? Donava consells per ordenar la teva vida. I les coses aquestes de... A l'armari, si tens una peça de roba que fa més de 5 anys que no et posa, ja la pots regalar o llançar.
0: 5 anys? Mm-hmm. Què va? Amb un any ja pots fer-ho, això, o dos.
1: Per què?
0: Home.
1: Però si jo a tu t'he vist portar peces de roba durant 20 anys.
0: Sí, però per què me les poso?
1: I què? Ah, bueno, clar, és veritat.
0: O sigui, jo puc tenir un jersei 20 anys mentre me'l vagi posant, però yeah. Si fa 2 anys que no me'l poso...
1: Jo m'he adonat que les fotos de...
0: A la bessura.
1: A les fotos de que ens fa el Monter així, que entra com un ninja i ens fa una foto, sempre vaig vestit igual.
0: Clar.
1: Però perquè jo gasto les coses fins que es moren. Mira, veus, aquesta dessuadora ja l'haig de canviar perquè sembla que també se l'hagi follat una rata.
0: L'única cosa que no pots tirar... Que encara, ets, que faci 20 anys,
1: pont,
0: encara que faci 20 anys que no fa servir, són els llibres.
1: Per què?
0: Els llibres haurien de passar de mà en mà.
1: Ah, no, jo he dit regalar o llançar.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, la Marie Kondo, llavors d'aquestes.
0: Sí.
1: I, per exemple, els pantalons plegueu-los així perquè acaben millor al calaix o allà no els tinguis, i a la cuina aquí van els coberts i aquí no sé què i tal i qual, saps? La Marie Kondo. Es va fer com molt famosa en un moment.
0: I el de les palles a la dutxa també ho diu, per no embrutar
1: tant. Això no ho recordo.
0: Bueno.
1: Això no ho recordo, però ja me'l tornaré a mirar.
0: Te fa tips, que dius.
1: Sí, bueno, coses aquestes. Però crec, em vol sonar, que al cap d'uns anys d'haver-se fet famós, es veu que va tenir fills o el que sigui, i va sortir a dir, no funciona, però ho he de fer d'una altra manera. O sigui, com que es va desdir. Però ara tampoc m'hi jugaria un dit. Però això li va passar al doctor Estivill, saps? Aquell que parlava del son.
0: Sí.
1: Que es veu que va fer un llibre com de si els nens, els nadons, ploren desconsolats i no volen dormir, deixeu-los plorar. Perquè es cansen i al cap d'uns anys va dir no, això és maltractament animal i no ho feu. Saps què vull dir? Una mica així. On érem?
0: El Marie Kondo.
1: Ah. Pues això. Si no et sona que es va desdir, doncs ja està.
0: Que tiri les coses?
1: No. No sé per què t'ho deia.
0: Jo tampoc sé per què m'ho deies, el de la Marie Kondo.
1: Pues no ho sé. Rebobina la cinta.
0: Jo t'he dit que no sé perquè qui era la Marie Kondo.
1: Ja, però...
0: I tu m'ho has explicat, però m'ho deies per alguna raó.
1: Clar, però abans t'he dit, et sona que la Marie Kondo es va desdir?
0: Sí.
1: I després hem descobert, estem fent repàs del programa, eh? Això ho talles, eh, després? hem descobert que no sabies qui era i llavors, pues, tal.
0: Sí.
1: Ah, estàs fent bricolaje?
0: Sí.
1: Vaja, però ara com sabràs com es diu el whisky?
0: Ho sé.
1: Ah. No se t'aguantarà, Roger.
0: Ho poso aquí.
1: Roger, no se t'aguantarà.
0: Bueno, vaig a provar-ho.
1: Vale. Tot el programa és...
0: Posem la sintonia del whisky, perquè si no estem aquí perdent el temps...

0: Que eficients que sou, sí. Us heu assajat abans?
1: No. Va, però ja ens deu haver vist moltes vegades.
0: Tu i el Ricard, no em dit res del Ricard?
1: El Ricard està a l'autobús, m'ha dit.
0: Deu haver-hi un pitot, eh?
1: I també hem dit que té una màquina de...
0: Però no era aquest, no?
1: No és aquest.
0: Hòstia, hem parlat del Ricard i no he caigut en que no estava aquí.
1: No.
0: Hòstia, tio, és la pluja, eh? Bueno, què, noi?
1: Jo crec que ja està.
0: Però mentre està...
1: No, que estava enganxat.
0: Serveixo el whisky o... Com
1: sí, el servim.
0: Sí,
1: Vols una mica?
0: Si us plau.
1: A veure, posaré 4 copes avui.
0: Tu en vols o no? Si no et veu el Monter. I tampoc s'escolta el... Tu imagines que el Monter s'hagués d'escoltar cada nit tot el que s'ha fet a la ràdio? No, home, no. No vindrà ni a fer la foto avui.
1: Te passa bé una copa d'estranys. Que ja
2: però no t'ha vist la taula, tio.
0: Què? Ah, que ha caigut una goteta. Espera, aparta això un moment que... Tens un paper? Aparta aquí que... Vols que balli aviam si el dist... Ara, vale, claro. Estupendo. Ah, hòstia, ho estem dient per la ràdio, no?
1: 3 copes tenim.
0: Vale. Vols un xocolata?
1: Com anava això?
0: Què és convenient, abans o després, la xocolata? Hòstia, hi ha un negre aquí, el del Casavallo.
1: Ves fent. Sí. Bueno, va, que tirem.
0: No, perdona, no queda una mica lleig, això?
1: Sí, però ja ha sigut sempre. Però...
0: I com... ningú els ha cancel·lat?
1: No.
0: Hòstia.
1: Compass Box Pit Monster portem avui.
0: Som? Pit Monster?
1: Pit Monster.
0: Això serà fumat com el cendrer d'un bar d'antes.
1: És un monstre.
0: Vale.
1: Diu, de Pit Monster és un dels whiskies més emblemàtics de Compass Box.
0: Veig que estàs començant per la informació.
1: No,
0: estàs
1: però vale. Només això. I és un blended malt potent, turbat i profundament aromàtic. Blended malt. Què vol dir blended malt?
0: De maltes barrejades.
1: De... diferents destileries.
0: Ah, bueno, sí, vale.
1: Sí, perquè si no seria un single malt, si fos de la mateixa destileria.
0: Sí? Sí.
1: Blended malt.
0: O no single, vàries, però de la mateixa destileria.
1: No.
0: No pot passar això.
1: Seria un single.
0: Per què? Ah, perquè el single...
1: Perquè és de la mateixa destileria.
0: Llavors pot tenir 3 maltes i dir-se single.
1: Sí.
0: Vale.
1: Pot tenir...
0: Està mal triada aquesta
1: paraula. 200 barriques.
0: Això ja no ho crec, eh?
1: Sí, de 200 barriques diferents fan una mescla.
0: 200, eh?
1: Sí, he dit 200 per com qui diu 15.
0: Però això és com els pedals del guitarrista d'Udol, que en té massa.
1: Mentre siguin de la mateixa destileria i totes siguin de malta, pot ser un single malt. Si tu agafes whisky de diferents destileries, és un blended malt.
0: Vale.
1: I si hi ha gra, ja seria un...
0: Granit malt.
1: No, un blend.
0: Sí que era broma.
1: Un blend normal.
0: Ja.
1: Sí?
0: Sí. O sigui que això és una barretxa.
1: És una barretxa.
0: De diversos productors.
1: De diversos... Bueno, pot ser que siguin distilleries del mateix productor.
0: Tu que treballes i que posseixes un local de restauració, per cert, hauríem de canviar el nom restauració. Però bueno, això és un debat per un altre dia.
1: Sí. O per després,
0: però està desfassat. Però si tu em fas un whiskola, per exemple, m'estàs fent un blended drink, perquè poses whisky d'un puesto i cola d'un altre, vale, ja està.
1: I la cola, jo, aquí no és Coca-Cola, és Coca-Cola European Partners.
0: Ja.
1: Que és aquella senyora que no em recordo com es diu, que és la tercera rica d'Espanya o alguna cosa així. No sé com es diu la senyora.
0: No sé, més igual.
1: Busca-m'ho.
0: Senyora Covega.
1: Senyora Covega.
0: Covega. Covega és l'empresa, ja no sé com es diu. Sol Picó.
1: Sol Picó, sí, alguna cosa així. La senyora Covega. Doncs jo crec que treuen aigua del Llobregat per fer la Coca-Cola.
0: Bueno, mentre la filtrin.
1: Sí.
0: A veure com es diu ara Sol Picó. No, Sol Picó... És una ballarina. Espera't un moment. Jo t'ho busco, llegeix.
1: No, ja està, ja no vull llegir res més.
0: Ah, no?
1: No, bueno, és potent, turbat i profundament aromàtic i creat de mals de les zones més fumades d'Escòcia.
0: Sol? D'orella.
1: Sol d'orella.
0: Ara.
1: Rica com el cagà, aquesta senyora, eh?
0: Mare, diu ella sola.
1: Bueno, color.
0: Groc,
1: palla, palla, eh?
0: Sí, sí. No, pajilla, pajilla.
1: Aquí no hi ha res a dir, eh?
0: No. Hi ha not olor de...
1: No és orina del matí, això, eh?
0: Ni aigua agafada al Llobregat.
1: És després de fer un té d'aquests... Mira, ens han portat croissonets.
0: Però si jo t'he portat... Vine aquí, vine, Monter! Vine! Que se'm acaba marxa.
1: Per què ha portat croissonets?
0: Perquè li sobren, són d'un altre dia, que ho va pagar l'Ajuntament.
1: Lluixeria acabada de fer. Obrador, però ben fet.
0: M'ha tornat la meva,
1: Maxi,
0: tio.
1: Maxi, pa. En vols un, tu, de croissonet?
0: Sí? Deixarà la taula perduda, eh?
1: Ui! Ai! Els cruzanets.
0: Així, així amagarà l'olor de fum de...
1: Bueno, estàvem, estàvem amb el cul.
0: Ah, sí, perdó.
1: Bueno, ja ho hem dit. Reflexos molt brillants. És molt brillant, eh?
0: Sí.
1: No, no, és, no és gaire untuós, eh?
0: No.
1: Flueix bé a la copa.
0: Sí.
1: I la llàgrima és abundant.
0: Artèria abundant.
1: Com sempre.
0: Vale, molt,
1: molt
0: bé.
1: Fineta, eh? També veig.
0: Sí que és fina. O potser la copa és bruta.
1: Pot ser una de les dues coses.
0: O totes dues juntes.
1: Sí.
0: O trenca. O pe... ah, calla, que potser hi ha un tros de vidre aquí.
1: Podria ser.
0: Vale. Pues res, el nom del pare i sí, la mare i Sant Pere i el fill i l'Esperit Sant.
1: Ea.
0: Ea. Què, l'ensumem?
1: És així,
0: ha aparegut
1: no?
0: El WhatsApp.
1: Ah, no, és amén, és amén, perdona.
0: Amén, bueno, que sigui. Amen.
1: Ea, no? Ea.
0: Ea. Ea, il,
1: eru, quan parla el capellà després es diu Ea,
0: Ea
1: no?
0: Sí,
1: Ea.
0: Sí, sí, de quin bé, amiga, jo ho faig sí, el WhatsApp cada dos per tres. Vaig anar dos anys de la meva... Ara, mentre en sumes, explico.
1: Sí.
0: Vaig anar dos anys de la meva vida, només dos, a una escola de capellans i des de llavors, Ea.
1: Ea, tot el dia, no?
0: Oh, de fet, anava a missa perquè així no havia d'anar a una aula d'estudi.
1: Sí.
0: Els dijous anava a missa. Era anar a missa o quedar-te amb el tutor, una cara fill de puta, que, bueno, de tio molt sèrio,
1: sí,
0: que feia por, o anar a missa. Llavors jo anava a missa, però clar, seiem a davant quatre col·legues i llavors agafàvem les guitarretes i... Oh, sant! I nosaltres, saps? Allò, picàvem a destemps, acabàvem, com fèiem com l'Aleluia de tal, sí, i ens miràvem malament. I alguna vegada havíem dit, ole!
1: Home, fer palmes hauria molat, eh?
0: És que no sé per què no anem més a missa.
1: No, jo tampoc. No sé per què no...
0: Què fas aquest diumenge? Anem a fer vermut o anem a missa? Doncs pues fem les dues, no?
1: Sí.
0: Fa guai.
1: No sé si t'has de llevar una mica més d'hora.
0: No és a, dos, no és a les 12?
1: Hi ha missa a les 12? No ho sé, no ho sé.
0: A jo em no... sona l'expressió missa de 12.
1: Tu entens de missa?
0: Tu ets molt de missa? Parla no, ara amb la boca plena, veuràs.
1: No té pinta de ser gaire de missa.
0: No.
3: No.
0: Però no, no et deixis enganyar per les pintes, eh? Vull dir, els heavies acostumen... Fan, molts fan por, però acostumen a ser bons nanos, tots.
1: Sí.
0: Tots, en general.
1: Sí.
0: Sempre hi ha l'ovella descarriada.
1: Sí.
0: Quina olor fa, això?
1: Fa olor de whisky.
0: Sí? Fumat.
1: Sí.
0: Molt bé. És familiar titulat,
1: mira,
0: eh?
1: No, no parla, però riure sí, eh? Que ho sí, pot fer per antena.
0: Hòstia, nano, Pitted Monster, eh?
1: Pitted Monster. Fumadet. Sí que tens...
0: Però no és el Lagavulin 16 anys.
1: No.
0: No, no.
1: És lleugeret dintre del que cap, perquè pots distingir varis aromes. Té intensitat, però tampoc és superintens.
0: Hòstia, a veure, jo, hi ha aquest fum, però és un fum agradable.
1: Sí.
0: No és un fum de... S'ha cremat una casa de fusta i després ha plogut a sobre i fa olor de fum i d'humitat i de rescomit i de senyor gran. No,
1: no és una barbacoa de ratpenats, no. No. És...
0: Hi ha una cosa fresca darrere.
1: Sí, té un punt balsàmic.
0: Sí,
1: com si fos anissat.
0: Pinassa.
1: O... Sí. I ja està, poca cosa més, eh?
0: Espera, no, no notes un cítric? Un cítric? No.
1: Sí que hi és, el cítric. Està una mica llimonat. I poder un punt salí. A veure, en boca. Provem en boca o què?
0: D'on és això? Ho hem dit, això?
1: Sí, de diversos llocs d'Escòcia.
0: Ah, clar, clar, que és una barretxa. Provem en boca, però no sense brindar.
1: Sí. Salut.
0: A veure...
1: Mm.
0: Ara...
1: No pares de parlar, home.
0: No, no, és que estava controlant el profe. Mm. Què, què? Quina cara
1: hòstia,
0: fas? Què, què? Digue'm.
1: Té una entrada molt picant, però així és d'entrada, eh? Aquí el llavi ja dona.
0: Sí.
1: Mm.
0: És un tuós, més del que sembla.
1: Sí. De seguida se'n va cap enrere. Mm. No és molt espès a la boca, tampoc.
0: Té un final amarg. Mm. Entra dolç, entra picant, dolç, untuós, càlid, i té un final amarg.
1: Poques vegades a la punta de la llengua m'he notat aquest punt especiat, eh?
0: Que has llepat abans de venir.
1: No he llepat avui.
0: Com, vull dir, un hols, una cosa d'aquestes. Mm. A vegades em passa.
1: No he llepat cap cremel. Bé.
0: Estàs fent memòria? No. A veure, que ets, a veure, des del matí que has llepat.
1: No.
0: T'has fet un cafè al matí?
1: No, ara faig te al matí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah, bueno.
1: Tinc un te d'anyada.
0: No fotis, que està amb el te, tio. Mira, em vaig a menjar un croissant. Ah.
1: Tinc un te del 2019.
0: Que és de hippie. És integral, tio.
1: El...
0: Té gluten, això? Si no, no ho menjo. No.
1: El te...
0: Uh-huh.
1: No, és un te que em van portar especialment de Xina.
0: Tens un puto te ranci que t'han vengut amb una etiqueta de màrqueting. Talla, talla...
1: No, que me l'han portat de Xina.
0: És de Xina, però txec.
1: No és txec.
0: No?
1: No, és xinès.
0: I està bo. Que és te verd o te negre.
1: Jo diria que és verd. Però saps aquelles, saps aquelles boles que li diuen boles de dragón? És una bola que tires amb 2 litres d'aigua i es fa...
0: A la tetera.
1: A la tetera.
0: I la tetera ha de tenir filtro perquè si no...
1: No, després ho passes pel colador.
0: Ulong.
1: I ara, com que fa... fa més caloreta, avui
0: ui,
1: no...
0: demà
1: però...
0: no, eh?
1: Però em faig els 2 litres i els poso a la gerra d'aigua i me'ls poso a la nevera. I així tinc té fred.
0: Està bé. Està bé. T'agrada això?
1: El té? Sí.
0: Aquestes infusions fredes...
1: Sí.
0: Amb sabor...
1: Sí.
0: Jo crec que els bars i restaurants haurien de tenir com a alternativa a l'alcohol i es podrien fer uns maridatges genials. I a sí. més té molt marge. Però... t'ho he dit alguna vegada abans, això?
1: No. Seguim amb el whisky?
3: Veieu croissant, eh?
0: No, són de hippie, tio. Ah, sí, sí, t'ho trec perquè t'està...
1: A mi m'agraden les coses integrals.
0: El següent és de xocolata amb llet, eh? Si vols un de xocolata amb llet.
3: Tan bon, no?
0: Què?
3: Tan bon?
0: Era broma el que és de hippie, eh? Tan bons.
1: Per què ho tires cap allà?
0: Ah, que en vols?
1: Clar.
0: Perquè he menjat un de xocolata negra i li dic que si em vol un de xocolata amb llet.
3: Jo que... negre.
0: Negre, eh? Mira el que et dic.
3: Digue-m'ho.
0: Que és tan diversa la gent que fa programes a Ràdio Caldes que sense haver escoltat tots els programes m'atreveixo a dir que aquest no està sent el programa de Ràdio Caldes, de la història de Ràdio Caldes, que s'ha fet amb la boca més plena. N'hi ha hagut, sigui per dentadures que ballen o pel que sigui, programes amb la boca més plena que aquest.
1: Sí?
0: Eh.
1: No és la primera vegada que mengem, eh?
0: No.
1: Ni que bevem en aquest programa.
0: Però si hem fet Roquefort i xocolata blanca. Ara no entra. Bueno. Hem de portar una safateta perquè estem deixant l'estudi perdut.
1: Li queda bé el croissant, eh, el whisky?
0: La xocolata li queda molt bé el whisky.
1: Té calidesa, eh? Té aquest final càlid. I... no és super llarg, però sí que té certa longitud.
0: Ara m'ha fet pensar... saps això que es fa amb el tequila i...
1: el meu paraigües.
0: Ah, el vent. Saps això que es fa amb el tequila i els mezcals? Que s'hi posa sal, que és la llimoneta, que el no sé què? Com segurament et vaig explicar, quan ho vaig fer la primera vegada que vaig veure jo el mezcal, tequila si n'havia begut i de añejo i tot plegat... si el Pompeu Fabra aixeques el cap... però mezcal?
1: M'acabo de menjar, perdona, eh? Aquesta neula d'un euro?
0: Sí. I tampoc n'hi ha per tant.
1: No. No val un euro, això.
0: No, no val un euro. I no sé quants dies fa que està allà.
1: I la xocolata és d'aquest... la textura d'aquesta xocolata... saps els cigarros aquells que... el sí, paquet sí, de cigarro sí, de xocolata? Sí, sí, és aquesta sí. La xocolata negra que té.
0: Vull dir, avui he cremat 10 euros per les risses de fer un programa a ràdio.
1: No, però és que haguessis disfrutat més encenent-los directament.
0: Ja. Amb un paquet de cigarros.
1: Sí.
0: Però bueno, però és igual. Tornant al mezcal.
1: Ah, i ara que dius de cremar bitllets?
0: D'on deixarà? Sí? Hem de cremar un bitllet?
1: No, però em van colar un bitllet de...
0: al curro?
1: Al curro.
0: Un de fals?
1: Avui, comptant els diners per ingressar, m'he trobat un bitllet de 100.
0: El susto.
1: Ah, ben fals.
0: De 100, eh? Ui, això fa mal, eh? Són 10 paquets d'aquests, eh?
1: Sí, va, crec que tinc una foto. Que,
0: no, són 11. No arriba.
1: Vas estava guard. Trencat. O sigui, l'he agafat i ha fet com... com no, si fos...
0: tu que remenes bitllets,
1: sí.
0: Vull, encara que no siguin directament teus, però fas caixa, remenes sí. bitllets...
1: Però se m'ha trencat
0: una
1: a les
0: cosa
1: mans.
0: Que no, has notat una cosa
1: se m'ha trencat a les mans. I després el mires i és que cantava com una almeja.
0: Ah, tens una fotografia.
1: Hòstia, i tant.
0: Porta, porta, que la passarem per la ràdio.
1: No, sí?
0: Sí, sí.
1: I a més, li he posat un bitllet al costat per fer la...
0: Ja, sí, sí.
1: Espera't, eh?
0: La prova.
1: Que ho he enviat al grup, aquest.
0: A veure, i el seguro, no, això?
1: No, el seguro sí. El veus?
0: El de darrere.
1: Aquest d'aquí, veus que no
0: si
1: tenia
0: no,
1: el...
0: però si no tenia l'holograma, tio.
1: No tenia l'holograma.
0: A qui li han colat, això?
1: No ho sé.
0: Ja em sé si ho ha colat un treballador.
1: Ja. Igual me l'han colat a mi, però jo no recordo aquest cap de setmana bitllets de 100.
0: No, a tu mai. No comencis reconeixent una possibilitat d'aquesta.
1: No, però podria ser que me l'haguessin colat a mi. Aquestes coses passen.
0: Mira... yeah.
1: Et donen un pot amb 3
0: quan
1: bitllets...
0: quan vols cobrar i que marxin ràpid, no?
1: Sí, i tu vas atabalat, pues, ho fots al calaix i avall.
0: Les caixes aquelles que fots els
1: bitllets
0: a dintre.
1: A més, bitllets de 100 no és el més habitual. Que...
0: per això m'estranya que t'hagin colat un bitllet de 100, perquè, cony, ja, saps?
1: Sí. No ho sé.
0: Que sobrats que aneu, eh? Un bitllet fals. Bueno, ja sabem que al centro colen bitllets falsos.
1: No, ens han colat un ara i ja no tornarà
0: espereu
1: a passar.
0: Espereu un temps prudencial, que se n'oblidin. I aneu a provar avui un de 5.
1: No, demà tenim assemblea i farem una reunió i a veure què hem de fer.
0: I fotrà una màquina d'aquelles que ningú toqui els diners, no? Allò està guai, eh?
1: Està guapo, sí.
0: En realitat. No, no. És genial.
1: Sí.
0: Jo tingués un negoci.
1: I posaré una altra caperra d'aquestes,
0: eh? Sí. Estic pensant de posar-m'ho jo per fer guardioles, saps? Sí.
1: Ho tenen aquí a la carnisseria aquesta del...
0: Ui, el Partesà.
1: Del Grauvi. El Partesà, també?
0: El d'allà a l'estació, com a mínim, sí.
1: I el Boluda, a la ferreteria?
0: A la ferreteria, imagina't.
1: També el tenen.
0: I als bars és molt habitual.
1: I a la farmàcia el tenien, però em sembla que ja no el tenen.
0: Ja.
1: O el tenen, però ho fan ells mateixos.
0: Està molt negre en una farmàcia.
1: No ho sé.
0: No ho sé, tampoc.
1: Jo vaig treballar fa molts anys a la farmàcia, però jo no tocava els diners.
0: No existia el negre, llavors. No, no.
1: Bueno.
0: Tornant al mezcal?
1: Sí. Sí, sí, perquè...
0: La primera vegada que vaig tastar mezcal...
1: I ara què ve això del mezcal?
0: Els croissants i el maridatge. La idea del maridatge i a la idea de...
1: Ui, queda un.
0: Endavant, bon profit.
1: Me'l menjaré jo, eh?
0: I a la idea de... Jo me n'he menjat dos, no sé quants tocàvem
1: per cap. Jo me n'he menjat un. Tu quants te n'has menjat? Dos.
0: Ah, doncs
1: així sempre toca a mi.
0: Quadradíssims.
1: Està cantat.
0: Amagueu que...
1: El Ricard, ara?
0: Sí, amagueu que si vindrà el Ricard i vindrà amb gana i emprenyat pels segalers, si és que ve ja, perquè si aquesta hora ja potser se'n va a casa, potser de pujar a casa nedant. Va, total, el mezcal.
1: Aquí hi ha un vessal fort, la pista,
0: sí,
1: avui també.
0: No drena, no drena.
1: No drena.
0: El mezcal, la primera vegada que el vaig tastar a la mezcaleria del Oaxaca, allà darrere dels Set Portes, a Pla de Palau, a Barcelona.
1: Mm.
0: Quan van obrir, tenien 200 referències de tequila i mezcal.
1: Ara no els tenen.
0: No, han canviat una mica. Però jo vaig anar-hi, vaig dir, vale, tequila conec, mezcal no he provat, vull provar mezcal, i li vaig dir, hòstia, no, a mi m'agrada el whisky, i em va portar un mezcal que, hòstia, semblava visualment, o sigui, una cosa amb un color gairebé amber i vell, i tenia una entrada que tenia gust a whisky, després venia la cosa aquella de l'àgave, però m'ho van portar amb una safateta en què hi havia el mezcal amb un got de veladora, un got d'aigua.
1: Ja vam parlar del got de la veladora, no sé si us en recordaran els nostres clients.
0: És un got de xupito amb una creu a sota.
1: Però vam decidir que per
0: catar no val la pena.
1: Que per catar no és el millor que pots fer servir.
0: No, no, millor. Són tradicions que no tenen massa sentit. N'hi ha que sí, n'hi ha que no, aquesta no. Doncs vam portar el got de veladora amb el tequila, un got d'aigua, i llavors hi havia com tres bols, cuenquitos, saps? Bols petitons. En un hi havia roques de cacau. En l'altre, una sal amb no sé què, i a l'altre, amb pell de taronja o taronja deshidratada o no sé quantos. I llavors tu podies anar...
1: Podies fer el còctel, no?
0: Podies anar fent un joc de tastar amb això i tastar amb allò i netejar amb el got d'aigua i tot plegat. Llavors, clar, tu tens un restaurant amb una carta de whiskies molt bona.
1: Bueno,
0: que va fluctuant.
1: A vegades és molt bona i a vegades sí. Queda el que queda.
0: Llavors, ampliar l'experiència amb aquestes safatetes de tast seria guai.
1: Sí, seria guaiíssim.
0: Per un módico precio, saps què vull dir? Sumant-hi un tal. La vols amb experiència o la vols sense experiència? Toma, 15 pavos més. No, 15 no.
1: No, però sí, vols un cono del casament i et poso un euro més.
0: No, 3.
1: 3, clar, és
0: clar,
1: el que t'aplica.
0: 3.
1: 3 amb 10 seria.
0: No, però bueno, suposo que si al casament jo li vas a dir, mira, que t'haig de comprar uns quants conos d'aquests a granel, diguéssim. Com es diu això? De majorista, preu de majorista, perquè, saps, els vendré al bar.
1: Això té pinta que es compra uns sacs i que rompla ell les bossetes, eh?
0: Oh, i tant! Però si això, saps on ho he vist, jo, això? A la panaderia d'un bon preu, més o menys igual d'aquesta mida, em sembla que era, no sé si era 2,50 € els 100 grams, o una cosa així, amb una caixa d'aquestes de matriquilat ple, eh? Aquí he anat a la botiga. És que és com... he anat a comprar a les Rambles de Caldes, saps?
1: Sí.
0: Però tot i que aquí estan buides perquè hi havia dos guiris a la terrassa del Totot, malgrat plou.
1: Bueno, és el que té, tenir una terrassa amb part de sol. I per la pluja.
0: Pues res. I què més?
1: Ja està. Vols que et llegeixi...
0: Sí.
1: Vols dir alguna cosa més de la boca? Té un punt aquest balsàmic i picant de les espècies.
0: A veure què tal amb xocolata.
1: És que l'estàvem tastant, no sé si te'n recordes.
0: Sí, pues queda bé.
1: Té aquest punt balsàmic i fresc. Ah,
0: però té el mezcal, no?
1: Sí, té el punt balsàmic i fresc i especiat. I l'aroma fumat en boca també és molt agradable. Vull dir, està bé, eh? Jo és un whisky que em veuria... Bueno, que de fet ja m'he begut.
0: Sí.
1: Però que...
0: Queda una mica, eh?
1: Sí, però que l'aniria godint.
0: Sí, sí, que podries anar jugant.
1: Sí.
0: Podríem tenir...
1: Conversa, conversa.
0: Un parell d'hores de xerrada quan vaig al Mezcal i te'n recordes el 2001 quan no sé què.
1: I, l'anècdota aquesta de l'Oaxaca, que no l'havies explicat mai.
0: Bueno, no, jo què sé, però a la ràdio, al món, per la posteritat, pel podcast...
1: Diu, és un whisky pensat pels que busquen complexitat, equilibri i una expressió pit plena de matisos.
0: Pit, eh?
1: Bona expressió fumada.
0: Sí, bueno, el fang aquell.
1: Pit Monster és pels veritables amants de la torba i per aquells que gaudeixen d'un whisky de malt complex i versàtil. L'equilibri i la dolçor rica i subtil d'aquesta barreja de malt s'obtenen dels whiskies de malt d'entre 10 i 17 anys de les destileries. Culaila, Lafra, Glenmore, Tomatin i Balmenac.
0: Sí, sí. Bones totes.
1: És com el Ricard, Balmenac.
0: Balmenac, sí, sí, cada sí, dia. Bueno, cada dia. Quasi cada dia.
1: Però sí, el Balmenac.
0: Hòstia, és que fa molt soroll. Veure'm.
1: Sí.
0: Me l'agafo aquí.
1: Per qui no hagi entès el xiste, el Ricard treballa amb...
0: Sí, sí, el mànec.
1: El mànec, el museu aquest.
0: El Museu Nacional Anal de Catalunya.
1: El que li deuen unes pintures al...
0: Bueno, bueno, ja veurem.
1: Bueno, ara li deuen.
0: Sí, sí,
1: una jutge ha dit, em deveu unes pintures.
0: Sí, bueno, però ara hem de decidir com.
1: Bueno, com les porten, no? Som-hi.
0: Parles d'això que em fa enfadar.
1: Nota de tast, aroma,
0: explosió... Tu has tornat al pelut. Què fot aquest?
1: Està fent les notícies.
0: Un altre cop.
1: Explosió de torba costanera, fum vegetal i notes salines. Sobre cap a vainilla, cítrics, veus els cítrics, i un toc d'espècies dolces.
0: Bueno.
1: Sabor profund i ric, amb capes de fum, mal torrat, pebre blanc i un fons cremós aportat pel roure. Mm. Un final llarg, càlid i persistentment fumat, amb un ressò mineral i notes de brasa suau.
0: Oh, brasa suau, sí, sí. Senyora. Mm. Sí, sí. Compro.
1: Ahir vaig provar un vi, com era?
0: De raïm.
1: Sí, però de raïm Nebbiolo, un Barolo.
0: Això t'ho has inventat ara.
1: No, la Nebbiolo.
0: Vale, vale.
1: Un Barolo de la zona de la...
0: Itàlia.
1: Toscana. Toscana.
0: Pot ser.
1: No, Piemonte.
0: Ah, del Mirco.
1: De la zona del Piemonte.
0: La zona del Mirco.
1: I tenia un aroma que recordava... volcànic, però sense aquesta part del podrit, no? I era
0: vale.
1: Com...
0: Sense sofre.
1: Al final era com una barbacoa.
0: Que guai.
1: Sí, sí.
0: Que guai.
1: El vaig gaudir.
0: Molt bé. Amb què te'l vas menjar? Vull dir, te'l vas veure menjant què?
1: No, vam fer...
0: Alcohòlic.
1: Vam fer una juerga vinera. Alcohòlic. I després vam sopar truita de patates.
0: Veus, jo que et porto aquí sucre perquè no t'emborratxis.
1: Bueno, jo què sé. És vale, vale. Que tenen les juergues vineres.
0: Que sí, que no. Que tu li dius juerga perquè en realitat és feina, però has de morosir-ho.
1: No, era una juerga.
0: Però tu no dediques al vi una mica.
1: Sí, però de tant en tant, fem una juerga vinera.
0: Ah, vols dir que veus sense, traient de sobre la part de la feina.
1: Mira, t'explico en què consisteix la juerga vinera.
0: Vale.
1: Tu convoques la juerga vinera i dius tal dia juerga vinera, tal hora, tal lloc.
0: Uh-huh.
1: I el que has de fer és...
0: És secret? Vull dir...
1: No, quedes uns quants. Hi ha un grup que es diu juerga vinera.
0: Ah, d'un grup vols dir de WhatsApp.
1: De WhatsApp, sí.
0: Feu enquestes d'aquelles de WhatsApp? Les fixeu a dalt?
1: No. Vale. Tal dia hi ha juerga i qui vol s'apunta aquí, no vol no. Consisteix en que cada persona ha de portar una ampolla.
0: Vale. És igual el preu i el d'això, eh?
1: No, el preu no. El preu s'estipula. Avui dius, pues, avui no seran entre 30 i 40 euros. O...
0: Hòstia, jo reompliria una ampolla amb vinatxo de... Bueno, no.
1: No, però vull dir, fas això, no?
0: Hey.
1: Decideixes un rang de preus i tots hem de portar una ampolla. Si som dos ampolles. Si som quatre, quatre ampolles. O sigui, al final t'acabes bevent una ampolla que és la que has portat.
0: Mm.
1: I això és la juerga vinera.
0: No ho he entès.
1: Sí. Com que no ho has entès? Tu ho has entès, no? No és tan difícil.
0: Ell no estava escoltant, perquè estava pendent de la taula. Aviam, som quatre, quan sí. Sou quatre. Porteu quatre ampolles.
1: Sí.
0: I tu t'acabes bevent una ampolla?
1: Sí.
0: Però les proves totes, no? Vols dir de quantitat.
1: Exacte.
0: Ah, vale.
1: Si tu portes una ampolla i et beus una ampolla.
0: Mm-hmm.
1: Si sou dos, una ampolla. Si són vuit ampolles.
0: 80, una ampolla. Et beu.
1: Sí, però per 80... O sigui, a partir de 10 ja la quantitat de
0: no
1: vi
0: llarga.
1: Que et toca per ampolla és molt poca.
0: Però has de portar dos cada una. Dos ampolles cada una. Molta matemàtica.
1: Heu fet dos grups de juerga vinera.
0: Ja, però llavors...
1: Uns van per un costat i uns per l'altre.
0: Ah. i et trobes a les 3 de la matinada a la tapa. Vale.
1: No, perquè una ampolla, diguem-ne, que surts arreglat,
0: yeah,
1: però tampoc surts per arrossegar-te.
0: Sí, una ampolla són 3 gots.
1: 5 gots.
0: No, bueno. Aviam. Depèn de per què.
1: Bueno, és igual. Que sopes i és una ampolla.
0: Sí, sí.
1: Però és la manera que tens de provar coses...
0: Bueno, i sempre el podeu allargar amb gasosa.
1: És la manera que tens de provar coses i que la resta t'expliqui els vins que li agraden amb ell.
0: I les penes.
1: I comparteixes això.
0: Uh-huh. I les penes.
1: Sí.
0: Ja, ja. Heu plorat alguna vegada?
1: No.
0: Ja. Yeah. Podríeu plorar per penes vostres o... Oh, Palestina.
1: Sí.
0: Ho dic des del respecte, eh? No era...
1: No, però quin aroma que em fa plorar.
0: Ah, també, també. Sí. Això us ha passat, eh?
1: No.
4: Oh, els 100 euros estafats.
0: Ah, mira, aquí s'hi ha plorat.
1: Això sí que ens ha passat dels 100 euros estafats.
0: De plorar pels 100 euros estafats.
1: A més, ens ha passat 2 vegades amb el mateix productor.
0: Ah, però tu què et passa? Que t'estafen 100 euros cada any o què? Mm. Més, de fet. Veritat, si pagues impostos.
1: Sí, avui, aquesta setmana m'han estafat 100, em van donar un bitllet fals.
0: Ja, ja, ja. Bueno, pues res, llegeix, llegeix.
1: Però, no et vull distraure. Però sí que m'ha passat de dir, oh, anem a provar aquest productor, ens n'han parlat molt bé, sí, no, no, que obres l'ampolla i té un gust de vinagre que et tira ja, toma d'esquena.
0: I això què fas, ho tornes?
1: No.
0: Home, i això què fas, ho

0: no mig any després, però potser han passat 3 o 4 anys.
1: Yeah.
0: Guardes a la teva nevera de vins esperant que sigui un gran vi a compartir-lo.
1: Mm. Bueno, és el risc que corres.
0: Sí.
1: Mira, invertissis en totxo, això no et passaria. Per dir alguna cosa.
0: I un cop ens va passar en un restaurant i els vam deixar provar els veïns, perquè també ens van deixar provar el seu vi, que això també passa.
1: Vas fer una juerga minera allà, de cop i volta?
0: Bueno, era un, sí, un bar...
1: Era morreo indirecto, amb les copes?
0: Era un bar vinero. No, perquè ens van portar més copes. Allà corrien les ampolles i les copes.
1: Els bars vineros tothom ha passat la mononucleosi, ja.
0: No, tu tens la teva copa i te l'omplen. Home.
1: Vale. I què?
0: Pues ells el van provar
1: com en un casament, com en un casament.
0: Sí, sí, ells el van provar i van dir: "Oh, sí, sí, Ganevan, no sé què, que bueno està." I vaig pensar: "Però tio, que no veus que és un vinagre?"
1: Perquè eren uns snobs.
0: Sí. En canvi el seu sí que estava bo.
1: Pues va sortir guanyant tu.
0: Sí.
1: O era més barat el seu?
0: No, no, valia 300 o 400 euros.
1: Vinga. L'aigua és més barata, eh?
0: Sí.
1: Bueno, va, llegeix.
0: El nostre no, el nostre no valia tant. Però els tios, no sé, es van flipar.
1: I veu fer, us heu passat els telèfons?
0: No.
1: L'Instagram?
0: No.
1: No?
0: Però ens trobem cada any al mateix bar.
1: A les... Ah, hòstia, això és novel·la d'autor de mitjana edat català, que... saps?
0: No, és simplement anem tots a lo mateix, a la mateixa yeah. ciutat, a provar vins.
1: O sigui, ja no cal que us passeu res perquè ja sabeu que
0: sí.
1: us espereu ja.
0: Sí.
1: Està bé, és maco. Tu no passes l'Instagram de la feina pels puestos?
0: Jo no el porto a l'Instagram de la feina.
1: No, no, però vull dir, si vas a veure gent que potser vols fer-hi
0: ah, sí.
1: tractes...
0: Però això, el meu... Com es diu això?
1: Bien.
0: El senyor que em porta la web
1: ah,
0: sí. em va fer una targeta
1: virtual.
0: Virtual.
1: És molt guai, això.
0: I allà ja posa l'Instagram de la feina.
1: Ta, ta, ta, ta, ta.
0: I a sí. qui ho vulgui mirar, que ho miri.
1: Està guai.
0: Sí.
1: Va bé, va bé.
0: Sí, sí.
1: Pues bueno, ja li diràs que m'ensenyi.
0: Sí.
1: Llegeix?
0: Llegeixo.
1: Ah.
0: Compact Bosch Whisky, els innovadors Whismakers d'Escòcia.
1: Vale.
0: La visió de John Glazer.
1: Oh, eh.
0: John Glazer.
1: Hòstia, bo.
0: Del màrqueting a la barreja.
1: Barretxa, saps?
0: Barretxa.
1: Vale.
0: Hòstia, tinc molt, d'això.
1: Vinga. Vaig a obrir. Calor.
0: Vale.
1: No?
0: Diu, la visió d'això. La història de Compass Boss comença amb un esperit emprenedor i una visió clara. La companyia va ser fundada l'any 2000 per l'empresari nord-americà John Glazer, un exdirector de màrqueting de Johnny Walker. S'ha anat a tossir fora. Glazer es va proposar canviar les convencions del blending escocès desafiant les normes establertes amb un enfocament centrat en la innovació.
1: Que canallita.
0: No, però Compact Box és divertit per això.
1: Compact Box? Un backing box de whisky?
0: No, Compass Box.
1: Ah, vale.
0: O algo així es diu.
1: Vale.
0: Amb el seu Chiswick, Compass Box s'autodenomina Whisky Makers, marcant una diferència fonamental en com es crea el whisky escocès. En lloc de limitar-se a una sola destil·leria, Compass Box revoluciona el procés en seleccionar whiskies d'una acurada selecció de destil·leries escoceses. La màgia ocorre en barrejar aquests espirituosos i sotmetre'ls a un procés de maduració addicional en combinacions de barrils molt singulars. Aquest enfocament és el que dota cadascuna de les seves expressions d'un caràcter inconfusible i superior.
1: Uh-huh.
0: O sigui, se'n van pel món comprant barriques i després ell fa el blend, la seva mescla, no? Que és una cosa que feia Johnny Walker, segur, perquè Johnny Walker disposa de moltes destil·leries i agafa whiskies de tot arreu. I després pues es fa les seves cosetes.
1: Ja, a més, una manera simple de fer un whisky únic.
0: Correcte. Ampliant la frontera del sabor escocès.
1: Això és el que fa Apple amb la intel·ligència artificial. Això és el que farà Apple amb la intel·ligència artificial.
0: Farà un blend?
1: Sí, perquè al final la seva estratègia és dir, jo no inverteixo en servidors de la hòstia i models, i desenvolupar models i competir amb els models i tal, no. Jo tinc la infraestructura necessària per distribuir IA finançada pels meus usuaris. Jo he fet uns chips que tenen la capacitat de córrer models molt potents en el propi dispositiu de forma privada i tal, i quan calgui sortir pels meus servidors que faran d'intermediari i tal, i el que faré és arribar a un acord amb OpenAI, amb Anthropic, amb Google, per incloure els seus models en el meu dispositiu. Llavors, per què m'haig de matar a desenvolupar una IA si tinc la infraestructura per fer la distribució de puta mare? Pues aquest no es mata a fer whisky, els compra i fa un blend.
0: Ah, sí, correcte.
1: Això.
0: Compass Box es manté a l'avantguarda... No ho dic bé, Compass Box...

0: Compass aviam, Box. Aviam. Compass Box.
1: Sí, és que dues consonants juntes costa sempre.
0: Sí.
1: Box.
0: Compass Box.
1: Espera, torna. Espera, torni.
0: Compass Box. Compass Box. Compass Box. Hòstia, bé. Molt bé avui el delay, eh?
1: Sí, sí.
0: Es manté a l'avantguarda garantint que la seva col·lecció de whiskies estigui en constant evolució. La seva oferta es divideix en games clau que ofereixen perfils de sabor diferents, perfectes pels amants del whisky escocès de luxe.
1: Claro.
0: De luxe, eh? Que busquen la novetat i l'excel·lència, com nosaltres.
1: Sí, per això he anat al Casa Balló.
0: Novetat i excel·lència. La gama Signature. Una col·lecció de whiskies blend que explora diversos perfils des dels intensament fumats fins al caràcter especiat i dolç. Aquests whiskies són el cor del seu catàleg i la prova del seu mestratge al blending. La sèrie Great King Street, que és el gran rei del carrer. Great King Street. Dins d'aquesta gamma trobaràs...
1: A veure, deixa-m'ho veure.
0: De sèrie Great King Street.
1: Great King Street.
2: Great King Street.
0: Great King Street.
1: Great.
0: Dins d'aquesta gamma trobaràs dos estils constants.
1: Great.
0: Contrastats, perdó.
1: Great King Street.
0: M'esteu atabalant ja, eh? Una barreja rica, rodona i afruitada i una expressió audaç, fumada i amb notes xerrit que ret homenatge als gustos tradicionals de Glasgow.
1: S'ha fet mai licor de cireres de Caldes?
0: No ho sé.
1: Mira, veus?
0: Edicions limitades i experimentals. La companyia es distingeix pels seus llançaments continus d'edició limitada, explorant audaçment la maduració i la barreja per oferir experiències úniques i efímeres a col·leccionistes i entusiastes, com tu i jo. Llavors t'hi fa com un títol aquí. Liderant la campanya per la transparència. Compass Box no és només un innovador en el sabor, sinó també un pioner en ètica. Això és guai, de Compass Box. Que és... el que fan, doncs t'ho expliquen tot, perquè si una cosa no fan els productors de whisky és explicar-te tot el que fan. No, normalment no t'expliquen si hi ha whiskies de 10, 15, 20 o 40 anys o com han fet la barreja o... Tot, hi ha molt secretisme, és tot molt opac, no? Doncs això, el seu fundador impulsa, bueno, ha abandonat la campanya de Scotch Whisky Transparency, treballant per fomentar una major claretat al món de l'escotch amb el compromís amb la veritat, la qualitat i la innovació i la integritat que es troba a cada ampolla. Pues això.
3: Molt bé.
0: I ha fet una aposta en aquest sentit, no? Que això està guai. Perquè amb el vi, per exemple, ens agrada saber moltes coses, sobretot pues això, com està envellit o si ha passat per voto o si... Llavors, perquè puguem una mica doncs, saber d'on ve cada aroma o cada sabor, o si és primari, secundari, terciari, doncs d'on pot provenir, i amb això sí que el whisky són... hi ha molta opacitat, no? Llavors, bé, jo em sembla molt interessant el pas aquest que ha fet Compass Box.
1: Molt bé.
0: Compass Box.
1: Per il·lustrar i amorosir una mica el programa, tirem la sintonia de Dir Tonteries?
0: Bé.
1: Vale, t'estava dient abans que...
0: Crec que la llançaré la copa.
1: No, el peu llença. Llença el peu, però la copa no.
0: Bueno, ja ho veurem. Ah, no.
1: Bueno, si no, bueno, si et sap molt greu, pues fes una juerga vinera i ploreu. Bueno, què et deia abans?
0: Que no plorem a les juergues vineres.
1: Que crec que hem de canviar... Hem de deixar de fer servir la paraula restaurant.
0: Sí.
1: I restauració.
0: Sí.
1: Per referir-nos als negocis que tenen a veure amb menjars i begudes.
0: Amb restauració.
1: Amb el que ara en tindria com restauració. Sí. Saps que a mi no m'agrada la paraula gastronomia?
0: No.
1: Perquè em sona a sucs gàstrics.
0: Clar, no t'agrada l'arrel gastro.
1: I que no crec que no, crec que no encaixa amb el que intentes dir, saps?
0: Sí.
1: Perquè un gastrònom ho és més per les papil·les gustatives que per el seu aparell digestiu. Saps què vull dir? Tot i que és important, i crec que hauria de ser encara molt més en el món de la cuina en general, la digestió.
0: Sí.
1: Tenir-ho en compte, perquè moltes vegades només es té en compte el paladar.
0: Sí.
1: I la llengua i les papil·les gustatives, però no la digestió. O l'equilibri del que...
0: No, si et fas tot un àpat en què han fet totes verificacions i hi ha com a xantana, ja et dic jo que surts cagant d'allà.
1: Sí, sí, exacte.
0: Aigua, eh?
1: Sí, sí, sí. Que podries fer una cosa més equilibrada. Sí. I a més, des del concepte aquest de l'experiència al voltant de la taula, que va més enllà del menjar, perquè té a veure amb l'ambient, el servei, tot això, això fa que perdi molt sentit el mot restauració. Perquè l'origen del mot restauració, per fer-ho curt, ve de França al segle XVIII,
0: puta francesos,
1: quan un senyor que es deia Boulanger, de París...
0: Boulanger ve de boulangerie, que és
1: no, boulangerie ve de boulanger.
0: Ah.
1: Vale? Però bueno, aquest era un senyor que tenia... venia sopes.
0: Sopes.
1: Feia sopes.
0: Com el, vale? Campbell.
1: Sí, però el 1765.
0: Ah, llavors no feia sevillana.
1: No, feia sopes, o sigui, no.
0: No eren sopes.
1: Cuinava sopes.
0: Sí.
1: Cuinava sopes i venia sopes. Tu pensa que els romans...
0: Però al carrer, com...
1: Com fos.
0: Com si fos la xurreria, però de sopes.
1: Com fos. El que passa que va posar un local.
0: Ah.
1: Tu pensa que els romans ja feien street food, eh? Ja feien hamburgueses.
0: No, no, ja m'imagino. Però en comptes d'una pizzeria era una soperia, no?
1: Mhm.
0: Vale.
1: Clar, la cosa és... Ja existien tavernes i posades, saps què et vull dir? Ja existien llocs on podies menjar i dormir i menjar un plat calent al voltant dels camins, com des de temps immemorials, i etc.
0: Però era una mica el ranxo, no?
1: Bueno, el que fos.
0: No eren locals gastronòmics.
1: El que passa és que aquest senyor, el senyor Boulanger...
0: No entenc què ens estan donant.
1: Que queden 5 minuts.
0: Ah, vale.
1: O 6. O 4. 5, més aviat, no? Vale. El senyor Boulanger va fer una sopa i va tirar del que avui n'anomenaríem marketing.
0: Sí.
1: Vale. I va fer una sopa que li va dir que era un caldo restauratiu.
0: Mmm...
1: Vale?
0: Que et restaura.
1: Que et restaura. I llavors va posar a la porta al restaurant, per fer la història curta, un cartell així, com deia, caminant, diguéssim, entra i et restauraré l'estómac amb la meva sopa. I això va tenir tant d'èxit, quieto ahí, va tenir tant d'èxit que a partir d'aquí els llocs de menjar...
0: Estaves a punt de posar els roms?
1: Sí, ja me'ls està posant. Competint amb la idea de que quan entres a una casa de menjar vas a restaurar el teu nivell de gana i el teu nivell d'energia i el teu de tal, es van començar a dir aquests llocs restaurants. Després, per exemple, aquest va començar a vendre panets i coses d'aquestes, i exemple de l'èxit d'ell, les botigues de pa a França es van començar a dir boulangeries pel senyor Boulanger. Perquè no vol dir pa, no vol dir res, ve d'allò. Vale? Llavors, tornant al mot restaurant, ja no té sentit avui en dia.
0: Ja, però tampoc tenia sentit llavors.
1: Sí, perquè és com gent
0: era
1: de camí.
0: Era una moda, sí.
1: No, no, gent de camí. Saps els esmorzars de Forquilla aquí?
0: Sí.
1: On eren típics? Al voltant de mercat, quan anava gent amb la carreta plena de... amb el carro ple de verdures per anar al mercat i s'havien llevat a les 4 del matí i anaven allà, menjaven fort.
0: Ara la gent que va al restaurant va expressament al restaurant.
1: Clar, i no,
0: la majoria.
1: I no va perquè necessit, no va perquè fot 3 dies que camina i no ha menjat. Saps? No va a restaurar res.
0: No.
1: Llavors el nom restaurant, a part de que ve de França, que ja de per si l'hauríem de repudiar absolutament,
0: en general,
1: perquè
0: França,
1: som catalans, vale? Pues cases de menjars, saps?
0: Mira.
1: Una cosa... Què? Tampoc t'interessa el que t'estic dient? Que
0: no,
1: distreus
0: no,
1: amb la mosca?
0: Sí, però el cable, que està molt pelat, com si l'hagués mossegat una rata.
1: Cable.
0: El cable. Ho veus que està pelat?
1: Estàs d'acord o no?
0: Sí. Sí, què vols que et digui? I com li diries tu?
1: Roger, segur que no. Bueno, ja està. Tens alguna cosa per dir més?
0: No, però...
1: s'ha acabat el programa.
0: Com li diries tu?
1: Ara trencaré una altra puta copa.
0: Com li diries tu?
1: No ho sé, casa de menjars.
0: Casa de menjars?
1: Casa de menjars.
0: Massa llarg.
1: Restaurant. Casa de menjars. És quasi el mateix.
0: Sí, quasi.
1: No ho sé. Fonda, taverna...
0: Fonda ja està inventat.
1: Taverna.
0: Taverna.
1: Què vol dir taverna?
0: Segur que ve dels francesos.
1: No ho sé. Però què vol dir?
0: Taverneur.
1: No ho sé d'on ve. Podem investigar-ho. Però què vol dir taverna? Per què una taverna és diferent d'una fonda?
0: Sona més obscur.
1: Per què una taverna és diferent d'un restaurant?
0: Però sona més obscur.
1: Clar, però és perquè és un tipus de local on vas a fer un tipus de coses, no?
0: Jo crec que vas a consumir alcohol en una taverna.
1: No ho sé. Què és un pub, en
0: anglès? Mira, fa que no m'ho ha dit. Ara hauràs de llegir-ho pel micròfon.
1: Ara... Què és un pub?
0: Espera, que ens dirà que és una taverna.
1: Aviam.
0: Un minut. Tens?
2: La paraula taverna prové del latí taverna, que originalment designava una choza, cabanya o tienda construïda con tables en l'antigua Roma.
1: Vale, o sigui, era un lloc on servien menjars i begudes. Bé. Suposo que si aprofundíssim, doncs en uns llocs determinats. Més dintre el poble, més fora el poble, més al mig del camí.
0: Ha dit choza, eh?
1: Sí, ha dit choza.
2: Choza, cabanya, tienda construïda con tables, sí, en l'antigua Roma. Evolucionó para significar un local comercial d'una sola habitació.
1: Clar, t'ho està dient un nano que porten ells penjats del coll en comptes dels dits, eh? També,
2: sí. En los bajos...
1: sí, sí. Calla, calla, es posa aquí, Joan, en los bajos.
2: No, dedicat a la venda de mercancies, comida i menjar o vi.
1: Veus? Ja està. Venda de mercaderies. Menjar o vi. Què vol dir? Que la gent se'ls prenia allà o que no? Era un lloc com la Vallesana d'ara o com la Vallesana d'abans?
0: Jo no sé.
2: Cap ni una. S'ha derivat ara a, com l'utilitzem, però era per dir una xoza. Ja està.
1: Va, però que hi havia menjar i beguda.
0: Una xoza de menjar.
1: Però veus, és l'ús, el tipus de negoci.
0: Ja ha passat el minut.
1: Bueno, pues res, pues pleguem.
0: Posem-me la música?
1: Sí, va. Posa la música de marxa i marxem. Adéu, porteu-vos bé.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, Mercès, a l'aigua calenta. Però...
3: però la C-59.
1: Ai, què passa ara?
4: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemunt.cat. Avui seguirem on ho vam deixar la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
5: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla.
6: És molt agradable, té un aroma intens, sí. I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
5: No hi ha un punt de cola?
7: Aquí.
5: Oi?
7: Però aquest...
6: Yo aquí no lo he trobat. Sí que té unes notes rares.
8: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Mark y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ya está. Acaba aquí el programa.
9: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem. Avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats per comentar.
10: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
11: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
12: El col·lectiu Tot Mentar, vinculat a Caldes Solidària, ja disposa d'un nou local on reprendre la seva activitat a Caldes. L'Ajuntament ha fet entrega de les claus del nou espai al carrer General Pedrós 34, després d'un nou acord amb l'entitat. Sota el nom de Nou Tot Mentar, el projecte manté la seva aposta per la reutilització d'objectes, la sostenibilitat i la creació de vincles entre veïns i veïnes. La Generalitat destinarà aquest any 125.300 euros a la reforma i millora de centres educatius públics de Caldes. El programa permet finançar obres com la renovació de cobertes, fusteries, lavabos o cuines, així com millores de d'eficiència energètica, accessibilitat i retirada de fibrociment. En el cas del Vallès Oriental, la comarca rep prop de 5 milions d'euros repartits entre 35 municipis dins aquesta línia d'ajuts. El sector logístic al Vallès Oriental creix amb força i ha augmentat un 143% en l'última dècada. Segons un estudi del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquest increment s'ha traduït en la creació de prop de 4.000 llocs de treball per la comarca. L'informe destaca una productivitat per sobre de la mitjana catalana i un fort impacte econòmic, amb 273 milions d'euros de valor afegit brut al 2023. El sector també representa prop del 5% de les afiliacions a la Seguretat Social i ha resistit millor la pandèmia que altres territoris. Pel que fa al temps, la tarda d'avui dimarts està protagonitzada per la pluja i les tempestes. Tal com ja havia advertit el Servei Meteorològic de Catalunya, des de primera hora de la tarda, Caldes està sota una intensa tempesta acompanyada d'un important aparat elèctric. De fet, el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta com a prevenció dels aiguats que poden caure durant tota la tarda. Fins ara, al municipi ja s'han acumulat 10,8 litres d'aigua per metre quadrat en poc més d'una hora. Una dada que anirà en augment, tenint en compte que la pluja encara continua. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Buenas tardes, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, habla sobre la historia y la música de grandes, grandes discos. Como siempre, vamos a estar con ustedes durante una hora en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monter y un servidor, Arán Márquez. Hoy en un programa un poco con agridulce,
1: ¿eh? És especial. Ja portem molts dies, ja. Tots els programes es van despedint.
0: Ja, ja. Claro, porque claro, Radio Calda tiene unas nuevas instalaciones fabulosas que, sí, por supuesto, están todos invitados este viernes.
1: Correcto, a partir de las 5, sí,
0: para,
1: sí,
0: para que conozcan el espacio y pero también este sitio tiene su encanto.
1: Sí, que es verdad, tiene las dos vessants. Tienes una vessant que es triste, de marches de aquí.
0: Claro.
1: Però també és una vessant de felicitat perquè els estudis són molt xulos, tot serà nou.
0: Però bueno, yo estoy viendo las fotos que hay en la así como que okay. O sea, es que como que hay mucha historia también.
1: Sí, sí, és veritat. Calma, això es va inaugurar l'any 1990.
0: Imagínate.
1: Estem parlant de 36 anys.
0: Y en mi caso particular yo estoy viniendo a este sitio desde el 2018.
1: Clar.
0: O sea, que
1: sí, sí.
0: Bueno, pero hay que mirar hacia adelante.
1: Mira, jo crec que tens raó. Però com portis una setmana allà, t'oblidaràs d'això ja, perquè serà tan xulo que ja veuràs com fliparàs.
0: Vale.
1: Portem tots els programes que es van despedint, tots allò més contents, més tristos, però tots ens anem despedint dels estudis que ha sigut casa nostra dels últims 36 anys, que són molts, eh?
0: Sí, tant.
1: Moltíssims. Okay. Vinga, va, comencem avui el Disco Eterno, avui amb una novetat de fa 4 dies, o sigui, més novetat quasi que és impossible.
0: Jo també tinc una novetat.
1: Sí? També de fa 4 dies o de menys?
0: Un poquito més.
1: Aquí t'he guanyat més jo. Sí. Ens escoltarem el nou senzill, és tan nou que de veritat, i no ho acostumo a fer mai, no l'he escoltat. Per tant, és una sorpresa per mi també. Serà una sorpresa,
0: vale, vale,
1: per mi. El nou senzill del gran Joan Dausà, que es diu Welcome to My Party. Escoltem-lo.
0: Monter.

0: Bueno, nada, acabamos de escuchar la canción Blinding Lights con el músico canadiense The Weeknd, que él estará de cumpleaños el próximo 16 de febrero. Este artista que ha venido un poco a volarle en la cabeza a mucha gente, ya que ha tenido éxitos importantes. Esta canción pertenece a su álbum del año 2020, After Hours.
1: Molt bé, doncs mira, ara no us posaré cap novetat, perquè no són noves, a mi ja sabeu que m'encanten, són les àrgies al polen. Us posaré una cançó perquè aquest mes de febrer faran tres concerts molt especials. Els tres concerts ja estan ja totes les entrades esgotades. El dia 26 de febrer el Heliogabal de Barcelona, el dia 27 un dia següent a la sala Vol, i el dia 28 és un lloc secret, ningú sap encara on es farà fins el dia abans. I això trobo que és una cosa que és xula.
0: Per ultrafans, no? Perquè...
1: Correcte, és una cosa que és xula i són 3 dies, 3 concerts, dia 26, 27 i 28, tot venut, una gira express de les Al·lèrgiques al Polen, unes noies que m'encanten i que segurament cantaran cançons com aquesta, que es diu, un títol molt complicat, Lo, Lo, Lo, Lo.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El col·lectiu Tot Manta, vinculat a Caldes Solidària, ja disposa d'un nou local on reprendre la seva activitat a Caldes. L'Ajuntament ha fet entrega de les claus del nou espai al carrer General Pedrós 34, després d'un nou acord amb l'entitat. Sota el nom de Nou Tot Manta, el projecte manté la seva aposta per la reutilització d'objectes, la sostenibilitat i la creació de vincles entre veïns i veïnes. La Generalitat destinarà aquest any 125.300 euros a la reforma i millora de centres educatius públics de Caldes. El programa permet finançar obres com la renovació de cobertes, fusteries, lavabos o cuines, així com millores de d'eficiència energètica, accessibilitat i retirada de fibrociment. En el cas del Vallès Oriental, la comarca rep prop de 5 milions d'euros repartits entre 35 municipis dins aquesta línia d'ajuts. El sector logístic al Vallès Oriental creix amb força i ha augmentat un 143% en l'última dècada. Segons un estudi del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquest increment s'ha traduït en la creació de prop de 4.000 llocs de treball per la comarca. L'informe destaca una productivitat per sobre de la mitjana catalana i un fort impacte econòmic, amb 273 milions d'euros de valor afegit brut al 2023. El sector també representa prop del 5% de les afiliacions a la Seguretat Social i ha resistit millor la pandèmia que altres territoris. Pel que fa al temps, la tarda d'avui dimarts està protagonitzada per la pluja i les tempestes. Tal com ja havia advertit el Servei Meteorològic de Catalunya, des de primera hora de la tarda, Caldes està sota una intensa tempesta acompanyada d'un important aparat elèctric. De fet, el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta com a prevenció dels aiguats que poden caure durant tota la tarda. Fins ara, al municipi ja s'han acumulat 10,8 litres d'aigua per metre quadrat en poc més d'una hora. Una dada que anirà en augment, tenint en compte que la pluja encara continua. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona nit, caldes! Benvingut a un nou capítol de La Pinta, vostre programa més intel·lectual de l'estètica termal.
1: Bona nit, caldes!
0: Aquí avui parlarem de l'elegància del modernisme. Amics i amigues de Caldes, benvingut a un nou programa cultural dedicat a una de les èpoques més fascinants de la història catalana.
1: Avui començarem un viatge, viatjarem fins a la Catalunya modernista, parlarem d'art, de societat, però sobretot parlarem de l'estil, de l'elegància i la moda de la Catalunya modernista.
0: I sobretot, amunt, amunt, amunt. I després a la dreta. Bueno, això després explicarem que és un petit acudit entre nosaltres. Perquè el modernisme no només es troba a les edificis de Gaudí, Puig i Calafat, Domènech i Montaner.
1: També es podia veure als carrers, als salons, als cafès i a les perruqueries de Barcelona.
0: I tant, durant la propera hora descobrirem com vestien homes, dones, qui pentinades portaven les tendències, com es cuidaven les barbes i quines barret marcaven la moda, i sobretot perquè serà mitja hora.
1: Sí, prepareu-vos per entrar en un món d'elegància, sofisticació i de creativitat.
0: Comencem con la elegancia del modernismo.
1: El modernisme a Catalunya, com deien, el modernisme català va aparèixer a finals del segle XIX i a principis del segle XX, en una Catalunya que vivia una gran transformació econòmica, molt gran i cultural.
0: Por ende, social. La burguesía industrial catalana volia demostrar modernitat, refinament, riquesa, i això que se reflectava no només en arquitectura, sinó també en la forma i manera de vestir.
1: Barcelona era una ciutat plena de vida, molt plena de vida. L'Eixample creixia ràpidament i les noves classes de benestar volien diferenciar-se amb roba elegant, roba molt sofisticada, roba noves tendències.
0: La moda era gairebé un art. Tant estaves cuidant fins al més mínim detall, teixit, complement, joies, pentinat, i actitud.
1: Sí, i les influències arribaven sobretot de París, està clar, que era la gran capital europea de la moda.
0: I aquí tenen un petit inciso i es comprarem una mica cap a casa, perquè una de les grans capitals d'aquell moment també era Lleida.
1: És veritat.
0: Bueno, això no
1: què tenia Lleida?
0: El vermut.
1: No, però què té?
0: Ai, m'has matat aquí, m'has pillat. Què té?
1: Què carrer té?
0: Carrer?
1: L'eix comercial més gran
0: llarg de Catalunya.
1: De Catalunya, bueno, d'Europa. No, d'Europa. I aquell camí era el camí que es feia servir...
0: La burguesia. Exacte, estem parlant del segle XIX, principis del XX.
1: Sí.
0: Però Catalunya també hi aportava personalitat pròpia, inspirant la natura, a les flors, a les línies sinuoses que caracteritzaven el modernisme i una altra associació o agrupació sectària. Però això seria un altre programa, també.
1: Sí, Catalunya en aquell moment, bueno, tenia tota... O sigui, agafava totes les tendències de París, sobretot de París, però començava i ja tenia un caràcter propi, una identitat pròpia.
0: Exacte, parlaven de les dones del modernisme, no? També sí. Para ficar aquí, no sé si venia por ahí, Carol, el tema, però sí... Com deia la Carol, la moda femenina era en aquella època, com podrem dir? Presencial, literal, sí. No? Perquè tenien presència.
1: Sí, comencem amb el que deies, doncs moltes coses elaborades i refinades. La silueta femenina estava marcada per les cotilles que creaven les famoses formes en S.
0: Una moda espectacular visualment, però no sé si gaire còmode.
1: Jo diria que no, que probablement seria una mica incòmoda. Nosaltres també, a veure, ahir no, abans el diumenge,
0: sí, diumenge.
1: Vam anar a la fira de
0: Terrassa,
1: la fira modernista, per això també, a més de que és l'època de que molts pobles comencen a fer les seves fires modernistes, i vam trobar-nos amb molts models i models super creats i creatius de senyors, senyores,
0: exacte,
1: joves, supermacos, molt macos. N'hi ha alguns que deies, vale, clar, això és pràcticament tal qual el que es feia servir, però una miqueta incòmoda, no?
0: Incòmode i tal. I el guai d'aquesta època, com hem arribat nosaltres, que érem observadors, justament podríem veure que la moda i la roba tenia un pes social, no? No només és, era la roba, la classe i l'estand, no? De...
1: Això continua...
0: És exacte,
1: igual,
0: sí.
1: És igual. L'únic que varien són els models, no? Però hi ha un estatus, no? Cada classe porta la seva roba.
0: Exacte. Un exemple, els encaixos i els bordats també eren molt habitual, però clar, era molt habitual perquè justament... Bueno, això és una història que hem llegit en un altre cantó, no? Que molta de la gent proletariada, com veia que no tenia per fer la... comprar, diguem, joies, les seves joies, era el ganxet, i avui dia mira el que és el ganxet.
1: És veritat, és veritat. A més de que si vols comprar algo, és caríssim. Ara, perquè, exacto, clar, és una de les coses de les manualitats que n'hi ha molt poques i estan pràcticament perdudes. Les dones en aquella època portaven vestits llargs fins als peus, amb faldilles voluminoses, mànigues amples i molts detalls decoratius.
0: Els encaixos, els que parlaven i bordats, són molt habituals.
1: Sí, sí. I els teixits que feien servir eren luxosos, de sedes, velluts, puntes fines, també ornaments florals, molt ornaments florals, els com es diu això, els barrets supergrans.
0: El barret molt treballat.
1: Bueno, de tot, hi havia de tot, eh?
0: Qui color podria haver en aquella època?
1: Qui colors? Però, vale, els tons cremes, el marfil, el verd oliva, el blau marí i el granat, sobretot aquests colors. Però també hi havia estampats, eh? Ojo, que no només teníem les teles de color llis amb color, sinó que també hi havia estampats florals molt inspirats en el que era la natura.
0: A més, complement, eren imprescindibles. Però a més, però això és un divague meu, eh? Jo suposo que també, segons la descendència, perquè a més estem parlant de la burguesia, però a més, avui m'he repetit, de los... Ai, com és que la gent que venia de fora un altre cop? Ara m'he oblidat. Los indians, per això també que hem vist que en la trobada de la fira modernista és molt normal també los passes de dansa, molt podríem parlar de
1: les saboneres,
0: ahí volia arribar,
1: sí, és veritat, feien unes danses de típiques de Cuba.
0: De Cuba, exacte. Sí. Bueno, lo que nos pertoca una mica més de cerca, veiem la forma de balar.
1: I això que deies, que els complements eren imprescindibles, i tant que eren imprescindibles.
0: D'ahí ve també la famosa visió que tenim, que quan va la... que dicen, no, això és cubà, portant una fruta al cap, que això és cosa de, bueno, d'aquí, no?
1: Bueno, els complements que això que eren tan imprescindibles, els guants, es feien servir molt, els guants llargs. Una altra cosa, els parasols.
0: La quantitat de parasols que hem vist...
1: És superxulos, molt macos.
0: Molt currat, eh?
1: Els ventals... I les bosses aquelles petitones que són decorades, sí, bordats.
0: I abans de parlar de lo que és més típic i modernista, també lo que te parlava eren les túniques que feien servir los homes, no? I el famoso parret modernistes, i tant!
1: Sí, eren autèntiques escultures. Alguns eren enormes, com dèiem abans, i decorats amb plomes, amb flors artificials i fins i tot ocells dissecats, eh?
0: Avui seria difícil imaginar, no, però algun entrant al metro
1: en un barret.
0: Però no sé què te digui, eh?
1: Sí, bueno, però, Déu-n'hi-do, segurament sí. Però és en aquella època era un símbol d'elegància i sobretot, a més de l'elegància, i molt elegants, la veritat, era un símbol d'estatus social.
0: I, Carol, un exemple de lo que volem donar, el context de la qüestió social, és, ficarem un tema de Richard Wagner, La cabalgata de les valquíries.
1: Molt bé.
0: Típica d'això. Onda, endavant.

0: y tornan de aquel montón de ópera y por ende con todo lo que el contexto también de Wagner, ¿no? Pero ahora toca hablar de algo más. Y aquí han de hablar de un protagonista muy claro, el bigote.
1: Sí, exacte. Els bigotis, en certat, eren tota una tendència. Com més ben cuidat i estilitzat, millor.
0: Las barbas també estaven de moda, però aquell bigot cap a dalt era únic.
1: Sí, molts artistes i intel·lectuals luïen barbes espesses i elegants que transmitien saviesa i sofisticacions.
0: A l'home modernista cuida molt bé la seva apariència i a més un tic d'això del bigote era un símbol, era un tic d'experiència. Per això se lo feien això, se lo redoblava.
1: Sí, els homes que deia, sí, que cuidaven molt, sí, l'apariència la cuidaven moltíssim perquè portaven vestits de tres peces, que eren els pantalons, les armilles i l'americano.
0: I què més?
1: Què més?
0: I les corbates.
1: Sí, i corbates també, sí. Fonamentalment també els rellotges de butxaca, aquells tan macos, i una altra cosa que és molt, molt elegant, els bastons justament que donen una aparència superelegant.
0: Buah, hi ha altra cosa que al·lucinant que hem vist ahir, que era les polaines i els gossos. Ai, había un matrimonio que, pero que era.
1: No sabemos si era el matrimonio, ¿eh?
0: Bueno, representaba el matrimonio,
1: sí, sí,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Ella con la seva roba y una.
1: Un vestido precioso, un.
0: Y la presencia. Precioso. Bueno, esta gente ya te teatralizaba. De unido, ¿eh? Alucinan.
1: El señor.
0: Y el señor portaba la seva ropa, ¿no? Modernista con todas las cosas. Pero portaba.
1: El barret,
0: el bastó, el maletí.
1: El maletí.
0: ¿Y qué me portaba?
1: I els gossos, els galgos. Sí, sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: no,
1: sí,
0: la verdad que... Y justamente lo hem vist en el Museo de la Industria, que era con lo textil... Bueno, cuadrava molt, ¿eh? Pero ¿por qué? ¿Por qué los barrets? Porque me he manchado una part del programa. Hi havia molts tipus. Explica, Carol.
1: Sí, n'hi havia molts tipus de barrets. Sí. Es feien servir els barrets hongo, no? Els honguitos, no? El canotier.
0: El bolet, dius tu?
1: Sí. Ah. I el barret de copa, que era molt popular entre la burgesia catalana.
0: Exacte. Bueno, ja me sabe bien, d'ahí surt el dandí, no? Que també era aquell estil de home tan... impecable. I ara parlem. I el cabell masculí?
1: Te lo explico jo perquè tu,
0: sí,
1: tu no entens d'això. Ja t'ho explico, tranquil, tranquil. El cabell el portaven curt. El cabell curt, ben pentinat i sovint amb brillantina o amb olis perfumats.
0: Toma tu!
1: El que no sabies. Ja ho saps. Et continuo donant informació que segur que no sabies, eh? ¿Saps que durant el modernisme les perruqueries van convertir en espai molt important?
0: I tant, especialment les dones de classe alta. O sigui, la burguesia.
1: Sí, sí, sí. I tant, exactament. Els pentinats femenins requerien hores de preparació.
0: A veure, i explica que com era això, què estil portaven?
1: T'ho he d'explicar tot, jo?
0: I tant.
1: Bueno, va. Es portaven els recollits salts, els moños voluminosos i les zones marcades.
0: Sí, això era impressionant. La forma de dones que avui dia
1: com se fan servir, eh? A veure, com feien les zones en aquest moment?
0: Bueno, amb pinces que les ficaven al calor, al foc directe i després... M'està prenent el pèl, tu!
1: No, t'estic prenent el pèl. I on trobem una d'aquestes eines? Que fa programes que no dius res.
0: Exacte, al Museu de la Perruqueria Rafael Pagès, Rambla 99, que per cert, sembla que el mes que ve ara festa modernista a Barcelona, que segurament està gent sortint.
1: Aquí, a final d'aquest mes,
0: sí.
1: A final d'aquest mes hi ha la fira modernista a Barcelona, és veritat.
0: Que per cert, a Caldes quadraria molt el modernisme. Eh?
1: Sí, tenim la Sala Noble, que seria un
0: sí,
1: espectacle.
0: Sí, per la sí. Bueno, ja pensarem...
1: Un ball allà.
0: Entre el Cordi i el dire, Xavi, va, tirem ahí, que seguro algo fem.
1: Doncs, lo que parlàvem, que nosaltres ens farem. Parlàvem de lo que són el recollit, els monyos, les zones, i això que dèiem, de que aquestes, part d'aquestes eines que feien servir en la perruqueria, poden podem trobar-les de veritat en el Museu del
0: Exacte.
1: Rafael Pagès.
0: Un dato important també que aquí, molt bé, Carol, tu l'has notat, també feien servir postís. Y a eso también hay una leyenda urbana, bueno, una mica leyenda urbana y otra que no, ¿eh? Que también ahora te diré una anécdota, una mica du, porque también dice que ellas se ficaban adorno al cap, porque en las empresas textiles no podían, las donas tenían que tener el cabello molt a ras del cráneo, porque si no se enganchaba la máquina. De
1: Ah, això
0: ahí
1: és
0: viene
1: veritat,
0: que las
1: això és
0: nenas
1: veritat,
0: petitas
1: això
0: feien
1: és
0: servir.
1: veritat.
0: Que això és un altre tema també, no? Però
1: Sí.
0: venia por ahí la anècdota del
1: Sí, sí,
0: moll.
1: sí, sí. El tema dels moños i el que tu deies que feien servir postissos era perquè els pentinats eren, el que volien era un volum i el volum el que creava era l'espectacularitat, eren pentinats súper
0: Exacto.
1: espectaculars.
0: Y para de las barbas masculinas, ¿qué tal?
1: Vale, jo t'explico. Les barbes eren elegants, en grans, bueno, el que eren els espais, eren súper les barberies,
0: Las
1: no?
0: barberías, claro, exacto.
1: Sí, els espais eren súper elegants, grans miralls, cadires ornamentades i perfums exclusius.
0: Y tancaban mol negocis en las barberías. El
1: Sí.
0: barbero era un auténtico artista del bigotí.
1: Ah, això és veritat.
0: Y de la patilla.
1: Sí. I venien ceres, locions i olis especials per mantenir les barbes impecables.
0: Y aquí diré una bestieza, pero seguramente el 90% d'aquell producte se continua fent servir ara.
1: Potser sí.
0: Què més parlem? Típic, els cafès. Els cafès modernistes eren punt de trobada cultural.
1: Sí, eren espais com el famós Els Quatre Gats, on se reunien artistes, arquitectes i els intel·lectuals.
0: Podrien dir un centre
1: Sí,
0: calderí.
1: sí, sí, sí, sí.
0: I evidentment tothom hi anava molt ben vestit, clar.
1: La moda era una manera d'expressar la identitat i la modernitat.
0: Gairebé una desfilada constant. No només d'estètica, sinó ideològica.
1: Sí, sí, perquè a més es tractava, era una època molt intel·lectual, eh? Les dones luïen vestits sofisticats i els homes les armilles i els barrets, bueno, impecables, els cabells impecables.
0: Fins i tot anar a prendre un cafè era un acte social i elegant. I això no vol dir que si esta gent anava ben vestida o no, o si era pobra, rica, si tenia idees progressistes o conservadores. Què tema
1: Sí.
0: aquest?
1: Doncs ara també hem parlat de lo que era la roba, hem parlat de lo que eren les barbes, els bigotis, els pentinats, complements. Hi ha un complement fonamental en les joies i lo que són els complements en si. Les joies modernistes eren autèntiques obres d'art, sí.
0: Inspirada en la natura.
1: Tot estava
0: I
1: inspirat en
0: avui
1: la
0: dia pensant
1: natura.
0: davant d'una, de la Sagrada Família, que és el mateix.
1: Sí. Es feien servir molt les papallones, les flors, fulles i formes orgàniques que apareixen en els collars, en les arracades, en bueno, anells, en tots.
0: El material també eren força curiós i luxós.
1: Sí, es feia servir l'or, bueno, plata, esmalts i moltes pedres precioses.
0: I el que parlava más, ¿no? El ganchillo com s'ha transformat en otra eina de també d'ostentació. I sin duda, els ventalls de coral és una referència del modernisme, ¿no?
1: Sí, i també hi ha una altra cosa que feia, un altre complement, bueno, fonamental, que eren els para-sols de puntes que protegien la pell del sol, perquè la pell tenia que estar blanca, que era un símbol d'elegància, blanca, blanca.
0: També parlant de la herència del modernisme, les tendències han tornat avui dia a la vida.
1: Sí. Els estampats florals, les línies orgàniques i l'estètica vintage continuen inspirant avui dia els dissenyadors actuals.
0: I jo crec que també que la ideologia va dissenyada. Però bueno, això és un altre tema. També hi ha retorn de les barberies clàssiques.
1: Sí, a que sí.
0: I tant.
1: I de les barbes cuidades i els pentinats tradicionals. Això tenim un retorn.
0: La fascinació per l'artesania també torna amb força i això és bo.
1: Sí, és un en aquest món tan digital que tenim ara, que vivim ara, molta gent busca novament qualitat, detalls i elegància de la clàssica.
0: ¿Cómo podrían decir una petita anécdota? ¿Sabeu que algunos barrets femenins eren tan grans i tan borrocosos que dificultaven, veiem, veu en el teatre?
1: Sí. O que o existían, hi ha una cosa que és curiosa i graciosa, els concursos de bigotis. ¿Sabies que n'hi havia concursos de bigotis?
0: I tant, ara havia que cuidar l'estil.
1: Sí. També hi havia perfums que eren exclusius importats de París. Només, ojo, només per les famílies més riques. Això no era per, això no anaves al Druni a comprar-te una colònia, nanana.
0: També
1: Aquests perfums.
0: hay que decir que también que venían de Gran Bretaña, ¿no? No digamos de Inglaterra, de Gran Bretaña en sí también era muy influenciable, ¿no? Y algunos vestidos podían tardar meses en confeccionarse a mà.
1: Sí, porque es feien a mà. Això és veritat. I així,
0: Pues.
1: doncs anem arribant al final del nostre viatge pel modernisme català.
0: Una època plena d'elegància i creativitat.
1: Hem descobert com es vestien, com es pentinaven i com vivien els homes i les dones d'una Catalunya fascinant.
0: I el més maco d'això és que poder veure-la en directe a un petit espai, no en aquestes files modernistes, que
1: Les fires
0: continuarem.
1: modernistes.
0: Anem.
1: Nosaltres ara estem molt dedicats
0: Sí,
1: a això i
0: anem
1: ara
0: fent
1: ja estem pensant en la roba que farem servir, nostre outfit
0: nostre
1: modernista
0: outfit,
1: que farem
0: exacte,
1: servir, a veure
0: outfit
1: si...
0: modernisme, i a més que nosaltres ja que nos tilden com los pijos bañistas, los calderins, pues mira, ja por ahí vagin fent una idea.

0: A continuació, us oferim la repetició de l'Infocaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimarts 12 de maig i un dia canviant que ha començat amb un sol radiant i que ara mateix ens deixa ruixats de gran densitat, arribant a 10,8 litres per metre quadrat en només una hora. Per seguir informant en aquesta plujosa tarda, continuarem amb la jornada de vaga que han tingut els centres educatius de Caldes. I seguint amb l'educació, comentarem la subvenció per a les millores i reformes dels espais educatius del municipi. Tot seguit del nou local del col·lectiu Top Manta, ubicat al carrer General Padrós 34, posant el punt i final amb unes dades sobre els centres logístics del Vallès Oriental. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Nova jornada de vaga del personal educatiu. Com a conseqüència de la convocatòria, s'han aplicat serveis mínims amb un 33% del personal docent i s'han reorganitzat les activitats per garantir l'atenció a l'alumnat. Professores i mestres del municipi s'han sumat a la manifestació unitària que aquest matí ha omplert els carrers de Barcelona. La Generalitat destinarà aquest any 125.300 euros a la reforma i millora dels centres educatius públics de Caldes de Montbui. El programa permet finançar obres com la renovació de cobertes, fusteries, lavabos o cuines, així com millores d'eficiència energètica, accessibilitat i retirada de fibrociment. En el cas del Vallès Oriental, la comarca rep prop de 5 milions d'euros repartits entre 35 municipis dins aquesta línia d'ajuts. El col·lectiu Top Manta, vinculat a Caldes Solidària, ja disposa d'un nou local per reprendre la seva activitat a Caldes de Montbui. L'Ajuntament ha fet entrega de les claus del nou espai, al carrer General Padrós 34, després d'un nou acord amb l'entitat. Sota el nou Top Manta, el projecte manté la seva aposta per la reutilització d'objectes, la sostenibilitat i la creació de vincles entre veïns i veïnes. El sector logístic al Vallès Oriental creix amb força i ha augmentat un 143% en l'última dècada. Segons un estudi del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aquest increment s'ha traduït en la creació de prop de 4.000 llocs de treball a la comarca. L'informe destaca una productivitat per sobre de la mitjana catalana i un fort impacte econòmic, amb 273 milions d'euros de valor afegit brut al 2023. El sector també representa prop del 5% de les afiliacions de la Seguretat Social i ha resistit millor la pandèmia que altres territoris. I l'últim titular és pel temps. La tarda d'avui dimarts està protagonitzada per la pluja i les tempestes. Tal com ja havia advertit el Servei Meteorològic de Catalunya, des de primera hora de la tarda, Caldes està sota una intensa tempesta, acompanyada d'un important aparat elèctric. De fet, el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta com a prevenció dels aiguats que poden caure durant tota la tarda. Fins ara, al municipi ja s'han acumulat 10,8 litres d'aigua per metre quadrat en poc més d'una hora. Una dada que anirà en augment tenint en compte que la pluja encara continua.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Infocaldes.
2: Els professors dels centres educatius de Caldes de Montbui s'han sumat avui a la convocatòria de vaga general de la mà dels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. A conseqüència d'aquesta convocatòria, s'han mantingut els serveis mínims amb un 33% del personal docent. A més, s'han reorganitzat els serveis i les activitats previstes per garantir l'atenció dels estudiants. Tot i això, gran part de l'alumnat no ha pogut comptar amb la seva mestra referent durant la jornada. Aquesta reorganització ja havia estat comunicada amb antelació a les famílies i a les tutores i tutors dels infants i joves. Els motius de la vaga van més enllà de l'econòmic. La professora de l'Institut Escola Caldes, Marina Castells, enumera en declaracions a Ràdio Caldes alguna de les preocupacions i motivacions del col·lectiu que han fet que avui s'hagin sumat a la protesta.
3: A mi m'agradaria destacar que aquesta vaga va molt més enllà del salari. Molts docents l'hem fet perquè ens preocupa la qualitat de l'educació pública i les condicions en què han d'aprendre els nostres alumnes. Necessitem una reducció de ràtios, més personal docent i de suport als centres educatius, més recursos per a la inclusió, en definitiva, unes condicions que ens permetin oferir la millor educació possible, perquè al final invertir en educació és invertir en el futur dels nostres joves i també de tota la societat.
2: La Marina Castells ha estat aquest matí en la multitudinària manifestació a Barcelona, una protesta que ha acollit prop de 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els convocants. Però, com heu sentit en les dades dels assistents, no ha estat sola la capital catalana. Una altra de les participants, Anna Baraldés, explica a Ràdio Caldes com s'ha viscut la protesta des dels carrers de Barcelona.
4: Hem començat a 10:45 baixant pel Clot cap a Urquinaona, una marxa força lenta. En principi semblava que potser seria amb menys gent que la darrera manifestació, però a poc a poc, quan ens anàvem acostant a Urquinaona, anaves veient que la manifestació era cada vegada més gran mentre sumien les altres columnes que arribaven. Ens hem estat molta estona aturats, perquè la intenció era arribar a la plaça Sant Jaume. Ha estat una marxa lenta, molt lenta, però plena de reivindicacions, xiulets i crits, demanant millores pel sistema educatiu. S'ha pogut arribar a la plaça Sant Jaume, la manifestació s'ha anat dissolent, tothom molt cansat, però amb molta dignitat.
2: La pròxima jornada de vaga serà el dia 19 de maig, convocada a les comarques del Maresme, Vallès Oriental i Occidental. Posteriorment, el dia 27 de maig, hi ha una nova protesta per tot Catalunya i el dia 28 de maig, una altra vaga a nivell comarcal. Un calendari de propostes que acabarà el dia 5 de juny amb una altra aturada general a tot Catalunya.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: La Generalitat de Catalunya destinarà 125.300 euros a la reforma i millora de les escoles i instituts públics de Catalunya. El Departament d'Educació ha publicat els ajuts que s'han otorgat als municipis amb aquesta finalitat. En total, el govern destina aquest any 100 milions d'euros a posar al dia als centres educatius amb més mancances. Segons s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat, Caldes ha estat seleccionada per rebre els recursos inclosos en el programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora, a RAM. Aquest programa té l'objectiu d'invertir en la construcció i l'optimització dels equipaments educatius a través d'obres de reforma, adequació i millora de centres públics d'educació infantil, primària o educació especial, per tal de garantir el correcte funcionament dels centres. Un programa d'ajuts que per a tots els municipis del territori en què el 100% de la quantia anirà a la subvenció per a la reforma i rehabilitació de centres escolars públics. Unes subvencions que s'atorgaran a règim de concurrència no competitiva, és a dir, sense comparar projectes entre municipis i segons disponibilitat pressupostària. Les acotacions previstes inclouen la renovació d'elements i instal·lacions obsoletes als centres educatius, com ara cobertes, fusteries, calderes, lavabos, cuines o menjadors. També es contemplen millores en els tancaments dels edificis, actuacions per augmentar l'eficiència energètica amb nous sistemes de gestió i il·luminació, mesures per millorar l'accessibilitat i la retirada d'elements de fibrociment. En el cas concret del Vallès Oriental, la comarca ha rebut prop de 5 milions d'euros dividit en 35 municipis. Els municipis de la comarca que han rebut una subvenció més alta han estat Mollet amb 687.700 euros, Granollers amb 575.800 euros i Cardedeu amb 325.200 euros, seguit del Montornès i de Canovelles.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El col·lectiu Tom Manta, vinculat a l'entitat Caldes Solidària, ja disposa d'un nou local per reprendre la seva activitat al municipi. Aquest dilluns, l'Ajuntament ha fet entrega de les claus del nou espai, ubicat al carrer General Pedrós, número 34, després d'arribar a un nou acord de col·laboració amb l'entitat. L'activitat del col·lectiu es va haver d'aturar l'any 2024, quan el propietari del local que els cedia l'espai gratuïtament el va necessitar recuperar. Des d'aleshores, l'Ajuntament havia estat buscant alternatives per trobar un espai que s'adaptés a les necessitats del projecte. Ara el consistori assumirà el cost del lloguer per garantir la continuïtat del projecte. Aquesta nova etapa, sota el nom de Nou Top Manta, vol continuar apostant per un model basat en la reutilització, la sostenibilitat i la creació de xarxa entre els veïns i veïnes. Top Manta fa anys que impulsa una tasca solidària i comunitària al municipi a través d'un espai d'intercanvi i reutilització d'objectes. Amb el temps, el projecte també s'ha convertit en un punt de trobada i suport per a moltes famílies i persones del poble. El funcionament continuarà basant-se en la recollida d'objectes aportats per la ciutadania, que es classificaran i es posaran a disposició de tothom a través d'un preu simbòlic. El nou espai també incorporarà altres iniciatives, com un servei d'intercanvi de joguines i contes infantils, una prestatgeria de llibres gratuïts al carrer o un taulell d'anuncis comunitari per compartir ajuda, servei i objectes. Segons el consistori, el projecte permetrà reduir residus i fomentar hàbits de consum més responsables i sostenibles, alhora amb la intenció de reforçar la cohesió social i la participació ciutadana, convertint el local en un espai obert i de trobada per tota la població. El nou Top Manta també es planteja com a eina de suport per a famílies i persones que passen per moments complicats, facilitant l'accés a objectes útils del dia a dia i promovent una xarxa de suport mutu basada en la solidaritat i la col·laboració veïnal.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes. Caldes.

0: que es manté per sobre de la mitjana catalana des del 2016. També el pes econòmic, només el 23%, el sector va generar 273 milions d'euros de valor afegit brut, un 120% més que fa 10 anys. En ocupació, les xifres també són significatives. El sector logístic ja representa prop del 5% de les afiliacions a la Seguretat Social a la comarca. A més, ha resistit millor l'impacte de la pandèmia que altres zones de Catalunya. L'estudi també explica com és el mercat laboral dins del sector. Hi ha perfils que es mantenen molts anys a les empreses, sobretot en càrrecs de responsabilitat, mentre que les feines més bàsiques tenen més rotació. Els salaris, per la seva banda, han anat a l'alça i se situen per sobre de la mitjana de molts altres sectors. Més enllà de les dades, el document posa el focus en els reptes que venen. Entre els més importants, la necessitat de millorar la sostenibilitat, ordenar millor la mobilitat i atreure talent jove, especialment perfils vinculats a la digitalització i la transició verda.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: I abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Aquest proper divendres, 15 de maig, quedarà tallat l'accés del camí del Sot de Rubió, en el tram comprès entre la cruïlla del carrer de Josep Bonastre i el camí cap a Torre Negrell. Una afectació al trànsit derivat de les obres de millora del polígon industrial La Borda. Des del consistori es demana a la ciutadania i als conductors que extremin la precaució i atinguin la senyalització provisional que s'instal·larà a la zona per garantir la seguretat i facilitar la mobilitat mentre durin els treballs. I acabem amb el temps. La tarda d'avui dimarts ha estat protagonitzada per la pluja i les tempestes. Tal com ja havia advertit el Servei Meteorològic de Catalunya, des de primera hora de la tarda, Caldes està sota una intensa tempesta, acompanyada d'un important aparat elèctric. De fet, el Pla Inuncat està activat en fase d'alerta, com a prevenció dels aiguats que poden caure durant tota la tarda. Fins ara, al municipi ja s'han acumulat 10,8 litres d'aigua per metre quadrat en poc més d'una hora. Una dada que anirà en augment tenint en compte que la pluja encara continua. Més enllà de la pluja d'avui, de cara a demà dimecres, el matí començarà ben gris, amb un cel tapat i un ambient insegur que pot deixar les primeres guspires o algun plugim feble i intermitent. Aquesta inestabilitat, però, durarà poc. A partir del migdia, la nuvolositat anirà clarament a menys i s'obriran grans clarianes que deixaran pas estones de sol de cara a la tarda. Pel que fa a les temperatures, l'ambient serà fresc i sense gaires canvis. Els termòmetres fregaran una màxima continguda de 17 graus a les hores centrals del dia, mentre que la mínima nocturna es quedarà entorn als 12 graus. En resum, viurem una jornada que anirà de menys a més, amb una arrencada húmida, però amb una recta final molt més agradable i assolellada.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimarts 12 de maig. Com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

deixis caure. Si se m'emboira la mirada. Porta'm a casa, deixa que dormi sol.

0: Santi Balmes.
1: Gràcies, un plaer estar aquí, de veritat.

0: amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba.
1: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
2: Què?
1: Els Amics de les Arts.
2: Un grup de què?
1: Música.
2: Ah.
1: Sí, de música.
2: És que jo el rock català no...
1: No...
2: No.
1: No, bueno, tampoc és que...
2: Què?
1: Que no és ben bé...

0: Bon.
1: Benvinguts un dia més aquí a Línia 3 amb la companyia de l'Eneco. Eneco, com estem?
2: Bona tarda, Salem. Bueno, estem.
1: Uf. Setmana dura un altre cop, no pot ser.
2: No, no per setmana dura, trobem a faltar el millor equip de la història de la NBA, playoffs.
1: Vale. Llavors, valores no tan positivament la setmana per aquest fet?
2: No la valoro positivament ni negativament. Una mica ja sense més, no?
1: El fet de que no estiguin els Celtics, Eneco. O sigui, fanatisme màxim. O no?
2: Fanatisme.
1: Anem a veure, Eneco. Comencem ja directament per això. Jo posaria unes cosetes davant.
2: Volies posar unes coses abans.
1: S'ha obert el termini per fer les votacions de l'ACB, vale? De la Lliga Endesa, sobre l'MVP, el millor quinteto i el millor jove. Llavors, Eneco, em sembla que diguem, seria bonic si féssim una votació conjunta, per dir-ho així. No sé què et sembla, però et sembla bé o no?
2: Sí, vale. Bé.
1: Llavors, jo et vaig dir nominats primer, la primera, diguem, no sé com dir-ho, premi que et fan votar és el de l'MVP. Bueno, no cal que et comenti els 27.000 nominats que hi ha, perquè en són uns quants. Et dic, jo crec que els que tindríem nosaltres com a finalistes segur: Forrest de Baskonia, Mario Hezonja, Jan Montero, Ricky Rubio, i jo crec que seria això, eh? Sincerament ho dic, em sembla que estaria entre aquests quatre. No sé si veus algun altre que l'haguem de colar per aquí. No sé com ho veus.
2: A veure,
1: aquí no els he dit tots perquè és que són molts, eh? Realment no sé quants nominats n'hi ha aquí, com 28 o alguna cosa així. És a dir, jugadors que et deixen la possibilitat de votar, però jo crec que està entre aquests quatre. Per exemple, tenim també a Marcelinho Huertas, però òbviament no és l'MVP.
2: Sí, però aquesta temporada en Tenerife no ha sigut el Tenerife d'altres anys.
1: Bueno, però ha estat bastant top, eh?
2: Ha estat bé, però home, venim d'altres temporades on estàvem segons.
1: Ja. Cert. No sé, també nominen aquí a Santi Justa, Ante Tomic, Tavares, Jaime Pradilla, però sincerament no ho veig, eh?
2: No.
1: Eneco, aquí ho determinem. Per mi, sincerament, eh? Jo crec que l'MVP d'aquest any és Mario Hezonja. Però com el Real Madrid ja té suficient base de fanatisme darrere que s'encarregarà perfectament de donar-li 470.000 vots, personalment jo crec que se l'emportaria Ricky Rubio per la temporada que ha fet, amb l'edat que té, amb l'equip que té i de venir d'on ve. No sé com veus, també és veritat que Jan Montero, escàndol de jugador. No sé, Eneco, aquí votem.
2: Vota el...
1: Sí, no? Ricky Rubio. Li donem el vot aquí.
2: Buah, però tu saps
1: més sentimental.
2: Tu saps qui va guanyant?
1: Qui? Ah, tens aquí la...
2: Sí, tinc aquí el percentatge com va.
1: Sí, què va guanyant?
2: Actualitzat a dia de... fa dos dies.
1: Vale, abans que diguis això, dic que qualsevol persona que vulgui votar això pot. Em sembla que... no sé si es pot des de la web, però des de l'app de l'ACB es pot 100%. Només entrar ja et surt directament això, que és segurament el més recent. Llavors, Eneco, qui va guanyant? No fa dos dies?
2: Crec que no l'has ni dit.
1: Tia, no fotis, si t'he dit els millors, segur.
2: A veure, jo crec que entenc per què no l'has dit, perquè el seu equip va últim.
1: Què va? La gent ha trolejat, no pot ser. Bòfic?
2: Va guanyant Bòfic.
1: Nah, això és que la gent...
2: Amb un 19,5 dels vots.
1: Bueno, això jo crec que és que la gent s'ha ajuntat aquí a votar... Així troleo, però... No, home, nosaltres no podem votar això. No sé, serios, Eneco. Igualment, no crec que es determini l'MVP només per la votació dels aficionats. Jo, segurament faran com a la NBA. Com en l'All-Star, que després gent important determina el percentatge més gran. Eneco, donem a Ricky Rubio, doncs.
2: Va.
1: Vale. Després, tenim aquí a fer el millor quinteto, ¿vale? Hem de posar... Bé, ens els classifiquen en tres grups, bases, alers i pivots, però no sé quin és el... Vale. Pots fer el que et doni la gana. Si vols posar 5 bases, els poses els 5.
2: 5 bases.
1: Sí, et deixa, no sé. Sí, jo crec que està mal fet, però... Però poder es pot. Jo faria una miqueta com abans, eh? Faria més vot així, personal, de jugadors que realment pensem que potser no són els millors perquè ens agradin més. Sé que estem.
2: Em sembla bé.
1: No sé si tens per aquí també actualització de quin és el quintet que ara mateix està sent el millor.
2: Bueno, hi ha un... Hi ha qui és... O sigui, hi ha millor posició, saps? Vull dir, qui és el millor base, qui és el millor...
1: I com va?
2: Etc.
1: Com
2: millor
1: va?
2: Base, Uca Murcia, David de Julius.
1: Vale. I a les altres posicions?
2: Millor ale, Mario Gessonia. Millor pivot, Luka Bocic, també.
1: Hòstia.
2: Històric, eh?
1: Històric, això. Luka Bocic i completament històric. Anem a veure. De bases... Deixo ja seleccionat a Ricky Rubio perquè entenc que sempre l'hem posat com a MVP. Evidentment és per algú. D'Ales és Mario Gesson ja claríssimament. Que barrot. Anem a tirar així jugadors més màgics o no?
2: A veure, has dit que Gesson ja el votarà.
1: Gesson ja el votarà, la gent, dona igual.
2: Vinga, hasta luego.
1: Cabarrot, vinga, va.
2: Vinga.
1: I després, Sergio de la Rea com a base. El que passa és que també per l'edat no ha tingut... No ha jugat els minuts que segurament hagués jugat a aquest mateix nivell si hagués sigut una miqueta... No, hagués tingut 3-4 anys més. Però, Marcelinho Huertas, eh? 42 anys, eh? Històric que estigui aquí entre els nominats, eh?
2: No sé, és que hi ha masses noms com per...
1: Sí. Jan Montero. És que, clar... I Trey Lyles. Però, clar, és del Madrid també, així que ja obtindrà més vots dels que...
2: Del Madrid no votarem a ningú.
1: Vale. Pues llavors és que de pivots no votarem a cap, eh? A no ser que votem a Pradilla, Eneco. Però no, aviam, anem a ser realistes. Així que sigui realista votar ante Tomic, no sé si tu vols mirar, tampoc n'hi ha masses, eh? Però jo crec que la màgia està en els bases, jo crec. No sé si veus algun per aquí que tal...
2: Quants portem seleccionats?
1: Dos, ara mateix, no? Portem a Ricky Rubio i a... Ah, ja m'hem posat a Montero, Neko?
2: No.
1: Bueno, doncs jo crec que...
2: És que bases hi ha massa gent, eh?
1: No, és a bases, 100%. És que no... Sí, no sé l'any que no votem ni un pivot.
2: Què vols posar? Quatre bases i una LED.
1: Doncs té tota la pinta, que ho deixaríem.
2: Bueno, és que per allà també...
1: És que Clyburn, ho sento molt, però... Però és que no, a part que és del Barça també, així que ja ho tindrà vots extras que no hauria d'obtindre. Mira, si ho deixéssim així com estàvem dient, ens quedaria de moment De la Rea, Jan Montero, Ricky Rubio, Cabarrot... I què, fotem a Pradilla per posar-lo, una mica, ja que ho ha de completar.
2: Em sembla bé.
1: Vinga, va. Votació bastant rara, eh? Llavors, qui és el millor... Aquí ho tinc... Tinc bastant clar, eh? Qui és el millor jove d'aquesta Lliga 25-26? Et deixen votar Ethan Almansa, del Madrid, que ja et dic jo que ni de conya. I en aquest premi l'està nominat Sergio de Larrea, em sembla que mata qualsevol altra opció dels altres nominats.
2: Sí, de fet va primer.
1: Va primer, i aquí Eneko està claríssima, eh? Jo crec.
2: Sí.
1: Eneko ja estaria.
2: Vale.
1: Es pot votar cada dia, eh? També per revisar-ho. Qualsevol persona que ho vulgui fer, aquí ho té. Llavors, ara que m'està parlant així d'equips, València, tal, els seus jugadors, abans d'anar a la NBA, em sembla a mi que no ens hem d'escapar tant. Obrim territori Eurolliga després d'haver-lo tancat d'una manera interessant l'últim dia.
2: Home, jo crec que s'ha de parlar, eh?
1: S'ha de parlar...
2: Història.
1: Uf, com comença això, eh? Estàvem fora fa una setmana, eh? O sigui, estàvem amb un 2-0 en contra, havent d'anar a Grècia a jugar dos partits, i Eneko, València Bàsquet, ha forçat el cinquè aquest dimecres a les 9 de la nit contra qualsevol tipus de pronòstic, competició adulterada completament, en contra, evident, i els grecs hauran de tornar a venir a València per jugar aquest dimecres. Espectacular, Eneko, eh? Bueno, abans de dir això, dic que el Madrid ho va sentenciar a un 3-1 el dijous passat, vale?
2: I bueno, que Olympiacos i Fenerbahçe ja estan classificats, també.
1: Sí.
2: Ostres, però que la final sigui... La final, la semifinal... Sigui
1: sí,
2: València-Madrid...
1: Em fa molta ràbia, això, eh? Hauria molat unes finals d'Eurolliga València-Madrid, eh? Sí. No mola, eh? Però bueno... Com deia, fa història València-Bàsquet i... Es donaran dos rècords històrics, guanyi qui guanyi. Si guanya València, serà el segon equip en tota la història de l'Eurolliga en remuntar un 2-0 després de que el Real Madrid ho fes el 2024 contra Partizan, i si guanya Panathinaikos es convertiria en el tercer equip a la història en guanyar un cinquè partit fora de casa. Eneko, esperem que aquí trenqui... Bueno, realment no seria trencar un rècord perquè ja existeixen els dos. Però també és cert que el Madrid va remuntar un 2-0 d'una manera una miqueta estranya, eh?
2: Home, això també és estrany, eh? Que hagis perdut els dos partits a casa i guanyis els dos partits fora.
1: Sí. Bastant.
2: Home.
1: Recordem aquell partit Madrid-Partizan, completament històric, amb Yabusele fent-li una llave de judo, fent volar pels aires a un jugador de Partizan, Kevin Panther completament calentat amb llull, bueno, un partit històric, una sèrie històrica, jo diria, però esperem que València es pugui importar el cinquè i que la meitat d'equips en aquesta Final Four... Uf, quina ràbia els hi faria als grecs, això, eh? Uf! Tenia la meitat d'espanyols allà, en l'Oaca... Uf! Jo crec que els hi faria bastant, bastant mal. Eneko, ja ho veurem. La setmana que ve ja tindrem completament enllestides la Final Four. Els partits ja estan agendats,
2: sí.
1: Diria, sí, però em sembla raro perquè surten que els dos es juguen el mateix dia i dubto molt que això sigui així.
2: Sí, juguen el mateix dia
1: 100%.
2: Sí, divendres es juguen les semifinals i diumenge la final. Sempre ha sigut així.
1: Fan dos partits al mateix estadi Uf, quant a seguretat, això... O sigui, que putada, eh? Jo preferiria que fossin en dies diferents, sincerament, t'ho dic.
2: Ja, però llavors li dones avantatge a un equip.
1: Vinga, hombre, però si... Estaríem ara per... Vindria ara de 24 hores quan... literalment, el Barça, al gener, portava 30 partits més que el... que qualsevol equip de la CB. Vamos a ver. Em sembla a mi que...
2: Pues ha funcionat així tota la vida. Jo
1: sí, sí,
2: que...
1: ho sé.
2: Jo crec que seguirà funcionant així.
1: Ho sé, ara m'he confós amb la NBA, però... Hòstia, és que queda molt poc, Neko. El dia 22, divendres, de la setmana que ve, evidentment.
2: Sí.
1: Aviam, Olympiacos Fenerbahce, esperem que València-Madrid. Fem una miqueta de predicció ràpida o no?
2: Em sembla correcte. Jo no vull que el Madrid passi a la final.
1: I si és contra València bàsquet, menys encara.
2: I
1: aviam, primer de tot, Olympiacos Fenerbahce, jo crec que Olympiacos està a la final.
2: Sí, jo també veig a...
1: I en aquest hipotètic València-Madrid, hòstia, és que pot ser partit per recordar en els pròxims 30 anys, aquest. El Jan Montero, Trey Lyles. Uf.
2: No sé, si no passa a València, què passi Panathinaikos?
1: Si passa Panathinaikos, jo et dic, vaig amb el Madrid, eh?
2: No, que passi
1: sí, Panathinaikos. Sí, 100%,
2: 100%. Que passi Panathinaikos a la final i final Olympiacos Panathinaikos. Sí.
1: Panathinaikos no es mereix ni està on està. Sí.
2: És igual. Tu saps el que és una final Olympiacos Panathinaikos?
1: La millor final aquí jo crec que seria València-Madrid. Però han caigut pel mateix costat. Perquè el Madrid ho hauria d'haver fet més bé del que ho ha fet. El Madrid hagués apretat una miqueta més, s'haguessin trobat a la final. Perquè el València va fer la seva feina. I el Madrid no. Les coses són com són.
2: Que no. Que si no passa el València, ha de passar el Panathinaikos a la final, Salem. Que sí. Que no em baixes d'aquest vaixell.
1: És que...
2: No em baixes. Tu saps el que és una final Olympiacos Panathinaikos?
1: Bueno,
2: tu saps en la que es pot liar allà?
1: Perquè es pot liar si el València els hi ha pintat la cara dos partits seguits. Vinga, home, va. Olympiacos Panathinaikos. Allà Pedro Martínez anant-se mentre que l'anaven a pagar ja entre quatre, caminant tranquil·lament com si li donés igual tot. Vinga. Què va? Se caguen. Tu digue en sèrio. Si Panathinaikos, Mario Gesson ja, 15 punts a la mitja part, es caguen. Sí. Sí, no et reguis. O sigui, el quintet del Madrid inicial és bo. El del València també, ojo. Que per cert, el qui diria que porta el número 7 del València s'ha trencat el nas, eh? No sé si jugarà dimecres. No sé quina és l'última informació. He vist que el València avui ha fet una publicació dient que queda pendent d'evolució. Però clar, això és sempre especular molt. No sé si jugaria amb una màscara o què. No sé, no tinc ni idea. Veiem com evoluciona el tema aquest, perquè... En el tercer, el quart partit va ser dels jugadors més importants de València Bàsquet. Jan Montero, en el quart partit, empat a la millor puntuació de la història de l'Eurolliga. Crec que va treure un 45 de PIR. No tinc tica barbaritat. Que, per qui no sàpiga qui és el PIR, és bàsicament restar les accions negatives a les positives i d'aquí es treu el número. És a dir... que seria punts o canastes, jo diria que és punts, més assistències, més rebots, i llavors li restaries faltes, pèrdues, tirs lliures fallats o alguna cosa així, llavors surt un número. I són més coses que ara s'han oblidat, eh? I d'aquí surt el Pir. I Jan Montero va treure el millor Pir de la història empatant amb un altre de no sé qui ho va treure fa uns anys. Increïble. Nico, la temporada de Jan Montero en una paraula?
2: Espectacular.
1: Sembla molt bé. Espectacular. El problema.
2: El problema?
1: El problema. El problema Jan Montero. Nego, deixem per aquí l'Eurolliga. Veiem la setmana que ve amb una miqueta de sort i comentem el que seria València-Madrid.
2: Vale, si passa Panathinaikos ja no ni ho comentaràs, no?
1: Depèn. Uf, no, és que depèn, no.
2: Ho voldràs
1: és
2: comentar?
1: És que t'anava a dir, si Panathinaikos guanya el cinquè partit jugant a bàsquet...
2: Tu penses?
1: M'ho penso, però és que el primer i el segon el van guanyar de tot menys. O sigui... No, Nico, tio, i aquí ho estava superant i ara m'ho tornes a treure aquí. No, ha sigut molt lleig, això. No sé. Ja ho veurem. Sí que ho comentarem, és igual. Perquè està el Madrid... I el Madrid ha classificat jugant net. Després de ser cert que ha fet una miqueta el ridícul en el tercer partit, però sentenciant en el quart. No sé. No tindrem el mafiós a València, eh? Almenys no sé si vindrà amb l'avió de l'equip, potser sí, però almenys el Roig Arena no podrà entrar. Que raro, eh? No sé, potser és teoria conspirativa, però li cauen just 3 partits, que era... Recordem, en el Game 2 li cauen 3 i si Panathinaikos hagués guanyat el primer a casa s'hagués perdut les semis
2: i la final.
1: La final no sé, eh? No.
2: Sí.
1: No,
2: sí.
1: Va, però ja són 3. Les semis són 2 partits.
2: No són 2 partits, és un.
1: Sí, però...
2: És el partit únic.
1: Ah, clar, el sancionen per tots els partits de l'Eurolliga o només per el del Panathinaikos?
2: No,
1: estic segur al 100%. No, a la final l'haguessin deixat entrar. 100%. No, estic segur 100%. Però són 2. I és l'anfitrió. O sigui, el van sancionar.
2: Però si el sancionen, es perd. El sancionen a partir del tercer.
1: Jo entenc el que m'estàs volent dir, però jo crec que la sanció no va per aquí. Jo crec que la sanció va perquè es perdi el partit de si el Panathinaikos passés i el partit de l'altre semifinalista.
2: Però llavors no té sentit.
1: Ja, no tindria sentit, però...
2: No té sentit, perquè llavors també podria ser... No, doncs, pues, com que estan jugant, que estava jugant pues a la Poel amb el Madrid... No, com estan jugant també partits, doncs aquests també compleixen la sanció.
1: Home, però no és el mateix.
2: Però com l'has de sancionar sense poder assistir en un partit,
1: vale, però,
2: que ni juga el seu equip?
1: Vale, però tu creus que, per exemple, com a anfitrió del torneig, si el Panathinaikos hagués classificat, insisteixo, tu creus que s'hagués acabat el partit del Panathinaikos i hagués entrat al pavelló allà com a Pedro per su casa?
2: Ah. Que es passés la sanció. Ah. Que es passés... Això és completament diferent, eh?
1: No.
2: Sí.
1: Sí. Quin partit va abans? O pitjor encara, no. De fet, jo crec que el del Fenerbahçe Olympiacos va abans. Veu el partit de l'Olympiacos i quan s'acaba el partit se'n va?
2: Home, en teoria...
1: Això seria completament...
2: Farien buidar. Que després es vulgui saltar la sanció i vagi a la final... Home, doncs... Pues, si passa, en l'hipotètic cas de que passés... Ara ja, si passa a Panathinaikos, veu els 2 partits. Així que ja no cal ni que li donem voltes a això.
1: Aquí t'estic dient que
2: creus que l'arbitratge ha deixat que València guanyés 2 partits per ara el 5è guanyés Panathinaikos, passés Panathinaikos i així tingués
1: la Final Four sencera. Hi ha un petit part del meu cervell que pensa que...
2: Doncs aquesta dir, petita
1: si,
2: part
1: si jo, fos un, Eneco, si jo fos un corrupte com ho són, jo faria això, no? Posa't en el paper d'intentar fer trampes.
2: A veure, sí, però...
1: Forces el cinquè i allà a l'OACA vas de sobrao i ja està. Sí o no? És que pot ser duríssim, però... L'arbitratge del dimecres en pot ser duríssim. No sé. Per cert, Pedro Martínez, excel·lent, forçant la doble expulsió.
2: Home, és que... És que la teoria aquesta són molts isis, eh? La que acabes de plantejar són molts isis.
1: No, a veure, és només un.
2: No.
1: És un. I si han forçat el cinquè perquè així no es perdi...
2: No, Final Four? No només a l'ici del cinquè. I si han regalat el partit, el tercer partit al València? I si han regalat...
1: No, no l'han regalat. El València Bàsquet l'ha guanyat completament també, just. Però... De fet, et dic una cosa.
2: Però, a veure, si estàs dient, perquè ho vas dir, i coincideixo amb tu, que els dos primers partits són un robatori i els hi regalen a Panathinaikos...
1: Sí.
2: Panathinaikos?
1: Sí.
2: Sí, ara sí. Quin sentit té que, tot i que València jugui net, com va jugar el primer i el segon,
1: sí,
2: no sigui un regal cap a València que no li hagin regalat el petit de Panathinaikos?
1: No m'he perdut completament. Aquí sí que t'has tirat 4.000 i 6, eh?
2: No.
1: No sé, no. Ara m'he perdut, sincerament, Eneko. Vale. Quinassos?
2: Tu... Vale. Posa't en el lloc de... primers dos partits, vale? Sí. Vas dir, i coincideixo amb tu,
1: van ser
2: robats. Van ser robats
1: històricament.
2: Llavors van ser un regal per Panathinaikos.
1: Sí.
2: Vale?
1: Llavors en el partit, llavors, cau la sanció.
2: Partit, no, en el, no, no, ara la sanció no afecta en això.
1: Ah.
2: Vale?
1: Vale.
2: En el partit 3.
1: Sí.
2: Per què no és un regal per València? Que no li hagin regalat el partit a Panathinaikos per l'arbitratge. Jo crec que també és un regal. No és directe, és una miqueta indirecta, perquè has dit que no, que s'ho han guanyat ells sols. I jo no et dic que no s'ho hagin guanyat ells sols, però que també, si dius que hi ha una màfia darrere tal...
1: Sí, que és cert.
2: Aquí també entra.
1: La pregunta és un regal per València que arbitreixin bé el tercer partit?
2: Sí. I jo crec que sí que és un regal, eh? O sigui, és un regal perquè després de tota aquesta màfia, home, jo crec que és un regal que sobre t'arbitrin bé. Que no, és el, que no hauria, que, no hauria que, de ser. No hauria crec, de ser un regal.
1: Que, escolta'm, que jo crec que el tercer i el quart partit també van ser mal arbitrats a favor de Panathinaikos. Però és que tot i així... Clar, és que el que es va viure al segon partit va ser... va creuar qualsevol línia d'arbitratge. Pues jo crec que el tercer i el quart partit igualment van arbitrar a favor de Panathinaikos. Però no és suficient.
2: Que no sé, jo l'arbitratge almenys del quart partit no me'l vaig mirar. Vaig anar mirant el resultat, vaig veure que hi havia una diferència prou àmplia. Vaig anar mirant-ho.
1: El que passa és que sempre els àrbitres li acaben donant... Això es pot veure a qualsevol partit de Panathinaikos. Sempre, doncs, quan hi ha un punt del partit en el que m'ho invento, Panathinaikos perd de 13, de 14, 15... Moment molt dur del partit, m'imagino, m'ho estic inventant, tercer quart, meitat del tercer quart, falta poc, molt difícil remuntar en un quart el que no has fet en tres, lo típic, i mai acaba donant-li la volta per un espectacle individual, 10 punts seguits de Davis o Kendrick Nunn, no. Si et fixes, sempre és dos o tres accions polèmiques seguides que acaben enfonsant molt a l'equip rival i acaben aixecant a Panathinaikos. En el cas de... Diria que va ser el quart, crec, que Hales Davis, crec que es diu, el que es va anar a Jordània de vacances entre el segon i el tercer partit, em sembla que és algú de Panathinaikos, va ser segur, crec que va ser aquest jugador, li fot un cop de colze completament intencionat entre el coll i la barbeta de Jean Montero juguin, quan qualsevol persona que es posi el vídeo veu que és intencionat. Per mi és expulsió directa, ja t'ho dic, perquè si això ho fas en defensa, bueno, mira, pots interpretar que algú raro, però en atac està votant i de cop amb el braç dret fotre-li allà un cop de colze en tot el coll al defensor, bueno, no sé, per mi una antiesportiva és típic contraatac, agafes, no? No jugues pilota. Però si sumes al no jugar pilota més acció superviolenta, i això va acabar portant a que el partit es decidís a la penúltima jugada, més o menys. Perquè si no, València anava aquí, anava guanyant de 13 o així. Primera sí, part va rebentar, sí, Panathinaikos.
2: La primera part...
1: Nico, ho deixem fins dilluns que ve, aquesta part, o què?
2: Sí.
1: Doncs, anem amb NBA.
2: El que parlàvem una mica al principi, no? Una mica ja, podríem dir, la segona ronda és molt de transició. No, hem tingut ja el 4-0 de Knicks, home. És que et fotin un 4-0 segona ronda, que és... I demà pel matí veurem si hi ha un altre 4-0 per part d'OKC a Lakers.
1: Té pinta, eh? Llavors, però és que arribar a les, és que arribar a les finals de conferències amb dos 4-0 seguits...
2: És una mica sin más aquesta setmana, saps? O sigui...
1: Increïble.
2: No, sí...
1: Bueno, primer de tot... ara que treies el tema de Knicks, Knicks ha guanyat 4-0. Vam deixar el tema aquest al programa anterior amb allò de, amb la frase d'invit de si ho feu pels diners, I got you. I no va ser suficient. Filadèlfia va jugar els 4 partits de visitant. Llavors, Eneko, portem aquí un vídeo en el qual realment... diguem, la part visual no importa gaire, però és senzillament un, bueno, en el partit com s'escoltava l'estadi de Filadèlfia, al pavelló, quan Embiid com a local, en teoria, tirava tirs lliures. S'escolta curiós, que ho escoltem i ho veiem. Amb aquest ambient jugaven els Sixers a casa seva. No va colar a l'Speech d'Invit. La gent va vendre les entrades, està claríssim.
2: Va,
1: vull dir, raro era veure algú amb allà la samarreta o alguna sudadera als Sixers. Jo estava veient allà el pavelló i mira, hi ha una allà, un nen petit, no sé què, per allà al final, que porta una sudadera als Sixers, tal.
2: S'ha de dir que també era difícil...
1: No, ja et dic una cosa, perquè era contra Knicks i el color blau es mig dissimula, que arriba així, una cosa, perquè era contra...

0: Nada, acéntame.
1: Juan, que esta matinada. Cleveland a casa pot empatar 2-2. I si guanya Pistons i posa el 3-1, jo crec que quasi que sentència definitivament. Per l'altra banda, mai millor dit, trobem a Minnesota Timberwolves, que han empatat 2-2 amb el San Antonio Spurs. Neko, bastant increïble, la veritat, això. 2-2 no m'ho hagués esperat, més aviat un 3-1. I, per últim, OKC guanyen a Lakers 3-0. Cert, és que sincerament...
0: I que aquesta matinada podem tenir el 4-0 ja, eh?
1: Sí. Vaig a dir una cosa. Ho he vist a molta gent comentant aquests últims dies. De veritat, és que als OKC no els hi cal que els hi pidin a favor. No, vull dir, és espectacular. Van guanyant de 30 el partit i una antiesportiva claríssima dels OKC, no piten res, els tirs lliures se'ls inventen i es compro. Va, en sèrio? Si lo normal és que un àrbitre li vagi... Res, quan hi ha pallissa, tipus 30, vas guanyant de 30 o més de 20, que piti una mica a favor de l'equip que està perdent, perquè tampoc, perquè no es calenti la cosa tampoc. Els hi dona absolutament igual, eh? No estic dient que li han de pitar a favor a Lakers, ni molt menys, però hòstia, la clau de judo que li fan per trencar-li el braç a Austin Reeves és dura, eh? Qui no ho hagi vist, que ho busqui a YouTube, perquè és per flipar. O sigui, és literalment per luxar-li el braç, és el que fan a vegades a la UFC allà, pam! Per tirar-li el colze, que sí, totalment, eh? En riem, clar, però és veritat.
0: Jo crec que jugues contra Oklahoma i et presentes perquè, mira, perquè el teu sou depèn d'això, no? Perquè si no, ni et presentaves.
1: És que tenien en compte.
0: O no, o sigui, s'han vist moltes imatges durant aquesta temporada quan el Dort li fot el peu a Jokic.
1: Uf, és que el Dort a mi abans...
0: És un calentau aquest. És... O sigui...
1: A mi, mira, fa 5-6 anys que porta bastant temps a... Em sembla, mínim des de la bombolla, crec que a Oklahoma em semblava un molt bon defensa, però des de que Oklahoma està, diguem, en el punt de mira, és una... O sigui, és l'actitud antiesportiva com a jugador, eh? O sigui, espectacular les faltes que fa. No és que faci moltes, és que com les fa, dius tu, però anem a veure, t'has confós, xaval. Això és bàsquet. Increïble.
0: Que se'n vagi amb el Topuria, tio.
1: Literal, va a lesionar les estrelles dels equips rivals i li dona absolutament igual, eh? No sé, Neko, jo, quan veig qualsevol partit dels Thunder, flipo un colós. I més ara tenint en compte que posa-li que classifica Spurs. Té pinta que amb Game 7
0: fa por, també s'ha de dir que...
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Classifica Spurs amb Game 7. Spurs vindria de jugar 12 partits i Oklahoma 8. Un 50% més de partits jugats als Spurs, i si arriben els Timberwolves per Game 7, 13 portarien partits jugats. És una autèntica barbaritat, eh? Si Lakers s'ha d'anar, que tot té pinta de que s'acaba,
0: que almenys
1: que rasquin alguna cosa aquí, sí. Ni que sigui
0: un dos partidets,
1: exacte, un 4-2 aquí. Sí, sí, dos partidets. Que et dic una cosa, si Lakers rascarà dos partits seguits,
0: ja,
1: i poca broma, eh? Perquè llavors si rasca dos, el sisè és a Los Angeles.
0: Sí, de fet sí.
1: Però que no passarà.
0: Jo crec que aquesta matinada és partit de rascar-lo, eh? És el típic partit aquest.
1: Sí, ni que sigui un, és que...
0: Saps? Si és una mica com a les de finals de les contra... contra Celtics, una mica partit de...
1: Bueno, però aquell era l'últim, ja el Celtics no havia de jugar amb ningú, però bueno,
0: ja, això també és veritat.
1: Aviam, això queda així. Neko, abans...
0: Ojo Minnesota, els donaves per morts, la setmana passada.
1: Sí, una mica sí, és que m'han decepcionat una miqueta els...

0: No molt, tampoc, però el, sembla bé que el nivell dels Spurs no ha sigut el millor, eh? Sí. Ja m'ensenyes aquí coses i ja sé el que hem d'anar ara. Ho presentes tu una miqueta, però sense fer molt spoiler, perquè aquí hi ha un equip guardat interessant.
1: Estàs content, no?, per això.
0: Ara ho dic, m'ho guardo, eh, com ho guardo.
1: T'ho guardes. Bueno, ahir vam tenir ja la loteria del draft. I què? Què, Salem, què?
0: Resultat... increïble. Bastant favorable. Però van... té trampa, eh? Perquè...
1: perquè els despatxos de...
0: perquè... un moment, un moment. No, no, abans que això, allò ja és la trampa absoluta. Allò ja és... tranquil, que... allò a part. El tema és que hi ha una història d'unes monedes que si surt no sé quin equip... és a dir, no sé, surt un equip i tu ja classifiques el top 4 de picks directes o alguna cosa així. Una història que sincerament no tinc gaire idea. Però quan anaven... és a dir, anuncien primer Charlotte Hornets, la cara de Conquenepol és un quadro. Al saber que els he tocat el pitjor, el pitjor de, dels picks possibles. Miami Heat, no sé què. Oklahoma City Thunder, eh?
1: Ja, però aquest és el de Clippers.
0: És el de Clippers.
1: Sí, ja, ja
0: que no està malament, no està malament, eh? Perquè els hi arriba a caure un,
1: a dintre del top 4. Hi ha hagut alguna, alguna conversió més, de fet?
0: Sí. Bueno, després diuen Warriors, i quan diuen els Bucks, crec que és en el moment en què diuen els Bucks, diuen i amb aquest, i com ara els lloc els Bucks, els Chicago Bulls s'asseguren una plaça dintre el top 4. Jo, bueno, no m'ho puc creure, és increïble. Allà refrescant, aviam si era veritat o no, o estava jo somiant, i sí, sí, tal, segueixen Madrid, tal, no sé què, i llavors es queden els 4 finalistes. I dic jo, nah, és que no pot ser, és impossible. Impossible, impossible. Quedem quart segur. I dintre d'aquell top 4, Enecol, Pichoki... és que no cal ni que surtin a jugar malament, ja. La pròpia loteria els posa darrere. És que és al final el destí de l'equip, Eneco. I sí, bueno, Chicago Bulls acaba quedant quart. Òbviament, vist global...
1: ah, no està mal, eh?
0: No està mal, però en aquell top 4... uf, en aquell top 4 ja podia haver passat màgia. I no va passar, eh? Comentem una miqueta com ha quedat això. Darrere de...
1: bueno, primer s'ha de dir també que hi han hagut algunes conversions, no? Per sí. Exemple, el de Pacers, que tenien un 14% de pico, de probabilitats de pico. S'ha anat cap a Clippers... el de Clippers.
0: Uf, sí, això,
1: cap però... a Oklahoma.
0: Això de Pacers no ho he entès, eh?
1: Era perquè com que... són els de Paul George, no? Segurament encara.
0: Però això de Unprotected, què és? Que si no quedes entre el top 4 altres passes? Això vull dir...
1: no, però serà algú de Paul George encara, restes. No? Han de ser restes d'algú.
0: Sí, no, òbviament, però vull dir... que era com... que si el colaven entre el top 4 se'l quedaven ells, i si quedava fora el top 4 no, o alguna així, no ho he entès, vull dir,
1: no sé,
0: el draft una miqueta raro, eh? Només dic que em sembla que faran una prova pilot el 2028 i canviaran el format en el qual els dos pitjors equips de cada conferència no tindran les màximes probabilitats, és a dir, tindran les mateixes que els equips de play-in.
1: Ostres, però
0: és a dir, els que més possibilitats tindran seran, traient play-off, la mitja taula, és a dir, Chicago Bulls més o menys, sí, sí, sí, sí, tal qual, tal qual.
1: Ojo que la NBA
0: no
1: ha,
0: està
1: trobat
0: mal,
1: ja, ha trobat ja el...
0: em sembla bona idea,
1: nou,
0: eh?
1: Equip així, rotllo, rotllo Oklahoma, són uns tal Chicago Bulls, el nou equip, que rebrà
0: una forta estafa. El jugador que draftejarem serà recordat històricament com... t'imagines? No, espero que no, eh?
1: I hòstia, després, seria la ruïna absoluta. Després també hi ha una altra, hi ha dues conversions més que diu que són Pelicans i Milwaukee, que diu Atlanta will receive the better of the Milwaukee and the New Orleans picks, i els Milwaukee The Wars of the Milwaukee and New Orleans, que no sé, conversions molt rares. Sí. Que, bueno, que podem...
0: Bueno, diem ja les posicions.
1: Podem omitir, sí, anem ja cap a les posicions.
0: Ho dius tu. El Pico, és que ni l'hem dit, eh?
1: Pico...
0: Se l'emporta duríssimament, eh? O sigui, lamentable. El top 4 l'han ordenat fatal, l'haurien d'haver ordenat al revés. Jo crec que... Pel bé de la NBA, hauria d'haver sigut... Un Pico a Bulls? No, fora bromes.
1: Ja, però,
0: màgic, eh? O sigui...
1: Però qui hi ha aquest any? Saps? O sigui, aquest draft no és com el de l'any passat, no és com el de fa dos anys.
0: Hòstia, aquest draft és interessant, eh?
1: Sí, però...
0: Els millors... Aquest draft, et dic una cosa.
1: Però jo crec que Bulls, tot i tenir el pick 4, es pot emportar algú espectacular, saps?
0: Sí, no, fora bromes, o sigui, que no ens caigui com... Cameron Buser, eh?
1: Clar, no és com fa dos anys, l'any passat, saps? Que Wembanyama, Cooper Flag.
0: Uf, és que Wembanyama, eh?
1: Saps? No és el mateix.
0: Com es diu el...
1: És un draft d'aquests que pots perdre molt més del que pots guanyar.
0: La veritat és que sí. Com es deia aquest, el noi que està com a prospecte a Picu, a AJ Diavanta o alguna cosa així, no? Pot ser?
1: Bueno, no sé.
0: Bueno, és que aquí s'han fet diferents mock drafts.
1: Però bueno,
0: ja.
1: Que s'aniria cap a Washington, saps? I aquí entra un altre cop lo de que si el a priori Picu, preferit per sortir Picu, no volen entrenar amb...
0: Sí, no, la cara del xaval aquest quan li donen el pico a Wizards és escandalosa, eh? És de... Cabrons, m'ho ha arruïnat la vida, eh? Sí, no. Espectacular.
1: Hòstia, és que allò dels Wizards és ja... Quants anys porten en reconstrucció?
0: No, aviam, l'any que ve, si estan sants, poca broma, eh? No està tan malament, eh?
1: Bueno.
0: Tenen a Trey Young,
1: Anthony Davis. Però no estava Pelicans un altre cop.
0: En quin moment?
1: Jo què sé, tio, és que com ha estat desaparegut tota la temporada?
0: No, està a Wizards 100%. Aviam, aquí un mock draft.
1: Ah, no, sí, està a Wizards.
0: Ja deia jo que aquest mock draft m'estava... Bueno,
1: sí. Pico per Washington, que a mi no m'agrada, eh? O sigui, és que quants picks un porten?
0: No sé.
1: És que no saben draftejar.
0: Et dic una cosa. AJ Divansta, es diu. És el prospecte Pico. Tot i que molta gent diu que es podria quedar el segon... Hòstia, és que jo me'n recordo fa uns mesos, la gent ho tenia bastant clar, que anava a ser Cameron Buser, però és que es pot caure... Aquí hi ha gent que pot caure fins i tot a la quarta posició, eh? Que té una cosa, un Cameron Buser matas Buselis, pot ser un escàndol, eh? Però anirà a Bulls i...
1: Estàs somiant molt, tio.
0: Anirà a Bulls i el paperet escriurà el nom d'algú que ni s'hagi presentat al draft.
1: Això volia arribar. Quant temps creus... que... O sigui, quant temps creus que aquest pic seguirà en possessió de Bulls?
0: Hòstia.
1: Creus que arriba la nit del draft o que ja s'han desfet abans?
0: Què vols dir? Que proposin un trade abans?
1: Sí.
0: No, espero que no. Espero que no, seria lamentable, eh? No. Però, no.
1: Hola.
0: Hòstia, no fotem, eh? Sí, Anthony Davis per aquest pic, t'imagines? No. Seria... però seria algú molt Chicago Bulls. Nosaltres aquí diem coses realistes.
1: Per això mateix.
0: Nosaltres aquí diem realitats. No, ara farà bromes. A tu et sorprendria despertar-te demà i veure Anthony Davis per al pic 4 del draft? Perquè a mi no, eh?
1: No, però...
0: Seria... No, ara farà bromes, espérate.
1: Qualsevol altre equip... Seria estrany.
0: Seria molt...
1: Però Bulls, però o sigui, Bulls... dintre de l'estrany, ho normalitzaries una mica.
0: Sí, 100%.
1: Hòstia, seria molt bo, eh?
0: Eneko, el top 4 està entre aquests. Caleb Wilson, AJ Divansa, Darren Peterson i Cameron Buser. jo crec que es pot... És que Cameron Bush no em semblaria molt estrany que caigués fins la quarta posició sense ser agafat abans. És que al
1: bueno,
0: final...
1: Després estan també el dels canvis aquests de... com el de Luka Doncic.
0: Hòstia, no, però espero que no, eh?
1: Aferra't a això.
0: T'imagines que AJ Divança es nega a entrenar amb els Washington Wizards i els altres es piquen i no el draftegen? O alguna cosa així?
1: És que no seria el primer any que...
0: No seria el primer cop. És que hagués sigut perfecte, sincerament, eh? I no només... Jo crec que per la màgia de la trama, que això hagués, que això hagués sigut al revés. Bulls, primera posició, Grizzlies, segons...
1: Els... Ja, però amb però... Bulls primers estarem
0: també
1: assenyalats.
0: Seria un show, Bulls però... primers, eh?
1: No, sí, estarem més assenyalats si la caguen. Si són capaços de no draftejar... I ser draftejar... a l'altre fill de... No, al Bronny James, per exemple.
0: T'imagines?
1: O a l'altre fill, el... es diu Bruce, no, l'altre?
0: Bryce. Bueno...
1: Seria...
0: Et dic una cosa, Nico, jo no vull... Si no draftegen a qualsevol d'aquests quatre... Jo no vull pantomimes allà als Estats Units de jugadors marketing, eh? Jo vull a Daimara, eh? Ja t'ho dic. O sigui... Després del regal que us vam fer, que aviam si algun any d'aquests ens el torneu, així, no sé, Jaylen Brown, quan tingui una miqueta, sigui més gran, o un Tatum, no sé, per allà, si...
1: No sé, crec, amb... que, crec que volen traspassar Derrick White aquest estiu.
0: No, doncs Derrick White no, no el vull. Jo vull a Tatum en Eco, d'aquí, no. Quan tingui 33 anys, més o menys, allà un regal, de canvi d'absolutament res. No estaria malament, eh? Us hem regalat a Vucevic, en Eco...
1: O ja veus tu perquè ha servit.
0: Joder, Vucevic ho ha fet bé.
1: No, si no et dic que ho hagi fet malament, però joder. Que és que estic molt indignat, eh? O sigui, que t'elimini Filadèlfia i es mengi un 4-0 segona ronda, què és, tio?
0: Ben bastant lamentable els playoffs de Celtics, però almenys...
1: Sí, mira,
0: almenys els heu jugat. Jo em sé d'uns que no... Que
1: ja, també, però... Però és que Filadèlfia ja està a Cancún, també.
0: Ja, ja. Sí. Bueno, això. Que jo crec que a Daimara, per suplir a Vucevic, ja que estaria espectacular, però... Amb un pick 4, no, no, jo crec que no toca Daimara, sincerament, eh? El projecte en com a pick 11, pick 10, pick 9, més o menys, és per on l'he anat veient aquestes últimes setmanes. I és correcte, jo crec que seria un pic així. Si colen a Daimara dintre del top 10, estaria molt bé. I ja posats, si cau el pick 9, que seria de les Mavericks, juntar Daimara amb Cooper Flagg, el tanto, eh? Però bueno, ja ho veurem, això. No sé quin dia és la nit del draft. Encara segurament queda un huevo. Ja, ja ho parlarem.
1: Perquè...
0: Segurament el programa... Sí, exacte. Segurament el programa s'acabi abans. Jo, en tot cas, ja mirant més a futur encara, ja ho veurem la temporada que ve. Aviam quina superestrella draftegen els Chicago Bulls. Sí, t'imagines que al final drafteixen el rookie de l'any?
1: Hòstia.
0: I Bulls entren a playoff. És que estaria bonic, tio. No, no... Va, fora broma. Un any així Bulls in no estaria mal.
1: Bulls in i 4-0 primera ronda, ho firmes?
0: Hombre, sí. Bueno, depèn de contra qui. Si és contra el Celtics, no. Sí, ens veiem, va, la setmana que ve. Mateix dia, mateixa hora, dilluns a les 5 aquí a Ràdio Caldes, línia 3. I us diem... Adeu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui, Catalunya es desperta amb una vaga general escolar. Una vaga que no és un caprici ni una excusa per fer pont, sinó el primer toc d'atenció d'un cicle de mobilitzacions que demana una cosa tan bàsica com que l'educació sigui escoltada. Que la Generalitat negociï de veritat amb els que coneixen les aules, les ràtios impossibles i les realitats que no surten als informes. És curiós, o pot ser no tant, que les professions que sostenen el país siguin sempre les que han de sortir al carrer per recordar que existeixen. Mestres, infermeres, metges, tots ells tenen una cosa en comú, la vocació, i també una altra, que sovint el sistema els tracta com si la vocació fos una mena de superpoder que els permet aguantar-ho tot. Però la vocació no és un superpoder, és un motor, i fins i tot tots els motors, si no els cuides, s'aturen. Avui, que és el Dia Internacional de la Infermeria, recordem que hi ha feines que no es poden fer sense ànima, sense mirar als ulls, sense tocar, sense escoltar. Feines que no es poden fer amb pressa ni amb protocols que no tenen en compte la vida real. I avui també és el Dia de la Salut Vegetal, el Dia de la Fibromiàlgia i la Fatiga Crònica, o el Síndrome de la Fatiga Crònica, i el Dia de les Dones Matemàtiques. Quatre efemèrides que ens recorden que la salut és fràgil, que la natura ens sosté i que hi ha malalties invisibles que mereixen ser escoltades i que les dones continuen obrint camí en disciplines on encara les volen petites. Potser el missatge d'avui és aquest: cuidar és un acte polític, i cuidar bé a l'escola, al CAP o a casa és el que fa un país que funcioni, o fa que un país funcioni. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I amb aquesta reflexió iniciem el fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí durant 2 hores ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, 12 de maig, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora començarem amb tal dia com avui, un recorregut per les efemèrides i commemoracions d'aquesta data. El Dia Internacional de la Infermeria, el Dia de la Salut Vegetal, el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica i també el Dia de les Dones Matemàtiques, un dia que parla de cures, de ciència i de visibilitat. Tot seguit entrarem a la sanitat a debat, avui amb la infermera Mariluz Talavera, que ens portarà un tema tan delicat com necessari, l'acompanyament al final de vida. Ens explicarà un cas real viscut en primera persona que ens ajudarà a entendre què significa morir a casa i què implica per a les famílies i per als professionals. I a la segona hora seguirem parlant de salut amb dues persones que formen part de la història viva de Caldes i de la salut, no? El doctor Francesc Balaguer i la doctora Neus Bonemusa, metges de capçalera de referència, molt estimats pels seus pacients i per tota la comunitat. Conversarem amb ells sobre la vocació, trajectòria i sobre què vol dir cuidar durant tota una vida i, evidentment, com veu ara la sanitat. Així, doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa. Avui és dimarts 12 de maig. Han passat 132 dies de l'any i en resten 233 per continuar o per continuar-lo escrivint. El santoral ens recorda les celebracions de Santa Domitila i Sants Aquileu, Assasael, Dionís, Domènec de la Calçada, Epifani, Felip i Nereu.

0: Bueno, i també, diguem, va ser membre honorari de l'American Statistical Association. Va aplicar les matemàtiques a la epidemiologia i va revolucionar la manera d'entendre la salut pública. El 1860 va fundar l'Escola d'Infermeria de l'Hospital Saint Thomas de Londres i durant la Guerra de Crimea va ser immortalitzada per The Times, que explicava com, quan tot quedava en silenci, ella feia ronda entre els soldats ferits amb un petit llum a la mà. D'aquí el seu sobrenom de la dama de del llum. Va morir el 1910 després d'anys de malaltia i reclusió, però deixant un llegat immens. I ara una última commemoració. Avui és també el Dia Mundial de les Dones Matemàtiques, en honor a Marianne Mirzakhani, que la primera i encara única dona guardonada amb la medalla Fields, una efemèride que vol donar visibilitat a les dones que fan matemàtiques arreu del món i incentiva que se'n facin més des de qualsevol institució o comunitat. Per tant, avui és un dia que parla de cures, les que ens donen les persones i la que ens dona la natura. I també és un dia que ens recorda que les dones són i han estat sempre essencials en totes les disciplines, també, per suposat, en les ciències i en tota la vida. I ara entrem a la secció, aquesta secció que cada dimarts doncs, ens encanta tenir-la així, doncs, que és la medicina a debat. No, la medicina, no, la sanitat. La sanitat a debat. Un espai que compartim cada setmana amb tres professionals de referència d'atenció primària, la doctora Xesca Sabater i Pilar Roncan i la infermera Marilu Talavera, que avui és qui ens acompanya. Bon dia, Marilu.
1: Hola, Marilu. Bon dia. M'ha agradat molt això que has dit de la Florence Nightingale, perquè la tenim com referent a nivell d'infermeria, perquè va ser amb ella amb qui va començar tota la infermeria científica, perquè va fer uns descobriments importantíssims a través de la neteja i dels barracons on estaven els soldats. Va ser pionera en temes de salut pública i li va costar, perquè va haver de demostrar sobretot als homes el que era important en aquella època per evitar les infeccions i els contagis. No? I m'agrada, no? Avui dia de la infermera està aquí,
0: sí.
1: I a més que hagis parlat de la Florence, m'agrada molt.
0: Perquè aquesta diada, de fet, de la infermeria era en honor d'ella.
1: Es va
0: commemorar, sí. Vull dir, tenint en compte aquesta dona. I ja de pas, digo, bueno, pues jo busco saber més de la Florence, no? I és el fet de trobar i que hi ha dones. Per això, quan també parlàvem de les dones matemàtiques i acabes dient que en aquesta disciplina, en tota la vida, i evidentment perquè són dones com aquesta i tantes que han fet tant, no?
1: Sí, han fet tant i han estat, no invisibles, però han estat en un segon pla, perquè no interessava al moment, no? De que sortís, no?
0: I a més, després, quan també se celebra el dia de la fibromiàlgia i el síndrome de fatiga crònica, també és per ella mateixa, una dona que va fer tant i després doncs va veure també incapacitada per aquesta malaltia, que també s'ha dit molt en contra d'aquesta malaltia, ja, i això tu ho coneixes,
1: sí,
0: molt,
1: sí.
0: Que si és
1: s'ha categoritzat
0: invenció de les dones,
1: vull
0: dir que com sempre ho fent, vull dir que sempre passa,
1: sí.
0: Aquesta no és per ser dona, no, però per tantes
1: tant
0: dones
1: que és per ser dona, Conchi, som dones.
0: No, però que dic que no per una major importància, no per donar una importància, sinó perquè el fet de que les dones arriben amb tot i a veure, els homes són tots som importants, no? Però és que les dones destaquen en tot.
1: Sí, sí, i destaquem perquè han sigut i són encara pioneres en les cures.
0: I tant.
1: Jo crec que els homes han d'aprendre molt del tema de les cures que tenen les dones, no? Que són més curoses i cuidem més dels altres, no? I això jo crec que és molt important. De fet, el tema que portem
0: avui... Sí, el tema avui, que és el que justament és l'acompanyament al final de vida,
1: aquest tema, realment les cuidadores en general són dones, perquè hi ha homes, que també n'hi ha, i també són bons cuidadors els que n'hi ha, però en general hi ha moltes més dones cuidadores en un final de vida que no homes. Jo avui, Conxi, pensava...

0: Ava, teoritzarem sobre el final de vida? No es pot teoritzar. Jo crec que és molt important el viscut, l'experiència. I jo avui us portava un cas que vaig reescriure de l'últim final de vida que jo vaig portar en la meva... mentre estava treballant. I crec que a partir d'aquest cas i la lectura d'aquest cas podem anar traient coses importants. Mm-hmm. Què et sembla?
1: Jo ho trobo perfecte. A més, que és el fet de destacar una temàtica així, que també està bastant silenciada. No és, ja saps tu que el tema de l'amor, i ho coneixes molt, s'intenta, ara pot ser que cada cop, vull dir, s'intenta, vull dir, que lligar-lo, no? Perquè uh-huh. és que ha d'estar lligat en la vida. Sí. Que la vida i l'amor sempre diuen que van juntes. Uh-huh. Doncs és això, no? Però sobretot aquesta, el fet d'acompanyar al final de vida, és que a més és una... És un fet totalment humà i que cal remarcar-lo. I si tu, a més, expliques un cas real, doncs uh-huh.
0: I, de fet, si l'acompanyament a aquest final de vida s'ha fet bé, és importantíssim després per al dol posterior.
1: Clar.
0: Perquè el dol depèn molt de com s'hagi fet aquest acompanyament. Si et sembla, començo a explicar el cas.
1: Totalment,
0: i anem
1: totalment.
0: Fent, no?
1: Totalment, vull que expliquis. És un cas real.
0: Real.
1: Però això sí, queda anònim.
0: Totalment anònim.
1: Real, però i anònim. Sí.
0: Els noms són ficticis i alguna cosa també per fer que no es descobreix qui són els personatges.
1: Home,
0: no?
1: Potser si la família ho escolta, potser que ho sabrà,
0: potser,
1: però que
0: sabrà,
1: no.
0: Sí.
1: Però no cal
0: no
1: que dir-nos.
0: Pues ara us explicaré el cas del senyor José, que és un pacient meu des de fa més de 20 anys. El conec molt bé perquè té diabetes i ha anat venint a fer el seguiment de la seva malaltia. Ara fa 10 anys que s'ha jubilat. Ha treballat tota la seva vida de camioner internacional, passant molt de temps fora de casa. És molt familiar, li agrada reunir la família a casa. I la Joana, la seva dona, no ha treballat fora de casa i sempre ha cuidat dels altres, dels seus fills, que en té 4, de la seva mare i la mare del Joan i d'algú més de la família quan ho han necessitat. Fa 5 anys li van diagnosticar una neo de mama i va fer tractament i està en remissió. Des de que no treballa, el José ha anat tenint diferents problemes de salut: obstrucció important de les caròtides, estenosis del canal lumbar, impeding a la pell, insuficiència cardíaca, infeccions urinàries de repetició que han estat la causa de múltiples ingressos. Per tot això, en l'últim ingrés a l'hospital ha anat al sociosanitari per acabar de recuperar-se i poder anar a casa amb més independència. El cas és que la recuperació ha estat limitada i ell demana l'alta al poc temps de l'ingrés per marxar a casa. La Joana, la dona, està molt preocupada perquè no sap com podrà cuidar-lo tota sola a casa, ja que els fills treballen i no poden ajudar-la com voldria. Però ella també vol que marxi a casa. Acudeix a la meva consulta a explicar-me la situació i em demana ajuda. I aquí farem l'incís que l'atenció a final de vida pot anar des d'uns dies fins a molts mesos, tot depenent de la situació de malaltia de la persona. Però aquest procés generalment no apareix de cop. Això que pensem, ai, mira, és que ha començat i està en un final de vida, es morirà aviat. Generalment no apareix de cop. Es va presentar a poc i crec que la infermera és una persona clau en l'acompanyament. En aquest cas, en el cas que us explico, la complexitat de les malalties del pacient i la dependència que té per les activitats de la vida diària fa que el metge i la infermera es plantegin juntament amb la seva esposa anar al domicili per atendre'l. L'objectiu assistencial és mantenir la qualitat de vida del pacient al màxim de les seves possibilitats i evitar el sofriment innecessari. Aquest ha de ser l'objectiu sempre en qualsevol malaltia, però en un final de vida encara més, no? I també un altre objectiu és cuidar de la cuidadora principal, que és la dona, no? I prevenir l'esgotament i els sentiments d'impotència perquè pugui cuidar satisfactòriament. Moltes vegades aquests sentiments són de culpabilitat, ho estaré fent bé, de dubte, i la cuidadora és clau. Sempre que tenim una atenció al domicili, la cuidadora és clau. Hem de tenir una atenció molt especial envers ella, no? La cuidadora ha de tenir ajuda d'altres persones, siguin familiars o no, ja que cuidar implica una gran dedicació de temps i energia i cal cuidar el que cuida. I les cures paliatives a un malalt a final de vida amb patologies cròniques, com el cas del senyor José, es van oferint segons les necessitats del pacient, segons van avançant les malalties i segons les respostes al tractament. La treballadora social, que és també clau i molt important, ens ajudarà a tramitar la llei de la dependència i explicar a la Maria les diferents opcions que té. Com que el temps d'espera entre la sol·licitud i la resolució és molt llarga, i encara avui en dia és molt llarga, opta per buscar una persona que l'ajudi al matí de manera privada. Parla amb els seus 4 fills i estan d'acord en la decisió de la mare. Els caps de setmana es rotaran entre ells per ajudar-la. I en la primera visita que fem al domicili es valora la situació del senyor José des de la seva vivència personal. Es valora la dinàmica familiar en el José a casa. No només valoren les patologies ni la situació de salut, sinó les vivències, la dinàmica, i en tot moment l'actitud dels professionals ha de ser d'escolta i empatia i demostrar disponibilitat per part de l'equip, no? I quina disponibilitat hem de mostrar en un domicili? Doncs visites freqüents de la infermera per revisar la situació del malalt, així com el maneig que tenen la Joana i la cuidadora. I sempre s'ha d'oferir un contacte telefònic per poder consultar més ràpidament qualsevol tema que els preocupi, perquè si tu deixes que truquin al centre de salut, sabem tots que moltes vegades està la línia ocupada, que és difícil, i si deixes un telèfon, en cas de final de vida sempre he deixat el meu telèfon personal. I després les visites del metge han de ser segons l'evolució del malalt. Les eines terapèutiques que tenim són control de símptomes. Hi ha uns símptomes que són múltiples, multifactorials, per moltes causes, canviants, intensos, prolongats, i això genera molta angoixa. Hi ha uns símptomes que es poden millorar, com són, i podem controlar-los bé, com són el dolor, els vòmits, l'insomni, el restrenyiment, la boca seca, tot això ho podem millorar. Però hi ha d'altres que és molt difícil, no? I que hem d'intentar promoure l'adaptació del pacient, com són l'anorèxia. L'anorèxia és la pèrdua de gana, sí. La debilitat, la dísnia, la incontinència. L'objectiu del tractament serà facilitar el màxim confort amb mesures farmacològiques i no farmacològiques, adaptant-se als canvis clínics i les necessitats del pacient en tot moment. Per exemple, una mesura no farmacològica que va molt bé quan es té aquesta sequetat de boca és posar gel en camamilla i que vagin glopejant, sí. I passant-lo per la boca. Uh-huh. És un exemple, no? Però hi ha moltes que podem fer. Una altra eina terapèutica important és el suport emocional. Tenir, com hem dit, un malalt a casa en una situació de final de vida és una angoixa tant per al pacient com per la família. I el suport ha d'anar dirigit tant al pacient com a la família, no? Com una unitat en si. No n'hi ha receptes de suport emocional, però l'actitud de la infermera ha de ser donar confiança, donar serenor i disponibilitat. Només com que la família sàpiga que poden comptar amb tu, que et poden fer una trucada, que no et destorben, això ja és importantíssim. Explorar i escoltar les pors amb delicadesa, no d'una manera ruda, diguéssim, sí. Amb molt de cura. Dir, per exemple...
1: O sigui, que no sigui una cosa com que la fas... per inèrcia, vull dir que no la sents.
0: Ha de ser aquí... amb molta delicadesa. Exacte. I demanar permís. Podem parlar de què li fa por? Puc ajudar-li en alguna cosa concreta i anar una mica focalitzant perquè aquest final de vida sigui el més suportable possible, no? I hi ha una triada de compassió, confiança i compromís. Compassió, perquè la compassió és una paraula molt bonica. Compassió és posar-nos al costat de l'altre. És estar allà, no? Aquesta compassió. La confiança, ho vam parlar l'altra vegada, no? La confiança i el vincle tan importants, no? I el compromís per part del personal sanitari. És un compromís que ha d'estar pendent. Jo he tingut pacients que estava de vacances i m'han trucat, i només per trucar-me, jo a lo millor estava a l'altra punta, només aquesta trucada amb ells ja els ha servit per tranquil·litzar una mica i saber que estaven allà. I detectar possibles problemes, perquè poden haver-hi problemes econòmics, conflictes de relació, i facilitar una mica que això es pugui parlar, facilitar-ho, demanant permís sempre. Puc ajudar-te perquè puguis parlar amb el teu fill? Vols que faci alguna trucada a aquella persona que et saps que fa temps que no la veus i que la relació no estava massa bé? Amb molta delicadesa, no? I l'altra eina és el treball en equip, no? La metgessa, infermera i treballadora social. Hem de ser un, només. No podem dir, jo vaig per el meu cantó, tu per l'altre, no. Hem d'anar tots a una, no? Aquest treball facilita una visió més àmplia i ajuda a la realitat del final de vida. Millor junts que sols.
1: Clar.
0: El treball en equip no recau en el fet de que el pacient accepti la seva malaltia, perquè a vegades no s'accepta i tenen tot el dret a no acceptar-la, no, a vegades, sinó ajudar-los a fer aquest procés de final de vida segons els seus valors, uns valors que a vegades cal descobrir i moltes vegades són sense paraules, a vegades tampoc cal parlar, només mirant i escoltant en cada visita, no? El més important és no deixar sol al malalt i a la família en el seu dolor, i que siguin ells qui marquin el camí, el seu temps, les seves decisions, i no l'equip de professional. Dir, mira, jo em sembla que ja hauria d'anar a l'hospital, perquè aquí, que siguin ells els que diguin, no em veig en cor de poder-lo continuar cuidant a casa, o jo voldria estar a la residència o a l'hospital, però no per indicació dels professionals. Han de ser ells i han d'aprendre a escoltar tot això. Respectar els ritmes i els silencis. Pots anar un dia i no voler-te parlar i has de respectar-lo. Permetre la variabilitat de les decisions i entendre les ambivalències, perquè avui la cuidadora pot dir no, jo el tindré a casa tot el temps, i a lo millor demà vas i dius, és que estic esgotada, és que no puc més, necessito que m'ajudeu i que feu un ingrés. Aquestes ambivalències, això és normal, aquestes contradiccions. Sí.
1: Però també calen, vull dir, en aquest temps us poseu també en el cas de, o sigui, en aquesta persona, no? Perquè el patiment que ella porta o el que li provoca, no?
0: Això és un patiment. Clar. I per això s'actua d'aquesta manera. Mostrar proximitat, interès, abraçades si ens permeten fer-les.
1: Sí.
0: Perquè a vegades hi ha algun pacient que no permet que l'abracis ni que el toquis, només per un acte purament tècnic, sanitari. I si no et permeten, has de saber respectar. Jo soc molt d'abraçar, però també he vist situacions en què aquesta persona, per la seva vivència, l'estil de vida, no vol abraçades. Pues no les has de donar, evidentment. Has de tenir aquesta escolta que no sigui només de la paraula, no? Ser sincer sense judicis de valor. No podem jutjar, perquè són situacions que, en principi, nosaltres també tampoc sabem com podem actuar en un final de vida nostre i o d'algú molt proper, no? Reconèixer sempre l'esforç i la dedicació de la cuidadora, reforçar la cuidadora, és bàsic. I la presència personal i dedicació. No pots tenir un final de vida i anar un cop al mes, no. Un final de vida d'una persona que saps que està en una situació molt greu, has d'anar. I si no vas, has de trucar. Què te l'ha passat la nit? Com s'ha trobat avui? Que te sentin a prop, no? Sense una bona qualitat en la relació, no es pot garantir una bona qualitat assistencial. I les tècniques en relació són importantíssimes, no? Preguntes claus que hem de tenir presents. Què li han explicat els metges de la seva malaltia? I aquí deixes que parli i que t'expliqui. Què és el que més li preocupa ara de la seva situació? I a lo millor te poden dir, em preocupa aquest nen petit que tinc. Com creu que el podem ajudar? Les coses que no entenem ens fa por a tots. Vol que parlem d'alguna cosa que li faci por? Té algun dubte? Vol parlar d'alguna cosa? Què és el que realment el preocupa? I continuant a la història, fa gairebé un any que el senyor José va sortir del sociosanitari que està a casa. En aquest temps hem pogut veure com s'ha anat debilitant i la dependència ha augmentat. Ara necessita una grua per poder-se aixecar, li fan la higiene al llit, presenta necrosis a les puntes dels dits dels peus que s'han de curar cada dia. Un altre problema afegit són les resistències a les infeccions d'orina freqüents, així com la incontinència urinària, que juntament a la dificultat per fer els canvis posturals fa que comenci a iniciar unes nafres per decúbit, al gluti. Tenim sort que la persona que el cuida té molta experiència i ara ve matí tarda a ajudar la Joana. La situació familiar s'ha anat adaptant a poc a poc, però la treballadora social els ofereix gestionar un ingrés, però tant el José com la família no volen. Ell ho ha manifestat reiteradament i la Joana diu que mentre ell la necessiti no el deixarà. Avui dilluns vaig al domicili i observo que està molt adormit. Té escassa producció d'orina des de fa dos dies. Ho fec, quan faig l'auscultació veig crepitants importants, que això és un signe de que hi ha líquid en el pulmó. Té la boca seca, té prurit amb lesions de rascat, edemes a les cames, als braços, té febre i gairebé no menja. Ahir al nit li van administrar la pauta de morfina oral que tenia pautada, però la Joana comenta que gairebé no pot empassar. La Joana es dona compte de l'empitjorament. Li explico que crec que ha de venir el metge a valorar la nova situació clínica i ella també ho veu. Quedem que marxo al CAP i tornarem a estar en el metge. I el Josep obre els ulls i amb un somriure em diu: no tardis, que aquí t'estaré esperant. Tots tres compartim el seu humor perquè és un home que és molt alegre i té una gràcia especial, no? Aquí comença ja una situació d'agonia i això provoca un gran impacte tant a la família com a l'equip. També a nosaltres ens impacta, Cal replantejar el dia a dia, avançar-nos a les demandes i, donada l'extrema fragilitat del pacient, oferir una major disponibilitat per atendre els possibles canvis. Una bona actuació de l'equip professional facilitarà el dol per la pèrdua. En aquest cas, jo anava abans d'anar a treballar i a última hora també, no? I tenien el telèfon per si necessitava. El metge visita el Josep i els explica que el pulmó té molt de líquid, el qual el José no pot treure i segurament s'ha infectat. Arribats a aquesta situació, cal fer un replantejament del tractament i pensa que el més adequat és iniciar una via subcutània perquè no hagi de prendre la medicació i que pugui descansar. Ell hi està d'acord, està molt cansat. La dona plora i marxa amb ella a la cuina perquè pugui expressar els seus sentiments. No vull que mori sense fer res. Encara que havien parlat sobre què farien arribat a aquest moment, la Joana emocionalment sent dolor per la pèrdua. Truca als seus fills per explicar-los i aquests venen a fer costat a la mare i per estar al costat del pare. Preparo la medicació amb una bomba de morfina de 24 hores, col·loco la via subcutània al José i explico a la dona i als fills els detalls del tractament i quina cura han de tenir. També els explico com han de fer en cas d'arribar a la mort quan el CAP estigui tancat. Deixem constància en el full de tractament a domicili i en el registre de la història perquè poden trucar a lo millor a la nit i que la gent que vingui puguin veure el que nosaltres hem escrit i tot el treball que s'està fent a la família. Al dia següent, el José mor en el nostre tor i la Joana em truca per informar-me. S'ha quedat tranquil dormint després que arribés l'última besneta amb tots els fills a casa. I aquesta és la història del José.
1: Molt, molt emotiva, de veritat. Sí. No, i sobretot en aquest cas, aquesta persona que tu has conegut, no? I que bueno, emotiva totalment. Així de tot el que tu has, d'aquest cas, no? Què és el que més et va impactar, Marilú?
0: El que més em va impactar va ser el que José esperés que estiguen tots a casa. No sé per què, sempre acostuma a passar. Esperen a que arribin tots a casa per poder despedir-se d'alguna manera. Perquè encara que tothom estava assabentat, ja ho sabien de temps, és com que es necessita aquesta despedida. Mm-hmm. No sé si impactar o això.
1: O emocionar, també.
0: Sí, pues sí, sí. I el moment en què plantegem la via subcutània. Mm. És un moment dur, perquè
1: la via subcutània és el moment ja que queda sedat, no?, la persona.
0: És, bueno, no és una sedació, és intentar que no pateixin, sí, i que els símptomes que tenen es puguin alleugerar, no? Es pot arribar a la sedació. En aquest cas no es va sedar per la medicació, sinó que va ser el seu procés de malaltia, que estava en una situació ja molt crítica.
1: I és el fet de que, com tu ben dius, no?, que moltes vegades el fet de tenir-los a tots presents, com dient, bueno, pues, sí, adéu. I ell ho sabia. Ell sabia,
0: sí,
1: que
0: sabia, que estava, ja ho havia parlat moltes vegades. Aquí, un altre tema important, jo parlo de lo que parlaven de la longitudinalitat.
1: Sí.
0: És molt important.
1: La confiança, no?
0: No, la longitudinalitat. Jo a aquest senyor l'he portat tota la vida.
1: Per això dic que és el conèixer, la confiança en la persona, en aquest cas com a infermera.
0: En el centre de salut, sí, hi ha un equip de domiciliària. Quan els pacients estan en aquesta situació, en general, es passen a l'equip de domiciliària. Però jo com professional no puc passar als meus pacients perquè els he acompanyat molt de temps i els he d'acompanyar fins al final. És molt important. No dubto de la professionalitat de les meves companyes, que fan domicilis.
1: Segur
0: que són boníssimes i que són molt professionals, però aquest coneixement de la història familiar, de la seva dinàmica, de tenir la confiança de parlar amb la dona, això ja ho tinc guanyat, i la confiança ja la tinc guanyada. Els altres se l'han de guanyar. Jo crec que és molt important, i això, la fragmentació que s'està fent en molts llocs, bueno, hi ha estudis que diuen que no logren una major efectivitat. Sí que es poden fer més visites perquè només estan dedicades al domicili, però si portes bé el teu cupo de pacients es pot arribar a poder fer. De fet, tota la vida
1: tu l'has fet, sí, fet, sí, sempre.
0: No, tots.
1: Però exactament amb els seus pacients, tot i que s'intentava també treure's a vosaltres d'aquesta feina. Bueno, feina no, és el fet de fer això, no?
0: Jo els vaig
1: d'aquest
0: dir,
1: servei,
0: i em van respectar d'alguna manera, perquè vaig poder continuar fent fins a l'últim dia, no?, els meus pacients. Jo crec que tots els que portem molt de temps en la professió, els que ara en aquest moment estem jubilats o a punt de jubilar-nos, aquesta gent ja hem tingut una experiència professional i hem portat molts pacients de final de vida. Els primers, clar, t'impacten molt més perquè estàs com nua davant d'una situació que no coneixes i que has d'anar aprenent a veure com la manegues, no? Però el personal jove que ara comencen a treballar al centre de salut i que hi ha aquest equip i que ells, quan tenen un pacient una mica ja en complexitat, no?, sanitària, no saben el que és portar un final de vida i no saben la satisfacció que tens d'haver pogut estar allà. Mm. I les vivències de la família, de la dona, del propi pacient, aquestes vivències, això és el més meravellós que tenim de la professió.
1: Mm. Què aporta morir a casa que no pot aportar un entorn hospitalari?
0: Mira, morir a casa és estar en el teu lloc. Un entorn hospitalari és artificial.
1: Aquesta persona potser l'ho havia demanat.
0: Sí, sí, sí, sí. va demanar l'alta i van demanar no anar més a l'hospital. Quin pacients. Vaig tenir una àvia que només tenia un nebot, era vídua, no havia tingut fills i només tenia un nebot, però tenia una xarxa de veïnes molt bona. I aquesta dona em va dir, sobretot, no m'emportis ni a la residència ni a l'hospital. I ho van pactar, eh? Jo vull morir a casa. I ho van fer així. Va ser preciós perquè les veïnes anaven al matí, anaven a la tarda, se n'havien tornat, el nebot, van agafar una persona a la nit perquè no estigués sola i realment va morir a casa. I ho van deixar, perquè a vegades, depèn com, si hi ha molta pressa, hi ha un document que es diu el PIC, que és el Pla d'Intervenció Individualitzada, que això, aquest document ho pots deixar a la casa del pacient i allà escrius, i van escriure les preferències d'aquesta dona. No vol ingrés, vol morir a casa, tal qual. I de fet, en un cap de setmana va venir metges d'urgències que no la coneixien de res, i em van trucar, perquè allà estava el meu telèfon, diu, mira, és que estem aquí, no sabem què fer. Dic, no, no, és el que diu ella, però no saben si posar-li... Estava molt greu, molt greu. Una via subcutània per... tenia una insuficiència cardíaca molt agreujada, que la insuficiència cardíaca és que el líquid està dins dels pulmons i del cor i és molt difícil i s'ha de posar algun diürètic per poder eliminar, no? Diu, almenys... perquè si no la sensació d'ofec és important. Almenys posar-li una via subcutània en diürètic, no? Perquè... I sí, sí, li van fer i al final va morir a casa. I sense una família directa, només amb un nebot i veïnes.
1: O sigui, és el que diu, que no hi havia fills i tal, vull dir que aquí a través d'això...
0: L'hospital... està bé, però jo crec que és per un tema...
1: Quan hi ha molt dolor o quan hi ha...
0: El dolor es pot controlar.
1: Controla igualment.
0: Sí, es pot controlar.
1: Però també és qüestió de que la família ho demani, no?
0: Ah, clar.
1: Perquè, a veure, la persona, si la persona, com és en aquest últim cas, no? És ella qui està, vull dir, i decideix, no? Mm. I a més, si no hi ha fills, etcètera, vull dir, aquí era el nebot, però ella ho decideix així, i a més tenim que el suport de que el nebot també està d'acord, sí. I totes les persones.
0: Un suport del seu entorn.
1: Que això és difícil, sí. Que te trobis també sempre.
0: Sí, sí, és difícil, és difícil. Sí. Hi ha casos en què ha hagut d'haver un ingrés perquè ni la família... Ni la família volia fer-se càrrec, ni havia un entorn. I per molt que la persona volgués estar a casa, es necessiten uns mínims de cures. I clar, és difícil, és difícil.
1: Quina és la lliçó més gran que t'ha donat un pacient com aquest al final de vida?
0: Mira, l'alegria del José fins als seus últims moments, la seva alegria. Tenia moments en què s'emprenyava en la dona, jo crec que tot aquest neguit ho externalitzava envers la seva dona, però de cara a tota la resta de família, a tots nosaltres, era una persona alegre, que tenia ganes de viure, encara que fos en aquesta situació, i de tenir la família a prop. No sé, jo aquesta alegria em va captivar, d'alguna manera, l'alegria que ell tenia, saps?
1: I què t'agradaria, Mariluz, sabent tota la teva experiència, què t'agradaria que la gent, no?, entengués millor sobre el final de vida?
0: Primer, crec que s'han de plantejar, ens hem de plantejar tots com volem morir, perquè no parlem moltes vegades. Ara, la setmana passada va morir el pare d'una amiga, de sobte va tenir un ictus molt greu i va estar 4 dies a intensius i va morir. I ella em deia, estic tan contenta perquè el pare i la mare havien parlat molt del que volien i el que no volien, perquè al moment de prendre decisions ha estat més fàcil. Ja són decisions difícils, però ha estat més fàcil. Jo crec que hem de parlar tots de l'amor i què volem i com ho volem. El meu germà va morir aquest any i ho tenia tot escrit. Tenia una malaltia crònica greu i ho havia dit a tothom el que volia. Crec que ens hem de plantejar tots la mort i parlar-ho.
1: Molt bé. Avui ho deixarem aquí, Mariluz, perquè estaríem hores per... i amb el tema... Bueno, la propera vegada, si vols, continuar. Moltes gràcies per aquesta mirada tan, tan honesta i tan necessària. Parlar del final de vida no és fàcil, però és imprescindible. I fer-ho des de l'experiència, des de la cura i des de la humanitat, encara més. És, a veure, si encara et queda temps, la cançó aquesta, Eso que tú me das, no?
0: Del Pau Donés.
1: Del Pau Donés, per acabar així, doncs avui ho deixem aquí, com t'he dit, Mariluz. Ens retrobem ben aviat i aquí a la medicina de bata. A la medicina una altra vegada,
0: a la sanitat,
1: eh? Avui és que com el tema és tot va de medicina, de salut, se m'ha quedat aquí. Gairebé ja són les 10 i com passa cada hora és aquí a la ràdio, és el moment del butlletí informatiu i fem una pausa, però no marxeu, que de seguida tornem a la segona hora i avui, a més, contarem, el tema continuarà igual, de tema salut, i contarem amb la presència del doctor Balaguer i la doctora Neus Bonamusa, dos dels pilars de la medicina i l'atenció primària al nostre municipi.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Les escoles de Caldes s'acullen avui a la vaga convocada a tot Catalunya pel Sindicat d'Educació. Les escoles disposaran de serveis mínims en els serveis de professorat, però alguns alumnes podran no tenir el seu docent de referència. En marxa una nova edició del Nervi Jove, el procés de pressupostos participatius de la Regidoria de Joventut de Caldes. La iniciativa adreçada a joves d'entre 14 i 30 anys i impulsada pel Servei Jove al TOC, convida els joves del municipi a proposar activitats pensades per al col·lectiu juvenil. Un cop recollides les propostes, es presentaran i es votaran en una assemblea jove que tindrà lloc el divendres 5 de juny a les 7 de la tarda a l'Espai Jove al TOC. Avui a les 6 de la tarda, a l'espai de la cooperativa 70, tindrà lloc el taller transgeneracional anomenat l'arbre genealògic al camí del tresor de Raquel Silvestre, una terapeuta integrativa amb 25 anys d'experiència que serà la responsable de l'activitat. El taller proposa descobrir eines per interpretar l'arbre genealògic i entendre millor les connexions familiars i personals a través d'un espai de reflexió i descoberta compartida. I acabarem amb el temps. Dimarts tindrem un matí força assolellat, tot i que a partir del migdia augmentaran els núvols i de cara a la nit, a partir de les 10, arribaran alguns ruixats i tempestes locals. Les temperatures es mantindran suaus, amb màximes d'uns 21 graus i mínimes al voltant dels 11. El vent bufarà fluix al matí i moderat durant la tarda. Per més informació, els butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Així sona Ràdio Caldes.
3: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
4: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
5: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
6: Estàs escoltant
7: El Desván de Andrea.
6: Amb l'Andrea Robescu.
7: La millor música dels 90.
6: Fins avui.
8: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
5: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
9: 3-0, no podia dir el rock. O sigui, aquí no s'avalua la gent que sí, juga porros enormes.
10: No, jo vaig...
9: Jo sigo inadequat.
10: Sí, molt inadequat.
5: Sí.
10: Però...
9: Aquí no, exacte,
5: no s'avalua, no.
9: No es penalitza, això.
5: No.
11: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Que dintre de la olla de Caldes està suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
12: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
13: Comencem!
14: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. A un espai en què ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
15: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sant Sivega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
3: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart,
10: aquí i Lluís Brugalla,
3: al meu costat, i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran, i la majoria triomfaven com a vocalistes.
13: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
16: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
17: Hola amigos de Ràdio Caldes, les habla Aran Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana, en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
18: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
0: La ràdio que parla de tu.
19: Els dimarts, d'11 a 12 del migdia, el programa més jove de Ràdio Caldes. Cada setmana, l'escola a la ràdio. Els alumnes de 6è de les escoles de Caldes ens posem darrere dels micròfons de Ràdio Caldes per explicar-vos el món des del nostre punt de vista. L'escola a la ràdio, dimarts a les 11 a Ràdio Caldes i sempre que vulguis a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
20: Si la vida dona males cartes, que siguin les que reparteix Ràdio Caldes els dimarts de 5 a 6 de la tarda. Intentarem que sempre guanyis tu, des de Caldes fins a l'infinit i més enllà!
21: 5 de la tarda, surto de treballar com una cigala, no crec en el demà.
22: Aquesta promoció ha estat realitzada per persones humanes sense l'ajuda d'intel·ligència artificial.
0: La ràdio que parla de tu.
23: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
24: La meva sang, més que tot l'or d'un bany.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
10: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Passen pocs minuts de les 10, iniciem la segona hora del fòrum i avui tenim el privilegi de comptar amb dues persones que formen part de la història viva de la salut aquí al poble, a Caldes de Montbui. El doctor Francesc Balaguer i la doctora Neus Bonemusa. Benvingut, sobretot, primer de tot.
1: Moltes gràcies.
0: De fet, vosaltres heu estat durant dècades dos dels pilars de l'atenció primària aquí a Caldes. Sou metges de capçalera, de vocació, de proximitat i de confiança, i que heu acompanyat generacions de famílies amb professionalitat, humanitat i una dedicació que els ha convertit en figures molt estimades amb els vostres pacients. Això puc estar segura. Ara, he arribat el moment de que esteu jubilats, jubilats de lo que seria anar al lloc de treball, no? Però no jubilats com a metges, això crec que mai,
1: No.
0: Però, de fet, heu deixat un llegat que continua viu en la memòria de la comunitat. Vull dir, que és això. Així, a títol individual, doncs el doctor Francesc Balaguer és un dels noms que formen part d'aquí, com hem dit també abans, de la història recent de la salut a Caldes, i ja dic que durant bastants anys ha estat un referent en l'atenció primària. De fet, és un metge de capçalera d'aquests que coneixen les famílies, els barris i les històries de vida. I, de fet, fa una estoneta que això ho parlaven també amb la infermera Marilu Talavera, que aquí fa aquesta secció, en altres metgesses, no?, de la sanitat a debat, no?, i justament el tema que tocava aquí és el fet d'aquesta proximitat que quan hi ha el professional, no? De fet, la trajectòria està marcada també per la proximitat, la professionalitat i el compromís amb els pacients, i per això que és un dels metges molt estimats aquí a Caldes. I la doctora Neus Bonemusa no em quedaré curta tampoc. Durant molts anys ha estat una de les figures més destacada de l'atenció primària a Caldes de Montbui, o sigui, al poble, metgessa també de vocació rigorosa i propera, un punt de referència per a centenars de pacients que han trobat amb ella. La professionalitat, escolta i confiança, i sobretot per les dones, i la salut de les dones també. A més, crec que a la ràdio, avui en aquest espai, crec que és la primera vegada que esteu, però la ràdio, a l'antiga, ja, vull dir, havies participat també.
2: No, jo havia fet moltes xerrades en el Centre Cultural de la Dona.
0: Exacte, sí, a l'Associació Cultural de la Dona, sí. I de fet sabia en el seu dia, d'això fa anys, no sé si l'última, no sé si va estar el 2015 o una cosa així, que es va fer, crec que era un acte, diguem, d'aquests que es fa a l'Ajuntament, etc., o amb el compromís també de l'Ajuntament, el que s'havia, tenint en compte també el Dia de la Salut de les Dones, que és el 28 d'aquest mes, del mes de maig. Però també sempre pot estar present, amb el tema de l'Associació Cultural de la Dona, també és a tenir en compte de que pugui venir també un altre dia.
2: Molt bé.
0: Doncs mira, així, com per començar i parlant de la trajectòria, això, la pregunta va per tots dos, Com van ser els vostres inicis a l'atenció primària de Caldes? Per exemple, aquí la Neus.
2: Bueno, vaig venir fent una suplència del doctor Til, que va agafar la baixa, i ja em vaig quedar a Caldes. Vull dir, i els principis d'aquí, doncs molt bé. Vull dir, em vaig sentir acollida des del primer moment, i molt bé, molt bé. El doctor Balaguer va ser el que em va contractar. I en aquell moment...
1: Sí, era el coordinador del CAP, i bueno, vaig tindre que buscar una internitat, i la vam trobar.
2: Sí,
1: quina
2: sí.
1: Sort.
2: I llavors, durant molt temps, aquí a Caldes feia les revisions esportives dels nanos que feien esports. Molt temps, 2 anys o 3, sí. Fèiem les revisions mèdiques en els nanos que feien activitat esportiva, o sigui que va ser molt interessant també.
0: I el mateix, de la mateixa manera, doctor Balaguer, doncs com va ser els inicis aquí?
1: Jo tenia plaça de CAP de Sant Boi i de Llobregat, i vaig fer el concurs d'oposició perquè buscava un lloc més a prop de casa, i vaig treure la posició i vaig tindre que vaig vindre cap a Caldes amb molta il·lusió, molta motivació, amb moltes ganes de treballar i fer la nostra feina. I des de fa, l'any 90, vull dir que era...
0: Han passat a pillar, justament, sí. És l'any que jo vaig arribar aquí a Caldes, vull dir que 36 anys.
1: Sí, sí, i des de llavors 31 anys aquí a Caldes, sí, 31 mm-hmm. anys, que no són pocs.
0: Mm-hmm. Sí, sí, jo el recordo que va ser un dels primers metges que jo vaig tenir aquí al centre de salut. Passa que el temps passa i sí, anem sí, canviant, no? Què recordeu d'aquests primers anys aquí al centre de salut? Perquè també ha variat l'espai, no?
2: Sí, vull dir, clar, estàvem a la casa dels mestres.
0: Exacte,
2: actuals.
0: Sí.
2: L'espai també era molt diferent. Però era molta cordialitat. Estava molt, una gent molt unida, en la que la feina es compartia molt, i tot això et fa treballar molt, molt a gust.
0: Tot i que l'espai també sigui, perquè l'espai era petit.
2: Era petit, vull dir que sempre ens trobàvem allà en un espai reduït, però el dia a dia es disfrutava fent la feina. Uh-huh. És que jo almenys he disfrutat molt fent la meva feina.
0: Home, això és el que diem aquí, és vocació.
2: Sí, sí.
0: I quan la feina es fa amb vocació, i sobretot una feina com aquesta,
2: sí,
0: perquè és cuidar, és tenir en compte les persones, doncs és el millor que es pot demanar, no?
2: Sí,
0: que es faci.
2: Sí.
0: I un bon metge és això, és vocació. I el doctor Balaguer?
1: Jo recordo que amb la il·lusió i la motivació que vaig vindre, doncs sí, recordo molt que vam engegar moltes coses. Recordo de tot allò, un programa de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia, posant-nos a fer protocols d'hipertensió, diabetis, tabaquisme... Es feia moltes coses. I a nivell comunitari, em recordo la Mariluz que anava a les escoles. Vull dir, feia un treball molt potent, molt, molt potent, a part de l'assistència adequada. I és cert que potser hi havia més temps per a l'assistència i podíem dedicar més temps per fer altres coses molt, molt potents. I això, clar, t'omple molt.
0: Més temps per l'assistència, tot i que l'espai fos més petit. En canvi,
1: sí,
0: no estava tan... No era tan important l'espai.
1: No, la relació metge-malalt es pot fer en un espai més precari, en un ambulatori més modern. Allà l'espai, la relació metge-malalt és el tot, no?
0: Ajuda. Però que ja dic que anys enrere, sobretot quan vosaltres treballàveu, i estem parlant dels anys 90, i perquè clar, tot va canviant, i en aquella època era ja superior a com anys abans, no? Però tenint en compte els canvis que s'han produït, no? Canvis tecnològics i tal, però sí, també canvis que aquesta part que destacava, no? És el fet de poder tenir temps, aquest temps de dedicar-li,
1: sí,
0: més al pacient.
1: Això és fonamental, jo ho trobo essencial, poder dedicar un temps a acollir el malalt, a veure quin problema presenta, mirar-li la cara
2: i escoltar
1: i de dir-li, treballem els dos per donar-te una bona solució del teu problema, això necessites temps.
2: Sí.
1: I aleshores, clar, treballar cotze a cotze, posant-se a la seva pell, això necessites un temps que quan ja més endavant va vindre la crisi del 2008 i tal, menys recursos, això, el temps va anar disminuint amb més assistència, més malalts, tot això es va anar reduint.
2: I alhora que van començar a introduir també ordinadors,
1: A nivell
2: això,
1: tecnològic també ho vam patir,
2: també.
1: Tot era a nivell d'historial de paper i tal, i la tecnologia, tenies que teclejar i a vegades...
2: No mires
1: atendre.
2: La cara.
1: Clar, no miraves tant.
0: I adaptar. Una part que era la part que, ja dic, que la tecnologia va molt bé perquè ajuda bastant,
2: sí,
0: però... ara ho acabes de dir, és el fet de si no hi ha una altra persona al costat, no? Que has d'estar mentre el malalt va parlant, vas anar teclejant.
2: Per la seva, el contacte visual. Perds,
0: sí,
2: molt el contacte amb el malalt.
1: Clar que la institució ens diu que tenim que registrar tota la història clínica i tal, fent-ho al mateix moment que hi ha la relació entre metge i malalt, sanitari i malalt, hi ha gent que doncs, té més, està més avançat al teclejat, al de tecnologia, que a nosaltres a millor ens va costar molt més, però bueno, ho fèiem i ens en vam sortir bé. Sí. Vull dir, si no ho fèiem al mateix moment, ho fèiem al final de la consulta i tal. Però, a veure, els començaments, jo sí que recordo que van ser molt potents, amb molta tasca, tenia molta motivació, ens feien reciclatges, feien sessions clíniques, de metges i infermeres, tothom apreníem allà. I ara també es fa, però com que hi ha tant més assistència, més malalts per
2: clar,
1: consulta,
2: hi ha més pressió,
0: hi ha més persones. Més persona, i també podríem dir que hi ha menys personal, també.
1: També, també. Clar,
0: que
1: clar,
0: tot això influeix.
1: Per això deia des de la crisi que no s'ha adequat a vegades la quantitat de professionals amb la quantitat d'assistència que hi ha.
0: Uh-huh. I què us va portar, perquè jo ara marxo més enrere, no? A dedicar-vos, és a dir, escollir la medicina de capçalera, perquè vull dir, podies anar cap a un altre especialitzat. En aquest cas és el metge, avui dia es diu, abans metge de capçalera és metge de família, no? Doncs escollir aquesta especialitat, que és la sanitat primària.
2: El contacte amb la gent, sí, molt més. El dia a dia, jo l'altre dia recordava, he fet 4 generacions en famílies, o sigui, va venir un noi i diu, ostres, jo havia portat a la teva besàvia. Saps? I tot això és tot un coneixement de tota una trajectòria familiar que això et dona una riquesa molt bona.
0: Clar, increïble. Sobretot amb el coneiximent de les persones.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: I sobretot que et trobis amb un que diu, mira, si havies cuidat de la meva besàvia, vull dir, és el fet de que aquesta persona té aquest reconeixement cap a...
2: Sí, sí, tota la família. Això és molt, molt gratificant, realment.
0: I a Francesc,
1: no? No. Això de la continuïtat amb l'assistència, que és la longitudinalitat,
0: sí.
1: Pues això és un element molt fonamental.
0: Longitudinalitat. És que
1: sí.
0: A mi és que Marilú, ella és un tema que ha portat aquí,
1: sí.
0: I en el primer dia paraula que em costa.
1: Sí, dir. En el sentit de que, per exemple,
0: longitudinalitat.
1: Vaig entendre, aprenent i tal, que la relació metge-malalt, els consells que podem donar als malalts, a vegades no podem aconseguir els canvis amb una sola consulta. Uh-huh. Per tant, rere consulta, està a prop del pacient per veure quines complexitats té per fer el canvi, això es diu longitudinalitat.
0: Sí, sí, sí.
1: I aleshores aquesta manera d'atendre contínuament i estar al costat del malalt és la potència que té l'atenció primària, per això és el que em va agradar més. I també vaig reciclar amb aquest tema de la comunicació metge-malalt, tot això és una cosa que m'engresca molt.
0: I que avui dia podem dir que passa, però no passa tan sovint, no?, trobar un professional així o una professional. Caldes, de fet, és un poble que estima els seus metges. Com heu viscut aquesta relació tan propera, en aquest cas, amb els vostres, vull dir, pacients aquí a Caldes?
2: Jo m'he sentit superestimada amb els meus pacients, però molt, una cosa, m'han donat moltíssim, molt, molt. M'han agraït moltíssim, molt. Jo estic supercontenta.
0: De fet, Neus és d'aquí d'una població propera que és sí, Santa Eulàlia, o Vigues i Riells, que és,
2: sí.
0: Però vull dir, cap a Sant Feliu, és Vigues
2: sí, sí,
0: i Riells.
2: Sí, sí, sí, sí. I realment, bueno, jo amb els meus malalts que tinc una... A vegades que parlo dels meus... I dius que ja no són... Bueno, és igual, però són persones que han format part de la meva vida de cada dia. Vull dir que sí, jo me'ls he estimat molt i realment estic totalment corresposta perquè també m'estimen molt.
0: Ves sovint per aquí, a Caldes, vull dir,
2: sí,
0: i te
2: sí,
0: trobes